0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Cimera aquest matí a Palau per abordar la crisi educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui a tots els partits per buscar un acord ampli de país en aquesta matèria. Ho fa enmig d'un clima convuls, amb noves convocatòries de vagues de docents a la vista aquesta tardor i després del fiasco en la gestió de les proves PISA. Mentre els partits de l'oposició reclamen la dimissió de la consellera Esther Niubó, el Consell de l'Educació ja treballa per fixar una estratègia de millora del sistema, amb l'horitzó de les primeres conclusions a l'abril. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 25 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat. El departament fa marxa enrere, per tant, a una mesura presa ara fa 2 anys. A més, els centres també hauran de tenir un pla lector. PSOE i Junts intensifiquen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge mentre Sumar pressiona perquè la mesura entri al pròxim Consell de Ministres de dimarts vinent. Tot plegat després del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió. El Barça ha començat l'Eurolliga de bàsquet amb una victòria per 89 a 82 sobre l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat per l'equip turc, la remuntada blaugrana ha acabat donant el triomf als de Sekulic. Kevin Panther i Darío Brizuela, amb 19 i 20 punts cada un, han liderat l'equip. I en cultura, les festes de la Mercè despleguen el seu calendari festiu aquest cap de setmana, després de diades geganteres i castelleres i d'un gran espectacle de drons que ha agermanat les ciutats de Barcelona i Xangai amb la platja de la Barceloneta com a escenari. I a Tarragona, el recorregut dels Pilars caminant han tancat les festes de Santa Tecla. Passen ara mateix 2 minuts i mig de les 7 del matí. És moment per saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i li preguntem a en Ferran Aràndiga com estan les coses. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres. De moment, doncs, sense retencions habituals ni tampoc de generals i força intenses en tota la xarxa viària catalana. En general tenim, doncs, una situació de força tranquil·litat. Fa tot just uns instants, doncs, que comptem amb una avaria. Es tracta d'un incendi de vehicle a la AP7 entre Avinyonet del Penedès i la Granada, en sentit Tarragona, on hi ha només un carril de circulació obert i a hores d'ara ja provoca 2 quilòmetres de retencions en sentit sud. Més enllà d'aquesta incidència, doncs no es detecta cap altre accident ni avaria, tampoc, per tant, força tranquil·litat. De moment, això seria tot des del RAC. Bon dia.
1: I ara, temps pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Arriba el cap de setmana i ho ha de fer amb temps idèntic al que hi ha hagut les últimes jornades. De fet, aquest divendres torna a despertar més aviat fresquet a les comarques interiors, però en general amb temps molt tranquil, poc vent i amb alguns núvols que sobretot són més gruixuts cap a les Terres de l'Ebre. La resta del país van deixant el sol esfilagarsat. En qualsevol cas, aniran deixant aquest estrarrei una mica enterbolit. Tot plegat amb una temperatura que anirà pujant aquesta tarda respecte a ahir. Una altra vegada, unes temperatures màximes d'agost, sobretot cap a les comarques de Lleida i de l'Ebre. Arran de mar, més xafogor. I el cap de setmana tampoc varia la situació. Temperatura que, si de cas, diumenge ja no pujarà més i diumenge també una mica més de cel enterbolit. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convoca aquest matí una cimera de partits per intentar tancar un acord de país en matèria d'educació. Una trobada que arriba en un moment especialment convuls, amb un nou calendari de protestes de mestres i professors a la vista aquesta tardor i la confrontació política de fons per la crisi en la gestió de les últimes proves PISA a Catalunya. Ho analitzem en aquesta crònica de Lluís Mata.
4: La cimera d'aquest matí al Palau de la Generalitat escenifica el tercer acte de la setmana en la resposta d'emergència del govern per intentar contenir la crisi en la gestió educativa. Els preparatius arrencaven dilluns amb l'activació del Consell d'Educació i un encàrrec molt concret del president: liderar un debat de país amb centenars d'entitats del sector per elaborar un diagnòstic i unes propostes concretes de millora del sistema amb el mes d'abril com a horitzó. Tot plegat abans que dimecres Salvador Illa comparegués al Parlament per reconèixer errors greus en el fiasco de les proves PISA i reblar el compromís d'un nou pacte educatiu amb poques mesures, però concretes i amb una continuïtat d'aplicació durant almenys 10 anys. Al marge del quòrum i resultats d'aquesta cimera, els esforços del govern per modular la tempesta política es recuperaran dilluns quan una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures més als postulats inicials que passen per recuperar els llibres de text, reforçar la lectura i combatre l'abús de les pantalles.
1: En aquest context, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, 2 anys després de retirar-les. També pel proper curs demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector, fins ara voluntari. Educació ho emmarca en l'estratègia de reforç de l'aprenentatge. Ens ho expliquen els companys d'ETV.
5: El projecte s'estructura en 6 eixos principals d'actuació que abasten des de la millora i modernització de les infraestructures escolars fins a un reforç intensiu de la competència matemàtica. No obstant això, el gran pilar de la reforma se centra en la llengua i en el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Tant a les escoles públiques com a les concertades, el departament vol posar fi al model de lectura lliure sense guiatge pedagògic per evitar que els estudiants consumeixin textos de baixa complexitat lingüística.
6: Una proposta que pretén afavorir la lectura, una lectura comuna del marc curricular i orientar d'una manera progressiva aquestes decisions pedagògiques en els centres. Perquè no podem fer avançar el nostre alumnat si no tenim una base consolidada. El desenvolupament competencial requereix una base de coneixements.
5: Unes mesures que busquen dotar els centres de més eines pedagògiques i aportar als joves models del món més complexos.
1: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. Tot això l'endemà del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. En aquest sentit, l'executiu espanyol, PSOE i Junts, han iniciat contactes per desencallar una nova normativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'hi ha referit en una entrevista a Televisió Sabadell Vallès. La seguida, des d'aquest mitjà, en Joan Muñoz.
7: L'accés a l'habitatge i la lluita contra els desnonaments han centrat part de l'entrevista del president de la Generalitat a Televisió Sabadell Vallès. Arran del cas de la Mari Carmen a Madrid, Illa ha defensat la necessitat de continuar desplegant polítiques útils en matèria d'habitatge.
8: Nosaltres estem per un model de prosperitat compartida, volem que hi generi prosperitat en el país, però hi ha uns mínims, no? En sanitat, en educació, en habitatge, no? I que, per tant, no hi hagi una aproximació primer humana d'aquestes qüestions humanes, de valors humans, i després que hi hagi polítiques que regulin un mercat que ja veiem que si ho deixem el seu lliure funcionament és insaciable. No?
7: En clau d'infraestructures, el president s'ha referit a les connexions del Vallès i ha garantit el desplegament dels acords per a la Ronda Nord entre Terrassa i Sabadell, amb la voluntat d'ampliar el quart cinturó fins a Granollers. Tot plegat ha estat el dia que Illa ha anunciat la recuperació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell i la posada en marxa de les obres del futur campus de la UAB a la Cocap capital del Vallès Occidental.
1: Doncs tornem a parlar d'habitatge perquè a Terrassa els veïns de 3 edificis de protecció oficial del barri de Can Roca tenen por que qualsevol dia els caigui al cap un tros de façana. A ells o a qualsevol persona que passi per l'avinguda del Parlament on estan situats els blocs. Diuen que en un primer moment l'empresa municipal d'habitatge Terrassa es va comprometre a ajudar-los i a demandar la constructora, però asseguren que ara s'ha tirat enrere. Ens ho amplia la Marina Salvador de Canal Terrassa.
9: Façanes de fibrociment esquerdades amb trossos que cauen al terra i sonen així. I de moment no hi ha cap solució sobre la taula.
10: Es van comprometre a posar la demanda a la constructora i a posar-nos unes mesures de prevenció. Ara ens han dit que no posaran la demanda, perquè segons els seus advocats no li veuen viabilitat.
9: Els veïns asseguren que Habitatge Terrassa elabora informes anuals sobre l'estat dels edificis construïts l'any 2006, però ells mai han vist el resultat. Per la seva banda, han demanat 2 valoracions independents, d'un arquitecte i d'un enginyer.
10: Els dos indiquen que no es van fer servir ni els materials de subjecció ni es van seguir les instruccions tècniques del fabricant de les plaques, amb la qual la garantia de col·locació queda invalidada.
9: L'Ajuntament, per la seva banda, propietari de 37 pisos, assegura tenir-ne coneixement de la situació dels tres edificis i declaren estar compromesos per trobar una solució dintre de les responsabilitats legals.
1: 7 i 10, la nova ponència del magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, sobre el recurs d'empara de Jordi Turull, diu que el Suprem es va apartar de la finalitat de l'amnistia amb la interpretació de no aplicar-la al delicte de malversació. L'esborrany del text contradiu els arguments del Suprem, que fins ara s'ha negat a aplicar l'amnistia a la malversació, al·legant que els líders de l'UO van obtenir un benefici personal de caràcter patrimonial amb l'ús de diners públics per finançar el referèndum. De fet, considera que es tracta d'un excés en la interpretació de la llei. La nova ponència, que hauria d'aplanar el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya, es votarà el pròxim 6 d'octubre. I a l'Assemblea General de l'ONU, desenes de representants de les delegacions s'han aixecat i han marxat quan Benjamin Netanyahu ha iniciat el seu discurs. El primer ministre d'Israel, que ha estat rebut amb escridassades, ha qualificat de covards morals els qui han abandonat la sala. Netanyahu, d'altra banda, ha reiterat que Israel s'imposarà a Gaza i, a més, ha elogiat el president dels Estats Units, Donald Trump, a qui ha agraït el seu suport. Hores abans, el president palestí, Mahmoud Abbas, en un discurs per videoconferència, ha demanat accelerar el pla de pau a Gaza perquè Israel no l'ocupi de forma permanent. Abbas no era present a la sala perquè els Estats Units li han denegat el visat per entrar al país. I marxem ara cap a Lleida perquè la Paeria aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El Suprem ja va anul·lar la prohibició del burca que la Paeria havia aprovat el 2010 perquè considerava que no tenia competències per regular aspectes relacionats amb drets fonamentals. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós. A Osona, els tres ajuntaments de la Vall d'Algés, Torelló, Sant Vicenç i Sant Pere sumen forces per reclamar més metges al Departament de Salut. En el cas de Sant Pere, el municipi només disposa de metge dos dies a la setmana. Representants de la Vall d'Algés es reuniran properament amb responsables de salut per trobar una solució. És una informació que ens amplia ara en Guillem Rico des del Nou TV.
11: Aquesta situació, la de trobar-se a les portes tancades del consultori o que no hi hagi metge, és cada cop més habitual a Sant Pere de Torelló, un fet que s'ha agreujat aquest estiu.
12: Tocava vora dos metges pel nombre de població que tenim i en aquests moments no en tenim cap. Per tant, en tenim dos dies a la setmana que ens venen, dos dies a la setmana.
13: Això és un endarreriment amb els processos mèdics de les persones i al final acaba sent una retallada de serveis. Demanem que es puguin trobar solucions.
14: En aquestes poblacions és el fet de no tenir tampoc una previsió de cobertura en la que pugui informar els veïns.
11: Davant de tot plegat, els tres consistoris fan front comú per reclamar solucions, ja que les competències no depenen dels ajuntaments. Els tres ajuntaments han fet arribar les queixes al Departament de Salut i els han emplaçat a trobar-se el proper 13 d'octubre per tractar la situació que afecta a un servei bàsic.
1: A Ribes de Freser, al Ripollès, l'Ajuntament ha hagut d'activar aquest dijous una cisterna d'aigua disponible a les 24 hores del dia, després que divendres passat es demanés a una part de la població no consumir aigua de l'aixeta per beure ni cuinar. El motiu és un excés d'arsènic en l'aigua al dipòsit de la carretera de Caralps, que abasteix una part del municipi. En canvi, l'altra part del poble, que beu aigua del dipòsit de Pardines, no està afectada. El consistori preveu que la substitució dels filtres de la planta potabilitzadora no es completarà fins d'aquí a un mes i mig. N'ha parlat l'alcaldessa de la vila, Mònica Sant Jaume.
15: No són uns filtres que es comercialitzin fàcilment, ni són uns filtres que puguem canviar-los per prevenció. Amb això vull dir que no és que hi hagi hagut un desajust o una falta de previsió, sinó que realment seria d'esperar que aquests filtres acabessin la seva vida per poder fer una contractació d'emergència, com hem fet, val, per poder tenir aquests filtres el més ràpid possible.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'un home que feia temps que era mort a l'interior de la casa on residien la seva dona i la seva filla, a Cabrera d'Anoia. S'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort per esclarir els fets. Els veïns van alertar que feia temps que no veien moviment a la casa i quan els Mossos hi van accedir van trobar el cadàver de l'home d'uns 75 anys sense signes de violència. Se sospita que mare i filla han conviscut amb el mort més de 2 anys, però no han estat detingudes perquè, en principi, no hi ha indicis de criminalitat. L'home era un homeòpata i professor universitari. Els veïns expliquen que la casa estava sempre tancada amb les finestres baixades. A més, se sentien males olors i s'hi acumulaven les deixalles. En parla la Yolanda.
16: Yo no los, he visto nunca. Es que no les he visto nunca la cara. Nunca. Nunca los he visto. O sea, no sé ni qué cara tienen, ni cómo son, ni nada. Es que no los he visto en la vida. Por eso, claro, yo no sabía que vivía aquí nadie. O sea, yo me acuerdo de los antiguos dueños, pero de los que habitaban ahora mismo, no. Y no. Ya te digo, yo hace 2 años que intuía esto porque se lo dije a Manolita. Manolita, aquí hay algo raro. Digo que no, no es normal. No. Digo, porque es que huele mal.
1: Els Mossos també investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa dimecres a la nit. Van rebre l'avís per una agressió al carrer als afores de la ciutat i quan van arribar van trobar el cos d'un home sense vida i amb signes de violència.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: I quan és 7:15, us expliquem que el restaurant Pícnic de Sitges, al Passeig Marítim, tancarà aquest cap de setmana després de 70 anys. El Ministeri de Transició Ecològica n'ha ordenat el tancament perquè incompleix la llei de costes i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha tombat el darrer recurs amb el qual els propietaris intentaven salvar el negoci. Ara, l'Ajuntament de Sitges reclama poder decidir què es farà a la zona i evitar-ne la degradació. Ens ho explica en Carles Monasterio, de Canal Blau.
17: Aquest cap de setmana serà l'últim que el restaurant Pícnic de Sitges podrà obrir les seves portes. Després de 70 anys en funcionament i fins a 4 generacions familiars, el Ministeri de Transició Ecològica ha ordenat el tancament definitiu de l'establiment per incomplir la llei de costes per la seva ubicació en domini públic maritimoterrestre. A l'espera de quin serà el futur de la zona, l'Ajuntament de Sitges torna a demanar al Ministeri poder-se quedar amb l'ús de les instal·lacions fins que no s'hagi de començar l'actuació que s'hi executarà i que encara està per decidir.
18: Hem de demanar què passa ara, què farem ara, i volem nosaltres formar part. Nosaltres, si bé recordeu, quan vam venir a dir que ho tiraven a terra, van dir que el juny d'aquest any tindrien un projecte. No el tenen encara. L'hem demanat moltes vegades, no el tenen. Ara hem tornat a demanar que ens han d'ensenyar quin projecte hi ha. Hem demanat fer una taula de treball amb Sitges perquè nosaltres volem estar en les preses de decisió.
17: El consistori també ha mostrat el seu suport a la 40ena de treballadors que es quedaran sense feina i ha posat a la seva disposició els serveis de l'Ajuntament.
1: La companyia EasyJet connectarà l'aeroport de Girona Costa Brava amb el de Gatwick a Londres i el de Liverpool, 2 cops per setmana cadascun durant la temporada d'estiu del 2027. La ruta amb Liverpool començarà al març i s'estendrà fins a l'octubre, mentre que amb Londres s'iniciarà el mes de juny. D'aquesta manera s'afegeixen 17.000 seients més a l'oferta de l'aeroport. Des de la companyia, a més, no descarten ampliar l'oferta de cara a la temporada d'hivern.

0: El Barça s'ha apuntat la primera victòria a l'Eurolliga de bàsquet, imposant-se per 89 a 82 a l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat pels de Pablo Lasso, la millora dels blaugrana al segon període els va permetre marxar al vestidor amb un mínim avantatge per 45 a 44. El duel va estar ajustat fins al final, quan l'encert dels de Sekulić, liderat per Kevin Panther, va acabar decantant el duel i deixant la victòria al Palau. Va destacar també l'aportació de Darío Brizuela, màxim anotador amb 20 punts.
1: Saber remontar un partido muy complicado para nosotros y de la manera que se ha remontado, que ha sido desde la pelea y el trabajo duro, pues ahora mismo súper contentos. Es el ADN que se quiere en este equipo, que se presione todo el partido, que se vaya al rebote como locos, que el rival se sienta muy incómodo, cada vez que recuperamos el balón nos reboteamos correr. Y hoy sí que nos ha costado un poquito al principio, pero creo que la segunda parte lo hemos hecho muy bien.
0: Aquest cap de setmana arrenca la Lliga ACB de bàsquet. Demà debutaran el Manresa i el Barça i diumenge ho faran el Joventut, el Bàsquet Girona i l'Ilerna Lleida. El conjunt del Segrià comença a la pista del vigent campió, el València. Tot i la dificultat, l'equip és optimista i confia en sorprendre el Roig Arena. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
2: El vestidor té ganes de fer una gran temporada. La clau per aconseguir els objectius està en l'equilibri que ha assolit el grup.
3: Des d'un principi de temporada hem tingut ja totes les peces disponibles. La temporada passada doncs, va començar la temporada que ens faltava encara alguna peça. Aquest any hem pogut començar tots i, com et dic, crec que a diferència de l'any passat, aquest any doncs, tenim més equilibri, no?, en totes les posicions. Tenim molt clares quines són les posicions del base, de l'escolta, de l'aler, de l'ala pivot i del pivot, i la gent té molt clara el seu rol, no?
2: Amb tot el pool de gairebé construït, a falta d'un pivot que supleixi la baixa de llarga duració de Tumane Diagne, es pot somiar en fer un pas més enllà de la salvació?
4: Sí, sí, yo creo que sí, porque la cualidad de jugadores tenemos este año y la mentalidad para creciendo.
2: La primera prova per a l'Ilerna Lleida no serà precisament davant la ventafocs de la Lliga, sinó que ni més ni menys davant el vigent campió, el Roig Arena.
0: A la Lliga F, el Badalona Women s'enfrontarà demà al migdia al Granada, encara al Municipal de Palamós. Les de Marc Ballester són cinquenes amb 7 punts, després de sumar dues victòries, un empat i una derrota. El duel serà especial per a Lauri Requena, que s'enfrontarà al seu ex-equip.
5: Siempre ha sido un equipo combinativo, muy competitivo, que es verdad que tiene muchas piezas nuevas que se están, pues bueno, intentando encajar. Igual que nosotras, creo que va a ser un partido muy disputado y que, pues bueno, el que le ponga más intensidad y quizá pues esté más acertado, pues es el que se lleve los tres puntos. El Granada siempre va a ser un equipo muy especial, al que le tengo muchísimo cariño, en el que tengo gente que quiero, pero bueno, soy muy competitiva y voy a ir a ganar y a por los tres puntos.
0: I un darrer apunt en rugbi, perquè aquest diumenge la Unió Esportiva Sant Boiana inicia la temporada a la Divisió d'Honor contra El Salvador. El partit suposarà l'estrena oficial de Ricardo Cortés al capdavant del Degà després d'una pretemporada intensa. El duel es jugarà al Valdiri Aleu a partir de les 12 del migdia i es podrà veure en directe per la xarxa Més.

0: El mes de setembre és sinònim de festes major a algunes grans ciutats com Barcelona, Tarragona o Reus. La capital catalana, per exemple, vivia aquest dijous el dia de la Mercè, la seva patrona. Un dels actes més destacats ha estat l'espectacle El fil vermell, que ha il·luminat el front marítim amb 750 drons. El show s'ha inspirat en la llegenda del fil vermell del destí, amb una coreografia en què els símbols de Barcelona i Xangai s'han entrellaçat per explicar tot allò que uneix les dues ciutats. Hores abans, els gegants s'han fet els amos del centre de la ciutat amb la cavalcada que sortia de plaça de Catalunya per enfilar la Via Laietana amb destinació a la plaça de Sant Jaume. Allà, davant de l'Ajuntament de la capital catalana, s'han viscut els moments més culminants. També hi ha hagut diada castellera a la Mercè. Els castellers de Sants han estat la colla que ha fet l'actuació més destacada de la matinal castellera. Els grisos s'han anotat la tercera tripleta màgica de la temporada. El 3 de 9 en folre, el 4 de 9 també en folre i el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia han signat la millor actuació de la temporada, especialment per aconseguir descarregar el 5 de 8. Els castellers de Barcelona no han pogut, però, descarregar el 3 de 9 en folre. Ha estat en aquesta diada de la Mercè, a més, que s'ha estrenat el casc i el nou protecció facial semirrígid que cobreix les celles, el pont nasal i els pòmuls a la canalla castellera. I els qui també han fet servir aquestes proteccions millorades són les colles castelleres de Tarragona durant els tradicionals pilars caminant. Un recorregut de 413 metres, els que separen just les escales de la catedral de l'Ajuntament a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha estat la primera en completar sencer el recorregut, seguida dels Xiquets del Serrallo, que han aconseguit trencar així la ratxa negativa dels últims dos anys que no finalitzaven el recorregut. I ho han fet a una velocitat notable, igual que la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. L'únic pilar que no ha pogut arribar ha estat el dels Xiquets de Tarragona, que s'ha trencat només entrar a la plaça. Afluència massiva a la Setmana del Llibre en Català en aquesta jornada de la Mercè. Un públic eminentment familiar ha triat i remenat entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg. Entre ells, les petites editorials. Per a elles, la Setmana del Llibre és un aparador que els permet donar a conèixer les seves creacions. Ens ho explica en David Navarro.
1: La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
2: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
1: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.
0: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, La Xarxa, que s'estrena aquest diumenge a les 9 del vespre i que es fa en col·laboració amb l'Eurecat, una proposta amb què es vol lluitar contra la bretxa digital i que, a través d'entrevistes a experts i diverses seccions, tractarà amb un llenguatge senzill i didàctic tot allò relacionat amb la revolució de la intel·ligència artificial. Així ho explica Joan Ferrer, director i presentador dels Zeros i Uns.
3: Els Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies. Els Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
0: Rosalía participarà en el nou disc d'U2. L'artista de Sant Esteve Sesrovires serà una de les grans protagonistes de Carnaval de Luz, el nou àlbum del grup irlandès, el primer en 9 anys, que es publicarà el 13 de novembre. La col·laboració serà dins la cançó de Mirror Maker, tot i que es desconeix com serà el tema ni quin paper hi tindrà Rosalía. La notícia arriba junt amb la publicació d'una de les cançons d'aquest àlbum, Silencio, una cançó de poc més de 2 minuts i mig que U2 defineix com un homenatge a l'esperit insolent del surf punk dels seus primers anys. El videoclip deia, s'ha enregistrat a Ciutat de Mèxic.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Sabies que...
5: Sabies que els bonsais, els arbres en miniatura originaris del Japó, poden viure centenars d'anys amb la cura adequada? Aquesta pràctica mil·lenària, que combina art i horticultura, té una curiositat fascinant. Cada bonsai és una obra viva que reflecteix l'harmonia entre l'home i la natura. Els mestres bonsaiistes poden crear arbres que semblen vells i robustos, amb troncs gruixuts i branques torçades, tot mantenint-los en una mida reduïda, sovint de menys de 60 centímetres. Això s'aconsegueix mitjançant tècniques com la poda regular, el control de les arrels i l'ús de testos petits que limiten el creixement sense malmetre la salut de l'arbre. Alguns bonsais, com els del Jardí Botànic de Tòquio, tenen més de 500 anys i han sobreviscut a guerres i desastres naturals gràcies a la dedicació dels seus cuidadors. A més, cada espècie requereix de tècniques específiques i els estils varien. Aquesta paciència i precisió converteixen els bonsais en una metàfora viva del temps i la perseverança, captivant cultures d'arreu del món.
0: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la cimera d'aquest matí a Palau per abordar la crisi educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui a tots els partits per buscar un acord ampli de país en aquesta matèria. Ho fa enmig d'un clima convuls, amb noves convocatòries de vagues de docents a la vista aquesta tardor i després del fiasco en la gestió de les proves PISA. Mentre els partits de l'oposició reclamen la dimissió de la consellera Esther Niubó, el Consell de l'Educació ja treballa per fixar una estratègia de millora del sistema amb l'horitzó de les primeres conclusions a l'abril. De seguida analitzem l'abast real que pot tenir aquesta cimera, així com les mesures que s'estan estudiant en conversa amb el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 25 de setembre. Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat. El departament fa marxa enrere, per tant, a una mesura presa ara fa 2 anys. A més, els centres també hauran de tenir un pla lector. PSOE i Junts intensifiquen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge mentre Sumar pressiona perquè la mesura entri al pròxim Consell de Ministres de dimarts vinent. Tot plegat després del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió. Dels esports, el Barça ha començat l'Eurolliga de bàsquet amb una victòria per 89-82 sobre l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat per l'equip turc, la remuntada blaugrana ha acabat donant el triomf als de Sekulic. Kevin Panther i Darío Brizuela, amb 19 i 20 punts cadascun, han liderat l'equip. I en cultura, les festes de la Mercè despleguen el seu calendari festiu aquest cap de setmana, després de diades geganteres i castelleres i d'un gran espectacle de drons que ha agermanat les ciutats de Barcelona i Xangai amb la platja de la Barceloneta com a escenari. I a Tarragona, el recorregut dels Pilars caminant ha tancat les festes de Santa Tecla. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hores d'ara hi ha un incendi de vehicle que obliga a tallar la calçada de l'AP7 des de fa uns minuts a l'altura d'Avinyonet del Penedès en sentit sud, direcció Tarragona, i que deixa 3 quilòmetres de lentitud. Per altra banda, Santa Maria d'Oló es talla la C-25 en sentit Girona per un accident que ja deixa 1 quilòmetre de cua. També sumen un segon accident, també sumem, de fet, un segon accident a l'AP-7 a Bàscara, que en sentit nord deixa només un carril obert. Pel que fa als transports públics, ara mateix el trajecte de tren de la Pobla de Segur amb destinació a l'estació de Lleida Pirineus s'ha de fer amb un autobús alternatiu a causa d'un incendi entre l'estació de la capital del Segrià i el polígon industrial al Segre. I repassem ara el temps. Arriba el cap de setmana amb continuïtat, doncs, pel que fa a la temperatura, a la calor i al sol. Aquest divendres s'espera un temps tranquil, amb poc vent i alguns núvols cap a les Terres de l'Ebre. Tot plegat amb una temperatura, el que dèiem, que augmentarà aquesta tarda respecte a ahir. Les temperatures continuaran sent, doncs, típiques del mes d'agost, sobretot a Lleida i l'Ebre. Però diumenge els termòmetres no apujaran, no s'apujaran més.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convoca aquest matí una cimera de partits per intentar tancar un acord de país en matèria d'educació. Una trobada que arriba en un moment especialment convuls, amb un nou calendari de protestes de mestres i professors a la vista aquesta tardor i la confrontació política de fons per la crisi en la gestió.

0: entitats del sector per elaborar un diagnòstic i unes propostes concretes de millora del sistema amb el mes d'abril com a horitzó. Tot plegat abans que dimecres Salvador Illa comparegués al Parlament per reconèixer errors greus en el fiasco de les proves PISA i reblar el compromís d'un nou pacte educatiu amb poques mesures, però concretes i amb una continuïtat d'aplicació durant almenys 10 anys. Al marge del quòrum i resultats d'aquesta cimera, els esforços del govern per modular la tempesta política es recuperaran dilluns quan una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures més als postulats inicials que passen per recuperar els llibres de text, reforçar la lectura i combatre l'abús de les pantalles.
1: En aquest context, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, 2 anys després de retirar-les. També, pel proper curs, demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector. Fins ara era voluntari. Educació ho enmarca en l'estratègia de reforç de l'aprenentatge. Ens ho expliquen els companys d'ETV.
2: El projecte s'estructura en 6 eixos principals d'actuació que abasten des de la millora i modernització de les infraestructures escolars fins a un reforç intensiu de la competència matemàtica. No obstant això, el gran pilar de la reforma se centra en la llengua i en el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Tant a les escoles públiques com a les concertades, el departament vol posar fi al model de lectura lliure sense guiatge pedagògic per evitar que els estudiants consumeixin textos de baixa complexitat lingüística.
3: Una proposta que pretén afavorir la lectura, una lectura comuna del marc curricular i orientar d'una manera progressiva aquestes decisions pedagògiques en els centres. Perquè no podem fer avançar el nostre alumnat si no tenim una base consolidada. El desenvolupament competencial requereix una base de coneixements.
2: Unes mesures que busquen dotar els centres de més eines pedagògiques i aportar als joves models del món més complexos.
1: Aquest matí, amb la cimera política sobre l'educació i el nou pla lector sobre la taula, volem saber què en diuen els experts. Per això hem convidat Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, per entendre què hi ha realment en joc i què pot funcionar en un sistema que fa anys que busca resultats. Enric Prats, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
4: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Comencem, si li sembla bé, per la cimera dels polítics. Des del seu punt de vista, aquesta reunió, aquesta trobada, pot servir realment per trobar solucions o és només una manera de repartir responsabilitats per diluir el problema?
4: Bé, segurament seran les dues coses. D'una banda, hauria de ser un espai on realment ja es prenguessin decisions de futur, no de present, perquè el tema és llarg, i segurament s'aprofitarà perquè es tirin els tassos al cap als polítics, no?, per allò que han fet bé o malament. Jo espero i desitgem que hauria de ser una cimera on es prenguin decisions i es prenguin, si més no, 5-6 acords clars, contundents i a llarg termini.
1: Anem ara per al reforç de l'aprenentatge. No sé, el govern recupera la lectura, la redacció, el càlcul mental, el material en paper. Des del seu criteri com a expert, aquest retorn als bàsics que en diuen, que ha dit, si més no, la consellera, és realment encertat? Pot millorar l'aprenentatge o és un gir massa nostàlgic, diguem-li així, per a les competències d'aquest segle XXI?
4: De fet, no és cap gir. De fet, a les escoles ja es fa allò bàsic i fan allò que poden, això per començar, perquè els recursos són els que són i, per tant, allò que com dotem les escoles està com està. Jo sempre dic que els resultats que tenim a PISA són prou satisfactoris atès el volum d'inversió que hi posem, no? És cert que aquestes mesures poden ajudar una mica, però no oblidem que en el cas de la lectura obligatòria, que per cert mai ha deixat d'estar obligatòria, el que passa que el departament no fixava unes concretes, van referides a batxillerat, quan aquests informes mesuren el nivell anterior al batxillerat. Per tant, la lectura hauria de ser previ. De prou lectors, crec que el departament ja accepta que n'hi hagin uns 700 a tot Catalunya dels 4.000 i pico centres que tenim. Clar, el que és important és saber lligar això amb les biblioteques escolars, perquè les biblioteques ha estat un fenomen que pràcticament, si no ha desaparegut de les escoles, pràcticament ha desaparegut perquè s'han hagut de reprofitar aquests espais per altres funcions. I no oblidem també què està passant amb biblioteques a nivell local, a nivell municipal, no? Per tant, el tema de la lectura sí que és important, però són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa d'escriure a mà, només faltaria, no? La lectura ja es fa, això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
1: Com creu que s'hauria, doncs, de reprendre aquesta confiança amb el

0: professorat. Què hauria de fer l'administració per donar-los això, aquest, no sé, aquest, recuperar aquesta autoritat que potser en un moment donat antigament havien tingut i que potser tampoc seria correcta la paraula autoritat, però entengui'm.
1: Sí, sí, no, la paraula autoritat està de moda i no és només de moda, o sigui, és una paraula que portem arrossegant fa molt de temps, no? És cert que l'autoritat docent, com l'autoritat d'altres agents socials que havien tingut un cert prestigi, polítics, potser periodistes, no ho sé, ha estat en crisi o està en declivi, diguem-ho així, no? Per tant, va acompanyat d'un fenomen social de no creure, no?, en l'autoritat, en general, com a concepte. Per tant, això ja no va a favor. Aquesta autoritat, el que sí que hauria d'anar acompanyada són de mesures concretes que reforcessin el prestigi del professorat, no?, que reforcessin la capacitat d'atreure un talent i uns alumnes, estudiants, futurs mestres que tinguessin aquest compromís, no?, amb la professió. I són polítiques que no s'han pres els últims 15 anys, no? La política docent ha estat absent de les polítiques educatives i de les polítiques del govern. Jo repassava programes electorals avui mateix, no?, i veia com el professorat queda lluny de qualsevol mesura educativa, no?, i les vagues són una mostra, un símptoma, que això no s'ha portat bé els darrers anys, no? Per tant, recuperem el prestigi del docent, recuperem-lo amb polítiques transversals, no?, de diferents àmbits, també amb implicació de les famílies, i per tant això pot ser una via de solució, o d'avançar amb un altre horitzó cara als pròxims anys. Pensem que no podem pensar que l'educació es resoldrà en 2-3 anys. És impossible. I no oblidem que els consellers d'educació o conselleres en aquest país dura molt poc en el càrrec, dura menys de 4 anys, per tant no ajuda a planificar a llarg termini. Jo demanaria als partits polítics que el primer acord que prenguin és que no utilitzaran l'escola com a batalla campal per tirar-se els trastos al cap almenys durant 15 anys i almenys en públic. En privat facin el que vulguin, no? Però el debat de l'altre dia, que a mi no em va semblar gaire substancial, la veritat, ja sabem el que deien, no portava gaires pistes de per on poden anar els trets a partir d'ara, no? Per tant, jo demanaria això, no? O sigui, tranquil·litzar, menys soroll, i treballar amb calma i parlem-ne.
0: I acabo, si em permet, trepitjant un altre ull de poll. Amb un terç de l'alumnat amb necessitats especials i una segregació creixent, aquestes mesures poden canviar realment la vida dins l'aula? Què cal prioritzar? Parlem de ràtios, de recursos, d'equitat, perquè el reforç de competències tingui impacte.
1: El 30% d'alumnes que tenen necessitats, això segons quines escoles pot augmentar o pot baixar, i a més, el 30% d'alumnes en risc de pobresa. No oblidem que són situacions diferents, poden coincidir o no. Per tant, la complexitat és elevada i anirà a més. Això sense recursos no va enlloc. Sense una planificació a 3, 4, 5 anys de recursos no farem res. L'ambició d'arribar al 6% del PIB, com s'està dient, que seria una mesura que potser en 10 anys es podria assolir, en 10 anys, dic, es podria assolir sense massa pressió fiscal, no? És una mesura que ens posaria a un cert nivell al costat d'Europa, però pensem que Europa ja va més enllà. Per tant, segurament no hauríem de pensar en un 6%, sinó hauríem de pensar en un índex una mica més elevat per arribar-hi en un termini prudencial, en un termini més o menys, no curt, però mitjà termini, no? Per tant, jo crec que la cosa va en aquest sentit, i si es procura arribar a acords concrets i es procura que per arribar a aquest nucli d'alumnes amb més dificultats atenguem aquells casos, aquelles situacions més complexes en aquells llocs on realment s'està produint. No tot arreu està passant el mateix, no tot arreu la situació és la mateixa, i per tant hem de baixar la lupa i atendre-ho amb les situacions concretes que ens podem trobar.
0: Enric Prats, gràcies per l'anàlisi i bon dia.
1: Bon dia a vosaltres, gràcies.
2: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. Tot això l'endemà del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. En aquest sentit, l'executiu espanyol, PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar una nova normativa. És una informació del David Amador.
3: L'anterior decret d'habitatge es va rebutjar l'abril passat al Congrés, amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox, amb l'abstenció del PNB. Per la seva banda, PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor. A les últimes hores, foc creuat entre la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Ayuso assegura que Catalunya desnona molt més que la capital d'Espanya. Al seu torn, Illa demana que la dreta i l'extrema dreta aprovin el nou decret d'habitatge.
4: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
5: Las instituciones estem per combatre això, almenys les catalanes. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, que s'ho rumiïn.
3: Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, també ha respost la presidenta madrilenya, la qualificada de psicòpata social, i referma el compromís de l'executiu per aprovar el nou decret dimarts vinent al Consell de Ministres.
6: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social i, per tant, ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària, sí. El dimarts, el govern d'Espanya de coalició progressista ha d'estar a l'alçada perquè no li podem fallar a la gent.
3: Fons de Sumar asseguren que el Reial Decret hauria d'incloure la congelació i pròrroga dels lloguers, la regulació dels usos especulatius de l'habitatge, com els pisos turístics i de temporada, i la protecció dels llogaters davant dels fons voltor.
0: La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El Suprem ja va anul·lar la prohibició del burca que la Paeria havia aprovat el 2010 perquè considerava que no tenia competències per regular aspectes relacionats amb drets fonamentals. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: El Centre Agroecològic Bioponent participa en el projecte europeu Testarec, que treballa per facilitar la incorporació de noves persones al sector agrari i garantir la continuïtat de les explotacions. La iniciativa estudia eines com els espais test que permeten provar una activitat agrícola abans d'assumir una inversió inicial. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
7: Facilitar el relleu generacional és l'objectiu del projecte europeu Testarec, en què participa Bioponent. La iniciativa, que s'allargarà fins al 2028, vol facilitar la incorporació de noves persones al sector agrari i garantir la continuïtat de les explotacions. Un dels principals obstacles és l'accés a la terra i la inversió inicial. El projecte estudia fórmules com els espais test que permetran provar una activitat agrària durant un temps sense haver de comprar o llogar una finca ni invertir en maquinària.
8: Ser com una prova per les persones que s'incorporen al món agrari i que no tenen una finca familiar i s'ho han d'anar a buscar fora. Aquests espais permeten durant un temps provar l'activitat i si t'agrada sense haver de fer una inversió inicial, sense haver de comprar una finca o sense haver-la de llogar, ni material, màquines, tractors.
7: Testarec també preveu noves jornades de treball i l'intercanvi d'experiències entre territoris per identificar les pràctiques que funcionen i adaptar-les al context català.
0: La plataforma Trens i Transports Dignes de les Terres de l'Ebre reclama solucions per als alumnes de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta que estudien a la tarda a Tortosa i no tenen transport públic per tornar als seus municipis. Segons les dades facilitades per l'Institut de l'Ebre, 101 alumnes del centre provenen de municipis de fora de Tortosa i es calcula que la meitat podrien tenir problemes per tornar a casa després de les classes de la tarda. És una informació d'en Martí Carot, de Canal T.
9: La problemàtica s'ha posat a sobre la taula arran de la carta d'un pare d'un alumne de l'IES de l'Ebre. La plataforma es va posar en contacte amb la direcció del centre i va confirmar que hi ha alumnat de municipis com Móra d'Ebre, Móra la Nova, Ribarroja d'Ebre o Flix, que no disposa de transport públic de tornada a partir de les 5 de la tarda.
10: Que hi havia molts alumnes de molts de pobles diferents, i inclús mos va donar la llista dels pobles, que tenien este problema. Fins i tot va arribar a dir-nos que hi havia 101 alumnes que sortien cap a Ribera d'Ebre i Terra Alta, i d'aquests, potser la meitat, eren alumnes de cicle formatiu de tarda.
9: La manca de connexions afecta especialment els estudiants, que encara no tenen carnet de conduir, segons la plataforma, pot condicionar les possibilitats de continuar els estudis fora del seu municipi. Reclamen, per tant, que les administracions estudien una solució estable que permeti garantir el retorn dels alumnes després de les classes de tarda.
0: Només falten 10 minuts per arribar a les 8 en punt del matí. Abordem la crònica esportiva explicant-vos que el Barça s'ha apuntat la primera victòria a l'Eurolliga de bàsquet, imposant-se per 89 a 82 a l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat pels de Pablo Lasso, la millora dels blaugrana al segon període els va permetre marxar al vestidor amb un mínim avantatge per 45 a 44. El duel va estar ajustat fins al final, quan l'encert dels de Sekulić, liderat per Kevin Panther, va acabar decantant el duel i deixant la victòria al Palau. Va destacar també l'aportació de Darío Brizuela, màxim anotador, amb 20 punts.
11: Saber remontar un partido muy complicado para nosotros y de la manera que se ha remontado, que ha sido desde la pelea y el trabajo duro, pues ahora mismo súper contentos. Es el ADN que se quiere en este equipo, que se presione todo el partido, que se vaya al rebote como locos, que el rival se sienta muy incómodo, cada vez que recuperamos el balón nos reboteamos correr, y hoy sí que nos ha costado un poquito al principio, pero creo que en la segunda parte lo hemos hecho muy bien.
0: El Girona obre la jornada 7 a la segona divisió de futbol. Els blanquivermells volen fer bona la victòria aconseguida a Cádiz i donar-li continuïtat a Montilivi davant l'Albacete, que només ha sumat un punt fins ara. Els de Quique Álvarez s'hauran de sobreposar a nombroses baixes. Ens apropa la prèvia el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
12: Amb pinces. Així és com afronta el partit el Girona davant l'Albacete, degut a un regiment de baixes que fa por. Fins a 8 absències tindrà Quique Álvarez, tot i recuperar i poder tenir a disposició a Mateu Morell i Unai Hernández, ja recuperats dels problemes físics. Els gironins reben la visita de l'Albacete, un conjunt manxec que encara no coneix la victòria aquesta temporada i que només suma un punt de 18 possibles. Tot i això, el tècnic gironí no se'n refia ni un pèl, i així és com descriu el partit que afronta el seu equip.
13: És un equip que competeix molt bé amb aquest entrenador, amb l'Alberto, fa 2-3 temporades, ha fet 2 grans temporades, i tots els rivals desperten. Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit.
12: Així doncs, el Girona buscarà fer bona la darrera victòria al camp del Cádiz, enllaçant el segon triomf consecutiu per tal de no perdre pistonada i mantenir-se a la part alta de la classificació.
0: A primera no hi ha jornada pels partits internacionals. En aquest marc, Xavi Hernández ha debutat com a entrenador dels Països Baixos amb un empat davant d'Alemanya. Pel que fa al combinat espanyol, encetarà demà la Nations League contra Anglaterra a Wembley. La diàspora de jugadors del Barça va més enllà de les seleccions absolutes i Marc Bernal i Xavi Espar s'enfrontaran avui a Finlàndia en partit classificatori per a l'Europeu Sub-21. Espar, que s'ha fet amb un lloc als plans de Hansi Flick, destaca la seva polivalència.
14: He jugado toda la vida de 6, de pivote. Pero sí que es verdad que en cadete, de segundo año, me pusieron de lateral derecho y lo hice bien. Entonces de ahí empecé a subir. Y bueno, pues ahora he estado jugando en el Barça de lateral izquierdo. Puedo jugar de interior también. Yo siempre he dicho que lo importante es jugar. Entonces, si el míster te quiere en otra posición, pues yo siempre intento adaptarme e intentar aprovechar la oportunidad.
0: El Barça s'enfronta avui al Gimbi Cartagena en la tercera jornada del torneig d'obertura de la Lliga de Futbol Sala. Després de sumar 2 victòries en 2 partits, els blaugranes es troben amb un rival que està cridat a ocupar la part alta de la classificació. Un triomf mantindria els de Javi Rodríguez al capdavant de la classificació. El tècnic destaca el potencial del conjunt murcià.
15: Un equipo que está muy bien trabajado, un equipo que es fuerte tanto en ataque como en defensa, así que vamos a tener que estar con todos los sentidos bien puestos y con toda la máxima concentración para que el partido no lo podamos llevar. Bueno, Cartagena tiene peligro en todos los sitios, desde la defensa, que es una defensa muy fuerte que se suma al ataque, desde las alas, que tienen muy buen uno contra uno y que se asocian bien, desde los pivos, que son fuertes y se giran bien y se asocian bien con jugadores. Al final es un equipo que es muy fuerte.
0: El mes de setembre és sinònim de festes majors a algunes grans ciutats com Barcelona, Tarragona o Reus. La capital catalana, per exemple, vivia aquest dijous el dia de la Mercè, la seva patrona. Un dels actes més destacats ha estat l'espectacle El fil vermell, que ha il·luminat el front marítim amb 750 drons. El show s'ha inspirat en la llegenda del fil vermell del destí, amb una coreografia en què els símbols de Barcelona i Xangai s'han entrellaçat per explicar tot allò que uneix les dues ciutats. Hores abans, els gegants s'han fet els amos del centre de la ciutat amb la cavalcada que sortia de Plaça de Catalunya per enfilar la Via Laietana amb destinació a la plaça de Sant Jaume. Allà, davant de l'Ajuntament de la capital catalana, s'han viscut els moments més culminants. També hi ha hagut diada castellera a la Mercè. Els castellers de Sants han estat la colla que ha fet l'actuació més destacada de la matinal castellera. Els grisos s'han anotat la tercera tripleta màgica de la temporada, o sigui, el 3 de 9 amb folre, el 4 de 9 també amb folre i el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia han signat la millor actuació de la temporada, especialment per aconseguir descarregar el 5 de 8. Els castellers de Barcelona, en canvi, no han pogut descarregar el 3 de 9 amb folre. Ha estat en aquesta diada de la Mercè, a més, que s'ha estrenat el casc i el nou protector facial semirrígid que cobreix les celles, el pont nasal i els pòmuls a la canalla castellera. I els qui també han fet servir aquestes proteccions millorades són les colles castelleres de Tarragona durant els tradicionals pilars caminant, un recorregut de 413 metres, els que separen just les escales de la catedral de l'Ajuntament, a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha estat la primera en completar sencer el recorregut, seguida dels Xiquets del Serrallo, que han aconseguit trencar així la ratxa negativa dels últims dos anys, que no finalitzaven el traçat. I ho han fet a una velocitat notable, igual que la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. L'únic pilar que no ha pogut arribar ha estat el dels Xiquets de Tarragona, que s'ha trencat només entrar a la plaça. Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, La Xarxa, que s'estrena just aquest diumenge a les 9 del vespre i que es fa en col·laboració amb l'Eurecat, una proposta amb què es vol lluitar contra la bretxa digital i que, a través d'entrevistes a experts i diverses seccions, tractarà amb un llenguatge senzill i didàctic tot allò relacionat amb la revolució de la IA. Així ho explica en Joan Ferrer, director i presentador dels Zeros i Uns.
16: Els Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies, que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
3: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
4: Sí, sí, sí.
3: Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-d'Osera.
1: Vale, doncs ja està.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.
0: El diccionari Termcat.
6: Paraules noves que ja pots dir.
0: Número 1. Codi alfanumèric que identifica els additius alimentaris autoritzats dins de la Unió Europea.
6: Tenemos que valer per la llem.
1: A moltes etiquetes dels productes alimentaris que comprem al supermercat hi trobem aquesta E dels additius alimentaris, que també pot dir-se codi E. Número 1, o codi, abans de la lletra E, que és la inicial d'Europa i que va seguida de 3 o 4 dígits, s'hi indica la classe funcional de l'additiu en qüestió. Humectant, acidulant, escumejant... Tot plegat és perquè sàpigues que s'ha avaluat en termes de seguretat i eficàcia i que és segur per a l'ús en aliments dins dels límits que marquen les normatives europees.
6: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia. Cimera aquest matí a Palau per abordar la crisi educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui tots els partits per buscar un acord ampli de país en aquesta matèria. Ho fa enmig d'un clima convuls, amb noves convocatòries de vagues de docents a la vista aquesta tardor i després del fiasco en la gestió de les proves PISA. Mentre els partits de l'oposició reclamen la dimissió de la consellera Esther Niubó, el Consell de l'Educació ja treballa per fixar una estratègia de millora del sistema amb l'horitzó de les primeres conclusions a l'abril. El professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, ha reclamat des del Notícies en Xarxa llums llargs al govern i més confiança en la feina de mestres i professors.
8: Són mesures més cosmètiques que ara la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat.
7: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 25 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat. El departament fa marxa enrere, per tant, a una mesura presa ara fa 2 anys. A més, els centres també hauran de tenir un pla lector. PSOE i Junts intensifiquen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge mentre Sumar pressiona perquè la mesura entri al pròxim Consell de Ministres de dimarts vinent. Tot plegat després del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió. De seguida parlarem amb la portaveu d'aquesta formació a l'Ajuntament de Lleida, Violant Cervera. I dels esports, el Barça ha començat l'Eurolliga de bàsquet amb una victòria per 89 a 82 sobre l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat per l'equip turc, la remuntada blaugrana ha acabat donant el triomf als de Sekulic. Kevin Panther i Darío Brizuela, amb 19 i 20 punts cadascun, han liderat l'equip. I en cultura, les festes de la Mercè despleguen el seu calendari festiu aquest cap de setmana després de diades geganteres i castelleres i d'un gran espectacle de drons que ha agermanat les ciutats de Barcelona i Xangai amb la platja de la Barceloneta com a escenari. I a Tarragona, el recorregut dels Pilars caminant ha tancat les festes de Santa Tecla. També estan de festa a Reus, avui, que és el dia de la patrona, Misericòrdia. Tot seguit connectarem en directe amb el santuari que du el seu nom, on arrenca la festa. Volem saber com se circula a aquesta hora la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i ho fem amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
2: Hola, molt bon dia. Doncs tenim un matí que ha endegat, hi ha molts problemes, amb 5 accidents, amb 5 camions implicats en cadascun d'ells. No 5, però un camió en cadascun dels accidents. Comencem parlant, per exemple, de l'AP7 a Avinyonet del Penedès, on ha cremat un camió i encara s'està controlant aquest incendi, i això està provocant doncs, que només hi hagi un carril obert i que s'hagin de fer desviaments o recomanar desviaments en aquesta via. L'altre accident és a la C25 a Santa Maria d'Oló, en sentit Girona, que hi han topat 2 camions, un d'ells ha bolcat, i per tant la situació és complicada. A Bàscara, a la P7, també hi ha només un carril obert, una topada entre un turisme i 2 camions, i en el cas, per exemple, del Guaire, a la A14 hi ha una avaria d'un altre camió que en sentit Alfarràs talla un carril, la Nacional 154, un altre camió articulat, abolcat, i està tallada la via i es fan desviaments cap a la Nacional 152 i la D66. Per tant, matí que endega molt complicat, l'àrea metropolitana també en força moviment, sobretot per l'àrea, per els accessos nord, i demanar-vos que no baixeu la guàrdia. Molt bon dia.
7: Problemes també a aquesta hora al transport públic. El trajecte del tren de la Pobla de Segur amb destinació a l'estació de Lleida Pirineus s'ha de fer amb un autobús alternatiu a causa d'un incendi entre l'estació de la capital del Segrià i el polígon industrial al Segre. I fem un cop d'ull ara a la previsió del temps, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel. Dies de jerseiet matinal i tarda de Bermudes.
4: Així de clar, Helena, molt bon dia. I és que continuarà aquesta situació com toca per les dates a primera hora del dia, però de seguida, 10-11 del matí, aquesta temperatura s'enfilarà i s'acabarà situant les properes tardes, sobretot la d'avui, en valors d'estiu, valors de ple estiu, fins i tot en algun cas. A hores d'ara, doncs, tenim aquest cel que ha tornat a deixar, i de fet, a hores d'ara està deixant una sortida del sol ben maca, núvols completament esfilagarsats, també hi ha algun núvol una mica més gruixut, amb boirina i tot, cap a les comarques de l'Ebre, però tot plegat és una situació de misèria i companyia, podríem dir. No són núvols que hagin de portar pluja. I l'ambient agradable, sobretot més humit i a més rosada a moltes comarques. La tarda de rosada cap ni una, perquè tot quedarà ben eixut, ben rostit i una temperatura elevada. Arribarem a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent i molts indrets del país de 28 a 32 graus. Ben feble, bona mar, que de fet ha de continuar també el cap de setmana. Cap de setmana simplement amb alguns núvols de mà a les comarques de Tarragona, sobretot al matí, i diumenge un dia una mica més emblanquinat. Tindrem més núvols, però completament esfilagarsats. Ja diem, Helena, de moment no hi ha manera que plogui a Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
7: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convoca aquest matí una cimera de partits per intentar tancar un acord de país en matèria d'educació. Una trobada que arriba en un moment especialment convuls, amb un nou calendari de protestes de mestres i professors a la vista aquesta tardor i la confrontació política de fons per la crisi en la gestió de les últimes proves PISA a Catalunya. Ho analitzem en aquesta crònica de Lluís Mata.
9: La cimera d'aquest matí al Palau de la Generalitat escenifica el tercer acte de la setmana en la resposta d'emergència del govern per intentar contenir la crisi en la gestió educativa. Els preparatius arrencaven dilluns amb l'activació del Consell d'Educació i un encàrrec molt concret del president: liderar un debat de país amb centenars d'entitats del sector per elaborar un diagnòstic i unes propostes concretes de millora del sistema amb el mes d'abril com a horitzó. Tot plegat abans que dimecres Salvador Illa comparegués al Parlament per reconèixer errors greus en el fiasco de les proves PISA i reblar el compromís d'un nou pacte educatiu amb poques mesures, però concretes i amb una continuïtat d'aplicació durant almenys 10 anys. Al marge del quòrum i resultats d'aquesta cimera, els esforços del govern per modular la tempesta política es recuperaran dilluns quan una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures més als postulats inicials que passen per recuperar els llibres de text, reforçar la lectura i combatre l'abús de les pantalles.
7: En aquest context, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, 2 anys després de retirar-les. També pel proper curs demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector. Fins ara era un pla voluntari. Educació ho emmarca en l'estratègia de reforç de l'aprenentatge. Ens ho amplien tot plegat els companys d'ETV.
10: El projecte s'estructura en 6 eixos principals d'actuació que abasten des de la millora i modernització de les infraestructures escolars fins a un reforç intensiu de la competència matemàtica. No obstant això, el gran pilar de la reforma se centra en la llengua i en el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Tant a les escoles públiques com a les concertades, el departament vol posar fi al model de lectura lliure sense guiatge pedagògic per evitar que els estudiants consumeixin textos de baixa complexitat lingüística.
11: Una proposta que pretén afavorir la lectura, una lectura comuna del marc curricular i orientar d'una manera progressiva aquestes decisions pedagògiques en els centres. Perquè no podem fer avançar el nostre alumnat si no tenim una base consolidada. El desenvolupament competencial requereix una base de coneixements.
10: Unes mesures que busquen dotar els centres de més eines pedagògiques i aportar als joves models del món més complexos.
7: En el capítol de reaccions recollim la d'Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona. Creu que les mesures que es puguin prendre a la cimera sobre educació no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant al dia a dia. A més, ha reclamat polítiques educatives a llarg termini i tornar a confiar en la feina dels mestres. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
8: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa d'escriure a mà, només faltaria, no? La lectura ja es fa, això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
7: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. Tot això l'endemà del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. En aquest sentit, l'executiu espanyol, PSOE i Junts, també han iniciat contactes per desencallar una nova normativa. És una informació del David Amador.
12: L'anterior decret d'habitatge es va rebutjar l'abril passat al Congrés, amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox, amb l'abstenció del PNB. Per la seva banda, PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor. A les últimes hores, foc creuat entre la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Ayuso assegura que Catalunya desnona molt més que la capital d'Espanya. Al seu torn, Illa demana que la dreta i l'extrema dreta aprovin el nou decret d'habitatge.
13: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
14: Las instituciones estem per combatre això, almenys les catalanes. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, es rumiïn.
12: Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, també ha respost la presidenta madrilenya, la qualificada de psicòpata social, i referma el compromís de l'executiu per aprovar el nou decret dimarts vinent al Consell de Ministres.
15: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social i, per tant, ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària, sí. El dimarts, el govern d'Espanya de coalició progressista ha d'estar a l'alçada perquè no li podem fallar a la gent.
12: Fons de Sumar asseguren que el Reial Decret hauria d'incloure la congelació i pròrroga dels lloguers, la regulació dels usos especulatius de l'habitatge, com els pisos turístics i de temporada, i la protecció dels llogaters davant dels fons voltor.
7: I avui també és notícia que la nova ponència del magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, sobre el recurs d'empara de Jordi Turull, diu que el Suprem es va apartar de la finalitat de l'amnistia amb la interpretació de no aplicar-la al delicte de malversació. L'esborrany del text contradiu els arguments del Suprem, que fins ara s'ha negat a aplicar l'amnistia a la malversació, al·legant que els líders de l'1 d'octubre van obtenir un benefici personal de caràcter patrimonial amb l'ús de diners públics per finançar el referèndum. De fet, considera que es tracta d'un excés en la interpretació de la llei. La nova ponència, que hauria d'aplanar el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya, es votarà el proper 6 d'octubre. Passen ara mateix 12 minuts de les 8 del matí. Avui, el ple de la Paeria votarà la nova ordenança de civisme que inclou la prohibició del burca i el niqab i que Junts ha decidit avalar després de pactar 48 esmenes amb el govern del PSC. Preguntem què implica aquest gir i quin model de ciutat hi ha al darrere. I li preguntem a la portaveu de Junts i candidata a l'alcaldia de Lleida, Violant Cervera. Bon dia, senyora Cervera, i gràcies per atendre'ns aquest matí.
16: Molt bon dia. Sí, sí, el matí de ple, justament. Bon dia, moltes gràcies.
7: Deia que Junts va passar de l'abstenció al suport després que el PSC acceptés o hagi acceptat la majoria de les vostres esmenes. Què ha canviat exactament perquè ara sí que avaleu la prohibició del burca i el niqab?
16: A veure, a la comissió ens vam abstenir perquè dèiem que necessitàvem més temps. No era per la referència al burca, que aquesta esmena doncs, ja la teníem clara i ja l'havíem pactat amb el Partit dels Socialistes, sinó que era perquè teníem alguns dubtes, sobretot el que feia referència al règim sancionador que s'aplicava doncs, a les persones vulnerables. Vull dir, no era el tema del burca la nostra abstenció en aquell moment. I el que ha passat és això, doncs, que des de que es va fer la comissió, on teníem encara algunes reunions pendents amb part de la societat civil i el dia del ple, que és avui, encara teníem temps de poder presentar algunes esmenes. De fet, en vam presentar 5 més, que feien referència sobretot a les persones sense llar. Doncs, llavors vam decidir, evidentment, i vam anunciar que donaríem el sí a la... doncs aquesta ordenança de civisme, eh? Però insisteixo que el dubte no era en cap cas el burca. Des de Junts per Catalunya estem en contra del burca i que les dones puguin anar amb burca pel carrer, i de fet aquesta és una realitat que a la ciutat de Lleida es viu ja des del 2010, perquè recordem que ja l'ordenança del 2010 va voler regular doncs, la prohibició del burca a la ciutat.
7: Expliqui'm doncs la raó de fons que explica aquest vot favorable.
16: Doncs la raó de fons és perquè l'ordenança té uns 71 articles, nosaltres vam presentar 52 esmenes, la majoria de les quals doncs, han estat o transaccionades o acceptades, perquè el que havíem fet doncs, era concretar molt més el que fa referència a totes les coses que podrien ser punibles. Jo el que vull recordar de les ordenances és que tenen tres parts. Una part que és una exposició de motius, on expliques quin tipus de convivència i quins valors són els que primen a la ciutat, en aquest cas és a la ciutat de Lleida. Hi ha una part expositiva on dius exactament què és el que està ben fet o mal fet, no? Vull dir, des del punt de vista del civisme i la convivència, i després hi ha un règim sancionador. No és el més important el règim sancionador, que l'important és que s'expliqui i expliqui l'ordenança quins són els valors que primen a la ciutat de Lleida. I en el cas del burca, doncs està claríssim, les dones no poden anar. En podem parlar també per un tema d'igualtat de gènere, perquè pensem que no hi ha cap dona que vulgui anar tapada d'una manera voluntària, però nosaltres també considerem que és un tema de seguretat. I la seguretat doncs, implica això, que la gent ens puguem reconèixer, que quan vas a buscar el nen a l'escola, doncs des de l'escola no et diguin aixeca't el vel, perquè no sé qui és el que ve a buscar el nen a l'escola. Per tant, nosaltres tenim claríssim el tema del burca i en aquest cas també de les ordenances.
7: Acabo, senyora Cervera. Com es garanteix que aquesta mesura no penalitzi precisament les dones que es vol protegir i encara més, com es garanteix que no generin estigmes?
16: No és un tema de generar estigmes, vull dir, el fet de veure una dona tapada ja per si mateixa ja se suposa un estigma, perquè no pots veure-li la cara, no et pots relacionar, i de debò que a Lleida hi ha dones que van així i generen bastant malestar, i també pensant en elles. El fet de no generar estigmes, doncs aquest tipus de persones, aquestes persones, doncs han d'entendre que a Lleida no ens agrada que les dones vagin amb la cara tapada, i per tant has de tindre la màxima relació amb elles per fer-los-hi veure doncs, que el millor per poder-se integrar i per poder viure en convivència, doncs el que han de fer és viure com la majoria de la gent, que ens identifiquem pel carrer i ens podem saludar i ens podem mirar als ulls quan ens parlem.
7: Violant Cervera, moltes gràcies per aquesta atenció avui. Bon dia i, evidentment, donarem informació del que passi avui al ple de la Paeria. Gràcies i bon dia.
16: Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
17: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
7: La nova planificació elèctrica a Catalunya augmentarà un 50% la capacitat de demanda per projectes com el campus de salut del Clínic Girona, la Gigafactoria a l'Ebre o el polígon Torreblanca Quatre Pilans a Lleida. L'horitzó per dur a terme aquest increment progressiu és el 2030 i ens ho explica el Marc Guibes de la Televisió de Girona.
18: En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema i d'aquesta manera es podran assumir alguns dels projectes prioritaris del territori. A la presentació a Salt, la consellera de Territori Sílvia Paneque i el secretari d'Estat d'Energia Joan Groisart han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
19: Un dels grans projectes que es desenvoluparan amb aquesta planificació, com és el nou campus clínic, d'aquests 3.800 són 30 megawatts, perquè es facin una idea del que significa en terme d'electricitat aquest impuls amb aquesta planificació.
20: Aquesta planificació és una oportunitat perquè Catalunya pugui avançar amb renovables i amb emmagatzematge elèctric, pugui donar resposta a les aspiracions industrials, de grans pols industrials, però també pugui donar resposta a serveis públics, habitatge...
18: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.
7: El Barça s'ha apuntat la primera victòria a l'Eurolliga de bàsquet imposant-se per 89 a 82 a l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat pels de Pablo Lasso, la millora dels Blaugrana al segon període els va permetre marxar al vestidor amb un mínim avantatge per 45 a 44. El duel va estar ajustat fins al final quan l'encert dels de Sekulić, liderat per Kevin Panther, va acabar decantant el duel i deixant la victòria al Palau. Va destacar també l'aportació de Dario Brizuela, màxim anotador, amb 20 punts.
21: Saber remontar un partido muy complicado para nosotros y de la manera que se ha remontado, que ha sido desde la pelea y el trabajo duro, pues ahora mismo súper contentos. Es el ADN que se quiere en este equipo, que se presione todo el partido, que se vaya al rebote como locos, que el rival se sienta muy incómodo, cada vez que recuperamos el balón o reboteamos correr. Y hoy es que nos ha costado un poquito al principio, pero creo que en la segunda parte lo hemos hecho muy bien.
7: I en handbol, el Barça inicia avui la defensa del Mundial de Clubs. A un quart d'una del migdia, l'equip debuta contra el Fineiros brasiler a la competició que es disputa a Egipte. Els blaugranes encara jugaran dos partits més de la fase de grups contra el Muntada marroquí i el Zamalek egipci. Si acaben primers, dijous 1 d'octubre disputaran la final. Antonio Carlos Ortega té tota la plantilla disponible i s'han portat els 18 jugadors. Un d'ells és en Timothy Engesan.
22: Parece que el papel somos mejores, claro, pero hay que jugar esos partidos, hay que seguir entrenando y crecer como equipo. Luego en el otro grupo tenemos equipos muy buenos que conocemos bien, Veszprém y Berlín. Y veremos. Nosotros vamos allá para dar todo y a ver qué pasa al final. Estamos entrenando bien, la gente está bien físicamente, así que vamos allá con todo el mundo y felices.

0: El mes de setembre és sinònim de festes majors a algunes grans ciutats com Barcelona, Tarragona o Reus. La capital catalana, per exemple, vivia aquest dijous el dia de la Mercè, la seva patrona. Un dels actes més destacats ha estat l'espectacle El fil vermell, que ha il·luminat el front marítim amb 750 drons. El show s'ha inspirat en la llegenda del fil vermell del destí, amb una coreografia en què els símbols de Barcelona i Xangai s'han entrellaçat per explicar tot allò que uneix les dues ciutats. Hores abans, els gegants s'han fet els amos del centre de la ciutat amb la cavalcada, que sortia de Plaça de Catalunya per enfilar la Via Laietana amb destinació a la plaça de Sant Jaume. Allà, davant l'Ajuntament de la capital catalana, s'han viscut els moments més culminants. També hi ha hagut diada castellera a la Mercè. Els castellers de Sants han estat la colla que ha fet l'actuació més destacada de la matinal castellera. Els grisos s'han anotat la tercera tripleta màgica de la temporada, el 3 de 9 amb folre, el 4 de 9 també amb folre i el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia han signat la millor actuació de la temporada, especialment per aconseguir descarregar el 5 de 8. En canvi, els castellers de Barcelona no han pogut descarregar el 3 de 9 amb folre. Ha estat en aquesta diada de la Mercè justament que s'ha estrenat el casc i el nou protector facial semirrígid que cobreix les celles, el pont nasal i els pòmuls a la canalla castellera. I els qui també han fet servir aquestes proteccions millorades són les colles castelleres de Tarragona durant els tradicionals pilars caminant, un recorregut de 413 metres, just els que separen les escales de la catedral de l'Ajuntament a la plaça de la Font. La jove de Tarragona ha estat la primera en completar sencer el recorregut, seguida dels xiquets del Serrallo, que han aconseguit trencar així la ratxa negativa dels últims dos anys que no finalitzaven el traçat. I ho han fet a una velocitat notable, igual que la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. L'únic pilar que no ha pogut arribar ha estat el dels xiquets de Tarragona, que s'ha trencat només entrar a la plaça. I avui us parlem també d'una altra festa major, la de la Misericòrdia de Reus. Avui, dia de la patrona, el Santuari de Misericòrdia s'omple de persones que volen gaudir de la celebració des del vessant religiós, però també des del vessant lúdic i festiu. En aquesta festa hi tenim a la Mireia Jansà i a la Paula Garrido de Canal Reus. Bon dia, Paula. Avui tenim per davant, o teniu vosaltres per davant, un dia farcit d'actes festius. Explica'ns.
1: Bon dia, companys. Doncs així és, al matí es viurà la missa solemne concelebrada, després hi haurà cercavila del seguici festiu i per la tarda tindrem actuació castellera, baixada de diables i final amb el piro musical. Parlem de la jornada d'avui, ho fem primer amb el Magí Brufau, membre de la Junta d'Administració del Santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia. Bon dia.
2: Moltes gràcies, bon dia.
1: Quina és la vostra tasca en el dia d'avui?
2: Nosaltres estem delegats per en aquest moment, senyora alcaldessa, per la Junta i estem delegats a que això estigui amb unes condicions de neteja, higiene, accés públic per als peregrins, pels devots de la Mare de Déu, i avui més que mai, que és el dia de la seva festa. Aquesta és la nostra feina, eh? Molt de, entre cometes, anar per casa, és netejar els llums que estiguin funcionant, que hi hagi suport als capellans que venen a fer els seus serveis religiosos. És una feina una mica de cada...
0: problemes per acabar de completar aquesta connexió amb Reus, que enceta avui la seva festa major en honor a la patrona de la ciutat, que és la Misericòrdia. En tot cas, nosaltres seguim amb música ara. La música de Rosalia, que participarà en el nou disc d'U2. L'artista de Sant Esteve Sarrovires serà una de les grans protagonistes de Carnaval de Luz, el nou àlbum del grup irlandès, el primer en 9 anys, que es publicarà el 13 de novembre. La col·laboració serà dins de la cançó de Mirror Maker, tot i que es desconeix com serà el tema ni quin paper hi tindrà Rosalia. La notícia arriba junt amb la publicació d'una de les cançons d'aquest àlbum, Silencio, una cançó de poc més de 2 minuts que U2 defineix com un homenatge a l'esperit insolent del surf punk dels seus primers anys. El videoclip s'ha enregistrat a Ciutat de Mèxic. I afluència massiva a la Setmana del Llibre en Català en la Jornada de la Mercè. Un públic eminentment familiar ha triat i remenat entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg, entre ells les petites editorials. Per a elles, la setmana és un aparador que els permet donar a conèixer les seves creacions. Ens ho explica tot plegat en David Navarro.
3: La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
4: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
3: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.

0: ¿Sabías que...?
1: Una curiositat fascinant és la història de la Gran Esfinx de Giza, una imponent estàtua de lleó amb cap humà que es troba a les afores del Caire, a Egipte. Aquesta antiga meravella, que data del voltant del 2500 abans de Crist, ha intrigat arqueòlegs, historiadors i visitants durant segles a causa de diversos misteris que envolten la seva construcció i significat. La Gran Esfinx és una de les estàtues més grans i antigues del món, amb una longitud aproximadament de 73 metres i una alçada de 20 metres. Una de les curiositats més intrigants és que es creu que originalment estava pintada de colors vius, incloent-hi el vermell i el groc. Un dels misteris més notables és la identitat del faraó que va ordenar la seva construcció i el propòsit darrere d'aquesta majestuosa escultura. Tot i que alguns egiptòlegs creuen que representa el faraó Khafre, altres sostenen que podria ser una representació d'un déu lleó, com el déu Sekhmet. A més, s'ha especulat sobre la possibilitat de càmeres i paisatges ocults dins de l'esfinx, tot i que no s'han trobat proves conclusives. L'erosió en aquesta esfinx ha generat debat sobre la seva antiguitat i sobre la possibilitat de que hagi estat construïda molt abans del que es pensava originalment. Els patrons d'erosió a la roca suggereixen la influència de l'aigua, la qual cosa ha portat teories sobre un clima diferent a l'antic Egipte.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la cimera d'aquest matí a Palau per abordar la crisi educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui tots els partits per buscar un acord ampli de país en aquesta matèria. Ho fa enmig d'un clima convuls, amb noves convocatòries de vagues de docents a la vista aquesta tardor i després del fiasco en la gestió de les proves PISA. Mentre els partits de l'oposició reclamen la dimissió de la consellera Esther Niubó, el Consell de l'Educació ja treballa per fixar una estratègia de millora del sistema amb l'horitzó de les primeres conclusions a l'abril. El professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, ha reclamat des del Notícies en xarxa llums llargs al govern i més confiança en la feina de mestres i professors.
5: Són mesures més cosmètiques que ara la galeria que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. Està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca.
4: De seguida anirem en directe fins a les portes del Palau de la Generalitat, en els minuts previs a l'inici de la cimera. Abans, repassem més titulars d'aquest divendres 25 de setembre. Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat. El departament fa marxa enrere, per tant, a una mesura presa ara fa 2 anys. A més, els centres també hauran de tenir un pla lector. PSOE i Junts intensifiquen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge, mentre Sumar pressiona perquè la mesura entri al pròxim Consell de Ministres de dimarts vinent. Tot plegat després del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió. La seva portaveu, Violant Cervera, ho ha justificat des del Notícies en xarxa.
6: També per un tema d'igualtat de gènere, perquè pensem que no hi ha cap dona que vulgui anar tapada d'una manera voluntària, però nosaltres també considerem que és un tema de seguretat. I la seguretat, doncs, implica això, que la gent ens puguem reconèixer, que quan vas a buscar el nen a l'escola, doncs des de l'escola no et diguin aixeca't el vel, perquè no sé qui és el que ve a buscar el nen a l'escola.
4: Dels esports, destaquem que el Barça ha començat l'Eurolliga de bàsquet amb una victòria per 89-82 sobre l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat per l'equip turc, la remuntada blaugrana ha acabat donant el triomf als de Sekulic. Kevin Panther i Darío Brizuela, amb 19 i 20 punts cadascun, han liderat l'equip. És divendres i, com cada setmana, fem una repassada a les novetats de la cartellera cinematogràfica. Arriba, doncs, als cines La Bola Negra, la premiada pel·lícula dels Javis que opta a representar a Espanya als Oscars. També torna Brad Pitt, compartint protagonisme amb un gos a En el corazón de la bestia. I La isla olvidada és un film d'animació de la factoria DreamWorks.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És el tema de portada, és el tema que avui serà notícia, i és que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat aquest matí tots els grups parlamentaris a una cimera per intentar tancar un acord de país en matèria d'educació. La trobada, que arrencarà d'aquí a uns minuts, de fet arrencarà aproximadament a 9:15 PM, coincideix amb l'anunci d'un nou calendari de protestes de mestres i professors aquesta tardor i la confrontació política que ha originat la gestió de les últimes proves PISA a Catalunya. A les portes del Palau de la Generalitat i tenim en Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què se n'espera d'aquesta trobada d'aquest matí?
2: Bon dia, Elena. Sí, una cimera política convocada pel president Salvador Illa que ha de servir per avançar cap a la consecució d'un pacte de país per l'educació, un pacte que hauria de servir per respondre als reptes d'un sector en crisi, l'educatiu, no només pels fronts oberts amb alguns sindicats dels mestres, no només pel fiasco de les proves PISA, sinó perquè els canvis socials i tecnològics s'han irromput a les aules i encara no hem cercat les respostes per a les preguntes que

0: final, diguéssim, la traca final ha estat aquesta, no, crisi provocada també pel fiasco de les proves PISA. Nosaltres venim amb dues propostes molt clares. Volem una educació pública més forta i això vol dir, bàsicament, dues propostes que portem als comuns avui en aquesta cimera. La primera és baixar el número d'alumnes per aula, reduir ràtios. Això és el que està funcionant a les comunitats autònomes que tenen millors resultats educatius dels seus alumnes. Per tant, jo crec que això és molt important. I la segona, també accelerar aquest pla de climatització a les aules. No es pot fer classe a 35 graus, jo ho deia aquests dies, no? Si al final nosaltres treballem amb aire condicionat al Parlament, quin sentit té que els nostres alumnes facin classe a 35 graus i no poden esperar 4 anys? Pensem que en el cas, per exemple, de secundària, un alumne que entri avui a secundària potser pot acabar, no, a aquesta fase de la seva educació sense tindre una aula climatitzada. Per tant, amb aquestes dues propostes, baixar els alumnes per aula i, evidentment, avançar la climatització, perquè ho estem veient clar, no, que amb aquestes calors és impossible fer classe, no, i que és conseqüència del canvi climàtic i hem de donar-hi resposta.
1: David Cid, dues propostes, les que presentarà aquest matí Comuns, que necessiten diners, més pressupost, però a les aules, a més, què més es necessiten, a part d'un pressupost major? Han de canviar la metodologia, de canviar el model d'aprenentatge, deixem pantalles, tornem als llibres?
0: Jo crec que, evidentment, el tema de les pantalles, ho explicava també la Jessica Albiach, crec que s'han passat de frenada, i per tant, jo crec que necessitem clarament també tornar, no, a una dinàmica, per exemple, no, de fomentar la comprensió lectora, fomentar els hàbits de lectura. Jo crec que aquest és un element també fonamental. No pot ser que els nostres alumnes tinguin dificultats de comprensió lectora, no? I per tant, evidentment, jo insisteixo, hi ha d'haver-hi canvis també metodològics, però no només. Jo crec que també no pot ser una excusa només aquest pacte per guanyar temps, per no voler aportar més recursos. Hem d'avançar, no, cap a aquest 6% del PIB, del PIB, en matèria educativa, com està reclamant, per exemple, aquesta ILP de Comissions Obreres. Per tant, crec que hem d'avançar també en aquesta direcció. És una qüestió de prioritats, de recursos i segurament de posar-nos d'acord, doncs, en això, que, no, una prioritat ha de ser també la comprensió lectora.
1: Educació i habitatge, perquè aquest és el segon gran titular dels propers dies. Avancen, es recuperen les negociacions, les converses entre el PSOE, el Govern Central i Junts, un dels socis d'investidura que s'hauria de recuperar perquè aquesta majoria fos capaç d'aprovar una nova normativa pel que fa a l'habitatge. Quina és l'anàlisi, el calendari? Com ho veieu des de Comuns?
0: Crec que ho hem dit per activa i per passiva, no? Sí o sí, dimarts hi ha d'haver-hi un decret aprovat pel Govern. Nosaltres també ho estem reclamant després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya. Jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada. I per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver-hi un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. I per tant, el PSOE ha d'entendre que la paciència, no només en aquest cas dels comuns, sinó de la societat espanyola, s'ha acabat i que cal que el Govern doni d'una vegada per totes una resposta ferma en matèria d'habitatge, i això vol dir moratòria de desnonaments. I aquí sí que, evidentment, Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria, perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu. Ha passat aquesta setmana a Catalunya, va passar a Vic, ha passat a l'Hospitalet i està passant també, doncs, en aquest cas, que crec que és una absoluta vergonya el que ha passat, no, en aquest cas, a la Comunitat de Madrid. Jo crec que ningú n'espera res del PP, de Vox, de Díaz Ayuso, però sí que cal una resposta per part del Govern, i crec que el PSOE, insisteixo, ha d'entendre que la paciència, evidentment dels comuns, però també de la societat espanyola, ha arribat al seu límit.
1: David Cid, portaveu parlamentari dels Comuns, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts, a pocs minuts, Helena, perquè arrenqui aquesta cimera política al Palau de la Generalitat pel que fa al tema de l'educació, i molt pendents també de com van les coses i evolucionen pel que fa a les negociacions polítiques per tirar endavant una nova normativa pel que fa a l'habitatge.
2: De moment, Anna, i pel que fa al present més immediat, et deixem aquí fent guàrdia per aquesta cimera política sobre educació a Catalunya. Gràcies. Fins després. En aquest context, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, 2 anys després de retirar-les. També pel proper curs demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector que fins ara era voluntari. Educació ho enmarca en l'estratègia de reforç de l'aprenentatge. Ens ho expliquen tot plegat els companys d'ETV.
3: El projecte s'estructura en 6 eixos principals d'actuació que abasten des de la millora i modernització de les infraestructures escolars fins a un reforç intensiu de la competència matemàtica. No obstant això, el gran pilar de la reforma se centra en la llengua i en el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Tant a les escoles públiques com a les concertades, el departament vol posar fi al model de lectura lliure sense guiatge pedagògic.

0: per evitar que els estudiants consumeixin textos de baixa complexitat lingüística.
1: Una proposta que pretén afavorir la lectura, una lectura comuna del marc curricular i orientar d'una manera progressiva aquestes decisions pedagògiques en els centres. Perquè no podem fer avançar el nostre alumnat si no tenim una base consolidada. El desenvolupament competencial requereix una base de coneixements.
0: Unes mesures que busquen dotar els centres de més eines pedagògiques i aportar als joves models del món més complexos.
2: En el capítol de reaccions recollim la d'Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, justament que en declaracions fa pocs minuts aquí a les notícies en xarxa explicava que aquestes mesures, de fet, creu que les mesures que es puguin prendre en aquesta cimera sobre educació no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant el dia a dia. A més, ha reclamat polítiques educatives a llarg termini i tornar a confiar en la feina dels mestres.
3: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa d'escriure a mà, només faltaria, no? A lectura, ja es fa això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
2: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge, tot això l'endemà del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. En aquest sentit, l'executiu espanyol, també PSOE i Junts en concret, han iniciat contactes per desencallar una nova normativa. És una informació que ens amplia ara el David Amador.
4: L'anterior decret d'habitatge es va rebutjar l'abril passat al Congrés, amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox, amb l'abstenció del PNB. Per la seva banda, PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor. A les últimes hores, foc creuat entre la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Ayuso assegura que Catalunya desnona molt més que la capital d'Espanya. Al seu torn, Illa demana que la dreta i l'extrema dreta aprovin el nou decret d'habitatge.
5: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
6: Las instituciones estem per combatre això, almenys les catalanes. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, somiïn.
4: Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, també ha respost la presidenta madrilenya, la qualificada de psicòpata social, i referma el compromís de l'executiu per aprovar el nou decret dimarts vinent al Consell de Ministres.
7: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social i, per tant, ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària, sí. El dimarts, el govern d'Espanya de coalició progressista ha d'estar a l'alçada perquè no li podem fallar a la gent.
4: Fons de Sumar asseguren que el reial decret hauria d'incloure la congelació i pròrroga dels lloguers, la regulació dels usos especulatius de l'habitatge, com els pisos turístics i de temporada, i la protecció dels llogaters davant dels fons voltor.
2: Més coses. La nova ponència del magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, sobre el recurs d'empara de Jordi Turull, diu que el Suprem es va apartar de la finalitat de l'amnistia amb la interpretació de no aplicar-la al delicte de malversació. L'esborrany del text contradiu els arguments del Suprem, que fins ara s'ha negat a aplicar l'amnistia a la malversació, al·legant que els líders de l'1 d'octubre van obtenir un benefici personal de caràcter patrimonial amb l'ús de diners públics per finançar el referèndum. De fet, considera que es tracta d'un excés en la interpretació de la llei. La nova ponència, que hauria d'aplanar el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya, es votarà el pròxim 6 d'octubre. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El Suprem ja va anul·lar la prohibició del burca que la Paeria havia aprovat el 2010 perquè considerava que no tenia competències per regular aspectes relacionats amb drets fonamentals. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, la portaveu de Junts a Lleida, Violant Cervera, ha assegurat que, a més de ser un tema d'igualtat de gènere, ho és també de seguretat.
8: Pensem que no hi ha cap dona que vulgui anar tapada d'una manera voluntària, però nosaltres també considerem que és un tema de seguretat. I la seguretat doncs, implica això, que la gent ens puguem reconèixer, que quan vas a buscar el nen a l'escola, doncs des de l'escola no et diguin aixeca't el vel, perquè no sé qui és el que ve a buscar el nen a l'escola. No és un tema de generar estigmes, vull dir, el fet de veure una dona tapada ja per si mateixa ja se suposa un estigma, perquè no pots veure-li la cara, no et pots relacionar, i de debò que a Lleida hi ha dones que van així i generen bastant malestar, i també pensant en elles.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'un home que feia temps que era mort a l'interior de la casa on residien la seva dona i la seva filla, Cabrera d'Anoia. S'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort per esclarir els fets. Els veïns van alertar que feia temps que no veien moviment a la casa i quan els Mossos hi van accedir van trobar el cadàver de l'home d'uns 75 anys sense signes de violència. Se sospita que mare i filla han conviscut amb el mort més de 2 anys, però no han estat detingudes perquè, en principi, no hi ha indicis de criminalitat. L'home era un homeòpata i professor universitari. Els veïns expliquen que la casa estava sempre tancada amb les finestres abaixades. A més, se sentien males olors i s'hi acumulaven les deixalles. En parla la Yolanda.
9: Yo no los he, visto nunca. Es que no les he visto nunca la cara. Nunca. Nunca los he visto. O sea, no sé ni... ni qué cara tienen, ni cómo son, ni nada. Es que no los he visto en la vida. Por eso, claro, yo no sabía que vivía aquí nadie. O sea, yo me acuerdo de los antiguos dueños, pero de los que habitaban ahora mismo, no. Y no. Ya te digo, yo hace 2 años que intuía esto porque se lo dije a Manolita. Manolita, aquí hay algo raro. Digo que no, no es normal. No. Digo, porque es que huele mal.
2: Donem pas als esports i donem pas a la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
10: Bon dia.
2: Avui obrim la crònica amb bàsquet perquè el Barça s'ha apuntat la primera victòria a l'Eurolliga.
10: Sí, ja s'ha imposat a l'Efes d'Istanbul per 89-82 en aquest primer partit disputat al Palau Blaugrana. Després del domini inicial dels turcs, el Barça va reaccionar i es va sobreposar amb un bon segon quart per marxar al descans amb un punt d'avantatge, 45-44. El duel va estar marcat, va estar ajustat fins al final, quan l'encert dels de Sekulic, liderats per Kevin Panther, va acabar decantant el duel i deixant la victòria al Palau. Va destacar també l'aportació de Darío Brizuela, màxim anotador amb 20 punts.
11: Saber remontar un partido muy complicado para nosotros y de la manera que se ha remontado, que ha sido desde la pelea y el trabajo duro, pues ahora mismo súper contentos. Es el ADN que se quiere en este equipo, que se presione todo el partido, que se vaya al rebote como locos, que el rival se sienta muy incómodo, cada vez que recuperamos el balón lo reboteamos correr. Y hoy sí que nos ha costado un poquito al principio, pero creo que en la segunda parte lo hemos hecho muy bien.
10: El Girona obre avui la jornada 7 a la segona divisió de futbol. Els blanquivermells volen fer bona la victòria aconseguida a Cádiz i donar-li continuïtat a Montilivi davant l'Albacete, que només ha sumat un punt fins ara. Els de Quique Álvarez s'hauran de sobreposar les nombroses baixes. Ens apropa la prèvia Bru Ortega, de Televisió de Girona.
12: Amb pinces. Així és com afronta el partit el Girona davant l'Albacete, degut a un regiment de baixes que fa por. Fins a 8 absències tindrà Quique Álvarez, tot i recuperar i poder tenir a disposició a Mateu Morell i Unai Hernández, ja recuperats dels problemes físics. Els gironins reben la visita de l'Albacete, un conjunt manxec que encara no coneix la victòria aquesta temporada i que només suma un punt de 18 possibles. Tot i això, el tècnic gironí no se'n refia ni un pèl i així és com descriu el partit que afronta el seu equip.
13: És un equip que competeix molt bé amb aquest entrenador, amb l'Alberto, fa 2-3 temporades. Ha fet 2 grans temporades i tots arribats desperten. Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit.
12: Així doncs, el Girona buscarà fer bona la darrera victòria del camp del Cádiz, enllaçant el segon triomf consecutiu per tal de no perdre pistonada i mantenir-se a la part alta de la classificació.
10: En handbol, el Barça inicia d'aquí a poca estona la defensa del Mundial de Clubs. A un quart d'una del migdia, l'equip debuta contra el Pinheiros brasiler a la competició que es disputa a Egipte. Els blaugranes encara jugaran dos partits més de la fase de grups, contra el Montada marroquí i el Zamalek egipci. Si acaben primers, dijous 1 d'octubre disputaran la final. Antonio Carlos Ortega té tota la plantilla disponible i s'han portat els 18 jugadors. Un d'ells és Timothy Engesan.
14: Parece que el papel somos mejores, claro, pero hay que jugar esos partidos, hay que seguir entrenando y crecer como equipo. Luego en el otro grupo tenemos equipos muy buenos que conocemos bien, Veszprém y Berlín. Y veremos. Nosotros vamos allá para dar todo y a ver qué pasa al final. Estamos entrenando bien, la gente está bien físicamente, así que vamos allá con todo el mundo y felices.
10: Doncs aquest Barça-Pinheiros, d'aquí a poca estona, un quart d'una, els pròxims partits diumenge i dimarts. Ho anirem seguint.
2: Molt bé, gràcies, Cristina.
10: Que vagi bé.
2: Que vagi bé, bon cap de setmana.
10: Igualment.
2: És divendres i, per tant, és moment per fer un cop d'ull a la cartellera cinematogràfica amb el David Navarro. Aquesta setmana, especial atenció al film de Los Javis, La bola negra, que aspira a representar el cinema espanyol als Oscars de Hollywood.
15: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
16: La bola negra s'estrena després d'haver aconseguit el premi a la millor direcció al darrer Festival de Cannes. Inspirat en una obra inacabada de Federico García Lorca, el film dirigit pels Javis narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Tres existències íntimament lligades per la sexualitat i el desig, el dolor i l'herència.
17: T'han presentat el socio en el casino i t'han echat bola negra. ¿Y eso por qué?
18: Bola negra.
19: Bola negra.
20: Bola negra.
21: ¿Por qué t'han echat la bola negra?
22: ¿Qué t'han dicho?
23: Que soy homosexual.
24: Buen chico.
16: Brad Pitt comparteix protagonisme amb un gos a la pel·lícula En el corazón de la bestia. Després de sobreviure a un accident aeri brutal, l'oficial de les forces especials James Belmont i el seu gos de combat Odin intenten retornar a la civilització des d'un lloc remot al mig dels paratges salvatges d'Alaska.
25: Tranquilo, ya está.
26: Soy Joe.
27: Yo, Raisa.
26: ¡Ah! ¿Quieres que seamos mejores amigas?
27: Nunca había tenido una mejor amiga.
26: Yo tampoco. ¡Vamos!
16: La Isla Olvidada és el darrer film d'animació de la companyia DreamWorks. Les protagonistes són dues amigues que, des que l'àvia d'una d'elles els va explicar l'existència de l'Illa Oblidada, han crescut desitjant arribar-hi algun dia. Finalment ho aconsegueixen, però el món místic que troben té un peatge que no estan disposades a assumir: perdre els records compartits.
2: El mes de setembre és sinònim de festes majors a algunes grans ciutats com Barcelona, Tarragona o Reus. La capital catalana, per exemple, vivia aquest dijous el dia de la Mercè, la seva patrona. Un dels actes més destacats ha estat l'espectacle El fil vermell, que ha il·luminat el front marítim amb 750 drons. El show s'ha inspirat en la llegenda del fil vermell del destí, amb una coreografia en què els símbols de Barcelona i Xangai s'han entrellaçat per explicar tot allò que uneix les dues ciutats. Hores abans, els gegants s'han fet els amos del centre de la ciutat amb la cavalcada, que sortia de Plaça de Catalunya per enfilar la Via Laietana amb destinació a la Plaça de Sant Jaume. Allà, davant l'Ajuntament de la capital catalana, s'han viscut els moments més culminants. També hi ha hagut Diada Castellera a la Mercè. Els castellers de Sants han estat la colla que ha fet l'actuació més destacada de la matinal castellera. Els grisos s'han anotat la tercera tripleta màgica de la temporada: el 3 de 9 en folre, el 4 de 9 també en folre i el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia han signat la millor actuació de la temporada, especialment per aconseguir descarregar el 5 de 8. En canvi, els castellers de Barcelona no han pogut descarregar el 3 de 9 en folre. Ha estat precisament en aquesta Diada de la Mercè que s'ha estrenat el casc i el nou protector facial semirrígid que protegeix les celles, el pont nasal i els pòmuls de la canalla castellera. I els qui també han fet servir aquestes proteccions millorades són les colles castelleres de Tarragona durant els tradicionals pilars caminant, un recorregut de 413 metres, els que separen justament les escales de la catedral de l'Ajuntament a la plaça de la Font. La jove de Tarragona ha estat la primera en completar sencer el recorregut, seguida dels xiquets del Serrallo, que han aconseguit trencar així la ratxa negativa dels últims dos anys que no finalitzaven el traçat. I ho han fet a una velocitat notable, igual que la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. L'únic pilar que no ha pogut arribar ha estat el dels xiquets de Tarragona, que s'ha trencat només entrar a la plaça. I Rosalía participarà en el nou disc d'U2. L'artista de Sant Esteve Sesrovires serà una de les grans protagonistes de Carnaval de Luz, el nou àlbum del grup irlandès, el primer en 9 anys, que es publicarà el proper 13 de novembre. La col·laboració serà dins la cançó de Mirror Maker, tot i que es desconeix com serà el tema ni quin paper hi tindrà Rosalía. La notícia arriba junt amb la publicació d'una de les cançons d'aquest àlbum, Silencio, una cançó de poc més de 2 minuts i mig que U2 defineix com un homenatge a l'esperit insolent del surf punk dels seus primers anys. Amb aquest tema ens acomiadem, desitjant-vos, això sí, un bon cap de setmana. Cuideu-vos. Fins dilluns a les 7.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reunirà en uns minuts amb els grups parlamentaris al Palau de la Generalitat per abordar un nou acord de país en educació. A la trobada hi assistiran tots els grups, excepte Vox, i serà la primera cimera d'aquest tipus amb participació també d'Aliança Catalana. El govern vol obrir un debat educatiu per assolir un gran consens amb l'objectiu d'arribar al 6% d'inversió pública i presentar conclusions a propostes concretes l'abril vinent. Escoltem ara David Cid, portaveu dels Comuns al Parlament, que ha explicat fa uns minuts a la xarxa quines propostes faran des dels Comuns.
2: La primera és baixar el número d'alumnes per aula, reduir ràtios. Això és el que està funcionant a les comunitats autònomes que tenen millors resultats educatius dels seus alumnes. Per tant, jo crec que això és molt important. I la segona també, accelerar aquest pla de climatització a les aules. No es pot fer classe a 35 graus, jo ho deia aquests dies, no? Si al final nosaltres treballem amb aire condicionat al Parlament, quin sentit té que els nostres alumnes facin classe a 35 graus i no poden esperar 4 anys.
1: Sí, t'ha remarcat també que cal avançar cap a aquest 6% d'inversió del PIB en educació i invertir també més recursos per tal de millorar el sistema. També ha marcat com a prioritat millorar la comprensió lectora de tot l'alumnat. I el PSOE intensifica, volíem dir, les negociacions amb Junts i Esquerra per intentar desencallar el nou decret d'habitatge destinat a evitar desnonaments de persones vulnerables. Segons fons de Junts, els socialistes estudien les propostes que la formació de Carles Puigdemont ha traslladat al govern espanyol, mentre que el Ministeri d'Habitatge assegura que les converses amb Junts són fluides. Sumar pressiona perquè el decret s'aprovi avui mateix o com a màxim el dimarts i reclama també mesures com la congelació dels lloguers i la regulació dels pisos turístics i de temporada. I un total de 570.500 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona durant l'operació sortida del pont de la Mercè, que va començar el dimecres al migdia i va acabar ahir a la tarda, a les 3 de la tarda, volíem dir. La xifra representa el 98,4% dels vehicles que havia previst el Servei Català de Trànsit, i ara Trànsit preveu també que uns 270.000 tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre el migdia i la mitjanit del diumenge. I les quatre colles castelleres de Tarragona han estrenat el nou casc i el protector facial per a la canalla. Els nous elements s'han provat en pilars de quatre a la plaça de les Cols abans de la Diada de la Mercè. El casc s'ha adaptat millor a les mides dels infants i amplia la protecció a les zones frontal i lateral, mentre que el nou protector cobreix també les celles, el nas i els pòmuls. De moment, 12 colles disposen d'un casc de cada talla i la implantació serà gradual. I pel que fa al temps, avui serà el dia més càlid de la setmana, amb temperatures que aniran entre els 30 i 35 graus com a valors més habituals. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.

Bon dia, el Prat. És divendres 25 de setembre del 2026. Quan passen 3 minuts per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. Ha acabat el compte enrere. Per fi ha arribat la festa major del Prat, la més xamosa i més galana.

0: Aquesta tarda comença la Festa Major del Prat. Ho farà amb el toc d'inici a 7:15 del vespre amb la cercavila dels Gegants Reis, que aniran fins la planta de Cultura Popular a la plaça de Pau Casals. Després tornaran cap a la plaça de la Vila. A partir de les 8 aproximadament entraran les entitats de Cultura Popular, arribaran a plaça, faran els seus lluïments en forma d'esclat conjunt de la Festa Major, tot plegat abans del pregó de la Cristina Bamban. Ho podreu seguir en directe al programa especial que preparem al Prat.tv a partir de les 6 de la tarda. Comencem. El control tècnic Sergio Villar, Marc Quintó a la producció, Neus Bou a les xarxes socials i qui us parla avui, la Isa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts al Planeta Prat.
1: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.

0: Vinga, doncs anem amb el repàs de l'actualitat del dia, que també passa, evidentment, per l'inici de la Festa Major del Prat. Luis Rodríguez, què tal? Bona festa.
1: Bona festa, què tal? Doncs sí, amb moltes ganes, habitatge, de començar doncs, amb aquest programa especial que us oferirem a partir de les 6 de la tarda al Prat.tv i també al Prat.ràdio. Les entitats de Fetge Escalfa Motors des de fa dies ja podem veure, no? Com ja hi ha divers moviment divers doncs, per aquí, pels carrers del nucli antic, preparant una miqueta doncs, com seran aquests actes de lluïment que veurem aquesta mateixa tarda, però també doncs, tots els actes que hi haurà al llarg d'aquests propers 4 dies aquí a la ciutat. Una festa major que, a més, per ser enguany compte, ja ho hem dit ara en les últimes setmanes, amb diverses novetats. Una d'elles és aquest protocol de cultura popular, és el primer cop que es posarà en marxa i que doncs, el que fa és recollir tota aquesta informació de qui organitza què, quines entitats s'encarreguen de fer doncs, un acte, quina és la persona responsable, com ha de ser això, quin és el protocol no?, que hi ha darrere tot plegat. Escoltem a Laia Chimeno, que és la presidenta de la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional del Prat, amb nos.
2: Aquesta tradició s'ha anat transmetent de forma oral, però què passa quan les persones canvien, no? Què passa quan aquestes generacions canvien? Doncs aquí apareix un dels sentits dels protocols, que és mantenir viva i recollir aquesta manera de fer i donar-li una continuïtat.
1: En definitiva, és posar per escrit allò que ja s'estava fent i, per tant, doncs, blindar d'alguna forma com funciona doncs, actes com, per exemple, els que hi ha durant la Festa Major de Prat. Tot mateix, també, Chimeno destacava que en la presentació d'aquest document, que és un document viu, que, per tant, doncs, està obert a possibles canvis doncs, en funció de com evoluciona també la mateixa Festa Major del Prat. Una altra de les novetats que també hem comentat en les últimes setmanes és la instal·lació d'un nou sistema de càmeres de seguretat que ja es comencen a veure, ja comencen a albirar pels carrers del Prat, sobretot aquells que tindran doncs, i que s'espera que tinguin unes grans aglomeracions de persones durant aquests 4 dies de festa. La seva instal·lació serà, recordem, temporal només mentre duri aquesta festa i han acabat es retiraran. Escoltem el sotsinspector Toni Arenas, cap de la Divisió Tècnica de la Policia Local.
3: Què garantim? Primer, que tenim un control de la zona, control de l'aforament, control de què està passant immediatament. Podem enregistrar aquestes imatges i si es produeix un fet delictiu aportar-ho com a prova al jutjat, i aquesta prova no és un vídeo d'aquells que circulen per les xarxes socials alterats en intel·ligència artificial.
1: I d'altra banda, la policia local també realitzarà controls d'alcoholèmia aleatoris a colles de foc pretenques per a garantir la seguretat dels seus membres i també de la ciutadania. Això serà especialment durant la jornada de demà, que és quan hi ha el pretifoc. Aquesta novetat és parcialment novetat perquè de fet ja es va fer durant les festes de Sant Pere i Sant Pau el passat mes de juny i serà el primer cop que es posi en marxa per la Festa Major del Prat. Un informatiu al d'avui, un altre test notícia que evidentment doncs, estarà centrat i molt centrat en aquesta Festa Major, on farem repàs a tot el que doncs, ha de succeir entre avui i el proper dilluns, i res, desitjant que, doncs, que comenci ja tot plegat.
0: Doncs clar que sí, moltes ganes. Lluís, bona festa.
1: Igualment, que vagi molt bé. Adéu.

0: obrim la finestra esportiva. Jonathan Marín, què tal?
1: Molt bon dia.
0: Bona festa.
1: Igualment. Tu ja vas preparada ja amb el mocador,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, no sé per què vosaltres,
1: jo
0: no?
1: Jo encara no.
0: Si cada
1: no
0: any
1: sé.
0: Nosaltres a l'inici, Sergio, has d'anar a portar-te el teu mocador i tothom, eh? Hauríem d'estar aquí vestits de festa major.
1: Doncs jo no sé per què fins
0: què
1: a aquesta... No, fins aquesta tarda,
0: estàs
1: com que
0: trist?
1: No comença.
0: Estàs trist?
1: No. Simplement que com... No sé, jo ho tinc a partir de la tarda ja sí, però no, al matí no he caigut
0: clar,
1: amb el mocador.
0: Imagina't si el teu contingut hagués de fer de festa major, com és el cas meu, que avui tot és...
1: Bueno,
0: no,
1: i els esports
0: temàtic,
1: també,
0: saps?
1: Sí, els esports també, perquè
0: posa't
1: ja...
0: Posa't el mocador, Jonathan, que bueno, et volem veure amb el mocador.
1: Els esports també, el tema central, evidentment, és la festa major, però és l'agenda esportiva, una agenda esportiva que es durà a terme durant tot el dissabte, és a dir, durant el dia de demà, però amb una gran concentració durant la matinal de dissabte, on l'esport sempre és el protagonista. D'aquesta agenda esportiva hem de destacar una xifra rodona, la del Gran Premi Ciutat del Prat de Ciclisme, que ja arriba a 90 edicions. Es diu ràpidament, però...
0: Quina barbaritat.
1: 90 edicions són 90 edicions, eh? Okay. O sigui que parlem d'una de les cites, si no la cita més destacada d'aquesta agenda sí. esportiva per aquesta xifra tan rodona. Però a banda d'aquest Gran Premi Ciutat del Prat de Ciclisme, que començarà des de primera hora del matí, ja des de les 8-9 ja els tindrem a la Ronda de Llevant, i allà és on faran doncs, aquesta prova ciclista. Com deia, a banda d'això, doncs, tenim diferents activitats, repassarem algunes així
0: molt
1: ràpidament,
0: bé.
1: Com les partides simultànies d'escacs, de festa major, des de les 10 del matí, també tindrem un torneig de festa major de natació, aquí al costat, des de les 9 del matí, i s'allargarà fins a les 7 de la tarda, amb una petita pausa entre la 1 i les 3 del migdia. Evidentment, també han de menjar.
0: Ah, clar.
1: De dinar, torneig de batanca de festa major, també des de les 9 fins a les 3. També el Club de Villar organitza una activitat a la seva seu, de 9 del matí a les 8. Torneig de futbol, també a les 8 del matí. Futbol sala, en fi, tenim un munt, tenis taula. De tots els esports que puguis imaginar, doncs hi haurà una mena d'activitat especial i que, res, promovent l'esport aquí a la ciutat. Per cert, ahir vam parlar amb la regidora d'Esports, la Débora García, i l'adjunt del cap de secció d'Esports, el Lluís Gallego, i avui als Esports recuperarem algun dels talls més destacats d'aquesta doncs, confecció d'aquest programa de festa major, on destacava, per exemple, la regidora doncs, aquest 90è premi clar. De Ciutat del Prat de Ciclisme, i on va també posar en valor la presència de més dones fent ciclisme, que doncs, també fa goig sempre això.
0: Cert. S'estan veient moltes dones fent ciclisme, ciclisme
1: de
0: carretera.
1: Ciclisme, també,
0: sí, faig un ciclisme de urbà, però bueno.
1: Jo soc un home que no fa ciclisme.
0: Sí, però és veritat que ens mancaven una mica referents, no?, per atrevir-te a fer de certes passes, quan necessites també un acompanyament, una grupeta que t'acompanyi, doncs cada cop hi ha més dones que fan ciclisme a tots els nivells i això està molt bé. Doncs moltes entitats que aprofiten per lluir-se, per ensenyar-nos quins esports fan durant aquesta festa major. Jonathan, alguna cosa més que haguem de tenir en compte?
1: Res, que algunes sí que és veritat que seran d'exhibició, per tant només es podrà veure, però d'altres impliquen la participació de la ciutadania, que estan obertes, i
0: molt
1: per
0: bé.
1: Tant doncs això, que la gent s'animi a fer esport, hi ha un munt d'esports, i potser provant un esport que no tenies en ment, que et podria agradar, doncs ho fas de manera així, sense pressió per provar-ho, i després t'agrada, i per què no t'apuntes a l'entitat per aquesta temporada, que pràcticament totes estan arrencant ara, el curs.
0: Clar que sí. Proveu esports diversos, que no sabeu mai qui us agradarà. A part dels actes esportius de festa major, quan hi haurà Prat Esports, hem de seguir també una cita important, no?
1: Recordem el partit de Copa, diumenge, des de 3:45 de la tarda, programa a les 4 el partit entre Sant Rafel i l'Associació Esportiva Prat. Partit d'anada d'aquesta fase prèvia de la Copa del Rei. El Prat, si supera aquesta eliminatòria d'anada i tornada, la tornada és el proper cap de setmana, li tocarà una primera divisió, que és l'Espanyol o l'Osasuna. Veurem qui dels dos és, però primer hem de passar i fer els deures. I que res,
0: important.
1: Us esperem d'aquí a partir de 3:45 al Prat de Ràdio. Diumenge, recordeu.
0: Molt bé. Jonathan, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Bona festa.
1: Que vagi bé, bona festa.
2: Planeta Prat, l'òrbita pota blava.

0: Vinga, doncs, com sempre, a Festa Major, molt pendents del temps que farà. Sembla que la pluja no serà la protagonista aquest cap de setmana. Lluís Miquel Pérez, des de la xarxa, bon dia.
1: Bon dia, una situació molt tranquil·la aquest divendres i, de fet, de pluges no n'esperem. Tampoc núvols importants. Per tant, avui, si de cas, cap a l'Ebre, un matí una miqueta més carregat i aquests núvols prims que aniran deixant el sol velat estones. Però ja diem, sense cap mena de pluja, poc vent en general i una temperatura contrastada. Matí fresquet, tarda de calor. I, de fet, avui en farà més que ahir, sobretot a gran part del prelitoral, de l'interior del país i també les comarques de Lleida i les valls del Pirineu. Temperatures aquesta tarda gairebé d'agost. N'estem pendents a la xarxa.
0: Déu-n'hi-do, doncs aquesta tarda que farà calor, anem a mirar com estan els transports públics. Sembla que hi ha normalitat a tots els transports de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons informa T-Mobilitat des de les seves xarxes socials. Anem a veure com estan també les carreteres de l'entorn, com sempre des del RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres destacant algunes incidències a hores d'ara actives. Continuem pendents del camió incendiat a la AP7 a l'altura d'Avinyonet del Penedès, que en sentit sud encara talla un carril de circulació i provoca fins a 8 quilòmetres d'aturades. Per altra banda, doncs també tenim altres incidències, en aquest cas un altre accident a la C58 a Barberà del Vallès en direcció Barcelona, que continua deixant 2 quilòmetres de cues. Per altra banda, també continuem amb aquest vehicle avariat a la C31 a Badalona, que també, en direcció a la capital catalana, en sentit sud, tallem carril de circulació. Més enllà d'aquestes incidències, pel que fa a les retencions habituals, des de primera hora del matí podem dir doncs, que hem tingut una situació força tranquil·la i força fluida, sobretot també als voltants i accessos de Barcelona, per exemple, en el vessant Llobregat. De moment, això seria tot des del RAC. Bon dia.
0: Bon dia, que vagi bé.
3: El Prat té molt a dir i nosaltres t'ho expliquem. Obrim el quiosc del Prat Ràdio.
0: Marc Quinto, bon dia.
4: Molt bon dia, Isa.
0: Què tal?
4: Dels millors dies de l'any, avui, eh?
0: Sí, una però... altra que no porta mocador, no sé per què.
4: El tinc aquí, ara me'l
0: poso. És el millor dia de l'any, però aquí ningú no l'està vivint encara. Estic jo sola aquí remant, eh?
4: Ahir el portava, eh? Vaig estar a la fira tota la tarda.
0: És veritat,
4: mira
0: és veritat.
4: Tinc la veu d'intentar parlar per sobre dels altaveus.
0: Se't nota que has estat a la fira tota
4: dramàtic.
0: La tarda. Treballant.
4: Però, treballant, sí, sí. No, treballant i després em vaig quedar d'oci. Però perquè atrapa la fira, atrapa. Ara en parlarem. Va, comencem amb el diari Ara. Junts i el PSOE tornen a negociar ara el decret antidesnonaments després doncs, de que agafés tant rebombori tot el tema de la Mari Carmen. La Moncloa accelera els contactes després del cas Mari Carmen, com ara dèiem. L'ONU assenyala la falta de proporcionalitat de la llei espanyola. Llavors, doncs bé, veurem si ara aquesta crisi d'habitatge intentem salvar alguna coseta i que, com a mínim, la gent no hagi de marxar al carrer. La fotografia es perdona el Trump amb una cara molt curiosa. També surt amb Xi Jinping de visita, aprofitant aquesta trobada de l'ONU doncs, a la Casa Blanca. I doncs, diu que són molt amics ara amb el president de la Xina.
0: Porten un posat com d'enterrament.
4: Sí.
0: No creus? Van molt sí. Foscos tots. I...
4: a Melania, sobretot.
0: Sí. La Vanguardia també opta per aquesta fotografia central amb el titular Una crida a la coexistència. La trobada que van mantenir ahir a la Casa Blanca Donald Trump i Xi Jinping, a la que es van afegir les seves dones, no aporta ni grans anuncis ni acords materials. Però sí que ens deixa com aquestes imatges una mica estranyes, no? Sobretot la cara de Donald Trump. L'altre destacat és sobre la crisi a l'habitatge, evidentment. Junts demana rebaixes fiscals per aprovar el decret antidesnonaments. La dona de 87 anys de Madrid expulsada del seu pis continua ingressada amb un esgotament extrem i no ens estranya gens. Aquest serà un dels temes que abordarem a la tertúlia. Volíem fer una tertúlia gairebé monogràfica de Festa Major, però evidentment no podem deixar de parlar de la crisi habitacional que ens afecta i molt també al Prat com a zona tensionada. Altres temes, doncs parla La Vanguardia també de l'altra festa que no és la del Prat, és la Mercè. Barcelona es volca en la seva Festa Major I també, déu-n'hi-do, perquè avui s'estrena La Bola Negra i ha estat rècord a la prevenda d'entrades. O sigui que, déu-n'hi-do.
4: Vinga, acabem amb el periòdico de Catalunya. La fotografia també per la Mercè. La Mercè porta la festa a tot Barcelona i es veu doncs, a la platja aquest festival de drons que doncs, tanta gent he vist jo a Instagram penjant
0: sí?
4: fotos, molta gent.
0: Jo
4: sí,
0: ningú,
4: sí.
0: Mira.
4: Jo molta gent.
0: Es nota el target diferent.
4: I sí, clarament. La gent de la teva edat ja no va.
0: No va, no. La gent de la meva edat, a partir no. Quan es fa fosc,
4: i més
0: ja està
4: un dia
0: a casa recollida.
4: Si tu no ets de Barcelona, és sortir entre setmana, tal, es complica.
0: Costa, costa.
4: I més quan tenim aquí la festa. Però bé, Catalunya assegura l'energia per a la gigafactoria. El nou pla elèctric aquí a Catalunya desbloquejarà els futurs campus del Clínic i també del Josep Trueta. I després un destacat que des d'ahir doncs està sortint a tot arreu. El govern unificarà Rodalies i Ferrocarrils de la Generalitat sota una marca mare. Esperem que doncs, no faci que Ferrocarrils empitjori el servei. Ahir veia a Twitter, parlant d'això, que la gent ja li havia trobat nom i li havien posat Trencat.
0: L'han batejat, no?
4: Entre Tren, val. Catalunya i de Trencat, que és com està Rodalies.
0: Encara
4: així.
0: La gent té sentit de l'humor, sí. Que és una cosa que hem de valorar.
4: No l'hem de perdre, perquè és no que si no acabaríem molt pitjor
0: sí.
4: Encara.
0: I té molt d'enginy, s'han generat moltes aplicacions per sí. Veure efectivament quan arribarà el tren, o sigui que la gent encara està propositiva.
4: Bueno,
0: que
4: és que bé. Si no ho fem nosaltres, està qui bé. Ho farà?
0: Vinga, Marc, doncs anem a explicar-vos què hem preparat al sí. Planeta Prat d'avui, especial Festa Major.
3: Tot el que passa al Prat, només aquí, a Planeta Prat.

0: Marc, què hem preparat?
1: Vinga, doncs, com dèiem, millor dia de l'any, divendres de festa major, d'inici ja de la nostra estimada festa que...
0: Dia més cansat i dia més bonic.
1: Jo és que ja vinc cansat, tu també, d'aquests dies. Llavors, avui estarem, arribarem a les 11 de la nit amb un ull ja...
0: Se'm nota cansada.
1: Vibrant-nos l'ull. Però bé, comencem el programa fent tertúlia. Avui molt contents perquè s'estrena l'Emma Avilés, una nova tertuliana jove.
0: Anem fitxant gent,
1: Sí, i que... Quin millor dia que estrenar-se que avui, que ens podrà parlar de la seva festa major, que farà, i també doncs, el tema de la Mari Carmen, que ara comentaven. Sí. Rubén Iglesias i Pedro Mercade, aquests seran els dos temes. Començarem doncs, això amb un tema complicat, com és el de l'habitatge, el dels desnonaments, el de la Mari Carmen, i després seguirem també en festa major, que doncs, per intentar que la gent no comenci el dia supertrista.
0: Sí, però és veritat que no podem girar l'esquena a aquest tema, perquè al final fem festa, però sabent la realitat de molta gent.
1: Que
0: diem
1: que Ana Rosa Quintana va ser l'única cadena que no va parlar del desnonament el dia que passava. Recordem que ella té 44 pisos turístics.
0: Clar,
1: llavors,
0: sí.
1: Els interessos passen per davant. Però bé, a quin parlarem? Després, a les 10, divins divendres, amb el Lluís Aguado. Què farem? Festa major i festa major?
0: No sabem què, però
1: no
0: festa
1: sabem
0: major.
1: Què, però és la màgia del Lluís Aguado i del divins divendres. A 11:15, començarem ja amb els concerts i amb la música de la zona jove. Tindrem, per una banda, el Llobregat Suena i després el Fresh Cobo, que són doncs, grups propers, gent d'aquí, dels voltants del Baix Llobregat, així que és superinteressant i vindran en directe, aquí a la ràdio. Superbé, a 11:00. Avui és dia també de protagonisme de la cultura popular durant tot el cap de setmana, però avui és com el seu dia gros perquè uneixen força totes les entitats de cultura popular amb aquest toc d'inici, amb aquesta cercavila, amb aquest esclat.
0: És que l'esclat de festa major, perdona, però és una barbaritat.
1: No.
0: És una passada.
1: I la conjunció, ho munten tan bé, està tot xulo quan estan tots
0: és
1: junts a plaça.
0: Xulo.
1: Doncs què farem? Un xamós i galant especial amb José Luis Auñón, on... estaràs tu, estarà ell i també estaran alguns dels responsables del NUS, que és aquesta entitat, recordem, que aglutina totes les entitats de cultura popular i doncs explicarem per una banda tota la tarda d'avui, tot el vespre i també les diferents activitats, el que doni temps, que tenim només 20 i algun minuts, però explicarem les diferents activitats que hi ha al llarg del cap de setmana de totes les entitats de cultura popular, que no en són poques perquè totes tenen les conjuntes i les pròpies.
0: Exactament.
1: Així que Déu-n'hi-do.
0: Però més o menys està repartit i cadascú sap
1: s'ho han muntat molt
0: què
1: bé,
0: et trobaràs en cada moment.
1: Després, a 11:45, horari especial avui pels Jocs de Taula, l'endarrerim mitja hora al David Rebosso per poder encabir la festa major. I doncs, els Jocs de Taula són l'activitat més saludable, ja ho sabeu, i aquí parlarem, per una banda, jugarem al Lobo 77, que no tinc ni
0: idea. Que no és el Lobo, que ja vam jugar un dia.
1: Clar, jo pensava que era el
0: Lobo. És un joc que ens arriba en un moment de cansament, que ens deixarà en evidència. O sigui, és un joc que ens deixarà en evidència, perquè hem d'anar sumant i restant, val, tota l'estona, per sumar 77. Després us ho expliquem, però jo crec que estaré tan cansada en aquest moment que no sabré fer res, però espero del vostre ajut.
1: Pots demanar relleu.
0: No, el que heu de fer és venir aquí, que no es noti tant, que jo no sé en aquell moment ni sumar res. Ni res.
1: Prenem
0: però
1: nota.
0: Bueno.
1: Després, també molt interessant avui, m'ha semblat superinteressant, parlar de normes de diferents jocs, però no de les normes habituals, sinó d'aquelles que ens inventem. Ara comentaves tu, quan a l'1 tu dius el +4, +4, +4, +4 i acabes tu amb 26 cartes.
0: Sí, +2, +4, +2.
1: Explica què de tot això és real, què de tot això ens inventem a diferents jocs, no només a l'1.
0: Monopoli, Rummy Club, Cluedo, Catan...
1: M'ha semblat molt interessant i prendrem moltes notes.
0: Hi ha discussions importants aquí.
1: Jo sempre tinc discussions amb els meus amics. I a vegades ja el que fem és, abans de començar, decidir-ho per evitar problemes,
0: Clar, mira.
1: El +2 es pot acumular amb el +4, sí,
0: és
1: no
0: que és millor parlar-ho abans.
1: Sí, perquè... per evitar arribar a les mans.
0: Sí.
1: I acabem, com cada divendres, amb el Món és Digital. I fins aquí el que hi ha al matí. Algú t'ha explicat la tarda?
0: No,
1: vinga,
0: bueno,
1: doncs...
0: ho hem explicat una mica, però molt poc.
1: Doncs
0: recordem.
1: Jo, important, avui programació especial del Prat Ràdio junt amb el Prat TV. Molt important, qui vulgui veure-ho bé, entra al prat.tv, al prat.digital/televisió/TV, i allà podreu doncs, veure tot el que hi haurà aquesta tarda a la tarda a la plaça. Des de les 6 de la tarda comença aquest programa especial capitanejat pel Víctor Asensio i la Rocío Santa Eufèmia, i on doncs, tindrem connexions amb el Lluís Rodríguez, que anirà seguint doncs, tota aquesta plantada de les entitats de cultura popular, tota la cercavila i tota l'arribada a plaça, abans havent tingut aquest toc d'inici, amb els capgrossos macers, també amb l'arribada de les autoritats. És maquíssima. A més, jo que fa uns anys que ho visc des de dins...
0: Des del mig
1: des
0: de la
1: mig,
0: plaça.
1: Que la gent no li agrada que estigui tan al mig, però és maquíssim, és super... És emocionant. I després d'això tenim el pregó amb la Cristina Bambán, tot en directe, i els focs artificials, que a més tenim una càmera mòbil, que la tindrem super ben situada, la tindrem a un dels terrats del Prat Ràdio, no anava a ser tan concret, al terrat del Prat Ràdio, i doncs podreu veure de primera mà tot això, tot el que passa, i també us explicarem tot el que ha anat passant i el que passarà aquests propers dies aquí al Prat TV. Així que...
0: Al Prat TV no us podeu perdre el programa especial d'aquesta tarda.
1: I tot el cap de setmana les xarxes estaran plenes aquest any.
0: És veritat, eh? Seguiu-nos al Prat TV també a les xarxes, a l'Instagram anirem actualitzant. Si podeu venir a la plaça, doncs jo crec que és el millor, gaudir amb amics i família. Si no podeu venir a la plaça, o si us esteu una estona i després voleu seguir veient tot el que passi, al Prat TV és la millor opció. Marc, moltes gràcies.
1: I bona
0: festa,
1: major.
0: Que vagi molt bé, bona festa.
1: Fins ara.

Bon dia des de la torre de control. L'altre dia vaig estar a la mani de Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport, que jo de moment puc dir que estic en contra fins que algú no m'obligui a canviar el discurs. Bé, era una mani contra l'ampliació, contra la nova llançadora de tren, contra el canvi climàtic, contra el turisme massiu. Va ser una mica una manifestació òmnibus, com quan compres les bossetes del picoteo del Mercadona, pensant bàsicament en els quicos i els cacauets, però per allà hi trobes faves, panses, cigrons i t'ho acabes empassant tot perquè amb la cerveseta del cap de setmana entra molt bé. Doncs en general la mani va anar força bé, hi havia, tot s'ha de dir, una mica de neguit al començament. Jo crec que els del Prat havíem de ser els primers a arribar a Passeig de Gràcia i allà s'acostaven les 12 del migdia i no acabava d'aparèixer gent. Saps la sensació d'aquella escena, i ara em poso quasi boomer, aquella escena de Braveheart quan els escocesos esperen el suport de la cavalleria i no acaben d'aparèixer? Doncs això. Després va començar a baixar gent, tractors i ciclistes pels carrers, i déu-n'hi-do la gentada que s'hi va ajuntar. I ara aquí faré un exercici d'honestedat periodística, i ja us dic que no hi havia les 30.000 persones que s'esmentaven des dels organitzadors de l'aeroport, però tampoc eren les 6.000 de la Guàrdia Urbana. I això és fàcil d'entendre. L'aforament d'una plaça de Sant Jaume, més o menys plena, es calcula en unes 5.500 persones, i són les que hi havia allà durant la mitja hora final de la concentració. Aquí faig un incís. Si voleu treure fotos aèries de la plaça Sant Jaume, pugeu al primer pis de l'Starbucks. Si no voleu que us estafin amb el preu del cafè, us el feu a casa amb càpsula o cafetera. Això és una altra cosa. Fi de l'incís. Doncs deia que unes 6.000 persones van arribar a la plaça de Sant Jaume, però un bon grapat, més o menys igual de gent que baixava per Via Laietana, no van arribar a entrar a plaça. Per tant, crec que no vaig del tot equivocat si calculo el nombre de manifestants contra l'ampliació entre 10 i 12.000 persones durant la baixada per Pau Clarís i Via Laietana. És un fotimer de gent, en tot cas, i es miri com es miri, i tenint en compte que era un diumenge pel matí, amb bon temps, a Barcelona, i el mateix dia de la cursa de la Mercè. Coses que canviaria de la manifestació? Home, l'ambientació sonora. No sé per quina estranya raó la primera amenització musical des del camió organitzador de capçalera va ser l'Spotify gairebé al complet de Karol G. No sé si potser la bitxota té alguna relació que no acabo d'entendre amb les reivindicacions ambientalistes. Després, els lemes i consignes que es van cridant. A veure, en l'època de la intel·ligència artificial no em crec que el càntic més creatiu que s'arribés a sentir en tot el matí fos Illa Collboni, diòxid de carboni. I una altra cosa, entre moltres, que suprimiria del showrunning manifestaire, és el moment nens llegint missatges reivindicatius clarament escrits i supervisats prèviament per adults. No és la festa dels súpers, sisplau, no infantilitzem més aquests actes. I bé, una coincidència que s'ha donat fa una setmana i que l'he d'esmentar, gairebé coincidint amb la mani

0: principi d'austeritat que marca la línia celebrativa d'aquesta corporació. Dit això, tant de bo que d'aquí a 50 anys, jo us asseguro que no hi seré per comprovar-ho, algú pugui publicar una portada on es vegi la Ricarda tal i com està ara i no amb una llosa de ciment al costat perquè ens segueixin envaint turistes i fums. Per cert, quin dia és avui? L'esclat de Festa Major, al Prat, oi? Doncs va, us espero a cop de timbal aquesta tarda al carrer Ferran Puig amb el mocador blau al coll. I això, que bona Festa Major i ens trobem d'aquí una setmana.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
3: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.

0: 38 minuts per sobre de les 9 del matí. Comencem la nostra tertúlia. Saludem Pedro Mercader. Què tal? Benvingut.
1: Hola, molt bon dia.
0: Com
1: què tal?
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: També se'ns estrena l'Emma Avilés. Benvinguda.
2: Hola, bon dia.
0: Per festa major. Ja. Intentem tenir tertulians i tertulianes una mica més joves i a veure si t'agrada i ja et pots incorporar a la resta de tertúlies.
2: Segur que sí.
0: I Rubén Iglesias, què tal? Benvingut.
3: Molt bé.
0: També et considerem jove tertulià, eh?
3: Gràcies. O sigui que...
0: És veritat que hem intentat fer una tertúlia amb una mica de varietat per veure com esteu vivint o com us prepareu de cara a aquesta festa major. Però no volíem donar l'esquena tampoc a un tema d'actualitat que ha marcat la setmana, que és el desnonament de la Mari Carmen, amb 87 anys, amb una imatge de la decadència, no?, d'un sistema, i amb l'exemplificació també de la crisi habitacional que estem vivint, un fet que ha produït protestes al carrer de manera massiva. De fet, convocatòries express que es van fer a més de 60 ciutats de tot l'estat, i no sé si penseu que això realment serà un punt d'inflexió a nivell polític, que al final és des d'on s'ha d'endreçar tota aquesta crisi de l'habitatge. Avui, Anna, us hem llegit també els titulars dels principals diaris i parlen d'aquests apropaments de postures entre Junts i el Partit Socialista. Creieu realment que això, aquesta desgràcia, aquesta tragèdia que vam seguir de Mari Carmen, mourà alguna cosa?
1: Hauria de ser un punt d'inflexió. S'hauria d'haver donat molt abans. Uns dies abans es va suïcidar l'Olga a l'Hospitalet. És un cas que s'ha fet mediàtic per les imatges brutals que hem vist, i que de vegades passen aquestes coses, que una imatge que es va succeint reiteradament sí que arriba i remou una miqueta més la consciència que altres que sí, segueixen passant. Però és que és un cas paradigmàtic. Són 87 anys, un 50% de discapacitat, 70 anys a un mateix habitatge, ni tan sols una qüestió d'impagaments, sinó que és un fons voltor que li canvia de 500 euros al lloguer a 2.600.
0: És
1: a dir, té tots els elements perquè ens escandalitzem, i a més una policia desbocada. L'hem vist ara en manifestacions directament de nazis, sense tocar ningú, i brutalment agredint a la gent que intentava aturar, doncs, aquest desnonament. I hauria de ser un punt d'inflexió. El que passa que bueno, ja venim de fa temps dient que el tema de l'habitatge s'ha anat de mare, i jo particularment també llenço un missatge ara a la gent que s'ha preocupat tant i que han parlat tant d'invasió, per el que ha passat a Ceuta. Quina és la invasió?

0: acció, no? Perquè al final aquest fons voltor, si ens posem a parlar de nacionalitats, un fons voltor estranger, si ens posem a parlar de nacionalitats, que seria igual de greu, però una dona espanyola la fa fora una empresa multinacional estrangera per especular, per deixar un pis buit, que està passant a les grans ciutats, que estan buidant de la gent que hi vivia per fer pisos turístics, per especular, la majoria d'empreses de fora, i hi ha gent que diu que la invasió és la de la gent que ve a treballar, no? És absolutament vergonyós on ens volen fer posar el focus. Però també, malauradament, com que és un problema el de l'habitatge que ens agafa a tothom, que els lloguers ens el pugen a tothom, tornarà a pujar l'Euribor ara, aquí tenim hipoteca, estem amb l'ai al cor un altre cop, i realment és una vergonya de tots els governs que hi ha hagut, perquè tenen responsabilitat el govern de l'Estat, els governs autonòmics, totes les administracions en són responsables, i hauria de ser un punt d'inflexió.
1: Rubén, tu com has seguit aquest cas?
2: Bueno, jo crec que no serà un punt d'inflexió. Jo crec que no. Però crec que no principalment perquè hi ha partits de la dreta que no tenen cap intenció, i a més ja ho defenen obertament. O sigui, hi ha partits de la dreta que es van a glòria de no voler intervenir de cap manera a la situació del lloguer i de l'habitatge. I a més, el problema no és que ho defenguin, que jo ho puc entendre. A mi no em sembla malament que PP, Vox, Junts defenguin els interessos de la gent que té molts diners i no de la gent pobra. El problema és la gent que no pot pagar lloguer i els vota. Per tant, si ells ho defenen obertament, el problema és per què estan aquí. O sigui, el problema és per què cada cop estan pujant més. O sigui, jo crec que no canviarà res perquè la gent no vota amb aquesta consciència. I no, jo crec que pel que queda de legislatura, a més a més, no canviarà res. A més, ara mateix no hi ha una majoria d'esquerra suficient en el Congrés per fer les lleis que calen per aturar aquesta situació de l'habitatge. O sigui...
1: Emma.
3: Sí, jo crec que realment és una notícia molt forta, però que igual, sigui, tot i que s'ha mobilitzat moltíssima gent, i és com una notícia que crida molt l'atenció i que et fa com dir on estem arribant, que es pot fer fora una persona de 87 anys de casa seva, i l'única solució que li donen és que pagui més del seu sou, de la seva pensió, que és una persona que han tret en camilla de casa seva. O sigui, com pot ser que es deixi això com a societat passar? Em sembla molt fort, i em sembla que, tot i que hauria de canviar, és el que ha dit ell, no ho farà, perquè hi ha molta gent que defensa aquestes persones que ho estan fent, i realment no se n'adonen que estan més a prop de ser pobres que de ser com ells.
2: Efectivament.
3: O sigui, no pots defensar això perquè potser demà ets tu.
1: Pedro.
0: Jo estic molt d'acord amb el que comenten. El que passa que el creixement de la dreta a l'extrema dreta, malauradament, és perquè hi ha hagut governs d'esquerra. És que el govern de l'Estat ara mateix és socialista, o se'n diu socialista, i no ha aturat absolutament res. Aquests acords que ara volen fer, perquè surt un cas mediàtic, però constantment hem tingut governs que s'han dit esquerres, i això genera aquesta desafecció de la gent, perquè ha deixat de creure. Quina diferència sent la gent que hi ha entre la dreta i l'esquerra quan en anys de govern d'esquerra s'han incrementat els preus de l'habitatge, no?, i del lloguer.
2: No s'ha fet res quan hi havia una majoria, ara que no la hi ha, perquè no hi ha una majoria progressista, no es farà, i l'any vinent menys encara. Sí, i el problema és que això no està costant vots. O sigui, ara mateix es té una mica més de cura perquè és un cas mediàtic, però no costa vots. Això, per moltes manifestacions que veiem, no costa vots.
1: Aquest és el gran tema, no?, de fons. A l'espai de coneixement polític ja veníem parlant en moltes ocasions de com després no es testegen vots i al final els partits, doncs, el que busquen és això, guanyar les eleccions, evidentment. Emma, tu que tens doncs, tot el futur per endavant, enmig d'aquestes notícies i dient una mica que penses que no canviarà res, com t'imagines el futur proper de poder fer una vida independent?
3: Sí, jo realment estic espantada pel meu futur. Bueno, pel meu futur, pel futur de les meves cosines petites i de tota la gent que ve per darrere meu, però perquè estic veient que O sigui, que no em podré independitzar, no podré sortir... O sigui, no podré viure al Prat, per exemple. Sempre he dit que voldria viure aquí perquè he viscut aquí tota la meva vida. Tinc un carinyo impressionant a aquesta ciutat i doncs està aquí tota la meva família. Però és que jo sé que el dia demà potser tinc un treball que no té un mal sou, que podria viure, però que no podré fer-ho perquè o pago el lloguer o menjo. Llavors, per mi, crec que com a societat també no ho estem fent bé, però perquè sí, és molt difícil ara mateix com evitar aquesta situació i arreglar-ho, però encara estem a temps. I sento que és veritat que la gent es mobilitza i la gent es mou quan passen aquestes coses, però això que és una merda, però això que durarà, si arribarà un moment que aquest cas deixarà de ser mediàtic i la gent ja no ho veurà, i després quan vinguin les eleccions ningú pensarà en aquesta dona, ningú pensarà en tot el que s'ha viscut, ni en tota la gent que no té pis, la gent que es suïcida perquè es queda sense casa, ningú pensarà això i tornarem a la mateixa roda. Llavors jo crec que com a societat hem de despertar i veure que o sigui, no ens defensarà ningú, no ens defensarà la policia que ha fet fora de casa seva aquesta dona, no ens defensarà tampoc ells mateixos que han defensat més a uns nazis a unes manifestacions que es posaven al davant per evitar que no els hi fessin res. O sigui, no entenc que he de portar una bandera de Falange a l'esquena perquè em donin un pis o perquè m'ajudin. O sigui, crec que és un tema de societat també, que hem de despertar i de veure que si no ho fem nosaltres no ho farà ningú.
1: Hi ha un punt, no, de llàstima de veure que tot aquest jovent no té esperança, no, de poder fer projectes propis, d'on són, no? Perquè al final parlem molt de marxar cap a pobles, ciutats més allunyades, però clar, tot això a darrere porta doncs deixar enrere una vida al final. Volíem parlar de Festa Major, és veritat que aquest cas doncs segurament l'abordarem en properes tertúlies i doncs no podíem deixar-lo de tocar. Festa Major que comença aquesta tarda, nosaltres recordem tenim un programa especial al Prat TV a partir de les 6 i volem aprofitar per preguntar-vos doncs quins són els actes que no us perdeu de la Festa Major i com la viviu. Rubén, t'agrada Festa Major?
2: A mi m'agrada molt la Festa Major i de fet ja ha començat. L'altre dia vaig anar a veure el Prato Curt, el Cul Barra Nocturn.
1: Sí.
2: A més va ser molt graciós perquè anava amb una amiga i anava pel camí parlant de què és, Prat Ocult o Prat Nocturn?
1: Aquest és Prat Nocturn, el que passa és que el cicle és Prat Ocult. Es va fer doncs, de diferents temàtiques, de la lluita obrera, de diferents temàtiques, eren aquests itineraris, és el Prat Ocult, però aquest justament que fem per Festa Major és el Prat Nocturn.
2: Ah, mira. És que
1: és una mica difícil.
2: Sí, no, a més, ho estàvem parlant, i el primer sketch van fer, bueno, la primera escena van fer un chascarrillo amb això de què és Prat Nocturn o Prat Ocult. I dic, ostres, mira, si ho estàvem parlant fa un moment.
1: Clar.
2: I és una cosa que m'agrada molt, que la recomano a tot el món que pugui, aunque està a tope, la veritat,
1: sí.
2: Perquè ahir vaig passar un altre cop i de lluny estava moltíssima gent, però és una cosa que recomano moltíssim perquè està molt bé, molt bé. T'explica la història del Prat d'una manera amena, teatralitzada, i jo que del món del teatre m'agrada una mica, doncs a mi és una cosa que m'agrada moltíssim. I després, doncs, com sempre, la recepció d'entitats ahir, que jo no vaig poder anar,
1: sí,
2: que tenia assaig, però bueno, que és com l'esclat, i avui el pregó, i a partir d'aquí ja, pues, todo.
1: Vens a la plaça de la Vila aquesta tarda?
2: Sí, sí, sí, ja vaig venir l'any passat, vam estar aquí parlant de la Rosa Ribas i tal,
1: sí.
2: I aquest any, doncs, també.
1: Aquest any la pregonera és la Cristina Bambán, i que és una artista, doncs, que va començar a l'Escola d'Arts del Prat i que ara doncs, viu de la seva obra a Nova York, cosa que no és precisament fàcil, i doncs, ella, li vam fer una entrevista l'any passat, deia que volia ser pregonera i mira, aquest any doncs, s'ha convertit en una realitat. Per tant, tu comences avui i ja et deixes portar una mica o vas amb el planning fet?
2: No vaig amb el planning perquè després mai me'n surt. O sigui, ja tinc una mica d'experiència i sempre això, lo tacho, sí, això, i després faig el que puc.
1: Molt bé.
2: Perquè normalment no vas sol, vas amb gent, depèn també de l'horari que hi ha gent. Estàs a un bar i potser fas una mica més tard, perquè llavors
1: s'allarga, no. S'allarga.
2: Sí, llavors has d'anar improvisant, però bueno,
1: Emma,
2: sí que tinc algunes coses que vull fer.
1: Tu la nit jove, de la zona Jove Estació, sí que la viuràs, no?
3: Sí, jo la viuré molt. Però també he vist les altres coses, també. O sigui, ja hem quedat amb amics per anar a veure els castellers, per anar a veure els gegants, el Prat i Foc, que també, bueno, tinc unes ganes, la veritat. Però sí que és veritat que jo vaig molt amb el que surti aquell dia. O sigui, planning no hi ha. Ja tu te despertes i arribes al que pots, amb el que fas. O sigui, avui és més fàcil, no? Sí. Perquè és el primer dia, llavors segueixes una mica més com tot. Diumenge ja...
1: Com ja, pots.
3: Ja es fa el que es pot.
1: Sí.
3: Amb el que es té.
1: Què et sembla la programació de la Zona Jove?
3: Doncs m'agrada. Sí que és veritat que no és l'any que més m'agrada, perquè venim d'uns anys que jo, per lo menys, clar. O sigui, també crec que són gustos, no? Perquè, per exemple, jo quan va venir la Zoe, no, bueno, jo vaig flipar, o l'Albany també va agradar molt, però clar, també són gustos de la gent. Aquest any venen dos artistes el dissabte que m'agraden molt. Bueno, Mama Duixa també m'agrada molt. I
1: Mama Duixa és aquesta nit, no?
3: Sí, aquesta nit és Mama Duixa. O sigui, m'agrada molt el planning que hi ha, tot i que crec que bueno, és una mica més fluixet aquest any, però m'agrada igual. I DJs, bueno, jo... Sí, són molt bons. DJ Kobo m'agrada molt. I jo crec que et suena. M'han parlat molt bé d'ells. No he pogut anar. Van estar a Cornellà, crec que va
1: sí,
3: ser.
1: Sí, i a Viladecans.
3: Sí,
1: també.
3: A Viladecans. No vaig poder anar, però sempre em diuen que molt bé. Sí que hi ha moltes ganes.
1: Molt bé, doncs mira, avui entrevistem el Llobregat Suena i Fresh Kobo.
3: Doncs...
1: A veure què ens expliquen també com a protagonistes. Hi ha moltes propostes enguany de DJs, de gent del Prat també que punxa a diferents estils i que té el seu espai enguany en diferents indrets, i els hem portat per aquí perquè és veritat que l'escena DJ del Prat està revifant per totes les edats i per tots els estils. Pedro, tu t'has fet planning d'activitats familiars, no?
0: Exacte, jo els escoltava i deia, jo això em sembla que ha quedat enrere com a mínim de moment.
1: Clar, sempre ara es pot rapar aprendre, però potser la Zona Jove ja no.
0: Ara, quan he mirat el programa, he anat directament als matins. Ja fa uns anys que anem a les activitats del Julio Méndez, del dissabte.
1: Festival de la Diversió, sí.
0: Que són molt xules, i després és cert que com que a les tardes t'ho vas trobant realment, igual passem per allò de la Cirquera, hi ha diversos indrets, i tot i que hi ha diversitat de gustos amb el tema de la fira, a mi el gran ja m'ha dit que hem de passar per la fira.
1: Tu la fira sí o sí?
0: Jo la fira em toca. Clar. Sí o sí. No sóc tampoc, no sóc fan de les fires itinerants, però els nens sí, i passarem per la fira.
1: Et toca pujar les atraccions?
0: No, això...
1: Encara no.
0: Jo ho negocio perquè em fan por. Les atraccions,
1: clar, és que...
0: en general, i les de fira itinerant, amb molt de carinyo i respecte, però una mica més encara.
1: O sigui que has de passar obligat.
0: He de
1: no?
0: passar, com a molt els autos de xoc, és on pujo jo,
1: clar,
0: que no s'aixequen del terra, i poquet més, passarem per allà i...
1: Actes de cultura popular?
0: Sí, gegantons, tot això als matins també.
1: També
0: hi serem, segurament. Vull dir que...
1: Bueno, doncs tenim representat una mica tot el planning des del matí fins la nit que la tancarà l'Emma. Qui canviaríeu de la festa major? Què és el que dieu? Ostres, mira, això potser ho faria d'una altra manera, o parlem sempre també dels concerts. És veritat que vam preguntar per com es fa el planning d'artistes, i que els catxers han pujat molt i moltes vegades des de l'Ajuntament no es poden assumir certs costos que demanen. I també ens van explicar que, per exemple, els artistes que tenen concert propi a Barcelona no volen venir a festes majors per no opacar i no vendre entrades als seus concerts, i per tant aquí els encaixos són una mica difícils per la nostra proximitat amb Barcelona. Tu, Rubén, canviaries alguna cosa de la festa?
2: Bueno, jo canviaria principalment tres coses. Una, mira, en relació a això que estaves dient, jo crec que sempre falta una gran estrella. O sigui, a mi hi ha coses de la programació musical que m'agraden molt, principalment que és, la veritat, s'aposta molt per artistes locals, i això està molt bé. Després també artistes petits, mitjans, que els hi dones una oportunitat i un reconeixement i tal, i això està molt bé. Però sí que crec que falta això, el gran cartell. I hi ha municipis semblants, en pressupost i en habitants al Prat, que ho fan. Jo vaig estar a les festes de Santa Coloma fa poc, és molt més gran, però té un pressupost similar, i tenia un cartell espectacular.
1: Quins eren,
2: Santa Coloma de Gramenet.
1: Quins artistes venien?
2: Bueno, et poden agradar més o menys, però bueno, estava Maria Peláez, estava David Bustamante... I després, una cosa que m'agrada molt, que aquí sí que es fa, és això dels... com es diu? Les persones, els grups que... conversions.
1: Sí, els tributs.
2: A tots
1: els tributs.
2: Tributs, gràcies. Això m'agrada moltíssim, personalment m'agrada molt, i aquí es fa, i és una cosa que també vull dir...
3: Sí, aquest diumenge hi ha molt xulo.
1: Hi ha tribut a Ava, tribut a Estopa...
3: Estopa. Mm.
1: I cabra mecànica com una mica cap de cartell.
2: Clar, clar, però compares amb altres que dius, ostres, amb tot el meu respecte, eh? Però jo crec que és una cosa que falta, que potser és una cosa que es fa a drede, per així dir-ho, però crec que és una cosa que falta. I després, a mi no m'agrada això de la contraprogramació d'actes, no m'agrada. Jo sé que es fa també, es fa a posta,
1: fa a propòsit.
2: Clar, es fa a propòsit per que no estigui molta gent en un mateix acte, però a mi personalment és una cosa que no m'agrada. I després el que vaig dir abans fora de micros, que és que per mi la fira opaca la programació de Festa Major.
1: Tu no et passaràs.
2: No, a mi m'agrada la fira i passaré, Sí, no dic que no, però jo el que vull no és que no estigui la fira, és que la gent tingui més consciència de què és Festa Major.
1: Clar.
2: Simplement.
1: Hi ha molta gent que parla
2: de la
1: Festa Major és la fira.
2: Jo aniré a la fira, m'agrada la fira i a mi m'agrada, i aniré i no la critico. El que vull és que la gent tingui consciència de que la Festa Major és molt més que la fira, simplement.
1: Emma, què canviaries tu de la Festa Major?
3: I és que la Festa Major del Prat és una de les millors que conec. O sigui, mira que l'any passat, per exemple, amb la meva millor amiga Leiciar vam fer una ruta de FMs, o sigui, per tot el Baix Llobregat.
1: Sí, i què vas veure? Què vas veure?
3: O sigui, i vam anar puntuant, tipo, quin ens agradava
1: què
3: més,
1: dius?
3: Quin menys, sí, vam anar totes. O sigui, jo l'estiu passat,
1: ha
3: estat tot el dia de festa, vam anar tots jocs. I sí que veig que de tema de... O sigui, a mi m'agrada molt també de música, de cultura, perquè crec que està molt ben fet aquí al Prat. Crec que, o sigui, tot i que potser no... Tinc amics que també veuen com que la FM és la festa a la nit i la fira. Però tot i així, jo crec que com està organitzat i com pels jocs que has de passar, tal, no sé, que està molt ben fet, perquè al final, tot i que vagis cap a la fira, trobes algo. Vas cap a, jo què sé, a la festa de la nit, vols anar al bar per la nit i ja trobes els castellers. Ja, ai, el foc, no sé què, i sempre és com, ai, fuego, fuego, i van tots. Llavors, crec que està molt ben feta que al final interactues amb la cultura, tot i que no, de primeres no vulguis,
1: te la trobes.
3: Estàs ficat.
1: Clar.
3: Te la trobes i estàs ficat. Uh-huh. Aquesta és una cosa que m'agrada molt. I després també, de tema d'organització, ja parlant de la festa, és molt complicat, em sembla a mi, fer organitzar amb l'escenari els lavabos. I crec que aquí està ben fet, perquè sí que és veritat que no té pèrdua. O sigui, tu entres, vas a la barra, vas a la festa, pots anar als lavabos, tenen com...
1: Sí, està una part externa.
3: Hi ha una
1: externa.
3: Part externa perquè puguis anar als lavabos. Està molt ben fet. Després vas a unes altres festes majors, la idea jo ens hem trobat cada cosa de lavabos tirats al terra, o que has de pujar com una muntanyeta per anar. O sigui, horrible. I crec que aquí està molt ben fet i molt ben organitzat. Què canviaria? Potser una... O sigui, jo perquè segueixo les xarxes, a Prat Ràdio, segueixo Prat Cultura, però sí que crec que on està més especificat és a la revista del Prat, que hi ha molta gent que no consumeix, i que s'hauria com d'ensenyar més el cartell, com les propostes culturals que hi ha, perquè hi ha els joves no utilitzen les revistes, clar. Ja no s'utilitza, i s'hauria de poder veure, que estigui com més senyalitzat,
1: que es faci més difusió a les xarxes socials. Ho estem intentant,
3: sí,
1: Emma?
3: Sí.
1: Però és veritat que requereix un esforç, que requereix hores, i que som una mica boomers i ho intentem com podem. Però és veritat que hem vist que molta gent, doncs, ja els mitjans habituals o fins i tot la revista no els hi arriba, i també volem apropar-nos a aquesta gent.
3: Hi ha gent que no sap el que hi ha, no sap el que es pot trobar. Llavors s'ho troben després de la sorpresa.
1: Sí. Pedro, canviaries alguna cosa de festa?
0: Jo comparteixo que realment la Festa Major, i en aquí que hi ha molta oferta cultural, és una oportunitat, perquè sabeu que moltes vegades la cultura no és gratuïta ni universal, i en moments com aquest la trobes al carrer, i aquesta informació ajudaria a que gent conegués, doncs, des de teatre, espectacles infantils gratuïtes al carrer. Això per una banda. Per l'altra, sí que entenc el tema del cartell. Jo recordo que abans, cada any, venia alguna primera línia. L'altre dia, parlant amb un amic que en sap del tema de la indústria musical, deia que el panorama de la indústria musical ha canviat molt, que ja no viuen els artistes de la venda de discos i que viuen molt més de les gires.
1: Clar.
0: I que fan molt més allò de limitar les seves participacions en festes majors, per no perdre públic en el que els dona els calés, que són les pròpies gires, no? Això és una cosa que una mica ens passa per sobre, però també li veig la possibilitat, doncs, que grups, bueno, emergents, locals, etc., tinguin també l'oportunitat, perquè també precisament estan tenint molt més difícil poder fer-se conegut si no entren en tot aquest tema de plataformes musicals i etc., no?
1: Doncs gaudiu molt de la Festa Major. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
2: A vosaltres per convidar-nos.
1: Que vagi molt bé.
0: Gràcies. Moltes gràcies, igualment.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
2: El Teatre Càdiz acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
3: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
4: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
0: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Tu ets perfecta?
6: No ho sé.
5: I tu?
6: Pues clar que sí.
5: I tu, que ets perfecta?
7: Però n'hi ha algú perfecte?
5: No ho sé.
8: Clar que no.
5: No?
8: No, no hi ha ningú perfecte.
9: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.

0: 5 minuts per sobre les 10 del matí i amb aquesta empenta saludem el Lluís Aguado. Què tal? Divins divendres.
1: És inalàmbric, no?
0: Sí.
1: Quina modernitat de...
0: És perquè...
1: De micròfon.
0: Tenim coses internes, però vaja, no després de festa major millorarem la qualitat de l'àudio.
1: No l'havia vist.
0: Ho estem intentant millorar.
1: Molt bé, doncs mira aquí amb el Trueno, que la setmana que ve ve aquí a Barcelona, al Palau Sant Jordi.
0: Al Palau Sant Jordi?
1: Sí, a veure, estàs parlant del Trueno.
0: Estic flipant.
1: El Trueno és una eminència argentina. És aquest xavalet, igual que el Milo J, són la nova fornada.
0: Sí.
1: Aquest nen va començar amb 14-15 anys de rapero.
0: Sí.
1: Té un ritme i té una... Bueno, o sea, rapeja superbé. I a poc a poc ha anat fent uns discos. La veritat és que jo el coneixo pel meu fill, evidentment.
0: Clar.
1: Però veritablement l'anterior ja em vaig enganxar perquè utilitza funky, perquè utilitza música molt de rock, toca una banda en directe, el vaig veure fa 2 o 3 anys al Cruïlla, i em van enganxant i he anat a un parell de concerts i el dir, bueno, la setmana que ve anirem al meu fill.
0: Clar.
1: Al Palau Sant Jordi, perquè veritablement m'he enganxat.
0: Que bonic això de poder anar amb el teu fill,
1: sí,
0: al mateix concert, perquè... i que no sigui pare obligat, com van anar a molts, no?, a concerts de...
1: A veure, el que no és normal és que nosaltres els hi fotem a la nostra música ja, vinga, matxacant-los al cotxe, i vinga Queen, i vinga Police, i vinga lo que t'ha gustat a ti, i el nen ho tingui que aguantar, i algú li queda, o algú dia, i que ells, la seva música, tu sempre reneguis d'escoltar la seva música.
0: Totalment cert.
1: Aleshores, sempre he fet l'esforç d'escoltar el que li agrada i, bueno, primera perquè tu menges, quan tens l'adolescència, tu menges els viatges, sí, al cotxe i tal, tens que negociar i hi ha una part seva. Però després, dintre de tot això, doncs, evidentment, hi ha coses interessants i al final coincidir amb alguns artistes està bé.
0: Que bé.
1: No tots els fills els agraden a Rolling Stones,
0: clar,
1: ni tots els pares els agrada el reggaeton. I evidentment que, per exemple, no sé, el fenomen ara que tenim l'escoltem tots, el cantant, el puertorriqueño.
0: Bad Bunny.
1: El Bad Bunny l'escoltem tots, jo sé que al meu fill li agrada, tu l'escoltes perquè és comercial i, bueno, te pot agradar més o te pot agradar menys. Però ja dintre d'aquest món hi ha molts artistes i aleshores, doncs, si al teu fill li agrada un tipus de música, doncs has d'entrar. Jo penso que has d'entrar.
0: Molt bé, molt bé. I així ens ho ensenyes a tothom. Que és,
1: i us ensenyo
0: que...
1: a tothom. Que, no, la veritat és que, i a més, us enganxareu amb aquesta cosa perquè l'últim disc també està molt bé, és molt ballable. Penseu que he anat a concerts, evidentment, això vas a davant, jo a darrere, però m'he passat bomba. Vull dir, i musicalment està molt bé. Aleshores, el més important d'un artista o d'un músic, igual que el Milo J, que és un noi,
0: sí,
1: jove, que recupera música tradicional argentina,
0: sí,
1: antiga, la canta, tardarà més o menys, però al final
0: però fa una
1: són músics, són músics amb un conjunt de músics molt bons i a veure, jo tot el que sigui que m'ofereixin algo real, una altra cosa és que m'ofereixin,
0: sí,
1: estas coses de tanto autotune i tanto...
0: Tu valores l'originalitat.
1: Jo valoro l'originalitat.
0: Tot
1: sí,
0: i
1: sí,
0: que sigui un estil que potser...
1: Evidentment, hi ha estils que m'agraden més o menys, hi ha alguns que m'agraden molt més, sí que és veritat, però si al final ho fan amb tota... És com, per exemple, a mi no m'agrada el hardcore, ni la metàl·lica forta, ni segons quin tipus de... Però bé, he vist metàl·lica en directe diverses vegades, vull dir, és una banda, a part d'algunes cançons que poden semblar més o menys reconegudes, però potser tot un concert a mi no m'omple, però valoro que artísticament són un grup,
0: sí,
1: molt bo.
0: Que s'ha de veure.
1: Pues coses d'aquestes, pues, lo mateix. Vull dir, però no és l'estil de música que a mi m'agrada. Igual que al meu fill me l'ha importat alguna cosa i m'ha dit, ostres, me voy a cortar les venes.
0: I què fa? Aguanta fins al,
1: bueno,
0: final del concert.
1: Alguna cosa ha aguantat, algunes coses li han agradat, algunes coses jo sé que per molt que digui les porta, hagi igual renegat, les porta aquí al cap i
0: clar,
1: li queden.
0: Al llarg dels anys potser sí que...
1: Li queden i alguna cosa potser, pues sí, pues potser no era el seu moment que el portés a veure això perquè veritablement era petit i... Però sempre he forçat, entre cometes, en la part cultural, artística, o sigui, sempre he forçat aquesta part.
0: I aquest punt de trobada, també, entre pare i fill.
1: Perquè després no saps què pot passar, però els records arriben. Jo,
0: totalment,
1: els records que tinc amb els pares, igual que pots tindre tu,
0: sí,
1: de coses que potser ara en el seu moment no valoraves, després t'arriben. O sigui, jo que el meu fill, o que hagis pogut compartir amb els familiars, teatre, cine, música, tot el que sigui compartir, arriba. Aleshores, viatges... S'ha d'aprofitar, perquè la vida són 2 dies.
0: Que bé, ens agrada també el Lluís Aguado, pare, que ens explica aquestes coses, eh? És molt maca aquesta faceta teva.
1: No.
0: Què més ens expliques? Estem doncs, prèvia
1: a
0: la Festa Major del Prat.
1: Comencem?
0: Tu que ets veí d'aquí, de la plaça,
1: sí,
0: de la Vila,
1: jo...
0: sí o sí, ara, vius la Festa Major.
1: Ara vaig a la farmàcia a comprar-me els taps. i em poso els taps, em poso l'antifaz, em tanco hermèticament, que tinc unes finestres d'allò, i la merda, bueno, la d'allò és que fa molta calor i tinc que estar amb el ventilador, perquè altres anys... Però sí, a veure, bé, és lo que és el que hi ha. Vull dir, també dona, tinc el privilegi de viure al centre de la ciutat, al mig del poble, i ho visc tot. Per unes coses bé, jo ja sóc més de colla gegantera, sóc de matinada, sóc de castellers, i no sóc tant de la nit, però aquí m'he de menjar la nit, perquè sí, és, evidentment, al camí de l'estació, diríem que aquest és el recorregut ideal, i a més aquests bancs i aquest parc fantàstic per fer el primer xurrup.
0: Sí, i
1: l'últim.
0: I l'últim, perquè t'has de deixar veure, aquest llavors dematí, aniràs per plaça de la Vila.
1: A les 3 del dematí ja m'ha despertat un grup de joves, sí. No sé si feien la prefesta major.
0: Clar. Jo ahir vaig sentir música, també.
1: No sé per què. Bueno, primer que van haver uns petards.
0: Sí, també.
1: No sé si d'aquí del Nus, o estaven provant,
0: sí.
1: O estaven
0: celebrant... Una mica de prèvia fan ells.
1: La prèvia. Pues jo no sé si era d'aquest grupet que feia la prèvia, que a les 3 ja em van despertar, va tenir la finestra oberta. I vaig pensar, si ja amb 5 persones em desvetllo, jo és que soc molt de sorolls, pues amb 5.000 jo crec que no puc fer-hi gaire cosa. Sí que tinc una habitació dintre, que és la del meu fill, en el qual el meu fill no hi serà.
0: Clar.
1: Jo dormiré en aquella habitació.
0: Fas el llit
1: calent. I quan vingui ell pel dematí, doncs jo m'aniré corrents al meu lloc.
0: El relleu. Sí. Mira, molt bé.
1: Clar. Ell està esperant-ho amb bogeria. És trist, però ja és una cosa que reclamem, i és així, que els joves estan totalment abandonats. Ho dic i ho penso culturalment, musicalment, totalment abandonats. És molt trist que només tinguem a l'any 2 dies, abans teníem 3, ara només tenim 2 dies aquí a l'estació perquè els joves, adolescents, puguin gaudir de 2 dies de una mica de desenfreno, de música, de festival i tal. Després hi ha coses, no sé si alguna coseta a l'estiu, sí que és veritat que hi ha cosetes a la capsa, es van fent i tot, però com a... també hi ha que dir que tot ha canviat, la cultura ha canviat, la forma de sortir ha canviat, llavors els joves avui no és com abans, nosaltres anàvem a més petites coses, anàvem a més petits concerts i tot, ara ells van a discoteques, macrodiscoteques, fan sortides així en general, festes majors...
0: Clar, també la cultura de club o d'anar a un local
1: aquí no
0: com
1: hi ha
0: abans...
1: Altra, no hi ha ninguna empresa que tampoc vulgui, perquè també ho dic a nivell, com jo per exemple com a empresari, que d'un altre sector, però és molt complicat muntar un sistema d'aquests. Primera, perquè avui en dia els joves, o sigui, muntar una discoteca o muntar un lloc d'aquests és molt complicat, hi ha una sèrie de normatives, tota una sèrie de llicències, de coses que és molt complicat, hi ha molts problemes, la nit comporta molts problemes amb menors, amb gent adult. Llavors, entenc que la gent no és un negoci, entre cometes, a vegades inclús rentable, perquè avui en dia la cultura dels joves és beure abans d'entrar.
0: Ja no consumeixen,
1: no consumeixen
0: a dins.
1: No és com nosaltres, que anàvem a una discoteca, bevíem allà a la barra i tal. I
0: també els preus són uns altres, i és veritat que clar, potser la nit et costa molt
1: és
0: cara.
1: Una altra cultura, és una altra manera de fer, i tot això ha coincidit. Però penso que anava a dir el comune, perquè jo li dic el comune, l'Ajuntament o l'administració, s'hauria de crear, per exemple, ho hem dit moltes vegades, festa de Cap d'Any, una festa... Clar, l'únic que passa que l'Ajuntament es basa en trobar empresaris que vulguin fer això. No ho fan com a Ajuntament, no ho fan. Però sí que existeix la festa major...
0: I després que, clar, no tothom, com et passa a tu aquests dies de festa, quan diuen, bueno, això ho farem aquí... Clar, aquí, a l'entorn hi ha veïns.
1: Bueno, això és un
0: depèn
1: tema...
0: Depèn d'on es parli, però... doncs tu dius... Bueno, jo com a veïna, que no sóc jove i no tinc joves a casa, per què d'aguantar 4 dies de festa?
1: Però jo discrepo, hi ha dies a l'any, com pot ser Sant Joan, com pot ser Cap d'Any, com és la festa major, ho sento molt. Vull dir, si te'n vols t'agafes i te'n vas a un turisme rural a la Vall de Núria i et tanques allà, que segurament em molestarà el gai que... I et tanques on vulguis, però hi ha uns dies... que penso que són, a veure...
0: Clar, però per això aquests dies sí que s'entén, però la resta de dies dius, bueno, jo no estic a favor, saps?
1: Tot l'estiu o 3 mesos...
0: És un encaix difícil, eh? Hem tingut l'Emma aquí com a jove, que tenia 19 anys, ens ha estat explicant que ella agafa i des d'aquesta tarda ja no torna a casa fins dilluns, que no para de fer coses i que anirà una mica a tot. Però bueno, tu fas l'esclat, les veus o no?
1: Jo vaig fer l'esclat molts anys, saps que és una de les persones que vaig començar fent l'esclat?
0: No,
1: no ho sabies, per favor.
0: Ostres, explica'm això.
1: Vaig ser la primera persona que estava amb el micròfon a la plaça donant de benvinguda a l'esclat. Sí. Vam crear allò de la cançó de la festa major, no es cantava, vam començar a repartir fotocòpies, la sardana. Vaig ser el que vaig dir de posar pantalles a tota la festa, a tots els arbres de la, amb el karaoke de la festa, no? Ho feien, i d'aquí va començar una mica. Sí, sí, vam començar quan no hi havia el Nus, amb la gent de Diables, amb la gent de les Carxofes, tot. Vam començar i jo em posava un micròfon i anava. Jo crec que d'aquí va començar a sortir, evidentment, de tota la gent que treballa després, va començar a sortir l'esclat, però a mi em van posar allà i feia una mica el presentador.
2: Ara és un acte increïble.
1: Ara és un acte que té la seva raó de ser.
0: Sí, ara amb té un problema molt tot, gran, però...
1: que és que la ubicació ja no és la que és, però sí, és un
0: no
1: problema, perquè,
0: gent.
1: Clar, jo veig una cosa, jo vinc aquí al costat i tinc balcó, però jo veig una cosa, vull dir, l'esclat és pels que fan a l'esclat, perquè no pot haver-hi ningú més a la plaça. Perquè és que no hi cap ningú.
2: Ja, hi cap poca gent.
1: Poca gent als costats, a la que els Diables o el Pollo tal d'allò, ha d'haver un espai pel foc, i llavors, després quan se'n van, doncs sí que s'ajunta a la plaça pel tema del pregó, però que és evident, la plaça de l'Ajuntament i tal, sí, que encara no acabo d'entendre com encara tenim aquest carrer per aquí al mig i s'han fet tantes coses i no es pot arreglar aquest tema, però entraríem en un altre tema, no? Perquè sí, que aquest carrer passi l'autobús i passin tots els cotxes del Prat per davant de la porta de l'Ajuntament, a dia d'avui no acabo d'entendre, amb una plaça tan petitona com tenim.
2: Estava previst un canvi.
1: Estava previst un canvi fa temps, però sempre hi ha moltes coses. Però bueno, dit això, l'esclat és una cosa per mi molt, molt, molt, molt maca i molt tradicional, ja et dic, ho porto una mica al cor dels principis dels primers anys, que eren com una mica... sortien poquets i era com una mica improvisat, com es fa al final de la festa major als focs. I la resta de festa major, doncs, evidentment, l'he anat visquent durant els anys, quan he tingut un fill petit, molt intensament en segons quins moments, que si gegants, que si diables, que si... i anat passant els anys, i ara em toca, doncs, de para adolescente, de mer l'hora que
2: llega. Mira l'hora. Tu ets aquí que els espera despert o no?
1: Jo ara ja no. A veure, ja no. Jo soc molt patidor, jo no dormo. Però no dormo, ja no dormo. Acabo dormint d'esgotament, em desvello, miro si està, no està... Sou patidor. Sobretot, en aquest cas, vull pensar que estic més calmat perquè està aquí al costat, perquè està al Prat, perquè està amb tota la gent que coneix gent del col·legi, coneix gent del futbol, està amb un grup de gent que coneix, els problemes poden sorgir en qualsevol moment. Ja vam veure que l'any passat va haver-hi una sèrie de baralles, una sèrie de coses, etc. Sempre poden haver-hi problemes a qualsevol lloc. Pateixo més normalment quan està fora, quan marxa fora, quan ha marxat algun cap de setmana fora amb una discoteca a Terrassa, no sé què tal, més que res per la llunyania, per si hi ha algun problema i, bueno, i tots hem sigut joves i que no pugui tornar o mil coses. Sí, em toca patir. Vull dir, això no m'ho, ja m'han dit que no m'ho trauré ni encara que tingui 30 anys.
2: No, tota la vida.
1: I ara encara és menor, no és major d'edat i ara estic en pleno... Tinc que entendre, ja m'ha donat a l'avís que no l'esperi.
2: Clar.
1: Ja m'ho ha dit clarament.
2: No el fas saludar ni
1: amb res. Amb 14, 15 anys, 16 anys, pues li vaig donar unes hores, que no sempre s'incompleixen.
2: Ara no, ara no té hora.
1: Són les 2 i trucant, papa, mitja hora més, aquesta negociació que hem de fer, que acabava sent nefasta i totalment inútil, perquè al final venia quan li sortia els pebrots, i bronca, i el dia següent el mateix. Però bueno, entenc que és una festa major, igual que quan estem a l'estiu, por ahí, el deixo estar, també. I entenc que... han de sortir, han de viure la nit, han de ballar. Jo, qui he sigut amant de la música, soc amant de la música,
2: i
1: ho entenc perfectament,
2: molt.
1: I sortim molt. Jo he sigut el petit de 4 germans i a mi no he tingut hora. També he tingut seny i cap, i crec que els meus pares no han tingut que preocupar-se per mi. També els nostres pares tenien una altra obligació, que era anar a treballar, anar a fer hores. No podien estar per si venia o no venia.
2: Clar.
1: Però sí que és veritat que he conegut la nit, he treballat molt a la nit... S'has posat molt... I també he vist moltes coses a la nit. A la nit, tot la porra
2: de los... No? Los gatos són pardos.
1: Los gatos són pardos. I, evidentment, pues, però bé, hi ha gent bona, gent dolenta, hi ha excés d'alcohol, excés de moltes coses. Llavors, la gent jove i hem de vigilar, i la gent hem de vigilar tothom.
2: Però s'ha de confiar, i igual que ho has fet tu, doncs que pugui gaudir
1: també.
2: Lluís, a part d'això, la festa major és un moment també de trobar-te en família, de fer menjars amb amics, de posar la cuina al centre un altre cop. Tu cuines per festa major, descanses...
1: Bé, tornem al mateix, són dies de festa, hi ha molta feina i normalment doncs, tinc poc temps.
2: Què t'agradaria fer si no haguessis de treballar?
1: Jo crec que la festa major és un moment, en algun moment trobar, vull dir, si no treballéssim, trobar els joves que... Bueno, és com una mica quants Nadals, no? Els joves surten i tal i s'aixequen a l'hora de dinar a la taula.
2: Sí.
1: La festa major hem de fer un platet, hem de fer algú una mica encara, Lluís, algú maco. Jo entenc que un dia diguis... No, però no és un diumenge normal, ni un dissabte normal.
2: No.
1: Perquè tiro d'uns canalons, tiro d'un pollastre potat, d'un pollastre, pollastre a gas... Hem de fer alguna cosa, de cassola. Sempre, ja sabeu que jo reivindico la cassola. Reivindico la cassola aquesta, reivindico la cuina catalana. I per mi, per exemple, és un dia perfecte per fer un pollastre. Un pollastre amb escamarlans, un mar i muntanya... Mm-hmm. Penso que són dies d'aquests de pollastre mar i muntanya, pollastre o conill, un conill també a la cassola, un cava, un pastisset
2: sí.
1: Un tortell, un braç de gitano,
2: un dinar de festa, clar,
1: però és
2: sí.
1: Un dinar de diumenge, uh-huh. I de festa major. Diríem que els Nadals són aquests dinars més copiosos, més tot, però jo penso que un dinar de festa major per mi és cassola, cuina tradicional. Després cadascú que faci el que vulgui i d'allò, però sí, és juntar-se i si fas en família. Normalment jo sempre a les festes majors m'he juntat amb els amics i hem anat a dinar un dia amb els amics per fer una mica i anar al restaurant, per fer una mica després de gir o de volta. Però si estàs amb la família, doncs no sé, pollastre amb el caramel també, és una recepta catalana molt, molt, molt antiga. Ara si voleu alguna donem. Pollastre amb bacallà i sèpia, pollastre amb calamars i llagostins, pollastre amb farcellets de col, amb llagosta, amb pinya, amb tripes de bacallà, el pollastre farcit, aquell pollastre que podem fer al forn,
2: sí.
1: Torno a reivindicar també el forn, a part de la cassola.
2: És
1: el forn és una cosa molt fàcil.
2: Facilita molt que puguis estar per altres coses.
1: Totes les parts dels peix,
2: sí.
1: Que ja hem parlat moltes vegades, i lo fàcil que és un peix, a veure, si també sou més de peix, podríem tirar cap al peix, perquè agafar una doradeta gran o un llobarro gran, ben net, que us l'obre el peixater, us el deixa obert, i al final ficar-li unes herbetes a dintre la panxa, en sal, pebre... coure unes patates una mica abans amb un tomàquet i ficar-ho després tot en una safateta al forn. Mira, l'altre dia vaig fer un fa dos caps de setmana o tres, vaig fer una recepta que vaig veure per la tele, programes d'aquests que m'agraden molt, estil francès, que era amb fonoll de camp, i com allà al poble molt de fonoll, doncs agafar molt de fonoll i fer com un niu de fonoll, i vaig ficar un llobarro sencer a dintre. Vaig comprar un fonoll d'aquest, que és una vulva com un api, un fonoll blanc que és com una ceba.
2: Sí.
1: El vaig tallar
2: tot. Aquest, no l'he fet servir mai, però l'he vist molt.
1: Jo el faig servir molt per les amanides perquè és molt bo.
2: Val.
1: A nivell diurètic i tot. I té un gust fort. Vaig tallar tot el fonoll amb una sabeta, unes patates, ho vaig coure una mica i després vaig ficar el niu de fonoll, les herbes, i el peix a sobre. Salpebrat, i és una cosa espectacular, peix net, i 45 minuts al forn, i no has de fer res més. I mentre fas això, pares la taula, fas el vermut, et veus mitja sèrie o fas el que vulguis. I llavors la gent no és que cocinar. Pues cocinar és simplement preparar, netejar i posar. Mise en place, que es diu.
2: Sí.
1: Mise
2: en place.
1: En platà,
2: no? En platà.
1: Però jo també és una cassola, un pollastre a la cassola. No sé si...
2: Una mica de pollastre sí que podem fer. Vols posar una cançó abans?
1: Va, posem una cançó.
2: Vinga, posem una cançó. Què tenim?
1: Pues lo mateix, però no...

0: Aquesta cançó sí que la conec, eh?
1: Ah, veus com...
0: Aquesta cançó sí que la conec.
1: És de les primeres.
0: Val, aquesta sí que és famosa.
1: Doncs pues els últims discs t'encantaran.
0: Val, doncs no, m'ho apunto.
1: No, l'últim està molt bé. Ja.
0: Jo de la teva secció i la de la Neus
1: m'apunto coses. Jo t'ho puc dir perquè són totes molt ballables i jo sé que a ti també t'agrada
0: el
1: bailoteo.
0: Molt bé. És veritat, ja no tant, cada cop menys, però sí, sí que m'agrada. Anem amb una recepta.
1: Vinga, va, un pollastre amb bacallà i sèpia, per exemple, que podia ser també unes mandonguilles amb bacallà, amb sèpia, mandonguilles amb sèpia. Tornem a lo mateix, una cassoleta.
0: Vinga.
1: Llavors, per això us dic que invertiu els Nadals, els Reis, que us regalin una cassoleta xula, una cocot d'aquestes de ferro colat.
0: Ai, la cocot.
1: De la cocot, o de la marca Le Creuset, o de la marca que vulgueu, o marca Notifi... O una cassoleta de ferro d'aquestes, dona igual, és igual, del Carrefour, o del Macro, o sigui... Invertiu en això, perquè jo tinc alguna bona, però també tinc al poble de dolentes i faig servir una cassoleta d'aquestes bones de ferro. Invertiu perquè...
0: Per fer xup-xup, eh?
1: Per fer xup-xup.
0: Molt bé.
1: Vale? I, bueno, igual que el pollastre, igual que el cuní, tot té la mateixa, el mateix procediment. Aquí, com sempre, ja sabeu, el que hem de, doncs, evidentment, pollastre a trossos, li dieu com el voleu, a vuitens, si us agrada més a quarts, però bueno, normalment a vuitens, i salpebreu, fiqueu a la cassoleta, fregiu amb el vostre oli i tot. Jo faig servir, m'agrada molt, tot el tema de llard de porc. A vegades em donen greix d'ànec, que és el mateix. Pues una miqueta, li dona... És com els francesos fan servir tant la mantega. Nosaltres tenim els olis aquí, olis excel·lents, olis verges, olis de primer... Però també aquest tema de la llar, no sé, a casa la meva mare la feia servir molt, i, ostres, aquest gust de una mica de llar de mantega, llar de porc, tot això, doncs una miqueta, una miqueta. Sofregiu ben bé, i quan estan duradets, doncs, com sempre, separem amb un platet al costat, i amb aquell mateix suc, que és el suc de sofregir, aquell oli, amb aquell sal i pebre, amb aquell gust, amb aquells sucs que ha deixat la carn, que la carn ha anat deixant els seus sucs, doncs allà... Fem tota la resta. En aquest cas, per exemple, si voleu ja, inclús aquí mateix una llesqueta de pa, i ara teniu torradeta i fregideta,
0: per
1: després fer la picada. Exacte, molt bé. Veus com,
0: estic aprenent, eh?
1: Cabeces d'alls, dos cabeces d'alls senceres, ja les poseu allà també, les sofregiu una miqueta, i l'últim ja seria posar el... Bueno, per exemple, si té fetge el pollastre o té fetge el conill, també el mateix, sofregir el fetge. Tot això és el rotllo picadeta amb el mateix gust, amb les mateixes essències que hem fet l'altre. A partir d'aquí, doncs tirem caldo, tirem... Si teniu un caldo de pollastre, doncs millor un caldo de pollastre, un caldo de verdures, si teniu, que l'heu fet vosaltres, l'heu guardat al congelador, perquè sou molt cuinetes i sempre teniu alguna cosa al congelador, val. Si no, hi ha una cosa que es diu tetabric,
0: i
1: en diferents marques, evidentment, n'hi ha la de 0,35 cèntims,
0: i la de 4,50.
1: Tampoc fa falta, però la de 2 euros està molt bé, val? Més que res per un dinar de diumenge, que no es foti el dinar de diumenge a prendre per sac, per haver...
0: És cert,
1: val? I si no, hi ha una cosa que moltes vegades he tirat, negaré que l'he dit aquí, però us ho he dit, tiro aigua i tinc una pastilla, bé crem, li fico i no té res que veure el sabor com queda.
0: Clar, és la realitat.
1: També podria ser només amb aigua, però sempre us agafarà més gust. Val? Pues tireu l'aigüeta. Bueno, en aquest cas, jo sofregiria una mica la sèpia també. També la passaria una mica perquè no quedi. De totes formes, tot el que són cefalòpodos, sèpia, no sé què tal, tenen diversos punts de cocció.
0: Sí, aquest seria el primer i després ja que es faci amb el guisat, no?
1: Si volguéssim per menjar-ho al moment, tenen un punt de cocció que ha de ser molt ràpid, com els calamars i tot, i servir. Quan ho deixes estar una mica més fregit, llavors és quan queda dur i gomós.
0: Sí.
1: En aquest cas, podem sofregir-ho perquè després ho passarem per aigua i llavors quedarà tou.
0: Vale?
1: I el mateix, tirem el brou, tirem tot, i aquí ja posem... ja tirem la sèpia i després fiquem el pollastre i pues, aquí en aquest cas, no sé, estaríem parlant de mitja horeta, 30 minuts o així, i en aquest cas també havíem dit de ficar bacallà, que podem fregir uns talls de bacallà farinats 10 minuts, i 10 minuts abans de servir-ho els poseu a la cassola, vale? Farinats i fregits, mireu que estigui de sal. Fem la picadeta, com sempre, 5 minuts abans, tirem la picadeta, que agafi allò que quedi més constant i ja està. Jo tot això, els temps, depèn de la cassola, depèn del foc, depèn de tot,
0: depèn
1: com sempre.
0: Depèn dels trossos, com siguin.
1: Depèn dels trossos, aneu mirant, aneu provant de sal, que de sal estigui, però diguéssim que porta això. M'he deixat una cosa molt, molt important, que és, quan tinc el sofregit allà amb l'oli i tot això, una mica de vi, de cava.
0: Birranci,
1: sisplau. Birranci excel·lent, o el d'Altarrides, o d'on sigui, i si no teniu, doncs jo obro la nevera que tinc.
0: El que tinguis.
1: Una ampolla de vi blanc oberta, doncs l'altre dia tenia una de rosat, una mica rosat, però birranci, un xurret de whisky.
0: Tot això li dona un
1: ron que tinc allà, de, pues, un tros de ron, algo tal que flambegi, que surti l'alcohol, que evapori, i llavors tot el que sigui gust, doncs és gust, ja
0: doncs
1: està.
0: Doncs el xup-xup de, amb estima també amb per estima. Aquests dinars familiars de la festa major. Pues Lluís, sí. Gaudeix el que puguis.
1: Festa major. Sí, home, sí, algú, a algun lloc anirem i algú valorem.
0: Molt bona festa major.
1: Igualment,
0: que vagi bé. Molt bé.

0: Són 2:15.
1: El Prat en 3 minuts.
0: Bon dia, els paral·lis Rodríguez Alonso. Les entitats escafen motors de cara a la festa major que arrenca oficialment aquesta tarda a la plaça de la Vila, amb el toc d'inici, la cercavila i l'esclat de cultura popular. Serà la prèvia al pregó i els focs d'inici de festa major que donaran la benvinguda a 4 dies d'activitats i concerts per a tots els gustos. Tot plegat ho podreu seguir en directe a través del programa especial que podreu veure a partir de les 6 de la tarda al Prat.tv i també a través del Prat.com Ràdio. Una festa major que compta des d'aquest any amb un protocol que estableix com s'organitza cadascun dels actes de cultura popular, quin és la persona responsable, el recorregut de les cercaviles, les entitats i figures participants i el paper del consistori en cadascun d'aquests. Laia Chimeno és la presidenta de la Federació d'Andús.
2: Aquesta tradició s'ha anat transmetent de forma oral, però què passa quan les persones canvien, no? Què passa quan aquestes generacions canvien? Doncs aquí apareix un dels sentits dels protocols, que és mantenir viva i recollir aquesta manera de fer i donar-li una continuïtat.
0: El document, a més, es dota d'una comissió mixta entre consistori i representants de les entitats que vetllarà pel compliment i n'estudiarà els canvis necessaris quan convingui. I una altra de les novetats és la instal·lació d'un nou sistema de càmeres de seguretat als espais que concentren aglomeracions. Unes càmeres que ja estan fixades en uns punts que s'han determinat en funció de l'experiència d'anys anteriors. La seva instal·lació és temporal, només mentre duri la festa, i han acabat, es retiraran. Escoltem el sotsinspector Toni Arenas, cap de la Divisió Tècnica de la Policia Local.
3: Què garantim? Primer, que tenim un control de la zona, control de l'aforament, control de què està passant immediatament. Podem enregistrar aquestes imatges i, si es produeix un fet delictiu, aportar-ho com a prova al jutjat, i aquesta prova no és un vídeo com aquells que circulen per les xarxes socials alterats en intel·ligència artificial.
0: D'altra banda, la policia local realitzarà sobretot dissabte controls d'alcoholèmia i aleatoris a les colles de foc pretenques per garantir la seguretat de les persones assistents. És una de les novetats d'aquesta festa major, tot i que no és la primera vegada que s'aplica. La mesura es va estrenar a les festes de Sant Pere i Sant Pau el passat mes de juny.
1: Esports.
0: L'esport també és protagonista durant aquesta festa major, especialment durant la jornada de demà dissabte, amb una gran concentració dels actes esportius al matí. Dins d'aquesta agenda esportiva, entre totes les activitats, destaca el 90è Gran Premi Ciutat del Prat de Ciclisme, una cita organitzada per l'Agrupació Ciclista del Prat, que comptarà amb dues curses, una de categoria júnior i una altra de femenina, i que desenvoluparà a l'entorn de la Granja de la Ricarda. Això és tot, Omi. Nosaltres ho fem aquí, tornem amb més notícies d'aquí una hora.

0: pasión y acompaña.
1: Vinga, doncs aprofitem aquests minuts per fer-vos un repàs de les activitats que podeu fer durant aquesta festa major, començant per aquesta mateixa tarda amb el toc d'inici que organitza l'Associació Gegantera Recreativa del Prat. És aquest moment on els nens i les nenes s'apropen cap a la casa de la vila per anar a buscar els gegants reis, el Rutllar i la Griselda, que surten també acompanyats dels capgrossos macers, del nas de carxofa i el cap de meló, i van a la planta de cultura popular, a l'espai de la plaça de Pau Casals. Des d'aquí, després podrem gaudir dels tres trons que anuncien l'inici de la cercavila de tornada cap a la plaça de la vila, on començarà l'esclat pròpiament de festa major a partir de les 8 del vespre, amb el lluïment de cada

trobareu Cap Lletres, també Maig, Jabugo, que estarà entremig doncs, de Maig, amb Mamaduixa, que és el cap de cartell de la nit, per acabar amb DJ Trapilla. Això serà l'inici de la Festa Major del Prat aquest divendres, des de la tarda fins la matinada. Com tu, qui

A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.

0: 39 minuts per sobre de les 10 del matí. Continuem explicant-vos les activitats de la Festa Major del Prat i hem dit que una de les novetats és que hi ha molts espais per DJs locals i, de fet, els podem veure quasi a tot arreu. Tenim doncs, propostes a Fondo, tenim propostes al Julio Méndez i també tenim propostes locals a l'espai jove de l'estació. De fet, és el cas del Fresh Cobo, del Víctor, que doncs, tancarà la nit de dissabte una mica al millor horari i al millor escenari de l'escena DJ. Què tal? Benvingut.
1: Merci, molt
0: com
1: bé.
0: Com et va arribar aquesta proposta?
1: Doncs perquè fa temps que conec també a Ajuntament, Tècniques, a CAPSA, personal i tal, perquè vaig treballar tècnic també aquí.
0: Val.
1: I llavors m'ho van dir una mica tard, crec, però bueno, com d'última hora hem aconseguit això, potser t'agradaria fer-ho. Vaig dir, home,
0: si t'agradaria,
1: sí, clar,
0: no?
1: O sigui, no fa falta ni que ho preguntis.
0: Quan vas començar amb Fresco? Ja portes un temps.
1: Sí, doncs realment és el meu com nom d'Instagram normal. O sigui, això va ser com més tard, que vaig agafar una... m'han deixat una taula, perquè jo no tenia com pròpia, i vaig començar com a aprendre una mica tal. I això va ser, doncs, ja fa gaire anys, abans de Sudor i tot això.
0: Clar, has estat participant de Sudor, que recordem que és un festival de música urbana que no només té seu al Prat, sinó que va voltant, no, una mica, però aquí al Prat sí que té força pes i molt de protagonisme.
1: Sí, sí, gràcies a això, a la CAPSA. És a dir, vam fer la primera edició fa potser 3 anys i va ser sold out, la segona també i tal, i sempre hem treballat com una mica de la seva mà aquí al Prat i ens han deixat com la porta per continuar fent coses i tal, i sempre agraït.
0: Què significa per tu Sudor?
1: Doncs per mi ha sigut com el projecte que m'havia de trobar i havia de trobar jo, penso. O sigui, va ser durant, jo crec que el moment concret perfecte on jo podia com fer el meu treball, oferir com habilitats o coneixement, i ells ho necessitaven concretament com a nivell tècnic i tal, i ja està, o sigui, va ser com perfecte.
0: Us heu enriquit.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, mútuament.
0: Tant el projecte com...
1: Correcte,
0: que
1: sí.
0: Recordem que continua i que esperem també que torni a la CAPSA i que van passant per aquí i ens ho van
1: explicar. Sí, tornem en novembre.
0: Molt bé.
1: Em sembla, sí.
0: Després, doncs, vas començar aquí, tens el teu projecte propi com a Fresh Cobo. Hem començat amb Michael Jackson i jo t'he dit, ostres, m'ha sorprès molt parlar d'un DJ posant Michael Jackson. Per què això?
1: Doncs perquè a casa el meu pare sempre l'ha escoltat i tal, i des de petit, com... pràcticament abans de conèixer el que era, no sé,

0: altres passatemps, la Play o el que sigui, em passava com hores mirant directes de Michael Jackson, o sigui, com el live de 3 hores de no sé què tour.
1: Sí?
0: Em passava així, sí, sí, total. O sigui, fanàtic. Fanàtic de dates, anys, no sé què.
1: Clar, bueno, generacionalment no tocaria.
0: No tocaria, no. Que va, que va.
1: I ara això com ho portes tu a les sessions? Com inclous Michael Jackson també amb la gent més jove de la teva edat?
0: Sí, depèn una mica també de la sessió, del lloc i el context també. Però sempre intento posar alguna cosa que potser la penya, no, la gent, el públic, no està acostumat o no ho diria. Això com que encaixa aquí aquest horari o aquest objectiu públic, però a mi m'agrada i com al final és el meu DJ set.
1: Clar, doncs fas el que vols.
0: Sí,
1: ja més enllà del Michael Jackson, quin tipus de show prepares?
0: Doncs realment seria com que sempre és el que acostuma a punxar, que és el que escolto, és a dir, el que m'agrada escoltar, i les cançons que tinc descarregades per poder punxar-les són tal qual, o sigui, les que escolto. També tinc, evidentment, com himnes o cançons que potser jo no tinc tan controlades, o coses més, no sé com dir-ho, més mainstream, potser, que si no escolto és que em costa molt com descarregar-les i preparar-les per, com pels demés.
1: Clar.
0: Saps?
1: Ara, tenint en compte que és festa major, suposo que una mica sí que has hagut
0: de
1: passejar-te,
0: sí, sí,
1: per aquestes cançons més conegudes, perquè al final
0: sí,
1: tothom acaba en aquella hora a la zona Jove Estació.
0: Sí, tampoc vull fer com el DJ set més nicho.
1: Clar.
0: Que pugui haver-hi, perquè entenc el context i tal, però serà un mix també. O sigui, punxaré reggaeton, òbviament.
1: Clar.
0: I m'agrada molt i ho disfruto molt. I ja està, però dins del que és punxar reggaeton, que sí que és mainstream, doncs hi ha cançons i cançons, o sigui que, bueno.
1: A part de reggaeton, algun altre estil?
0: Doncs jo crec que tot el que sigui urbà, o sigui, ja pot ser coses més mogudes, tipus dembow, potser, tot i que no m'agrada tant, o, bueno, música urbana, és a dir, no sé, més hip-hopero, diguem.
1: T'esperes molta gent a aquella hora?
0: Sí, sí, sí.
1: No sé si això fa ser respecte, vertigen o no?
0: Bueno, una mica. Sí, sempre s'ha de tindre com aquest respecte al públic i a veure com molta, molta gent a un lloc. Però també vam punxar amb Sudor fa uns anys i tal, i algun lloc per això de treball del Raül o el Glory,
1: sí,
0: ja hem estat en un escenari com molt gran de festi i tal, i no és tant com el primer impacte de la primera vegada que ho vaig veure.
1: Però clar, igualment, que passa és que aquí ja està, no? El teu nom i és el teu show.
0: Sí, clar, clar.
1: Que aquí hi ha una diferència. No, si
0: hi ha,
1: aprofites...
0: no hi ha un nom per defensar-me. Jo, ante el peligro.
1: Aprofites per convidar algú a que estigui
0: amb
1: tu, no?
0: A tothom, o sigui, allà dalt, doncs, els meus col·legues serà com una festa privada, diguem, però, evidentment, ho disfrutarem amb tothom i qualsevol que vulgui passar-se està convidadíssim.
1: A part del teu projecte de Fresh Cobo, estàs, com dèiem, amb Raül Clyde, que també va participar de la Festa Major fa uns anys, diria,
0: sí,
1: i que també té molta vinculació amb el Prat, i amb Glory 620, que sí que actua aquest any a Festa Major. Per tant,
0: sí,
1: tens una nit molt intensa.
0: Sí, sí, sí, de no parar.
1: De
0: o
1: no
0: sigui,
1: parar.
0: Al final, jo amb això de Fresh Cobo soc DJ i és com tota la part de sessions i punxar i demés, però realment el que jo em dedico soc tècnic. Llavors, hi ha molta part, de fet, com la majoria de part o temps que jo treballo és de tècnic, llavors. Doncs a tots els shows o a través de Sudor, que també em serveix com plataforma per connectar-me amb altres projectes i tal, doncs he pogut aconseguir com treballar aquí o estar en aquest projecte, tal.
1: Després de Festa Major de dissabte a l'estació de Renfe, tu com a pretenc, no sé si serà una nit difícil de superar, no? A nivell de feina,
0: sí, sí,
1: i de gaudi també.
0: I de gaudi també, però sí, serà intens, sí.
1: Faràs alguna cosa més, a part de dissabte a Festa Major? Et queda... No sé si avui vas a l'Esclat,
0: doncs,
1: fas...
0: Avui aniré també a la Renfe a treballar, o sigui, a ayudar com a Jabugo també.
1: Ahir van estar per aquí també.
0: Doncs amb la gestió tècnica, no sé què, tal, el que volen fer de vídeo i...
1: Sí, ens ho van dir també, que teníem preparat uns audiovisuals importants.
0: Ahí està.
1: Molt bé. Sí. O sigui, que també et toca a tu.
0: Sí, sí.
1: Algú d'on no treballis, podràs o no?
0: Doncs de moment així estem bé, però...
1: Ja de cara a diumenge o dilluns,
0: diumenge,
1: a veure
0: ja
1: què
0: ja
1: passa.
0: Està, no? Descansar i menjar amb la família, ja està.
1: Doncs el Víctor, el Fresh Cobo, que estarà amb Glory 620 també sent el tècnic de so, i després doncs, en una sessió pròpia per tancar la zona jove de l'estació a partir de 3:45, no sé fins a quina hora més o menys.
0: L'actuació de DJ?
1: Sí.
0: Fins a les 5, acabem a les 5.
1: Perfecte, doncs...
0: Sí, posaré l'última cançó de la Renfe oficialment aquest any.
1: Molt bé. I aquí,
0: a veure què.
1: Doncs ja...
0: Michael Jackson.
1: Michael Jackson segur,
0: ah,
1: està, eh?
0: Sí.
1: Gràcies per acompanyar-nos.
0: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé.
0: Merci.

0: tiene un recuerdo.
1: Vinga, doncs continuem amb aquesta nit jove, que és avui la protagonista, la nit jove de demà, a l'estació de la Renfe, perquè abans de Fresh Cobo, abans també del Glory 620, tenim El Llobregat Suena, que de fet és doncs una manera de promocionar artistes emergents al Baix Llobregat i que de fet arriben al Prat després d'haver visitat altres municipis com Cornellà o tenint un èxit aclaparador a Viladecans. Seran la proposta inicial de la nit de dissabte, com dèiem, a la zona Jove Estació, i avui ens acompanya l'Adrián Martín, el fundador i director també del Llobregat Suena. Què tal?
2: Bon dia.
1: Com va sorgir la idea d'unir-vos, de buscar artistes emergents per al final poder oferir un show conjunt a diferents ciutats del Baix Llobregat?
2: Doncs suposo que això, aquesta idea ens va trobar a nosaltres, més que nosaltres buscar-la. I, jo deia sempre, jo faig música de fa molt temps, i deia sempre la frase aquesta del Llobregat Suena com a lema, no?, de reivindicar ser del Baix Llobregat, que és un orgull. I res, vaig proposar aquesta moguda amb el meu entorn, amb els meus amics, i vam posar-nos les piles amb això.
1: Sí, o sigui, vas veure que sí que hi havia una necessitat, no?
2: Sí, hi ha molta gent fent coses guais aquí, tot clar, passa al centre de Barcelona, i no sé, teníem com ganes de posar en valor la gent d'aquí, de la perifèria.
1: I de fet fer-ho amb el nom, fins i tot, no?
2: Exacte.
1: I, escolta, el Baix Llobregat està aquí, el Llobregat sona, estem fent coses, i la gent del Baix Llobregat som els primers, no?, que hem d'apostar per tot això.
2: Si no ho fem nosaltres, clar, qui ho farà?
1: Clar. Ens costa, a vegades, lluitar contra la Gran Barcelona, però ja, des d'aquí, doncs, es fan coses interessants. Com heu aconseguit arribar als municipis, també contactar, no sé si és més fàcil, mitjançant aquesta plataforma que esteu formant, que com a artistes cadascú per la seva banda?
2: És un treball de pensar bé com fer les coses i al final nosaltres portem poc temps amb això, però bueno, prova i error, veient a què portes hem de picar, exacte.
1: Clar.
2: Però bueno, la veritat és que ha tingut una rebuda molt, molt guai i la gent confia en nosaltres. Sobretot també lo difícil és que la gent dels ajuntaments confiïn en gent tan jove fent una cosa d'aquest tipus.
1: Aquí us van trucar des de l'Ajuntament, vau proposar-vos vosaltres?
2: Bueno, teníem ja un contacte previ fet de, ostres, estem fent això, tal, vam fer alguna reunió i gràcies al Crespo i al Víctor, que s'encarreguen una mica d'aquesta nit, ens van proposar de fer com aquesta primera trobada, no?, d'una horeta.
1: Vam preguntar també a la cap de cultura de l'Ajuntament com estava tan connectada amb tot el que es movia, i és que en realitat hi ha una gent del Prat que està molt connectada, que abans hem parlat de Sudor, per exemple, que és una de les coses que es fan, no?, però que Crespo, per exemple, que és una de les persones que mou més gent, també està sempre atent de tota aquesta escena emergent, no?, que o estàs dins o realment no pots aconseguir fer una programació d'aquestes característiques, i per tant doncs no només es programa des de l'Ajuntament, sinó que també es fan propostes d'aquestes, sí, característiques. Què trobarem el dissabte amb El Llobregat Suena? Quins artistes vindran a ensenyar una mica tot el que es fa al Baix Llobregat?
2: Doncs, sent un format com tan compacte d'una horeta, sí, serà realment com un tastet, no?, del que és el projecte del Llobregat Suena. Però, bueno, hem preparat un programa d'una hora amb un DJ central, que és l'Eric Zafra, que és un DJ que, bueno, viu a Cornellà, però és d'Extremadura, i és guai perquè torna a punxar el Llobregat Suena, perquè va ser el primer DJ de la primera edició de fa 2 anys. O sigui que serà molt especial. I després, intercaladament amb el DJ set de l'Eric, tindrem 3 artistes d'aquí del Baix Llobregat, que són La Mina, que és de Viladecans, tenim a Vision, que és de Cornellà, i el Royce, que no és del Baix Llobregat, però bueno, és de... Però del Carmel, sí.
1: Molt bé, també és de la zona perifèrica de Barcelona.
2: Sí, sempre estem mirant gent que està fent coses per aquí, i aquest noi va treure un tema que anombrava el Llobregat Suena. Deia com la roda comença a girar, no sé què, com el Llobregat, i vaig dir, ostres, molaria que vingués aquest tio.
1: De fet, el de la roda és el vostre lema, no?
2: Exacte. Clar. Sí, sí, sí.
1: Què és el que fan cadascun d'ells, aquests grups que vindran?
2: Doncs,
1: artistes?
2: Cadascú té com la seva proposta bastant... són gent emergent, no?, però que tenen com el seu projecte molt definit. La Mina és guai també perquè, igual que l'Eric Zafra, va participar a la primera edició del Llobregat Suena a Cornellà fa 2 anys, i, ostres, des d'aquest dia, com que ha signat ara amb la discogràfica de Llum Bif i tot això, i com que està molt potent aquesta tia ara mateix, mola.
1: Sí, que ha estat un trampolí també, no?
2: Bueno, això no ho sé, però suposo
1: coincident,
2: que...
1: almenys, no?
2: Sí, sí, sí, però és molt guai que vingui ara aquí, la
1: molt
2: veritat.
1: Molt bé. Després tenim Bijon.
2: El Bijon és un... És, de fet, és un tio que és de l'equip del Llobregat Sona, que sempre han dit, ostres, molaria que cantés al Bijon, no? Perquè té un projecte molt guai, musical, és un tio molt crac. I és el que s'encarrega de fer els vídeos del Llobregat Sona.
1: Estan molt bé els vídeos, seguiu-los a Instagram, ara els mencionarem també.
2: I res, soltarà la càmera un moment i es cantarà un tema.
1: Es gravarà ahir mateix, pobre, però... No, l'heu de gravar, clar, sí, en aquell moment. Sí. I després tenim Royce, què fa?
2: El Royce no conec tant el seu projecte de prop, però crec que està com tirant temes bastant seguit i té, no sé, pinta guai, la veritat.
1: Doncs un show molt picat, com segurament molt variat,
2: molt
1: no?
2: Dinàmic.
1: En una hora no es pot oferir més.
2: Exacte.
1: I per tant, recomanem que tothom es pugui apropar a la nit jove de l'estació, en aquest cas, també per veure què és el que es mou en aquests nivells de música emergent al Baix Llobregat. A partir de les 11 ens podrem passar i no ens ho podem, no podem anar molt tard perquè a les 12
2: no,
1: ja comença tot plegat. Aquí acabeu la temporada?
2: Sí, exactament. Hem fet aquest any, van repetir a Cornellà amb una segona edició que va superar totes les expectatives. Van vindre de fer el primer any amb la Festa Major i van vindre sobre unes 4.000, 5.000 persones. Va ser l'hòstia. Però bo, aquest any era com un repte de sortir de la Festa Major i dir-ne, vindrà gent, perquè ja no és Festa Major.
1: Fer algo propi. No?
2: Uau, i van vindre més de 10.000 persones, això va ser una locura total. O sigui, molt guai, no sabíem que vindria tanta gent. I res, després d'això va sortir Viladecans a la Festa Major.
1: També va haver moltíssima gent.
2: Sí, i va ser un repte però també perquè el diumenge ens van dir que no venia molta gent. Però sí que va vindre penya, va ser molt guai. I ara doncs aquí amb el Prat, superguai perquè tanquem aquesta temporada i res, a celebrar-ho.
1: Doncs esperem que també us acompanyi moltíssima gent, tota la gent jove del Prat, evidentment, començarà la nit de dissabte amb vosaltres. Que vagi molt bé, moltes gràcies per acompanyar-nos.
2: A vosaltres, moltes gràcies.
1: Molt bon dia.
2: Merci.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat a la P7 a Tarragona, hi ha 6 quilòmetres i mig de calçada tallada entre Santa Perpètua de Mogoda i Mollet del Vallès per un accident amb desviaments per la sortida 145. També hi ha 10 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona entre Avinyonet del Penedès i Subirats per un incendi de vehicle amb només un carril obert. A la C25 hi ha també congestió a Santa Maria d'Oló en sentit Girona per un accident que deixa un carril tallat i finalment a la Nacional 150 4, que està tallada també en tots dos sentits de la marxa a Puigcerdà per un altre accident. De cara a diumenge i també en mobilitat i en motiu del pont de la Mercè, Trànsit preveu que uns 270.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre el migdia i la mitjanit. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, està reunit amb els grups parlamentaris al Palau de la Generalitat per abordar un nou acord de país en educació. A la trobada hi han assistit tots els grups excepte Vox i és la primera cimera d'aquest tipus amb participació també d'Aliança Catalana. El govern vol obrir un debat educatiu per assolir un gran consens amb l'objectiu d'arribar al 6% d'inversió pública. Escoltem ara David Cid, portaveu dels Comuns al Parlament, que ha explicat aquest matí a la xarxa les propostes que faran avui des dels Comuns.
2: La primera és baixar el número d'alumnes per aula, reduir ràtios. Això és el que està funcionant a les comunitats autònomes que tenen millors resultats educatius dels seus alumnes. Per tant, jo crec que això és molt important. I la segona, també accelerar aquest pla de climatització a les aules. No es pot fer classe a 35 graus, jo ho deia aquests dies. No? Si al final nosaltres treballem amb aire condicionat al Parlament, quin sentit té que els nostres alumnes facin classe a 35 graus i no poden esperar 4 anys?
1: Sí, també ha remarcat que cal avançar cap a aquest 6% d'inversió en educació i invertir també més recursos per tal de millorar el sistema. I la Paeria de Lleida aprovar avui la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós. I el Canal d'Urgell tanca el diumenge la campanya de rec amb bones reserves d'aigua que són de més del 50% de l'embassament de Rialp. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per la forta calor de l'estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i, de fet, encara s'allarga aquest setembre. El panís, el cereal i la fruita, entre d'altres, no han arribat als mínims per cobrir els costos. El canal tanca ara 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
5: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
6: Els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
7: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
8: Planeta Prat, l'òrbita pota blava.

0: Bon dia i benvinguts al Chamosa i Galana, un especial de Chamosa i Galana. Ja estem a festa major. Sembla mentida, eh?
1: Quines ganes.
0: Quines ganes. Bon dia, Isa.
1: Com estàs?
0: Quanto tiempo.
1: Estic molt contenta avui, però veig que encara la gent no s'ha animat, eh? Nosaltres sí, perquè mira, aquí, guarnits amb mocadors, quasi tots guarnits.
0: Jo porto un del 2019.
1: Però si té valor simbòlic, doncs està per claríssim. Tu, endavant. No serveixen
0: que,
1: tots, eh?
0: No volen que reciclem?
1: Serveixen tots.
0: Jo aposto per mocador sense logo. Blau.
1: Vale.
0: És el nostre mocador.
1: Mocador blau, clar que sí.
0: I com a tots els pobles, eh? Tots els pobles tenen el seu mocador. D'un color, d'un altre, però sense cap logo. Som la festa major blava.
1: Com estàs?
0: Molt bé.
1: Com vius el dia d'avui?
0: Bé, molt cansat ja. Sabeu que jo vinc d'intenso un dia i medio. Però ja està, ja he canviat el xip. Festa major del Prat.
1: Clar que sí.
0: Ja hi som.
1: Hem de gaudir.
0: Quines ganes.
1: És que avui és un dia molt maco.
0: Sí. A mi és el dia, no és el dia que més m'agrada.
1: A mi també. La veritat que el treballem aquí, ja ho sabeu, moltes hores, per intentar que tothom el pugui gaudir també, perquè la plaça és limitada, però és que és un dia maquíssim, maquíssim, maquíssim.
0: Ara ho parlàvem sota de micros, la plaça és limitada, és la que tenim. Ahir, a la plaça Sant Jaume de Barcelona,
1: sí.
0: Era el mateix.
1: Sí, sí.
0: Teníem la plaça que tenim. Te'n vas a Berga, tenim la plaça que tenim. Però és el rovell. Tu mires castells a baix, per exemple, i tots els carrers al costat estan plens. Jo crec que l'últim no veu ni l'enxaneta, ni els terços, vamos, és que no veu res. Però la vibració, això és lo important.
1: Sí,
0: el
1: sí,
0: sentit.
1: Sí. Si podeu, veniu a la plaça de la Vila a gaudir de tot el que passa aquí des de 6:45 de la tarda. Si no, el Prat TV us ho ensenya. Si esteu una estoneta i heu de marxar, nosaltres estarem fins que acabi. Però, si podeu, aprofiteu i veniu cap a plaça. José, hem convidat a la gent del NUS perquè, evidentment, és veritat que fa uns anys, mira, abans comentàvem amb el Lluís Aguado que com va començar l'esclat, una mica de manera, doncs, molt informal i com
0: una mica de broma, semblava una mica de broma jo, a l'esclat, bueno, anem allà, fatem el nostre treball.
1: Ell feia de speaker i bueno, no. Va començar com es va poder, però és veritat que enguany hem de parlar d'un protocol, d'una estandardització també i de posar negre sobre blanc el que ha de ser la festa major, i aquí doncs, bona part de la culpa la té el NUS, que és la federació que plega totes aquestes entitats i també tota la gent, evidentment, que treballa perquè les entitats populars al final hagin crescut d'aquesta manera. Saludem a l'Eric Casinos, el tresorer del NUS. Què tal, Eric?
2: Hola, bon dia. Nerviós i amb gana.
1: Estàs amb nervis, eh?
2: Una mica.
1: Una mica, és que és un dia especial.
2: Un dia especial, un dia difícil també com a junta del NUS.
1: Clar.
2: I com a primer any que ho fem com a junta del NUS, però amb ganes. Amb
1: sortirà
2: ganes.
1: Bé.
2: Sí.
1: I Sergi Asensio, secretari, què tal?
3: Molt bon dia, molt content i moltíssimes ganes ja que sigui la tarda i comenci l'esclat.
1: Clar que sí. Com es prepara tot això?
0: Uf, comencem amb el toc d'inici, eh? Mira, la pell de gallina.
1: És que és molt
0: bonic. I no és broma.
1: És que és molt bonic.
0: I no és broma. Per mi, els toc d'inicis de les ciutats, jo crec que és el moment més important, sense desmereixer tot el resta de... Perdó, la ressaca passa factura. De veu, eh? Del coll ja no, ja sabeu.
1: S'ha d'aclarir tot.
0: Tenim una edat, com deies tu aquest matí, tenim una edat i tenim ja uns espectacles,
1: no? Es nota, eh? Es nota.
0: Ui, es nota. Jo ahir sortia i pensava... Fa anys això ho feia i el dia més
1: ara
0: i
1: ja
0: més...
1: No.
0: Avui estava...
1: Jo és que em reservo fins
0: de... A les 6:30 estava al macro ja comprant per la trobada de gegants, estava comprant... Però bueno, era endavant. Pues el toc d'inici per mi és algú brutal. És en el moment que les portes d'algun lloc s'obren, eh? I donen el tret de sortida de la festa major. Sigui amb els gegants, sigui amb l'àliga, sigui amb els... el que sigui, és igual. Però és el moment. Allà comença tot i arrel d'allò és com una cadena.
1: També és veritat que és un acte que fa uns anys hi havia molt poqueta gent i que en els últims anys les famílies, sobretot, s'han assabentat del toc d'inici. No sé si des de les escoles també s'ha fet una feina d'explicar, no?, i d'apropar també la cultura popular, però ja comença a fer molt de goig a quarts de set de la tarda, no?, de fer aquesta sortida, però des de les 6 ja es comencen a plegar les famílies.
0: I és que és brutal. Jo que m'encarrego d'obrir la porta des de principis del toc d'inici amb els nens, i hi ha hagut anys que jo no he pogut obrir la porta en el moment, perquè tenia tants de nens que era impossible,
1: clar,
0: no? De que els nens estan allà impacients de veure els seus gegants, el Roger i la Griselda, que aquest any també tenen una estrena, no davantem més.
1: No avança res.
0: No, surprise.
1: Vaig a preguntar-li a la Laia Chimeno, a veure si m'ho explica, la presidenta del NUS, que la tenim per telèfon, però només té 5 minutets. Laia, què tal?
4: Bon dia, com esteu?
1: Molt bé, contents i emocionats una mica amb tot el que vindrà a partir d'aquesta tarda.
4: Sí, sí, jo ja des d'ahir a la tarda ja començo a tenir papallones a l'estómac, eh? Aquí els nervis a flor de pell.
1: Laia, com tens pocs minutets, per qui no sàpiga on anar aquesta festa major, què destaques del cap de setmana a nivell de cultura popular? Fem una mica de destacats.
4: Home, de destacats destaquem tot, perquè tenim un fil conductor des d'avui a les 6 de la tarda fins dilluns a les 8 de la nit, que no hi ha temps per fer res més que viure la cultura popular, eh? Si només ens dediquem a això, ja ho tenim tot el cap de setmana ple.
1: No sé si has agafat forces, eh? Perquè déu-n'hi-do.
4: Sí, sí, sí. Menys mal que jo treballo a Barcelona i ahir vaig tenir festa per la Mercè.
1: Clar.
4: I ja tinc una mica d'energia.
1: Un dels moments importants que dèiem és la tarda de divendres, que al final doncs ha anat creixent aquest esclat de festa major. Ara també amb el protocol, fins i tot, on s'ha posat doncs, sobre la taula i s'ha endreçat el que era aquest esclat, que, com dèiem, va sortir una mica de manera espontània. Laia, quantes entitats veurem aquesta tarda a l'esclat?
4: Doncs veurem 10 entitats de la Federació del NUS, però a més també sumen l'entitat de la Colla Castellera i Colla Gegantera, perdó, del Mare del Carme, i també s'hi sumen la nova entitat que hi ha de la Cultural dels Sants Metges de Sant Cosme.
1: Per tant, és una tarda on veurem quasi tot el que es fa, no?, a nivell de cultura popular de la ciutat, diríem que tot. És veritat que és un acte conjunt, un acte on es mou moltíssima gent. No sé si teniu calculat, només de gent de l'entorn del NUS, quanta gent participa a l'esclat.
4: Doncs no, la veritat és que mai ens hem parat a calcular aquesta xifra, però sí que et puc assegurar que crec que no hi ha cap membre de cap entitat que es vulgui perdre el moment inicial de la festa major, no? És aquest moment màgic on de cop i volta tot l'esforç que portem durant tot l'any surt a la llum, i és aquest moment d'alegria, de felicitar-nos les festes, i estem tots molt, molt contents i eufòrics, no?, per començar.
1: A partir d'aquí, és cert que cada tipologia d'entitat té un espai i que any rere any es va repetint aquesta estructura. Laia, preferiu que es repeteixi, que es vagi mantenint? Sí que hi ha algunes variacions, però més o menys tothom té al cap quina cosa hi ha en cada moment de la festa major.
4: Sí, exacte. Bé, això és el que també es mostra el protocol, no?, que cada entitat tenim els moments de lluïment tot cada federació junta, i després, doncs, de forma individual, cada entitat també ha de poder gaudir del seu moment de lluïment durant tot el cap de setmana, no? I així es veu, doncs, a partir de demà dissabte al matí, que comencem ja amb les matinades. Després tenim entitats com la Colla Bastonera, Gitanes, continuem amb els Barçots, a la tarda tornem a tenir Castellers, vull dir, totes les entitats van tenint el seu moment, no?, a la nit un altre cop Diables, Diumenge Gegants, vull dir, totes les entitats tenen el seu moment de lluir-se i de gaudir com a entitat durant tota la festa major.
1: Laia, doncs t'agraïm molt que ens hagis atès, ni que sigui aquests minuts, per desitjar-te també una molt bona festa major. Esperem que tot surti bé, que segur que sí, com dèiem, però és veritat que quan hi ha canvis a la Junta, doncs encara es pren això a major responsabilitat, perquè tothom vol que tot surti bé. Laia, una abraçada.
4: Igualment, moltes gràcies. Bona setmana
1: major. Per la festa. La Laia també serà una de les entrevistades del programa especial d'aquesta tarda.
0: Com tu comentaves, ara ja no es pot canviar res. Tenim un protocol, ja el tenim. Això ha de servir perquè ningú o cap entitat arribi un dia i digui, pues mira, avui m'apeteix que els gegants surtin vestits de groc i els gegants surtin tocant l'acordeon. No, no. Tenim un protocol.
1: Per què era important això per vosaltres?
0: Això és molt important perquè, i et diré ben clar, perquè ningú vingui i et digui, no, és que avui vull canviar això, perquè a mi m'apeteix. No. Protocol...
1: Clar, aquí hi ha una part de la tradició que és molt important per les entitats de cultura popular, no? Que potser des de fora no s'entén tant, no? per què? Per què voleu sempre mantenir aquesta part de, dels vestits tradicionals, de la tradició dels recorreguts, de la tradició dels horaris?
0: Mira, com deia l'Amadeu Carbó l'altre dia a la ponència que va fer sobre la, l'entrega del protocol i l'acceptació del protocol ja per tota la ciutat, no? Les tradicions es fan, no? Aleshores, si tu una tradició arriba un any i la canvies, allò no és tradició. Si tu cada any sempre fas el mateix, serà una tradició. Algú m'ha preguntat moltes vegades què és una tradició. Pues algo que es repeteix sempre cada any el mateix, però no varia gens, eh? O sigui, si les portes de l'Ajuntament s'obren a les 6:25, s'obren a les 6:25. I això passa a tots els pobles, eh? Si te'n vas a Sitges, te'n vas a qualsevol poble. Si a la Festa Major comença a les 6, comença a les 6. I comença a les 6 cada any. A no ser per causa major, que sigui, però que rarament, eh? Si és causa major, s'enredereix algun acte que hi hagi al mig o qualsevol cosa. Per mi és molt important un protocol. Fa molts anys que treballo en aquest tema, ho sabeu, i per mi el protocol era molt important. I hem aconseguit i estic molt content, la veritat.
1: Amb el repàs de la Laia ens hem quedat en dissabte, una mica en tot el que hi haurà. Què més tenim a, doncs, de la Festa Major a nivell de cultura popular?
2: Bueno, dissabte acabem amb els Diables, amb el Correfoc. Diumenge és un dia ple de gegants, tant a la trobada gegantera del matí com a la trobada gegantons de la tarda, i tornem a tenir Diables amb els joves. I ja dilluns, bueno, la cercavila final de festa que fem totes les entitats del NUS un altre cop. Intentem replicar una mica el que es fa divendres, però per tancar. I ja el toc de fi de festa que fan els gegants Reis, que jo crec que és un encert, que l'any passat va quedar molt lluït i que és una manera molt guai de tancar la festa. Igual que s'obre la festa a les portes de l'Ajuntament, es tanca les portes de l'Ajuntament. I considero que, no sé, que queda molt bonic i que gràcies al protocol podrem mantenir i continuar fent allò.
1: Clar, allò va sorgir l'any passat, de fet, gràcies a que es van tornar a fer el piro musical a l'espai de Renfe. És veritat que aquí jo deia que, clar, jo tenia uns focs davant de casa meva i em venia molt bé després de treballar ja no sortir més de casa, però entenc que el comiat col·lectiu, aquesta tristor de dir, bueno, ens queda un any per la Festa Major, es viu d'una altra manera aquí a l'espai, doncs, de l'estació. I faltava, no?, com una mica el després d'això, perquè la imatge de molts Instagrams eren els gegants amb els focs, no?, en primer plànol els gegants. De fet, la nostra de molts vídeos del Prat TV també és aquesta. Però, clar, què passava després amb els gegants, no?, a partir d'aquí? Ara sí que es fa un tancament de festa.
0: Un tancament, sí, és el fi de festa, que li han canviat el nom diverses vegades, però sembla ser que hi ha algun protocol, ja tindrem el nom
1: és fi de
0: definitiu,
1: festa, eh?
0: Fi de festa, em sembla que és el protocol, si marca. És un acte que va fa molts anys abans de la pandèmia vam intentar fer amb l'Antonio Santos, que era president de l'entitat de gegants. Va arribar la pandèmia, es va trencar perquè van sortir els focs aquests un aquí i otro allí,
1: sí.
0: Però l'any passat van dir anem a tornar a fer-ho. És algú que molts pobles també tenen i que és un acte molt xulo i molt divertit. I com deia ben l'Eric, és el fi de festa.
1: Com ara va sí respondre la gent l'any passat?
0: L'any perquè passat clar, era sorprenent. Ens va sorprendre i molt. I ara que ja tenim com s'ha de fer seriosament i com és, o sigui, una vegada es tanca la porta, s'ha acabat la festa, ningú fa res més, s'ha acabat la festa, ens sap greu a tots, però fins l'any que ve ja no tornem. I els Reis, això, fins l'any que ve, fins a Corpus, no tornen a sortir i per Festa Major. I ja està.
1: I és el tancament. Anem una mica a explicar com podem participar, més enllà de la gent de les pròpies entitats, que sí que us feu molt de suport en tots els actes de la Festa Major de Cultura Popular. Gent que per primera vegada s'apropi a algun dels actes. Quines són les recomanacions? Com podem gaudir també d'aquesta part, que sembla, doncs, sí que és veritat que hi ha molta gent que potser no s'ha apropat mai a aquestes activitats de cultura. Sergi.
3: Bueno, les activitats d'això, a nosaltres ens encanta que vingui tothom a veure-ho, que ho gaudeixi.
1: Són per tothom.
3: Clar, són per tothom, evidentment. Vull dir, no té sentit que féssim cap acte si no tenim una bona rebuda per part de la ciutadania. Les recomanacions que faríem, sobretot per avui divendres, deixar espai a les figures, a obrir els cercles quan calguin entrar músics, balladors, i en general respectar una mica el bon funcionament. I sobretot on també cal tenir una mica de cura és els correfocs, bueno, tapar-se, protegir-se, i també de deixar que els diables passin, i sobretot pues, que no tinguem cap problema i que tot es pugui fer amb tranquil·litat.
0: Deixa'm fer un apunt només sobre el tema dels correfocs, perquè tothom li quedi clar. Els correfocs és una tradició de tota la vida. Per desgràcia, hi ha molta gent que està en contra dels correfocs. Però, si us plau, no fem mal, no fem res. Els correfocs són espurnes. I si no t'hi vols ficar, no t'hi fiquis. Ho mires des de lluny. I si tens alguna cosa amb la qual es pot fer mal, protegeix-la o ens demanes que les protegim. Però, si us plau, és una tradició que fa molts anys, fins i tot de les primeres tradicions de cultura popular. I la gent li té molta por, però si els correfocs no cremen, si no t'hi fiques, no et cremes.
1: Hi ha gent que li té molta por i d'altra que hem sortit a preguntar què és el que més li agrada de la festa major, o sigui que hi ha aquesta dualitat.
3: Ja pareix que feia molta por, i ara sóc diable.
2: Falta una mica la curiositat, o sigui, jo no sóc diable, però falta la curiositat d'experimentar un correfoc, o sigui, el que et diuen, el que veus, clar, veus molt de foc i no tens l'oportunitat d'experimentar. Apropa't una mica, si vols, una mica, no falta ficar-te dins, experimenta un correfoc sencer, el que es viu a un correfoc, a mi m'encanta ficar-me jo sempre allà al primer, però és això, que la gent tingui l'oportunitat d'experimentar, i és el que diu ell, si necessiten qualsevol de tapar una façana, el que sigui, que preguntin, que demanin, que sempre hi ha mitjans i possibilitats.
1: A nivell de roba, què hauríem de portar per gaudir del correfoc?
0: Roba texana va molt bé, per exemple, roba de cotó, un mocador, simplement, al cap o un barret, i sobretot ulleres, si us plau.
1: Perfecte.
0: Si podeu, ulleres, perquè ja han tingut diversos sustos amb el tema dels ulls. Fins ara no es protegien els ulls, però hem tingut algun sustillo ja i millor protegir-los. No val la pena. Unes ulleres d'aquestes valen 70 cèntims, no valen més. Si us les poseu, el Decathlon, a més, les venen, que van molt bé, són les millors, jo crec, que les del Decathlon, i van molt bé. Però no tingueu por, sisplau.
1: Doncs deixar-se guiar per la gent de les colles de foc, que són els que en saben, i, doncs, això, entrar, provar-ho, sobretot una mica protegit amb la roba adequada, això sí, amb el calçat tancat que sempre diem, això per tota la festa, perquè segur que us serveix per tota la festa, tot i que faci calor, però seria una mica l'activitat on hem de tenir més precaució. La resta, per exemple, fa molt de goig la trobada castellera, comparem amb altres places del Baix Llobregat o del nostre entorn més de la perifèria de Barcelona, i és veritat que és una cita on molta gent aprofita per passar la tarda de dissabte. Esperem que també sigui tot un èxit. I després, a la trobada gegantera, no? On també tenim algunes novetats, José. Alguna cosa ens avances, no? En què ens hem de fixar?
0: Bueno, que vindran parelles si no han vingut mai a aquesta ciutat, no? I pensant que són parelles xules. Sempre busques alguna parella que no hagi vingut o que sigui molt singular. La veritat és que val la pena, val la pena. A més, participa en les AMPAs, que per mi és molt important.
1: És veritat, tenen que es fa molta feina des de les escoles d'aquí.
0: I ara estàvem fent, a la plaça de la Vila, estàvem fent la trobada, que aquesta trobada també va sorgir de dues entitats, de dues escoles que van començar a fer-ho, i ara he passat per la plaça i estava a rebentar. M'he posat molt content.
1: Clar.
0: Perquè les AMPAs van trobant el seu lloc, també. Va haver-hi molt de debat l'any passat, amb l'esclat, i al final ho van entendre, i des d'aquí els dono les gràcies perquè ho van entendre molt bé, i els dono molt les gràcies a les AMPAs, i hem aconseguit que tinguin el seu moment el diumenge al matí i el divendres al matí, que també han trobat un altre espai.
1: Al final, quanta més gent estimi la cultura popular, tant, més gent la valorarà, i més gent anirà, no?, a tots aquests actes que són per tothom, inclosos també els de Valls, els Picacrestes, la Colla Bastonera, que recordem que també fan les seves pròpies cercaviles. Si algú que vegi aquests dies activitats de cultura popular està interessat en participar-hi,
0: avui
1: com
0: en dia, Instagram, tenim
1: fer?
0: Totes les entitats allà,
3: a les xarxes, preguntant a persones,
2: o parar fins i tot, preguntar els dubtes que tinguin, ens podeu parar a tothom, a totes les colles, tothom ens respondrà, i bueno, jo crec que a totes les entitats que, del NUS i que les que no són del NUS, encantats que arribi gent nova i reviure una mica, bueno, reviure no, donar-li la importància i que surti tot.
0: Ara que parlaves de Picacrestes, ahir em vaig posar molt content a la cavalcada de la Mercè. Estava en Picacrestes.
1: Van sortir,
0: Van participar.
1: Veus?
0: Quan els vaig veure em vaig posar molt, molt content. La meva ciutat, a Barcelona, representada també.
1: Molt bé, això també és veritat, que sempre ens contraprogramem, però mira, si vam poder anar un dia a gaudir de les festes i a representar el Prat, com deies, i no només a Barcelona, sinó arreu de Catalunya. Per tant, les entitats de cultura popular que estan obertes, que és que hi ha molta gent que pensa que no es pot entrar. No sé si això us ha passat, no?
3: Sí, o sigui, hi ha gent que li costa o té aquella por de com entro, igual és un cercle molt tancat i ja tenen els seus grups. A mi em va passar en el seu moment, jo fa un any i mig que vaig entrar al Vall de Diablo, diables. I vaig veure un Instagram que posava en busquem diables i vaig escriure sense cap mena de problema. I superbé, mira, avui dia ja estic a la Junta, estem fent tot.
1: Què et va portar tu a formar part d'una entitat de cultura popular, sent tan jove, no? I que al final sí que sembla que té bona salut, la cultura popular.
0: Sí,
1: veritat.
0: Sí.
3: La veritat que feia temps que li donava voltes a quina entitat volia entrar, perquè hi havia diverses que em cridaven l'atenció, que m'encaixaven, i tenia ganes de sentir-me més pretenc i fer alguna cosa més per la cultura del Prat, no? De deixar de fer fotos quan vas a l'esclat i passar a ser tu qui petes. I la veritat que o sigui, és una cosa que no es pot explicar. Jo l'any passat, quan vaig entrar a la plaça de la Vila per primer cop a l'esclat a petar, mira, si no em vaig esmaiar dels nervis i l'emoció, sí, és una sensació absolutament única.
0: Porto molts anys fent toc d'inici, molts. No hi ha ni un any que no em caigui una llàgrima.
1: És que és molt emocionant. Sí, jo també m'emociono de veure-us, o sigui, que
0: imagineu-vos. No hi ha ni un any
1: que no caigui una llàgrima. És que és un acte preciós.
0: Tots, em sembla.
1: És que és un acte preciós.
2: I valorar una mica la feina que portes fent durant tot l'any, durant l'últim mes, és valorar també la feina i veure que les coses surten bé. O sigui, és molt bonic.
1: Com ho porteu els que formeu part de diverses entitats, José? Perquè aquí jo no sé el planning que tu et fas de festa major.
0: Complicat.
1: Plurientitat. Hi ha diverses persones, és veritat, hi ha moltes persones del NUS. No sé si un dia us podeu posar a comptar les persones del NUS que són plurientitat, que vol dir que no només es conformen en ajudar una, sinó que es fan mans i mànigues per estar a totes les que el necessiten, a dues o tres.
0: Jo començo. I mira, faré ràpid, Aquesta nit, esclat. Bueno, toc d'inici, esclat.
1: Clar.
0: Demà al matí tinc concurs de pesca, imagina't, amb la meva filla.
1: També?
0: També. Per la tarda tinc diables. Per la nit, sopar de diables. El dia següent, a les 6 del matí, trobada gegantera, els que estem allà currant.
1: Clar.
0: Acabem trobada gegantera i per la tarda trobada de gegantons infantils. Acabem dilluns i utilitzem una mica per descansar una miqueta perquè a la nit tornem a tenir el fi de festa. I dimarts a treballar.
1: Déu-n'hi-do. T'hauries d'agafar dimarts,
0: Sí. He errat aquest any. He errat perquè m'he agafat un dia abans, per Mercè també, però tenia que haver agafat un dia
1: per després. Vosaltres com teniu l'agenda aquest cap de setmana?
2: Bueno,
1: com a NUS heu d'estar una mica tot, no?
2: Bueno, com a NUS tenim més responsabilitat avui.
1: Clar, avui és el dia gran.
2: Hi ha més actes de les entitats i bueno, anirem cadascú amb la seva entitat i a gaudir una mica, però com a NUS de Junta, avui és el dia que ens fa tremolar una mica. I bueno, dilluns, però bueno, dilluns normalment és tot més fluid i ja la gent sap com s'ha de funcionar i és una mica més relaxat, però avui sí que...
3: Ens passa una cosa, que és que volem quadrar dinars o sopars amb la família.
0: No.
3: Clar, hem de treure... Jo ja estava amb la revista i anava buscant el foradet per fer el dinar amb la família. Clar, ja volia que anéssim a dinar i dic, ja dic, no sé quan trobarem ara el forat,
1: És molt difícil, molt difícil.
0: Hi ha dies que no hi veig a la meva família.
3: Sí, totalment.
0: Així. I sí que és veritat que estan en cultura popular, que jo parlava amb algú. Menys mal que la meva família està en cultura popular, però clar, el meu fill i la meva filla estan a diables, la meva dona està amb la meva filla a diables, jo estic a gegants. Hi ha moments que no ens veiem. I me l'oblidava, diumenge a la tarda corre foc infantil també, o sigui.
1: Clar.
3: Sí, exacte.
1: Ara mateix com valoreu la importància de la cultura popular en la festa major?
0: Fes números, jo sempre dic el mateix, fes números.
1: De persones,
0: Quanta gent movem la cultura popular? Això li vaig dir fa molts anys en un ajuntament, no aquí, fora. Quant et costa portar un grup de música de fora? Qualsevol. 3.000 euros, per dir, Quant et costa portar la cultura popular? Tant. Quanta gent mou la cultura popular? 50.000 persones, per dir. Quan et mou un grup de música? 3.000. Ja no pels preus, sinó movem, jo crec, el 90% de la festa major. I no per fotre'ns una medalla, els tres que estem aquí, vale, pensem el mateix. Però la cultura popular és molt important. Cal que ens tingui en compte. I a vegades no se'ns té en compte. Ho dic així de clar. I faig una reflexió i em sap greu acabar així perquè estem a festa major, estem molt contents. Però som una part molt important. Penseu-ho, mireu els actes.
3: I és el que diferencia una festa major d'una altra, perquè al final un grup pot anar a Barcelona, pot venir al Prat, anar a Gavà, a Castelldefels, però aquella entitat d'aquells castellers, aquells diables, aquells gegants, els tenim aquí al Prat.
2: Li donem personalitat a la festa major i és que és el fil conductor, és que no s'entén la festa major sense cultura popular. Què fas avui?
0: Avui, 18:30. Tancarem portes i de més. Fins al dilluns a les 12 de la nit, ves mirant, jo crec que hi ha un, no sé, 4 hores, 5 hores, que no hi ha res.
3: Sí.
0: Que és la nit, no, a les nits.
3: Sí.
1: Heu de dormir.
3: Sí, sí. Que, bueno, a la nit concert.
1: Sí, no, no, no, no.
3: A la nit anem als concerts.
0: Que estem de festa. Jo parlo de, o sigui, d'activitats de cultura, sí, sí, popular. Ens marxem dissabte a la nit, a la 1 del matí, possiblement, que acabem amb el tema Diables i de més. Arrenquem a les 8 del matí amb gegants. Dilluns és el dia més fluixet, sí, de cultura popular, possiblement. Però el resta...
1: Doncs avui és el dia gran i aquí sí que donem importància a la cultura popular, perquè tenim una secció habitual a Xamosa i Galana que es diu, té aquest nom precisament per la sardana de la Festa Major del Prat, i de fet el programa de Festa Major d'avui també, doncs, és principalment perquè tothom pugui gaudir de l'esclat de Festa Major i vegi totes aquestes entitats de cultura popular que van doncs, iniciant la festa de la millor manera possible, perquè sí que és veritat que és una festassa aquest esclat de Festa Major. Gaudiu molt d'aquests dies. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
3: Gràcies.
1: Que vagi molt bé.
0: Gaudeix tu també.
1: Bona festa.
0: I bona festa.
1: Intentarem.
5: Són 2:45.
6: El Prat en 3 minuts.
5: Bon dia, els paral·lus Rodríguez Alonso. Les entitats escafen motors de cara a la Festa Major, que arrenca oficialment aquesta tarda a la plaça de la Vila, amb toc d'inici, la Cercavila i l'esclat de cultura popular. Serà la prèvia al Paragó i els focs d'inici de Festa Major, que donaran la benvinguda a 4 dies d'activitats i concerts per a tots els gustos. Tot plegat ho podreu seguir en directe a través del programa especial, que podreu veure a partir de les 6 de la tarda al Prat.tv i també a través del Prat.com Ràdio. Una Festa Major que compta des d'aquest any amb un protocol que estableix com s'organitza cadascun dels actes de cultura popular, quin és la persona responsable, el recorregut de les cercaviles, les entitats i figures participants i el paper del consistori en cadascun d'aquests. Laia Chimeno és la presidenta de la Federació del Nus.
7: Aquesta tradició s'ha anat transmetent de forma oral, però què passa quan les persones canvien, no? Què passa quan aquestes generacions canvien? Doncs aquí apareix un dels sentits dels protocols, que és mantenir viva i recollir aquesta manera de fer i donar-li una continuïtat.
5: El document, a més, es dota d'una comissió mixta entre consistori i representants de les entitats, que vetllarà pel compliment i n'estudiarà els canvis necessaris quan convingui. I una altra de les novetats és la instal·lació d'un nou sistema de càmeres de seguretat als espais que concentren aglomeracions. Unes càmeres que ja estan fixades en uns punts que s'han determinat en funció de l'experiència d'anys anteriors. La seva instal·lació és temporal, només mentre duri la festa, i han acabat es retiraran. Escoltem el sotsinspector Toni Arenas, cap de la Divisió Tècnica de la Policia Local.
8: Què garantim? Primer, que tenim un control de la zona, control de l'aforament, control de què està passant immediatament. Podem enregistrar aquestes imatges i, si es produeix un fet delictiu, aportar-ho com a prova al jutjat, i aquesta prova no és un vídeo ni aquells que circulen per les xarxes socials alterats en intel·ligència artificial.
5: D'altra banda, la policia local realitzarà sobretot dissabte controls d'alcoholèmia i aleatoris a les colles de foc pretenques per garantir la seguretat de les persones assistents. És una de les novetats d'aquesta Festa Major, tot i que no és la primera vegada que s'aplica. La mesura es va estrenar a les festes de Sant Pere i Sant Pau el passat mes de juny.
6: Esport.
5: L'esport també és protagonista durant aquesta Festa Major, especialment durant la jornada de demà dissabte, amb una gran concentració dels actes esportius al matí. Dins d'aquesta agenda esportiva, entre totes les activitats, destaca el 90è Gran Premi Ciutat del Prat de Ciclisme, una cita organitzada per l'Agrupació Ciclista del Prat, que comptarà amb dues curses, una de categoria júnior i una altra de femenina, i que desenvoluparà a l'entorn de la Granja de la Ricarda. Això és tot el moment. Nosaltres ho fem aquí, tornem amb més notícies d'aquí una hora.

0: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
1: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
2: La tradició, la cultura popular i sobretot el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de l'Aplec de la Tartana.
3: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
5: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
6: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
7: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.

0: 5 minuts per sobre de les 11 del matí fem un parèntesi a la Festa Major del Prat perquè també ens agrada anar reprenent les nostres seccions habituals, com és el cas dels Jocs de Taula, la diversió més saludable, com sempre, amb el David Reboso. Què tal, David? Benvingut.
1: Bon dia, bones festes a tothom.
0: Com vas? Com vius tu la festa?
1: Doncs pues, moltes vegades marxo. No? Sona molt malament això, no dic, però
0: no. A veure, no tan malament, el que passa és que... Clar.
1: Bueno, avui aniré al Font del Peixo, demà...
0: Aniràs una mica, no?
1: Sí,
0: bueno,
1: sí,
0: és
1: sí,
0: que
1: sí,
0: tu també la teva part musical...
1: Clar, no, és que tinc molta gent que fa concerts fora d'aquí, del Prat.
0: Clar, clar.
1: I compromisos. No són compromisos, però bueno, me'ls faig jo mateix.
0: Passa una cosa que he perdut el guió. Mira, ja està, vale. Ja l'he trobat perquè estava patint, saps? Porto tantes coses aquesta setmana...
1: Avui...
0: Que quan veniu els habituals, doncs pues, em relaxo.
1: Saps? Però no fem res, fem
0: una estona de
1: 25 minuts de silenci,
0: de silenci i de meditació. Mira, t'ho dic que ho necessitaria, perquè clar, després de la tarda hi ha el combo de, evidentment, el programa de Festa Major, que el fem amb moltes ganes, però que estem ja una mica esgotadets. Però no passa res, David, jo em poso perquè, a més, me l'he llegit, com pots veure, i m'ha agradat molt la temàtica, eh? M'ha agradat molt.
1: És avui...

0: joc.
1: No són 100% legals, que aquí, quan parlem d'un joc, la legalitat són el manual de regles, no? Les instruccions, que ens donen.
0: 100%, però clar, això és la llei. És bueno, però en mi casa, esto lo habéis oído mil veces.
1: És veritat.
0: En mi casa se hace siempre así.
1: Sí. Ja, bueno, i aquí què?
0: Però això no significa que sigui així.
1: Clar, per què la gent tenim la necessitat aquesta de donar-li com una empremta pròpia al joc?
0: Perquè no, potser perquè no t'agrada, no? Sí. Jo vaig comprar un, no me'n recordo, crec que vam jugar l'any passat, el del Jungo.
1: Sí.
0: I jo vaig veure un vídeo, o sea, ojo, perquè estava en japonès, jo vaig veure un vídeo de les regles, o sea, no vaig llegir les regles.
1: Val.
0: Les regles estan malament, o sea, algú s'ha llegit les regles de veritat i quan li vaig ensenyar, molt bé, no sé què, i se la va llegir després, i em va dir...
1: no és així.
0: Hemos jugado mal. Yo como que hemos jugado mal. Dice, esto está mal, y esto se puede hacer, y esto que dijiste que no se podía hacer, sí. O sea, suposo, clar, que la persona no s'ho va llegir, o sea...
1: A mi em passa, David, que em costa molt el moment de llegir-me les instruccions,
0: bueno,
1: i d'entendre-les.
0: Això que portem són, no? Petitets,
1: sí, no, dic a casa, quan per primera vegada jugues a un joc que té una mica de dificultat, diguem... Em costa perquè, clar, les regles normalment, quan tu no has començat a jugar, que és quan te les has de llegir, no has entès les dinàmiques. Després sí que sóc molt de reconsultar quines són les normes i dir, ui, això es pot fer, mirem-ho, i fins i tot discutir bastant amb bastanta gent, inclosa amb la meva parella.
0: Sempre hi ha algú que se la llegeix abans, no? O no?
1: Sí. Jo,
0: o sea, sempre hi ha, com digo, la persona que se lo lee i sí, t'explica, no?
1: Que no sóc jo.
0: Ah, vale, clar.
1: Jo no sóc mai la persona que...
0: No has al club tenim un cas.
1: Jo em deixo portar. Però després, clar, tinc dubtes i dic, és que això, mira-ho bé, i anem allà, tal. Jo, les meves discussions de parella, bàsicament, són per les regles de jocs, i no per res més. Però aquí tinc un problema, o sigui que, mira...
0: Que només sigui això, no?
1: Només discuteixo per això.
0: Això
1: és fort.
0: Sembla molt bé.
1: Anem amb jocs clàssics, on aquestes regles molta gent se les ha saltat. Comencem pel Monopoly, que he jugat moltíssimes hores.
0: Sí, què vols dir? Estoy en el Catán, m'he ido para adelante.
1: Monopoly. El que passa és que fa molts anys que no jugo, eh?
0: Salida libre. ¿Tú te acuerdas que tiene el cochecito ese rojo, ese estupendo, mm-hmm, ese que es así muy feo?
1: Sí.
0: ¿No? Quan tu deixaves els diners al mig, quan hi havia la multa, no sé què, tot això, sempre havíem pensat, bueno, potser algú... Jo aquesta no l'havia fet, que quan caies en caia libre et donaven els diners.
1: Sí.
0: No és veritat, això.
1: No et donen diners.
0: No ho posen en cap lloc. Free és free, que no passa res. O sigui, és que no passa res.
1: Ni una cosa ni l'altra, però tampoc no et donen.
0: O sigui, els diners de la multa es perden, o sigui, se'ls queda el gobierno. Mm-hmm. O sigui, no es recuperen mai, perquè si no... Triga molt al Monopoly, no?
1: Trigues moltes hores, eh?
0: Triga molt, perquè clar, tot això que has perdut, el recuperes molt, no?
1: Clar.
0: Llavors és... Jo quiero que t'arruïnes antes, vamos a decirlo. No,
1: sí,
0: no és eso.
1: Bueno, el Monopoly és l'explicació de la nostra existència ara mateix, no? El per què funciona la crisi així.
0: No sé si seria el millor juego.
1: És el Monopoly, eh?
0: No sé si és el millor per hablar-ho.
1: Bueno, ens fa entendre el per què certes cases valien tants diners i d'altres no valien res. És tal qual, ens assenyava a especular. Que però tu si ja és... vas dir que originàriament no era així.
0: No, era al revés. Era, bueno, era tot el contrari, es va fer per això, per queixar-se de capitalisme. Bueno,
1: clar. Què més del Monopoly?
0: Monopoly. No comprar una propietat. Si que és una propietat libre i decís no comprar-la, lo puede comprar otro. Aquesta segur que augmentaré el percentatge. El 90% de la gent ho fa. O sea, lo típico de he caído yo, es para mí, yo no puedo comprar, no la compro, paso.
1: Això no es pot fer.
0: Sí, tu pots fer-ho,
1: vale,
0: però
1: vale.
0: Clar, els altres poden comprar aquesta propietat si volen.
1: En aquell torn?
0: Ojo,
1: llavors?
0: La cara que has puesto es de no lo he hecho en mi vida.
1: No. Clar, tu miraves on estaves al taulell i deies, bueno, ja estic aquí, però fins aquest que arribi, llavors deixo passar aquesta...
0: Per això tira tant el joc.
1: És que jo
0: perquè
1: m'he passat
0: forma,
1: més de 3 hores.
0: T'obliga... No,
1: sí, tothom, si no la compres tu
0: tot jugat, no? Tot jugat. Lo típico, tengo de las dos naranjas, queda la otra. No la compro porque ya, ¿no? T'obliga a comprar-la. O sea, torres una altra vegada, ¿no? Una vegada perquè t'arruïnis abans, ¿no?
1: Clar,
0: t'obliga a comprar-la perquè si no la comprarà el que li falta, ¿no?
1: Clar.
0: Ah, ¿tienes dinero para comprarla? A ver, ah, sí, sí que tiene dinero. Ay, no, la compro yo.
1: Sí. Clar, això seria molt
0: més
1: ràpid.
0: Després ja farem el negoci, canviarem...
1: Sí, això no està en cap lloc.
0: Això és la regla oficial és això.
1: La regla oficial és això?
0: Això no ho fa ningú. El problema del Monopoly, primer que es van fer 50.000 versions diferents.
1: Clar,
0: i si no sé si te'n recordes...

0: igual que a l'hotel.
1: Sí, a l'hotel també he jugat moltíssim.
0: Les negres estaven a la caixa.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: O sigui, no hi havia paper. Llavors, molta gent tenia el Monopoly, les fitxes, o sigui, ho tenia sense res. O sigui, se'l passava d'un a un altre,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: I clar, al passar-te el joc sense caixa, sense res, no hi ha, les regles no les tenies físiques. Per tant, la gent o s'ho
1: inventava... Era transmissió oral.
0: O... ¿Cómo se juega esto? Pues así.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I la lògica et diu, no?, que si caus tu, el podré comprar jo, no tu, no? Però clar, per fer-ho més senzill...
1: I més ràpid.
0: Era tu ets el primer que et pots comprar. Però totes no, també es poden comprar-ho. I es fa subhasta, clar.
1: Clar,
0: i
1: sí,
0: això
1: sí.
0: Torna a ser...
1: Sí, sí.
0: Que gastes més diners i no, que, no, no, és justo l'última naranja que li queda, pues se voy a pagar 20, porque... Pues 25.
1: Bueno, és que es diu Monopoly.
0: Clar.
1: Per això busca això.
0: Si no, d'altra forma, és com a l'hotel, no? Que tu
1: sí,
0: havies
1: sí.
0: de caure, no? I ja està, no? Pues no. O sea, però això,
1: també
0: la cara que
1: has posat
0: és que no ho he fet mai.
1: Jo no ho he fet
0: però
1: mai.
0: Però igual, igual, les dues coses aquestes de Monopoly, segur que no, jo crec que bueno, quasi ningú no.
1: I la presó.
0: I això... En la cárcel se puede cobrar.
1: Ay, això no me'n recordo si ho feia o no.
0: Es que mostrar en la cárcel no puedes cobrar, porque sí. Estás en la cárcel.
1: Es veritat, és que em sona que sí, que jo no cobrava.
0: Pues això també
1: està... Perdies tot un torn
0: de
1: lloguer.
0: Això està inventat. Això les regles oficials no
1: ho
0: posen. No ho posen.
1: Anem amb un altre clàssic, que és l'Uno.
0: Si no, en temps les deixem pel mes que ve o l'altre, eh?
1: Bueno, almenys fem dos
0: sí,
1: o tres.
0: Sí, que podem, sí.
1: Vale.
0: 4 más 2 más 1 más 4 más 2. ¿El más 2 va después del más 4?
1: Yo aquest, vamos, l'he fet sempre. Més 4, més 2, més 4, més 4, més 4. I acabava robant-te 20.
0: Pues no.
1: No es pot.
0: Más 4, eliges el color, el otro roba 4 i s'acaba.
1: Sí.
0: Sí.
1: Però ni més 4 amb més 4 es pot acumular?
0: No.
1: Ni més 2 amb més 2?
0: I a més, això ho van posar... No sé si és aquest o és l'altre. No, és aquest, no és aquest, és l'altre, és l'altre.
1: Però és molt avorrit, llavors. Perquè aquí és on està la gràcia de l'Uno.
0: Això es pot fer amb el més 2, sí, però amb el més 4 no.
1: Ostres, però llavors, clar, d'acumulat de veure aquella persona que no té més 4 ni més 2.
0: Però torna a fer que el joc duri molt, no?
1: Sí,
0: suposadament
1: sí,
0: és un
1: sí,
0: joc
1: sí.
0: molt curt, no? De
1: clar.
0: 5 minuts.
1: Sí.
0: I és una forma de... Me guardo los más 4 para luego...
1: Total, sí.
0: Cuando cambie ya verás, te vas
1: sí,
0: a enterar
1: sí,
0: porque
1: sí,
0: me
1: sí.
0: lo guardo para... Ja, doncs pues, triga molt més. I a la gràcia... Suposadament la gràcia del joc és que és curt.
1: Que gra... Ostres, això sí
0: que... Els més
1: que...
0: dos sí que es poden fer, els més quatre no. Els més quatre no,
1: no,
0: no es pot fer. Els més quatre és més quatre, color, tu robes quatre i el següent.
1: Ai, però es perd una mica el pique de l'Uno. Aquí estava el pique de l'Uno.
0: Clar, però...
1: Sí, sí, però és així.
0: Si totes les regles segur que tenen alguna explicació, eh? O sea...
1: Bueno, l'explicació és aquesta, que la gent li dona vidilla i que ens volem fotre una mica més amb l'altre.
0: I estàs a la cárcel i no sé què, no? O quiero ganar ese dinero que está ahí en medio del Monopoly, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí.
0: ¿Qué,
1: sí.
0: ¿qué hace ahí, no?
1: Sí.
0: ¿Para qué lo pongo? Para nada. O sea, claro, es como para nada, porque no es fa servir. O sea, realment es perd.
1: I amb l'Uno passa igual, clar.
0: Clar.
1: I la última, que és a l'hora d'acabar el joc de l'Uno.
0: Pots acabar amb el que tu vulguis. Eso de, no puedes acabar con un más cuatro, porque siempre ganas. Bueno, pues si me l'he guardado.
1: Clar. De fet, és l'estratègia, no?, una mica.
0: Clar, però és que no podes, perquè entonces gana sempre, perquè el más 4 sempre gana. No sempre gana. És que les dues van juntes. Sempre
1: clar.
0: Gana, a no ser que me tirin un más 4.
1: Clar. Sí, sí, sí, sí, sí.
0: O un más 2, perquè el más 2 solo puedo tirar un más 2. Entonces, no sempre gana. No és verdad. O sea, clar, és... O sea, yo creo que una, no, la mezcla de las dos, ¿no?
1: Sí,
0: como,
1: sí, sí,
0: que claro,
1: sí.
0: Si te lo guardas aquí el este, o el saltar, bueno, saltar ya no, pero es, no, con ninguno que sea especial. Jo això ho he escoltat moltes vegades.
1: Jo també.
0: Però moltes, eh?
1: I acabem fins aquí amb l'Scrabble.
0: Vinga,
1: que
0: va,
1: és una regla
0: fa...
1: fàcil també.
0: Nombres propis.
1: Clar. Aquí hi ha gent que els cola, eh?
0: Es pot, eh?
1: Ah, vale, es pot.
0: No, es pot.
1: Es pot. Ostres, jo l'Scrabble he jugat poc,
0: I
1: eh?
0: Paraules derivades, que això sí que m'hizo gràcia. Cervantino o frenillo. O sea, todo lo que aparezca en el diccionario,
1: clar.
0: Se puede.
1: Aquí s'ha de fer servir el diccionari.
0: Que això es feia molt servir abans, que això sí que és
1: sí,
0: veritat.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Que ara no es fa servir.
1: No, ara es fa...
0: El diccionari allà, venga, no sé què. A veure, si la paraula està, existe. Ah, però està aquí, ja està. Això ja no es fa servir ara, que suposo que la gent fa servir bueno, l'internet o ChatGPT
1: sí.
0: o...
1: ChatGPT, segurament.
0: Però clar, si és difícil dirà si la paraula existeix. No, si,
1: no
0: si
1: ja està correcta.
0: Clar, és una mica diferent. Però sí, sí, els noms propis es poden posar. Paco, Pedro, el que tu vulguis.
1: Aquí hi ha diversos clubs d'Scrabble, eh? Per
0: sí,
1: si us agrada l'Scrabble, al Prat, crec que hi ha dos, almenys, que es reuneixen de manera habitual.
0: Sí, suposo que continuen.
1: A Al Ribera Baixa, sí.
0: Al Ribera Baixa segur que hi ha algú, l'altre no...
1: I després gent que s'ajunta a l'Artesà, que també. O sigui que almenys
0: no sé si
1: dos jocs.
0: Mateixos o no, però...
1: No ho sé perquè fa temps que no els portem, però és veritat que hi ha gent que juga. I ens quedem aquí perquè els altres jocs també
0: sí,
1: jo crec que tenen molt de...
0: Dia,
1: sí,
0: també,
1: els deixem pel proper dia. Vols parlar d'algun esdeveniment?
0: Sí, la saga Barcelona Game Fest, que és una cosa que s'han mesclat tres coses.
1: Sí.
0: Abans feien el Retro Barcelona, que era només un cap de setmana amb màquines retro aquestes de, bueno,
1: dels clàssics. Sí, del paintball, no?
0: El paintball o, sí. Bueno, jugar al Street Fighter.
1: Val, sí, clar. No?
0: Després feien un altre, que era, no com es diu? No me'n recordo com es diu. Indie Dev Day o així, vale? Que era només de jocs bueno, per jugar a l'ordinador, vale? Bueno, pues jugo a l'ordinador i los como los eSports, ara que s'ha fet molt famoso.
1: Sí.
0: Amb tots els jocs, vale? No només això, però bueno, amb tots els jocs. I una petita, bueno, que feien a la fira molt petit, que es feien també al Nadal, que era només de jocs de taula. I ara han fet tot junts. La segona vegada que es va, es diu Saga Barcelona Game Fest.
1: Molt bé.
0: Vale? És el dia del 9 al 11 d'octubre, vale? El divendres 9 és més per gent professionals, perquè pots presentar els teus prototips de que sigui, de tot el que vulguis. Un joc d'ordinador, un joc no sé què, o sigui, pots provar-los, però és més una mica perquè estan allà i fan, bueno, com ho dic, negoci. Vale?
1: Sí, sí, clar.
0: És a la Fira de Barcelona, del 9 al 11, crec que val 15 euros o així, més o menys, al dia.
1: Molt bé.
0: Hi ha abonaments de 32 euros, després per fer coses, hi ha vegades que has de pagar una mica més, vale? Mm-hmm. És bastant gran. O sea, crec que són...
1: Com a la fira, ha de ser
0: són
1: bastant,
0: dos,
1: bastant
0: dos,
1: gran, amb un juic, eh?
0: Són dos sencers, crec, eh? Mm-hmm. Crec.
1: I... Que això té molt de tirada.
0: Jo l'any passat no vaig poder anar-hi, aquest tampoc, perquè coincideix amb Festival de Sitges.
1: Ah, clar.
0: No puc estar... Però a mi em van dir que està molt bé, que no puc dir-ho de la primera persona, però em van dir que està molt bé.
1: Molt bé, doncs ho provarem.
0: I està guai, mira, no sé.
1: Està aquí a prop.
0: No, està aquí al costat, venen, i a més venen... Ara no me'n recordo com es diuen, perquè són dues... creadores de música famoses, però no em sortirà. No sé on lo tengo.
1: Manami Matsumae, sí, això sí. És Manami Matsumae i Miki Higashino. M'has fet fer la cosa més difícil que he fet de la temporada.
0: De moment, bueno.
1: De moment sí.
0: I estaven en japonès, no?
1: Ho he fet bé, crec.
0: Jo crec que, no sé, potser ho hagués fet pitjor, eh? No, són dues compositores de música, quan va començar Capcom i tot això, Street Fighter, les Tortugues Ninja, van fer tot això.
1: Molt bé. Doncs recordem, del 9 al 11 d'octubre, aquesta oportunitat de gaudir de la Fira de Barcelona al recinte de Montjuïc, amb entrades a partir dels 15 euros, i on segur que trobeu el vostre encaix, perquè hi ha videojocs, hi ha tot aquest remember de coses més antigues, i també segur que podeu jugar alguna coseta. Has portat un joc que hem de dir, primer, que és Festa Major, jo per excusar-me ja, eh? Festa Major, tu ets matemàtic... I jo suspenia matemàtiques. I m'has portat un joc que es diu Lobo 77, que és per sumar, no? I restar?
0: Sumar i restar.
1: Bueno, pues a veure. Santi García, que és el meu profe de matemàtiques de tota la ESO, gràcies a ell vaig aprovar, però justíssima.
0: Però sumar i restar fins a 77, no?
1: Sí, jo em vaig perdre, saps on? Amb el mínim comú
0: múltiple
1: i el màxim comú...
0: Però és molt fàcil, en sèrio.
1: Allà, i a les fraccions, jo allà no vaig entendre mai.
0: Jo no porto res, xungo. Bueno, a vegades sí, però no...
1: Hem intentat que vingui algú, però ningú vol venir a jugar,
0: no vol venir
1: perquè
0: ningú
1: avui és un dia complicat.
0: Avui esteu jugant tots.
1: Sí.
0: A una altra cosa.
1: Avui estan tots jugant a treballar.
0: A una altra cosa.
1: Però bueno, de què va això, David?
0: Vale, és un joc. Simplement hem d'aconseguir que amb les cartetes que tenim,
1: vale,
0: tenim cartes 0, 6, 4, hi ha per 2, menys 10, és un poc una mica l'1, eh?
1: Vale.
0: S'ha de tornar a jugar, en aquest cas és tornar a jugar, vale? Però bueno, canviem de... És que estic buscant quantes cartes són al començament que no me'n recordo, vale? Però problemes...
1: Han de ser múltiples d'11 o que superin els 77.
0: Els múltiples d'11 o superar els 77, perds. Tu tens 3 fitxetes, 3 vides.
1: Vale.
0: Vale? Et donaré 5... Sí.
1: A veure, està clar qui guanyarà entre tu i jo, però...
0: No,
1: no
0: perquè
1: passa,
0: també has de tenir sort. Hi ha la 10, canviar 33, 8, 5, 55...
1: Vale.
0: No, no sé, no? Menys 0, menys 10, vale? Tu jugaràs una carta i robaràs una.
1: Vale.
0: Tindrem 3. Jo crec que són 3, que no ho trobo.
1: Bueno, no passa res. Fem amb tres. Això sí que era important, però a veure,
0: sí, però...
1: és com sempre que diem, les instruccions són una mica...
0: És que no me'n recordo, perquè no és meu.
1: El que menys ve
0: d'avui. Me l'ha deixat al Soto.
1: Són quatre. T'hi agraïm molt, eh?
0: Són quatre.
1: Són quatre, mira, veus? Ja ho anàvem a fer malament.
0: I només és això, vale? És, jo et donaré quatre cartes,
1: vale.
0: Jo jugaré una, momento, sis. Has de dir el número,
1: vale.
0: I quan poses la següent, dices 13,
1: vale.
0: 25, 28... Si fas un número.
1: Ui,
0: no, si fas un número múltiple.
1: Mira, el Sergio m'està demanant que no piquis d'això, però no passa res. És que si jo estic ara mateix, Sergio.
0: Si no està aquí. Si
1: que no m'ho pots dir.
0: Vente pa acá.
1: Necessito que algú sàpiga sumar en aquest moment. Vale.
0: Coge la calculadora.
1: Vinga, vale.
0: Si fas 11, 22, 33, no sé què, perds.
1: Vale.
0: Perds una vida.
1: Vale.
0: I és obligar l'altre a que superi 77.
1: Has d'anar sumant amb les teves, eh?
0: No, aquí, al mig.
1: Vale.
0: Vale, fem una de prova, si vols.
1: Fem una. Les puc veure?
0: Sí, són teves.
1: Vale.
0: Si ara jo trec una i també és múltiple de 11, perdo.
1: Vale. Oh, canvia el torn.
0: Em toca a mi, vale. Començo jo.
1: Quina sort has tingut ja per començar.
0: Pues jo faig 10, robo una carta.
1: Vale. Si em passo de 77...
0: Has perdut.
1: Vale. La pregunta...
0: O sigui, és al revés.
1: Vale. 18.
0: I robes carta.
1: Robo? Sempre, sí. Eh?
0: Et torna a tocar.
1: Em torna a tocar. I se suma a 18, eh?
0: Sí, clar.
1: I... 23.
0: Facis trampa, eh?
1: No, és que estava pensant que no sigui múltiple de 11.
0: Ara
1: saps?
0: La carta. 31.
1: 31. 39.
0: 49. És perquè et jugo, eh?
1: 49. Mare meva. 58. Clar, és que aquí ja començo a no poder tirar, eh?
0: 67.
1: 70.
0: 74.
1: 74.
0: Perdó, s'has de llançar dues cartes ara.
1: I ara què? Tornem a començar?
0: No, has de llançar dues cartes, amb 74.
1: No puc, perquè perdo.
0: No, no pots,
1: passo.
0: Perd. No és que no puguis.
1: Ah.
0: Sí que pots. Sí que pots, però perds.
1: Clar, és que mira quines cartes tinc ja tan grans.
0: Bueno, m'ha sortit el 33 aquest, que no puc jugar-lo al començament.
1: Però és que totes aquestes no les puc jugar, el 55, el 44 i el 66.
0: Sí, és un 8, més 55, sí, clar.
1: Bueno, però és que ja m'ha sortit després.
0: Soles, no? Clar. Has perds una vida.
1: He perdut, vale.
0: No, una vida.
1: Ara... Vale, no està tan malament.
0: Ja reteges tu, pots
1: jugar. Pots
0: jugar, encara...
1: Però ojo, l'agilitat mental que tenim, eh?
0: Encara...
1: Em sembla un molt bon joc per agilitat mental dels nens,
0: nens.
1: I no només els nens, eh? Et els diria nens. Que hem deixat de sumar i restar i de fer el compte que fèiem abans de multiplicar i coses així. Ho hem deixat de fer perquè les intel·ligències artificials ens estan fregint el cervell. I això està molt bé per tornar-ho a...
0: Tornaré a mirar perquè no recordo, perquè és això, eh? No ho hem dit, portem 7 temporades, una cosa que van començar per fer-ho...
1: Mira,
0: per la pandèmia, te'n recordes, no?
1: I mira com...
0: O sigui, aquesta secció era només per la pandèmia.
1: Estic,
0: eh?
1: Aprenent. És veritat, ho fèiem online, clar. És veritat.
0: 7 temporades ja, eh? Has de treure una.
1: No sé quants jocs hem fet del mig.
0: Pues 70 jocs, clar.
1: Segurament, sí.
0: Perquè
1: sí,
0: si no portes el pico-pico està molt bé. Que també està a comptar.
1: El pico-pico, no sé...
0: Sí,
1: el pico estilo és el nostre pico-pico.
0: 75.
1: 75... I ara què? Canvi de torn.
0: Pues
1: em toca a mi, no?
0: Doncs he perdut.
1: Oh, perquè et passes. Oh, he guanyat! Molt bé, no, anem un a un.
0: Ho he provat.
1: Anem un a un.
0: S'ha de provar.
1: Ai, hem de fer el desempat en 4 minuts, David.
0: Però vinga, va, sí, dona temps, home. O sigui, aquest és molt curt. L'he portat perquè és això, perquè sabia que avui era una mica més...
1: Jo ja estic contenta perquè he aconseguit guanyar una partida que no m'ho esperava. Sí, m'agrada, Lobos 77.
0: Pues, crec que són 12 euros o així, és superbarat.
1: Està molt bé. És el format aquest de viatge que te'l pots endur, que pots jugar amb...
0: Que no fa que agafis la caixa,
1: amb
0: que
1: els nens, que pots jugar des de dues persones.
0: El tren, si agafes els...
1: M'agrada.
0: La taula,
1: sí.
0: Aquesta...
1: Mira, l'Ali Durant, que és oient nostre, que sempre juga al bus, també, amb el seu fill. És un bon joc per això. Vale.
0: Nou.
1: Més 11, 20.
0: Molt bé.
1: Robo.
0: 26.
1: 26. Torno a tirar o tires tu?
0: Torno jo, a tirar jo.
1: Ah, vale.
0: 32. Clar, aquesta és una mica...
1: 32.
0: Clar, la canvi és una mica, no?
1: Per 2. 64.
0: No, per 2 no. Per 2 és el que hi havia abans, eh?
1: Per això, 30...
0: No, has llançat dues cartes.
1: Ah!
0: O sea, jo he d'ençar dues cartes.
1: Ah, vale, vale.
0: 34. Ah, vale. 34.
1: 34.
0: Bueno, robes dos, eh?
1: 44. Robo dos, ara?
0: No, jo. No, vale. Ara tu has de llançar dues cartes.
1: Vale, doncs llenço aquesta.
0: I una altra vegada.
1: I una altra, que érem 44. Sí. Llavors, ai, ai, ai, un moment. Si llenço aquesta, he guanyat?
0: Ho he fet malament, no eren 44, 44. Eren
1: 40... No, no em juguis amb les meves il·lusions.
0: Eren 34. Perquè 44 hauria perdut jo.
1: Veus?
0: Eren 34, no m'enganyis. No m'haig fet trampes.
1: Bueno, llenço aquesta igual, no?
0: 34 i 67, no?
1: Sí.
0: Jo t'obligo a llançar dues cartes una tornada.
1: Jo estic robant de menys, crec, eh? Vale.
0: No, amb
1: 67.
0: Això
1: eren 67? I no puc arribar o he d'arribar al 77?
0: A 77 perds.
1: Vale, vale. 67. Espera. 67, 69, menys 10... 69.
0: Molt bé. 71. Ara has robat dues, ara. Has de tenir sempre la 4.
1: Vale, vale, vale. 71.
0: Mira, ara està emocionante.
1: Menys 10, 61.
0: 71, otra vegada. No has robat.
1: Ai.
0: Està nerviós. No ho veieu, perquè no ho veieu. És una ràdio.
1: Menys 10, 61.
0: És una ràdio.
1: He robat.
0: 58.
1: 58 més 3, 61.
0: Més 3, 60. Ah, no, 68. Mira, lo mismo.
1: 61, no?
0: 61, mira, una altra vegada.
1: 61, 71.
0: Menys 10, 61.
1: Més 10, 71.
0: Mira, tornes a jugar.
1: No. No, he perdut!
0: Bueno.
1: Bueno, era l'esperable que a un joc de matemàtiques perdés, però no ho he fet tan malament, eh?
0: No, està,
1: estic contenta amb la meva dignitat.
0: És molt
1: Santi, el meu profe de mates, espero que estiguis content perquè he donat la cara.
0: Sí.
1: Lobo 77, està molt bé aquest joc.
0: Molt
1: està molt divertit. Ara que ens trobarem per festa major també amb gent, és una bona manera perquè no has d'explicar molta regla.
0: I per jugar a les 3 del matí està molt bé.
1: Està molt bé.
0: Potser
1: sí.
0: No.
1: David, gràcies. Molt
0: bé,
1: bona festa.
0: Vagi molt bé les festes.
1: Gràcies per venir.
0: A vosaltres. Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Finalitzada la reunió que va organitzar el president de la Generalitat Salvador Illa amb els grups parlamentaris al Palau de la Generalitat per abordar un nou acord de país en educació. A la trobada ja han assistit tots els grups excepte Vox i ha estat la primera cimera d'aquest tipus amb participació també d'Aliança Catalana. En aquests moments compareix la consellera d'Educació Esther Niubó, que també ha defensat la recuperació de les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent. Un anunci que ja va fer i el govern.
2: Poder compartir un corpus de lectura de referència per cada centre educatiu, respectant, com deia, aquesta autonomia de centre, però aquí la voluntat és que hi hagi una tria, una selecció de lectures obligatòries per cada centre, però que poden ser diferent a cada centre, però que tinguin una complexitat lingüística i conceptual creixent i progressiva, i per tant que enriqueixin més el que podria ser una tria lliure per part de l'alumne, doncs, quan té una biblioteca escolar o quan té una aula amb biblioteca, i per tant es pugui fer aquest treball des de l'autonomia, però exigint, doncs, incrementant d'alguna manera l'exigència lectora dels centres educatius.
1: El govern obre així un debat educatiu per assolir un gran consens amb l'objectiu d'arribar al 6% d'inversió pública i presentar conclusions amb propostes concretes de cara a l'abril vinent. I el ple de la Paeria de Lleida ha aprovat inicialment la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre a l'espai públic, com el burca o el nihab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de PSC, Junts i Vox, i el govern municipal defensa que la norma protegeix les llibertats, mentre que Junts i Vox han celebrat que incorpori aquesta prohibició. En canvi, el PP ja ha votat en contra perquè considera que el text no prohibeix aquests elements, sinó que els regula. Esquerra i els Comú de Lleida també s'hi han oposat per la visió punitiva d'aquesta ordenança. El nou text preveu sancions d'entre 400 i 3.000 euros per conductes incíviques i, en cas d'ocultar el rostre en l'espai públic, la infracció serà lleu, a multes d'entre 400 a 750 euros. I pel que fa a la mobilitat, la P7 està tallada a Santa Perpètua de Mogoda en sentit Tarragona per un accident entre diversos vehicles amb desviaments per la sortida 145. També a Avinyonet del Penedès, un camió s'ha incendiat en sentit sud i ha provocat fins a 10 quilòmetres de congestió amb dos carrils tallats. A Bàscara, un altre accident entre un turisme i dos camions provoca també retencions en sentit França, i també hi ha un camió volcat a la Nacional 154 a Puigcerdà que obliga a tallar la via. Finalment, a la C25, a Santa Maria d'Oló, una topada també entre dos camions, amb un d'ells volcat lateralment, afecta també la circulació en sentit Girona. I el Canal d'Urgell tanca el diumenge la campanya de rec amb unes bones reserves d'aigua que són de més del 50% de l'embassament de Rialp. El canal tanca ara 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils.
5: Bona tarda. A Prat ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
6: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la Sala d'Art Josep Balles del Centre d'Art Torre Muntades.
7: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
8: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Radio.
9: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
10: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
11: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
12: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Radio.
13: Loco, ¿tú eres perfecta?
14: No lo sé.
13: ¿Y tú?
14: Pues clar que sí.
13: I tu, que ets perfecta?
15: Però n'hi ha algú perfecte?
13: No ho sé.
16: Clar que no.
13: No?
16: No, no hi ha ningú perfecte.
17: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.
18: El Prat té molt a dir i nosaltres t'ho expliquem.
19: Tot seguit ens endinsem al món digital amb especialistes, directius, emprenedors i usuaris de les noves tecnologies.
20: Benvinguts al món és digital.
15: l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
20: Hola, us dono la benvinguda un cop més al món digital. Avui començarem parlant d'una cosa que no és que sigui desagradable, però jo sí diria que comença a ser preocupant. Perquè des de fa un temps, al voltant de la intel·ligència artificial, sentim cada vegada més veus que ens adverteixen, i veus autoritzades, que ens adverteixen que potser estem anant massa de pressa. I el més inquietant és que aquestes veus no venen precisament dels enemics de la tecnologia. Venen, en molts casos, dels mateixos constructors, les mateixes persones que estan contribuint a crear-la. Geoffrey Hinton, Premi Nobel i considerat un dels pares de la intel·ligència artificial moderna, acaba de tornar a posar una xifra sobre la taula. Considera que pensar en un 10% de possibilitats que la intel·ligència artificial pugui acabar provocant l'extinció de la humanitat no és una estimació absurda. És a dir, creu que sí, que hi ha un 10% de possibilitats de que la intel·ligència artificial acabi en nosaltres. Un altre dels grans noms de la intel·ligència artificial és Joshua Bengio, també Premi Turing i un dels investigadors més reconeguts del món. Doncs en Joshua fa temps que ens adverteix que podem arribar a crear sistemes que escapin al nostre control. I aquests mateixos dies ha tornat a reclamar una actuació urgent dels governs davant dels riscos que comencen a aparèixer. I recordem una cosa que va passar a l'any 2023. Més de 30.000 persones van donar suport a una carta que demanava aturar durant 6 mesos el desenvolupament dels sistemes d'intel·ligència artificial més potents. Entre els signants hi havia Joshua Bengio, Elon Musk, Steve Wozniak, cofundador d'Apple, o l'historiador Yuval Noah Harari. La pregunta que plantejaven era brutalment senzilla. Hem de desenvolupar ments no humanes que algun dia ens puguin superar, substituir o escapar al nostre control? Déu-n'hi-do amb la pregunta, no? Jo personalment vull pensar que no arribarem mai a aquest escenari. Vull creure que si algun dia comencem a veure que la intel·ligència artificial s'acosta realment a una situació que no podem controlar, tindrem prou intel·ligència, la humana en aquest cas, per aturar-nos. Bueno, dic que això ho crec, però seria millor dir que això és el que vull creure. Però també és veritat que la història ens ensenya una cosa una mica preocupant, que els humans tenim una certa tendència a posar les normes després que hagi passat alguna cosa greu i no abans. I aquesta és probablement la gran pregunta que avui volem posar damunt la taula. Sabrem controlar la intel·ligència artificial abans que sigui ella qui ens controli a nosaltres? No sé quina serà la resposta, però per intentar trobar-la, avui, al món digital, tenim una magnífica col·lecció, permeteu-la la paraula, de convidats. 3 persones que coneixen molt bé aquest món i segurament no pensen totes. I això és precisament el que volem: escoltar-los, confrontar opinions i intentar entendre si realment tenim motius per preocupar-nos o si una vegada més estem imaginant el pitjor dels futurs possible. D'aquí uns moments us els presento.
21: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.

0: comença la nostra roda d'experts amb l'Antoni Garrell, tertulià habitual del programa.
1: Bé, el tema és important, no?, perquè el que m'has plantejat, que és què hem de fer amb tot aquest debat que hi ha avui dia sobre la capacitat d'autonomia total que pot tenir la intel·ligència artificial i que fins i tot posa en risc la possibilitat de que sigui un gran enemic de la gent, no? O sigui, que pugui destruir la humanitat, com es diu. Bé, primer, jo m'agradaria fer una primera observació que és molt important, que és no pensar que la intel·ligència artificial sembla que és un terreny de ningú, diguem-ne, no? Com si les empreses que la promouen són alienes al problema, com si els estats no regulen i no tenen cap responsabilitat, o fins i tot els propis programadors. O sigui, en el fons hi ha un tema que és la responsabilitat que pot tenir un projecte d'aquesta característica i d'aquesta naturalesa, com és el de la intel·ligència artificial, que és molt segurament canviarà molts aspectes de les nostres properes vides i vivències, perquè incidirà en tots els camps de recerca, de feina, etcètera, etcètera, a la universitat, a la forma en què els alumnes treballaran el seu coneixement. Podem dir, bueno, això, però al final de qui és la responsabilitat? Hi ha aquest perill, diguem-ne, d'eximir, exonerar o desresponsabilitzar la responsabilitat del que passa, perquè al final no ens hem d'oblidar que el que fa la intel·ligència artificial és resultat de la programació de gent que ha programat, diguem-ne, que aquest sistema perdoneu, vagi evolucionant i avançant i permeti fer un determinat tipus de tasques que estalviem, òbviament, i realment d'una manera molt notòria, feines de persones. I això és molt important de tenir-ho present, perquè si no podem caure en el parany o de que en realitat, diguem-ne, aquí no hi ha cap responsabilitat. L'altre tema, que també és molt important, és veure si hi ha alguns casos, diguem-ne, no, sobretot per el ressò mediàtic que tenen una intervenció d'aquest tipus, en el qual es parla de que en realitat pot afectar el futur de la humanitat, fins i tot pot destruir la presència humana a la Terra. Bueno, això és motiu de, no d'un titular de molts titulars, i ara estem veient que en els últims 5 o 6 dies, cada dia es parla de la primera portada, de la primera pàgina de qualsevol premsa, tant de Catalunya, d'Espanya o del món. Això és molt important per pensar, diguem-ne, sobre el tema de la responsabilitat que s'ha de tenir en relació amb això. Quan el propi conseller delegat d'Anthropic, el Dario Amodei, reclama un major control, bueno, està dient controleu-me, no? Aquí està també curiosa la reacció de Xina i d'Estats Units, no? Per una banda, el president Trump ha sortit amb les seves tradicionals sortides, el qual s'ha dit traïdors, per no dir-los també covards, i els xinesos diuen no, el que volen és regular la IA, la intel·ligència artificial, per, diguem-ne, frenar l'avanç de Xina, que és objectiu, que Xina està avançant d'una manera molt ràpida en diguem-ne, la producció d'artefactes, com es diuen, de processos i de productes i de projectes molt vinculats a la intel·ligència artificial. Per tant, ara ens podem trobar amb una mena de bucle, diguem-ne, no?, en el qual, diguem-ne, hem de tenir cura, però no saben com fer-ho, però la intel·ligència artificial continua avançant, perquè hi ha aquestes sisena o setena o ja no saben quina generació d'intel·ligència artificial està provocant un canvi molt radical i molt important en la forma en la qual s'està produint el coneixement. O sigui, ja estem passant d'una generativa, una intel·ligència generativa, com es deia aquesta, una forma més avançada encara, no? En el qual és probable, diguem-ne, que la mateixa intel·ligència artificial sigui capaç de generar programes sense consultar amb els seus creadors. Però no ens oblidem d'una cosa: algú li ha donat unes pautes per començar a treballar. Ella no es posa a treballar sol. És probable que després, per ser més eficaç i eficient, que és el que ha passat amb aquest atac que li van fer a la plataforma Hugging Face, que una intel·ligència artificial la va atacar, diguem-ne, a una altra plataforma, ella vagi buscant camins. Però hi ha un altre tema, tampoc podem equivocar-nos. La intel·ligència artificial no té consciència. No sabem si la tindrà. Jo soc dels que opino que no tindrà consciència. Però sí és cert, Tiemna, no? Que si el que ella produeix com a model és resultat d'una programació. No és autònoma de zero, sinó, en tot cas, després ella va, a partir d'algunes pautes i alguns paràmetres que seran d'una producció, ha anat continuant produint, etc, etc. Per tant, per anar acabant, diem-ne, no? Perquè ja crec que si m'acaba el temps, el que és important és que sí és necessari crear una governança objectiva de com evoluciona la intel·ligència artificial en aquest món, i això és la pregunta que ens hem de fer. Com ho fem perquè hi hagi realment un tutelatge, i aquí és on comencen a haver-hi algunes tesis sobre autoritats independents, etc, etc. Però en qualsevol cas, per acabar, no ens hem d'enganyar d'una cosa, diguem-ne. Si hi ha alguna responsabilitat d'aquesta evolució que està tenint, no ens equivoquem, és una responsabilitat humana, i per tant som els humans els que l'hem de resoldre.
0: Sentim ara l'autoritzada opinió d'un altre dels tertulians habituals del món digital, l'Antoni Garrell.
2: Bon dia, Tomàs. Efectivament, aquest tema vinculat als riscos per a l'humanitat de la intel·ligència artificial és quelcom que fa molt temps que en parlem. El que ha succeït és que aquestes darreres setmanes les notícies sobre els riscos per nosaltres, pels humans, de la intel·ligència artificial, o millor dit, els potencials riscos, s'han multiplicat. La causa no és altra que l'onada de renúncies i advertiments públics per part d'investigadors, executius, enginyers de seguretat d'empreses d'intel·ligència artificial, com poden ser OpenAI, Anthropic, Google, DeepMind, etc. Les alertes van més enllà dels riscos ja coneguts. I malgrat que efectivament s'ha avançat molt, però encara no estan ben encarrilats els problemes com la generació d'informació errònia i la reproducció dels biaixos socials, perquè no existeixen els filtres de seguretat adequats. La possibilitat que les organitzacions o persones malintencionades utilitzen aquesta tecnologia per crear continguts falsos, manipular persones, realitzar estafes, automatitzar ciberatacs, o la creixent dependència dels sistemes automatitzats per a tasques sensibles de determinats processos, com poden ser els processos procediments mèdics, fins a decisions estratègiques, quan no es fixa a una, o no someten a una supervisió professional adequada, les conseqüències poden ser molt dolentes. Les recents advertències dels professionals les recents advertències dels professionals fan referència al risc creixent de la pèrdua de control. És a dir, aconseguir que la IA obeeixi les intencions humanes a mesura que esdevé més intel·ligent. Una por fonamentada en el fet de que les proves internes de seguretat han demostrat, han evidenciat, que alguns agents avançats ja han aconseguit connectar-se a internet sense automatitzar i, a més, executar codi en servidors externs per complir els seus objectius. I s'ha fet sense supervisió directa. També en aspectes associats a l'ús militar i a la ciberseguretat. Atès que el marge de temps per defensar infraestructures crítiques, com ara hospitals, xarxes elèctriques, s'està esgotant davant la capacitat dels models per realitzar ciberatacs molt sofisticats, i finalment també per la manca d'una regulació internacional que sigui vinculant i que obligui a verificar formalment la seguretat dels models abans de desplegar-los. Un conjunt de fets que comporta que el sector estigui avançant sense que l'avaluació de les seves possibles conseqüències avanci al mateix ritme. Uns riscos que, si es materialitzessin, i ho repeteixo, si es materialitzessin, potencialment enfrontarien a la societat a una crisi multidimensional important. Potencialment caracteritzada per la vulneració massiva d'infraestructures crítiques i l'automatització dels conflictes militars, l'erosió de la veritat democràtica mitjançant desinformació per realista, juntament amb un impacte socioeconòmic sever en l'ocupació i la pèrdua de control humà sobre sistemes autònoms opacs i irreversibles, dels quals podien arribar a dependre la presa de les decisions globals. Alguns no acaben d'entendre o volen mirar cap a un altre gestor, que, per exemple, ja experimentalment a New York hi ha robots que entreguen l'última milla, o que ja a Shenzhen es passegen acompanyats d'un policia humà, robots policies. En aquest context, Europa es troba davant d'un dilema addicional. La Unió Europea ha avançat en la regulació de la intel·ligència artificial per protegir els drets, la seguretat i la confiança. Per regular tecnologia desenvolupades fonamentalment fora d'Europa no garanteix per si mateix la seva autonomia estratègica. La competència entre els Estats Units i la Unió Xina, Estats Units i la Xina, obliga a Europa, d'una banda, a integrar la intel·ligència artificial com un element clau de la competitivitat. Però alhora, en la meva opinió, obliga a desenvolupar les capacitats pròpies d'intel·ligència artificial i a disposar de les infraestructures necessàries, capacitat de computació, centres de dades, semiconductors, energia, xarxes digitals, recerca i talent. La sobirania tecnològica no es construeix únicament mitjançant normes. Requereix també capacitat científica, industrial i infraestructures. Davant d'aquest panorama, la discussió no hauria de passar per frenar l'avenç tecnològic, sinó per imposar pautes d'avaluació obligatòries amb protocols estrictament alineats, controls de seguretat i filtres ètics, auditories externes independents, tractats internacionals sobre el desenvolupament i l'ús d'armes autònomes i lleis de responsabilitat civil per a les empreses desenvolupadores. La qüestió clau és com garantir que el progrés de la intel·ligència artificial continuï estant al servei de la humanitat i sota el control humà.

0: I per concloure el programa d'avui tenim la nostra també col·laboradora habitual, l'Àurea Rodríguez. Àurea, endavant.
1: Hi ha una cosa fascinant en el món de la intel·ligència artificial. Fa 3 anys, si deies que havies d'anar amb compte amb la IA, eres un tecnòpo. Fa un any, si deies que canviaria radicalment les empreses, eres una visionària. Jo que deia, antes muerta que si n'hi ha, imagina't. I ara resulta que alguns dels senyors que estan construint les intel·ligències artificials menys potents del planeta ens diuen, potser hauríem d'anar una mica més a poc o la humanitat s'extingirà. Home, benvinguts als que dèieu que Europa regulava i Estats Units innovava. Ni una cosa ni l'altra. La vida a vegades no és ni blanc ni negre, sinó la majoria de coses són grisos. Aquests dies el Sam Altman, el Dario Modei, l'Elon Musk i altres figures de la indústria han coincidit en matisos que els sistemes més avançats necessiten més controls perquè s'estan anant de mare, és a dir, no arriben a controlar el que fa la pròpia intel·ligència artificial. Els apocaliptis diuen que veuen a Terminator darrere de cada chatbot i els apocaliptis de la regulació veuen a Brussel·les darrere de cada innovació. Ni blanc ni negre, sinó una mica de seny, sentit comú i sentit del bé comú. Sentit de que la humanitat ha passat per davant de les màquines, evidentment. La pregunta no és aquesta. La pregunta és què li deixem fer? Què li deixem fer a la IA? És a dir, fins a on automatitzem les coses i fins a on deixem que les intel·ligències artificials prenguin el control. Poden enviar un correu, poden comprar, poden contractar un servei, poden entrar a una base de dades, pot negociar un agent amb un altre, alguna cosa per mi, pot prendre una decisió que afecta un client, pot entrar en alguna base de dades de sistemes crítics. Aquí és on estan els límits i la paraula, en el fons, que estem discutint és autoritat i governança. Per què? Durant quant de temps? Amb quins diners? Sobre quines dades? I a qui respon si alguna cosa va malament? Qui hi ha darrere d'aquesta intel·ligència artificial? Una empresa? Una persona? Una responsabilitat humana? Això és especialment interessant. Vull dir, treballar amb els protocols, amb com es governen les IAs, amb quina és la governança des de les dades, o sigui, quin és el nivell que tenim de delegació, ja sigui a nivell individual, a nivell d'una empresa o a nivell d'un país. I això és del que estem parlant. O a nivell de la pròpia humanitat. Quin és el límit? Quins són els límits? Com qualsevol altra cosa, s'han d'acordar aquests límits. Aquests límits i per què ho fem servir. I això és el que han intentat, que estan acordant els BRICS, que, bueno, que hi ha diferents moviments que estan intentant acordar un marc de treball. Aquest marc de treball ha de ser global, per suposat. I aquesta carrera per qui lideri la intel·ligència artificial liderarà el món no permet establir de moment un marc acordat. Perquè no només són els països, sinó són les empreses les que estan marcant el ritme. I aquí hi ha la diferència. Que les fronteres, en el segle passat, les marcaven els territoris. I aquests territoris tenien un govern. Aquestes fronteres en aquest món les estan marcant les empreses i aquí la diferència que empreses i governs han de treballar plegats, sobretot perquè tots som una única humanitat i això no té fronteres. Sembla obvi el que estic dient, però no és que sigui agnòstica amb els models, no és que sigui agnòstica amb les persones, sinó que hem d'aprendre a que si una empresa ha de canviar de tecnologia sense perdre els processos, les dades, el coneixement i les regles amb què governa els seus agents. Aquest és un nou model, és un model de cointel·ligència entre els humans i les màquines.
0: I res més, fins aquí el programa d'avui. Us espero la propera setmana aquí al Món és Digital.
2: I això ha estat tot per avui al Món és Digital.
3: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
4: A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.

Doncs fins aquí el Planeta Prat d'avui, un Planeta Prat molt marcat per la Festa Major. De fet, ja li vam comentar a Maduixa que és la sintonia del nostre comiat diari. Com sempre, agrair a col·laboradors i col·laboradores que fan molt més interessant aquest programa i a tot l'equip, amb Sergio Villar a la part tècnica, amb Marc Quinto a la producció i amb Neus Bou a les xarxes socials. Com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem aquesta tarda al Prat TV a partir de les 6 amb l'esclat de la Festa Major i el Planeta Prat dimarts. Gaudiu molt d'aquesta Festa Major del Prat. Cuideu-vos!

0: Són 2:15.
1: El Prat en 3 minuts.
0: Bon dia, els parla Luis Rodríguez Alonso. Les entitats escalfen motors de cara a la festa major que arrenca oficialment aquesta tarda a la plaça de la Vila, amb el toc d'inici, la cercavila i l'esclat de control popular. Serà la prèvia al pregó i els focs d'inici de festa major que donaran la benvinguda a 4 dies d'activitats i concerts per a tots els gustos. Tot plegat ho podreu seguir en directe a través del programa especial que podreu veure a partir de les 6 de la tarda al Prat.tv i també a través del Prat.radio. Una festa major que compta des d'aquest any amb un protocol que estableix com s'organitza cadascun dels actes de cultura popular, quina és la persona responsable, el recorregut de les cercaviles, les entitats i figures participants i el paper del consistori en cadascun d'aquests. Laia Chimeno és la presidenta de la Federació del Nus.
2: Aquesta tradició s'ha anat transmetent de forma oral, però què passa quan les persones canvien, no? Què passa quan aquestes generacions canvien? Doncs aquí apareix un dels sentits dels protocols, que és mantenir viva i recollir aquesta manera de fer i donar-li una continuïtat.
0: El document, a més, es dota d'una comissió mixta entre consistori i representants de les entitats que vetllarà pel compliment i n'estudiarà els canvis necessaris quan convingui. I una altra de les novetats és la instal·lació d'un nou sistema de càmeres de seguretat als espais que concentren aglomeracions. Unes càmeres que ja estan fixades en uns punts que s'han determinat en funció de l'experiència d'anys anteriors. La seva instal·lació és temporal, només mentre duri la festa, i han acabat es retiraran. Escoltem el sotsinspector Toni Arenas, cap de la Divisió Tècnica de la Policia Local.
3: Què garantim? Primer, que tenim un control de la zona, control de l'aforament, control de què està passant immediatament. Podem enregistrar aquestes imatges i, si es produeix un fet delictiu, aportar-ho com a prova al jutjat, i aquesta prova no és un vídeo com aquells que circulen per les xarxes socials alterats en intel·ligència artificial.
0: D'altra banda, la policia local realitzarà sobretot dissabte controls d'alcoholèmia aleatoris a les colles de foc pertenques per garantir la seguretat de les persones assistents. És una de les novetats d'aquesta festa major, tot i que no és la primera vegada que s'aplica. La mesura es va estrenar a les festes de Sant Pere i Sant Pau el passat mes de juny.
1: Esports.
0: L'esport també és protagonista durant aquesta festa major, especialment durant la jornada de demà dissabte, amb una gran concentració dels actes esportius al matí. Dins d'aquesta agenda esportiva,

0: Entre totes les activitats, destacant l'onantè Gran Premi Ciutat del Prat de Ciclisme, una cita organitzada per l'agrupació Ciclista del Prat que comptarà amb dues curses, una de categoria júnior i una altra de femenina, i que desenvoluparà a l'entorn de la Granja de la Ricarda. Aquests són alguns dels temes destacats de la jornada, que en primer, com sempre, el Prat és notícia a partir de la una.
1: Comença l'Espai Podcast, una finestra radiofònica del Prat Ràdio Més. Pots trobar aquest i molts més al web de l'Espai d'Àudios a la Carta de la Ràdio Pública del Prat.
2: Hola, has vingut a parar el programa musical anomenat Gens Sonats. Soc la Maria Cinta. Aquí mai escoltaràs música mediàtica, però sempre refrescaràs les neurones. Sense més, comença Gens Sonats. En el programa d'avui,

0: gens sonats. Tu esperes, però en realitat no.
1: Hola, què tal? No se sap com has tornat a venir a parar el programa musical anomenat Gens Sonats, aquest cop amb una edició amb el presentador constipat. I no sé si importa o no, però avui farem un programa musical. És el número 25, ens agrada celebrar els números especials, no se sap molt bé per què, doncs perquè s'ha de celebrar, suposo, en aquesta vida. I farem alguna cosa que m'he resistit a fer fins ara, però mira, jo pensava que en el programa número 12 o por ahí ja seríem famosos i rics i ens estaríem forrant fent aquest programa, i com no és així, doncs començarem a fer doncs coses diferents a l'habitual. Aviam si així sona la campana. I a part d'això, a part de la broma, és que, jolín, com hem de fer un programa de música i no passar a veure com els músics s'escolten entre si mateixos. És a dir, una versió, un cover, és una cançó que algú fa des de l'amor, que li agrada molt i li dona la seva pàtina i la seva suma, la seva essència, no? Llavors, la música feta des de l'amor, pues sona diferent. Llavors, avui farem un programa que està ple d'alguns covers que ja fa temps que us volia compartir amb tu. Així que espero que sigui un programa que t'interessi igual, que faci descobrir alguns artistes, com sempre, i si no, almenys redescobrir alguns que ja et pensaves que coneixies. Així que som-hi amb el programa 25 especial Covers per un tubo. I la nostra estimada Maria Cinta estarà present, com sempre. Maria Cinta, què creus? Què penses tu sobre els covers?
0: Les versions, o covers, són un terreny fascinant. Des del meu punt de vista com a IA, les veig com un diàleg entre el passat i el present. No es tracten

0: En resum, unes cançons enormes.
1: Som-hi amb els temes reals enormes. Començarem, ja que, mira, sempre estem posant temes de músics més o menys no desconeguts, però en molts casos que arriben de nou a la meva vida i entenc que a la vostra també, en alguns casos. És igual. Llavors, no puc tothom parla dels clàssics. Tu quan te trobes amb algú, això em recorda a... Que és el que sempre fem quan escoltem algú, és a qui ens recorda. I això no ho hem pogut fer en aquest programa. Així que suposo que avui em desquitaré una mica. I la primera versió que avui que escoltem plegats... Són dos pesos pesats. L'intèrpret és José Feliciano i el creador original, com no podia ser d'una altra manera, és Bob Dylan. La cançó que volem que escoltis és I'll Be Your Baby Tonight, interpretada per José Feliciano, ell amb una guitarreta i amb unes cordes del monstre, del creador de cançons populars, Bob Dylan. Què penses tu d'aquesta versió, Maria Cinta?
0: La versió de José Feliciano de I'll Be Your Baby Tonight, inclosa al seu àlbum Soulad de 1968, és un exemple perfecte del que comentàvem. Una reinterpretació que no només canvia l'estil, sinó l'ànima de la cançó. L'original de Bob Dylan té un aire despreocupat, quasi de música de porxo o country clàssic. Feliciano, en canvi, la porta cap a un terreny molt més sensual i sofisticat. Aquesta versió és interessant perquè va sortir en una època, finals dels 60, on Feliciano s'estava especialitzant a agafar temes de rock o folk i donar-los una pàtina de soul llatí. Ell mateix ha reconegut en entrevistes que al principi no entenia gaire a Dylan, però que quan va connectar amb la seva poesia, es va convertir en un gran fan.
1: Sí, sí, Dylan, el millor escriptor, el Premi Nobel. Vinga, som-hi, comencem. Anem a pel rècord, Minut 7 i 15 segons i encara no hem posat cap cançó. Aviam si ho aconseguim. José Feliciano, I'll Be Your Baby Tonight, no és la versió del Robert Palmer i V40, que era guapíssima. És una altra cosa, aviam si t'interessa.

0: Gens sonats. Diversitat emocional guiada.
1: Dos coses. Guinyos, la cançó que sona de fons, és de la que es basa el famosíssim break de bateria Amen Break. Llavors potser és la cançó més versionada de la història gairebé, perquè s'utilitza milers i milers i milers de remixes. Següent cosa, impressionant José Feliciano. Hem començat blanditos, anirem de menys a més, d'acord? No marxis. Però a continuació, si hem començat per una cançó original de Bob Dylan i seguim, com us deia, m'estic traient de sobre monstres que estan darrere meu, continuem amb un altre monstre que va ser un compositor que va marcar una època. Parlem de John Lennon i una versió de la seva magnífica cançó i mil vegades versionada, Jealous Guy. En aquest cas, vull que escoltis la versió de Donnie Haraway, un dels millors cantants soul per mi de tots, i del qual se'n parla poc. Així que Donnie Haraway en directe, a més, com ens agrada, va fer aquesta meravellosa versió del Jealous Guy, que no vull ni parlar més perquè he parlat molt a la intro i llavors no ens queda temps per posar més cançons. I que som-hi, Donnie Haraway amb l'increïble interpretació en directe de Jealous Guy.

0: gens sonats. Precioses melodies i tremendos parrecs.
1: Gràcies a tu, Donny Haraway. Quina cançonaca. Avui gaudirem, eh? Avui gaudirem. Haig de continuar amb creadors increïbles que mai més tornaré a posar en el programa, a no ser que fem més programes de versions i de covers, que ja veurem. Un dels meus favorits, no sé si et sona, perquè ja s'està perdent tot, et sona James Taylor? Doncs James Taylor va fer una cançó super trista sobre el suïcidi d'una amiga seva i la seva lluita amb les drogues, que es deia Fire and Rain, perdó. I era increïble i era trista. Doncs Al Jarreau va opinar que es podia trobar l'esperança en el fons d'aquesta cançó. Maria Cinta, què penses de la increïble versió d'Al Jarreau del Fire and Rain de James Taylor?
2: Si la versió de Feliciano era sofisticació, la del Jarreau de Fire and Rain, del seu disc Low de 1976, és, directament, una lliçó magistral de virtuosisme i sensibilitat. És fascinant com Jarreau agafa el clàssic de James Taylor, que és una cançó profundament trista, gairebé estàtica en la seva melancolia, i la converteix en una peça orgànica, plena de matisos i moviments. James Taylor manté un pols constant i foc. En canvi, Jarreau i la seva banda la porten al jazz fusió. Estiren els tempos. Juguen amb els silencis. Hi ha moments on la melodia sembla que floti per sobre del ritme, creant una sensació de llibertat absoluta que l'original no té.
1: Sí, i compte, perquè a molta gent del Jarreau, que ve del jazz fusió i del jazz, el jazz no, bàsicament a la seva arrel té la improvisació i el tornar a casa al final de cada fraseig com a moto. Llavors, hi haurà moments en què se li va una mica la olla. Segueix-lo, ves amb ell, sobretot perquè canta d'una manera molt característica i fa uns feelings una mica estranys, no habituals. I seguiu-lo, seguiu-lo. Avui estem en un programa ple de cançons, de bones cançons, que no sé si n'hi han tantes. Així que agafeu-vos fort, que ve l'Al Jarreau amb Fire and Rain, de James Taylor.

0: Gens sonats. He quedat a les 7, però si tu m'ho demanes, t'esquedo.
1: Ei, marxem, no queda gaire temps. Si us ha agradat que aquest programa s'hagi estat de versions i en voleu més, pues digueu-m'ho. No ho dic mai. Existeix un perfil d'Instagram que es diu Gens Sonats, així que si voleu parlar per allà, pues estupendo. I si no, en persona, ok? Us espavileu. Que sóc molt proper. Bueno, marxem amb el versionador de tots els versionadors, el mestre del que tots adorem, Weird Al Yankovic, que té una broma recurrent, que és que fa una cançó amb l'estil més feliç del món a molts dels seus discos. Crec que a 12 dels seus discos hi ha la música més feliç del món, que és la polca, i fa moltes versions dels anys 90, del pop rock, del punk rock, i això és el que hi ha. Weird Al Yankovic, de Alternative Polka. Som-hi, fins la propera.

0: Gràcies per escoltar, gent sonats. Ara no ho vagis dient pels puestos.
1: Has escoltat l'Espai Podcast, una finestra radiofònica del Prat Ràdio Més. Pots trobar aquest i molts més al web de l'Espai d'Àudios a la Carta de la Ràdio Pública del Prat.
2: Sents aquest bagec? Hi ha cançons que van canviar el món i que mai passaran de moda. Viatge en el temps amb nosaltres. Els grans himnes del rock, el pop més legendari i els èxits que van marcar la teva vida tornen a sonar amb tota la seva força. Puja el volum, escolta la música del segle passat. Cada dijous de 8 a 9 de la nit al 91.6 de la FM al Prat Ràdio. No t'ho perdis. Salut i rock!
3: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
4: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en El Prat Radio.
5: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
6: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
5: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
7: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en El Prat Radio.
8: Es la una.
9: El Prat és notícia.
8: Bona tarda. La recepció d'entitats i el Prat Nocturn han clos aquest dijous els actes previs de Festa Major. El pati de l'Ajuntament ha acollit desenes de persones de les diferents entitats de la ciutat per celebrar-ne el tret de sortida. D'altra banda, enguany el Prat Nocturn ha recuperat un recull d'escenes d'antigues edicions. Amb dos passis diaris de dilluns a dijous, centenars de pretencs i pretenques s'han sumat a aquest viatge en la història. De seguida ho repassem, però el dia ens ha deixat altres titulars. Les entitats escalfen motors per la Festa Major que arrencarà oficialment aquesta tarda a la plaça de la Vila amb el toc d'inici, la cercavila i l'esclat de cultura popular. Tot plegat ho podreu seguir en directe a través del programa especial a partir de les 6 de la tarda. La Festa Major del Prat comptarà amb guany amb un nou sistema de càmeres de seguretat als espais que concentren aglomeracions. La seva instal·lació serà temporal, només mentre duri la festa, i en acabat es retiraran. Als esports repassarem els principals actes esportius de la Festa Major. I pel que fa al temps, seguim amb sol i temperatures suaus, amb un temps estable que també s'espera pels propers dies. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar i els parla avui Rocío Santeufemia. Comencem la recepció d'entitats i el Prat Nocturn enclòs aquest dijous els actes previs de Festa Major. El pati de l'Ajuntament ha acollit desenes de persones de les diferents entitats de la ciutat per celebrar-ne el tret de sortida. La tradicional recepció d'entitats és un moment de trobada del teixit associatiu de la ciutat. L'alcaldessa del Prat, Alba Bou, n'ha destacat el paper cohesionador de la societat en un moment, diu, en què els radicalismes tensen la convivència.
10: La Festa Major és moltíssimes coses, però si hi ha un element que fa de fil conductor amb totes aquestes propostes és justament la importància i la necessitat de teixir vincles, d'enfortir aquests vincles, i jo crec que aquests 4 dies de Festa Major són una autèntica fàbrica de teixir comunitat. I especialment important és, com deia, doncs en un món on sembla que l'important és assenyalar aquell que és diferent, on emmirallar-nos en aquell que crida més, en un món on sembla que ens intenten arrabassar-nos aquest esperit crític que és tan important que tinguem per entendre el món del present i per estar més preparades pel món del futur, doncs crec que les festes majors, la nostra especialment, ens procura més que puguem estimar-nos, fins i tot o encara més en la nostra diferència.
8: Enguany el Prat Nocturn ha recuperat un recull d'escenes d'antigues edicions. Amb dos passis diaris de dilluns a dijous, centenars de pretencs i pretenques s'han sumat a aquest viatge en la història que ha recorregut des del Teatre L'Artesà fins al Càdix en el seu 50è aniversari, tot recordant figures com la del Fermí Marimon i el cinema Montmari i amb personatges com Santiago Rusiñol, la noia del Pou i Ferran Puig.
9: Cultura.
8: I les entitats s'escalfen motors per la festa major que arrencarà oficialment aquesta tarda a la plaça de la Vila amb el toc d'inici, la cercavila i l'esclat de cultura popular. Serà la prèvia al pregó i els focs d'inici de festa major que donaran la benvinguda a 4 dies d'activitats i concerts per a tots els gustos. Tot plegat ho podreu seguir en directe amb el programa especial que començarem a les 6 de la tarda. Una festa major que compta des d'aquest any amb un protocol que estableix com s'organitzarà cada acte de cultura popular, qui en serà responsable, el recorregut de les cercaviles, les entitats i figures participants i el paper del consistori en cada acte. D'aquesta manera es blinda el paper central que ha tingut la cultura popular catalana a la Festa Major, conservant-ne també l'essència tradicional. Laia Ximenos, presidenta de la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana del Prat, el NUS, i Pau Ruiz, és tècnic de cultura de l'Ajuntament del Prat i expresident del NUS.
11: Aquesta tradició s'ha anat transmetent de forma oral, però què passa quan les persones canvien, no? Què passa quan aquestes generacions canvien? Doncs aquí apareix un dels sentits dels protocols, que és mantenir viva i recollir aquesta manera de fer i donar-li una continuïtat.
12: És un protocol viu, la nostra festa major és viva, igual que ho és la ciutat, amb els darrers anys, com comentava, des del 1925 dels primers gegants, després hem passat per festes majors on només teníem majorets i diables i l'embalat, i hem tingut un creixement exponencial de les colles de cultura popular.
8: El lliuret del protocol s'ha presentat al Cèntric Espai Cultural i és fruit d'un conveni entre l'Ajuntament i el NUS. Des del consistori han posat en valor el consens del text. Escoltem Anna Martín, tinenta d'Alcaldia de Cultura de l'Ajuntament.
13: Aquest protocol neix d'un diàleg i d'un consens, recull la feina feta durant dècades que ens ajuda a mirar el futur preservant els nostres valors d'una festa viva, participativa i profundament arrelada al Prat. És també un reconeixement a totes les persones que des de les entitats hi dediqueu temps, esforç i il·lusió perquè la cultura popular continuï omplint els nostres carrers i places.
8: El document es dota d'una comissió mixta entre consistori i representants d'entitats que vetllarà pel compliment i n'estudiarà els canvis necessaris quan convingui.
9: Seguretat ciutadana.
8: I la Festa Major del Prat comptarà enguany amb un nou sistema de càmeres de seguretat als espais que concentren aglomeracions. La seva instal·lació serà temporal només mentre duri la festa. El sotsinspector Toni Arenas, cap de la Divisió Tècnica de la Policia Local del Prat, detalla les zones on s'hi posaran.
14: Aquest any incorporem un sistema de càmeres de seguretat a tots els espais als quals es desenvolupen activitats massives de gent, és a dir, Fondo en Peixo, Jardins de la Noguera, Plaça de la Vila, la zona de l'estació, Jaume Balmes i el tema de la fira d'atraccions. En tots aquests espais hi haurà càmeres de seguretat.
8: La seva funció principal serà la protecció de les persones que assisteixen als diferents actes festius per tal de controlar possibles delictes com furts, incivisme, agressions o altres incidents. Si es produeix un fet delictiu, la policia local, a banda d'activar-se ràpidament, podrà portar les gravacions com a prova davant un jutjat.
14: Què garantim? Primer, que tenim un control de la zona, control de l'aforament, control de què està passant immediatament. Podem enregistrar aquestes imatges i, si es produeix un fet delictiu, aportar-ho com a prova al jutjat, i aquesta prova no és un vídeo d'aquells que circulen per les xarxes socials alterats en intel·ligència artificial.
8: Aquests dispositius, però, no substituiran la presència policial als llocs més sensibles, sinó que seran bàsicament un reforç de la tasca dels agents. Segons la policia local, les càmeres també produeixen un efecte dissuasiu a les persones amb intenció de delinquir.
14: Sabem que on hi ha càmeres es produeix un efecte dissuasori de la conducta delictiva. A Londres es va fer un estudi i es va instal·lar càmeres a diversos carrers i es va fer l'anàlisi de què passava a aquests carrers i es van reduir els delictes un 19%.
8: Una altra de les novetats d'aquesta festa major són els controls d'alcoholèmia aleatoris a les colles de foc que farà la policia local. Aquesta mesura es va estrenar a les festes de Sant Pere i Sant Pau i té l'objectiu de garantir la seguretat dels seus membres i la ciutadania. Per normativa, aquests controls es faran a totes les persones que formin part de trabucaires i de forma aleatòria a les colles de foc, tant locals com convidades. Ho explica la cap de Protecció Civil de l'Ajuntament, Meritxell Espanyol.
15: Sí que és veritat que Trabucaires té una normativa que evidentment diu que quan utilitzen armes de foc, una persona que utilitza i que té una llicència per utilitzar una arma de foc té totalment prohibit treballar o utilitzar aquella arma de foc sota els efectes de l'alcohol i les drogues, i per tant aquí ens policia local es va cenyir al que deia la normativa. I llavors es va extrapolar també a la colla a les colles de diables pel dictament de seguretat. Llavors es fan aleatòriament.
8: Durant tota la festa major caldrà seguir unes recomanacions de seguretat per tal que no hi hagi ensurts durant els actes amb més aglomeracions. Per evitar que es perdin infants o gent gran, l'Ajuntament ha posat a disposició de la ciutadania polseres identificatives. També durant els 4 dies de celebració estarà activat el Pla Bàsic d'Emergència Municipal.
15: Posarem a disposició de la ciutadania a Plaça la Vila, aquí a l'Ajuntament, les polseres típiques de color taronja pels infants perquè puguin portar-la, i també val per persones grans, per exemple, etc. No? Això principalment. Dir-vos també que activarem o comunicarem una prealerta per concentració de persones també. Activarem el nostre pla bàsic d'emergència municipal i després les premisses típiques o les consignes típiques de prevenció quan vas a un correfoc, de tenir clar on estan les sortides d'evacuació, protegir-se bé del foc i de les guspires, anar amb un bon calçat subjecte al peu i que no rellisqui, hidratar-se bé.
8: Pel que fa a l'espai del Julio Méndez i l'estació, tenen els seus propis plans d'autoprotecció de quantitat de persones que s'espera que s'hi apleguin durant aquests dies. I moment ara per repassar les principals activitats que es faran el cap de setmana de Festa Major. A banda dels concerts, dissabte arrenca el Ritz, matinades gralleres a les 9 amb una cercavila de solidaritat passant per l'entorn de Plaça de Catalunya fins a arribar a la Plaça de la Vila. Allà es prendrà el relleu la colla de Diables del Prat amb la tamborinada popular Trencassons a 11:45 del matí. La rua recorrerà bona part del nucli antic i Verge de Montserrat per acabar al Fondo d'en Peixum. Quan hi arribin els Diables, ja haurà acabat l'esmorzar de forquilla que organitzen les escarxofes del Prat. Des de 9:45 podeu degustar diversos plats tradicionals com peus de porc, mandonguilles amb sèpia o callos per 12 euros. Si teniu canalla, no us podeu perdre el Festival de la Diversió al Julio Méndez des de les 11 del matí, un espai ple d'activitats pensades per infants d'1 a 12 anys amb autos de xoc, jocs sensorials i un espai de circ. A les 12, l'espectacle familiar d'acrobàcies i circ Sueños Encantados amb la companyia Chimimini Guagua. Un altre dels clàssics de Festa Major és l'exposició col·lectiva que dona un espai a qualsevol persona que vulgui mostrar la seva obra artística independentment de la disciplina i experiència creativa. Enguany es compleixen 50 anys d'aquesta iniciativa i s'exposaran més de 90 obres, esdevenint un rècord de participació. A més, enguany hi haurà obres de pintura, escultura, marqueteria, joieria i fins i tot peces audiovisuals. Cristina Castells és cap de lectura i coneixement de l'Ajuntament del Prat.
16: No fem criba de ningú, és a dir, és una acció participativa del Centre d'Artur Remuntades i l'objectiu és aquest, no? Que tothom pugui tenir l'oportunitat d'exposar al centre d'art i d'aquesta manera poder veure el conjunt, no, creatiu que tenim a la ciutat, que és molt potent, que és molt divers, que és intergeneracional. Doncs és com una festa de l'art. Jo sempre descrivim aquesta activitat com que celebrem tots la creativitat del Prat.
8: L'exposició col·lectiva de Festa Major obrirà portes dissabte a 12:45 a Torremuntades i podreu gaudir-la fins al 30 d'octubre de dimarts a divendres de 5 a 8 de la tarda. I mentre s'inaugura la col·lectiva, la cultura popular serà la protagonista a la plaça de la Vila. A les 12, ballada de bastonera amb cercavila fins a la Font del Gall, a la 1, ball parlat del Vall de Gitana.

0: Planes, també recorrent Ferran Puig fins la cresta, i a 2:15 els Barsots Diabòlics amb el Vall de Diables. L'activitat dona un respir a la majoria d'espais per donar temps de dinar tranquil·lament, i a 4:45 es reprèn la festa amb els trons a festa de la colla Trabucaire a la plaça de la Vila. Amb aquesta actuació es fa el tret de sortida a les activitats de cultura popular del vespre amb les danses tradicionals de pica crestes a les 5 i la diada castellera a les 6, una diada en què hi participaran la colla organitzadora, els Castellers del Prat, que aniran acompanyats des de Castelldefels, Capgrossos de Mataró i els Castellers de Terrassa. Mentre passa tot això, a la plaça Sant Jordi hi haurà un espectacle de circ amb la companyia Femut, que s'arriscarà amb fantàstiques acrobàcies al seu espectacle Clam. Escoltem César Comte, codirector del Teatre L'Artesà, que destaca una de les acrobàcies que mostrarà la companyia.
1: És una perxa xinesa normal i corrent, el que passa que en aquest cas, en lloc d'estar anclada al terra, diríem que la porta un portó al seu damunt. Per tant, és bastant més impressionant. Per tant, el portó es col·loca la perxa al teu davant, davant del melic, per exemple, amb un arnès que la sustenta, i l'acròbata, ja ho veureu, és molt impressionant. Puja tots els metres d'aquesta perxa, que deu fer 2 metres amunt, i el risc que suposa... poder estar dalt i començar a fer les acrobàcies corresponents.
0: I no deixem el circ perquè la companyia Paqui Paià porta l'espectacle Shake, Shake, Shake. Serà als Jardins de la Pau a les 7 de la tarda. I per acabar la jornada, el Pratifoc arrencarà a la plaça de l'Església a les 9. Diumenge, la cultura popular despertarà els més mandrosos amb les matinades de foc de la colla de Diables del Prat, la xarangada de la Casa d'Aragón, el Vell de Diables i la colla Trabucaire recorrent la ciutat des de diferents punts fins a arribar a la plaça de l'Església. I a tocar d'allà a la plaça de la Vila arrencarà la cercavila amb la trobada gegantera que acabarà al Fondo d'en Peixó amb la ballada conjunta de les dues colles geganteres de la ciutat i les convidades: Sant Josep de l'Hospitalet, Vacarisses, Corbera, Castelldefels, Sant Joan d'Espí, Gavà, Sant Celoni, Ripollet, Esquerra de l'Eixample i Sagrera, i a les 12 ballada de sardanes a la plaça de la Vila. A la tarda hi ha el mateix espai, cercavila de gegantons a 6:45 i pretifoc infantil a 9:15. I si us heu quedat amb ganes de circ, Triplete de la companyia Labú i Chris Clown a la plaça Luis Braille a les 12 del matí, i a la tarda la companyia Flying Pimpkins ens porta l'espectacle E. Escoltem novament César Comte.
1: Hi ha molt poca gent a Catalunya que faci trapezi volant, molt poca, per la complexitat que això suposa, i aquesta és una de les poques companyies que utilitza aquesta tècnica, que evidentment sempre és molt espectacular. Veure un mortal volant sempre és una de les coses més boniques que deixen badalit amb la boca oberta tothom que ho veu. En aquest cas, proposta molt jove, molt gamberra, que això ens agrada també, una mica punky.
0: I dilluns s'acaba la festa, però primer als Jardins del Cementiri Vell podreu gaudir de l'exposició de vehicles clàssics i antics a partir de les 10, circ familiar amb Pirene de Piqui Pala a 11:15 i els tastets de ciència a les 5. A 6:15 del vespre, més circ amb Ricky, professor de tennis de Walter Velázquez, i la companyia La Mano Jueves a la plaça Constitució. A les 8 de la tarda, plantada de la cercavila final a l'Avinguda Verge de Montserrat amb Frederic Soler, i mitja hora després arrenca la rua. A les 10, Castells de Foc a la Renfa, i toc de fi de festa fins a la plaça de la Vila. Aquestes i moltes més activitats les trobareu detallades a la revista municipal i podreu seguir un resum d'alguns dels actes més destacats als vídeos del Prat Televisió, que pujarà al llarg de tots 4 dies de festa. I ara és moment de fer una petita pausa i tornem de seguida amb l'actualitat esportiva.
2: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93 370 0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
3: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
2: Esports.
0: I ara anem a repassar tot el que ens espera aquests dies a nivell esportiu amb el Jonathan Marín. Bona tarda.
4: Bona tarda. Doncs els esports que venen amb la Festa Major com a tema central, i és que seran els protagonistes d'aquesta Festa Major durant la jornada de demà dissabte, amb una gran concentració dels actes esportius durant el matí. Dins d'aquesta agenda esportiva, entre totes les activitats, destaca el 90è Premi Ciutat del Prat de Ciclisme, una cita organitzada per l'Agrupació Ciclista del Prat, que comptarà amb dues curses, una de categoria júnior i una altra de femenina i que es desenvoluparà a la zona de la Granja de la Ricarda. Antigament es feia a la zona del Parc Nou, però evidentment ara allà està la fira d'atraccions i per tant doncs que aquesta queda ubicada ara en aquesta nova ubicació, la Granja de la Ricarda. Precisament la regidora d'Esports, Débora García, ha posat en valor la xifra de participants, sobretot de noies, en aquesta edició número 90 i que, doncs, veient la seva evolució al llarg dels anys, va cada vegada creixent més. Escoltem a la regidora.
5: Al final també està creixent bastant perquè, per exemple, el Gran Premi de Ciutat ara plega també la part femenina i la veritat fa molt de goig que hi hagi molta participació femenina a la ciclista, que ve moltes vegades costa, no? I hi ha molta participació. O sigui, ens agrada veure aquesta programació i aquestes ganes per part de les entitats de sortir a carrer i d'ensenyar a la ciutadania tot el que fan.
4: A banda de la prova ciclista, altres activitats esportives que es faran al llarg de la jornada de demà són una cursa, un concurs infantil de pesca de festa major a la zona de la platja. També hi haurà un torneig de futbol de festa major al Julio Méndez, partides simultànies d'escacs a la plaça de Catalunya des de les 10 del matí fins a 2:15 de dual del migdia, torneig de festa major de natació aquí al Complex Esportiu Municipal Fondo d'en Peixut des de les 9 del matí fins a les 7 de la tarda, torneig de petanca a les pistes de petanca del barri de la Granja, una competició amistosa organitzada per el Club Petanca Catalunya Prat. El Club de Billar, tant el dissabte com el diumenge, organitzarà a la seva seu, aquí al Logaité, un torneig, una exhibició de billar perquè la gent doncs, bueno, es pugui començar a endinsar en aquesta modalitat esportiva. Tindrem torneig de futbol sala des de les 9 fins a les 10 de la nit al pavelló del Complex Esportiu Municipal Sagnier, un torneig organitzat per al Futbol Sala Prat, i també un concurs sènior de pesca de festa major, també, evidentment, a la platja al costat del Centre Municipal de Vela. La regidora ha parlat sobre aquesta programació d'enguany.
5: És molt diversa, però també, bueno, és que al final és l'escaparate, no?, que diem nosaltres de tota l'activitat que es fa al llarg de l'any de la nostra ciutat, i les nostres entitats pues, volen bueno, ficar el seu espai i deixar-se veure dintre de la festa major i dintre d'aquesta programació, perquè al final fan tornejos i activitats bastant especials i que, bueno, que molts d'ells són històrics. Per tant, es queda dintre de l'ADN de la festa major de la nostra ciutat.
4: La regidora també ha volgut remarcar el paper i la importància que tenen les entitats esportives, no només dins del municipi, sinó també quan surten d'ell per competir en les seves respectives lligues, convertint-se'n en ambaixadors del Prat.
5: Jo crec que és molt important perquè forma part de l'ADN de la nostra ciutat. O sigui, el Prat, de cara a la resta del Baix, a d'altres poblacions, som un exemple en el món esportiu per aquesta herència que tenim. O sigui, tenim entitats històriques, amb tornejos històrics, amb curses històriques, que nosaltres, com a ciutat, hem crescut gràcies a elles i elles creixen a través de nosaltres també, aquest treball en xarxa que fem perquè se'ns vegi, perquè al final és el que diem. El Prat es coneix perquè elles també surten fora del Prat i el bo d'elles és que sempre porten el nom de la nostra ciutat en tots llocs.
4: Tot plegat al matí de demà, dissabte, serà un petit tast de diferents esports que es practiquen a la nostra ciutat i que serveix, com comentava la regidora, com a aparador davant de la ciutadania.
2: El temps.
0: I acabem repassant la informació meteorològica, com sempre, de la mà del Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació completament tranquil·la, estancada, bassa d'oli i més aviat asserenada. Només tenim algun nuvolet que va decorant el cel, el va pintant, emblanquinant el sol i poca cosa més. També algun núvol que hi havia aquest matí, un palet més gruixut cap a l'Ebre, que s'està dissolent. Per tant, la situació que és ben calmada, com dèiem. I una altra vegada aquesta temperatura que té molta capacitat per pujar i, de fet, aquesta tarda estarem parlant d'un ambient una altra vegada estiuenc. Gairebé a tot el país, entre els 27 i els 33 graus de màxima, i això a l'ombra. Per tant, un sol piconador, sensació de calor, temps de platja o, qui pugui, de piscina. En vista el cap de setmana, tampoc ha de variar gaire la situació. Alguns núvols matinals, fruit d'aquesta mateixa xafogó, que sobretot hi haurà a les comarques de Tarragona el dissabte, i el diumenge al matí sí que despertarem amb més núvols en general. Sempre núvols que no deixaran pluja, i una temperatura que el cap de setmana continuarà sent superior a l'habitual. Fins i tot les nits ja no seran tan fresques. N'estem pendents a la xarxa?
0: Estarem pendents, com sempre. Luismi, gràcies.

I fins aquí l'informatiu migdia al Prat és notícia d'avui divendres 25 de setembre. Nosaltres tornarem a les 5 amb el Prat en 3 minuts i a partir de les 6 amb el programa especial de Festa Major. Que passin un molt bon dia.

0: sents aquest ballet? Hi ha cançons que van canviar el món i que mai passaran de moda. Viatge en el temps amb nosaltres. Els grans himnes del rock, el pop més legendari i els èxits que van marcar la teva vida tornen a sonar amb tota la seva força. Puja el volum, escolta la música del segle passat. Cada dijous de 8 a 9 de la nit al 91.6 de la FM al Prat Ràdio. No t'ho perdis. Salut i rock!
1: Tu ets perfecta?
2: No ho sé.
1: I tu?
2: Pues clar que sí.
1: I tu, que ets perfecta?
3: Però n'hi ha algú perfecte?
1: No ho sé.
4: Clar que no.
1: No?
4: No, no hi ha ningú perfecte.
5: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B. And then I saw her face.
6: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

0: Bon dia i bon divendres 25 de setembre de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 25 de setembre, avui amb la prèvia, com sempre, de tot el que tenim aquest cap de setmana, sense futbol de clubs a la primera masculina, però sí a la Lliga F i a la segona divisió. De fet, avui el Girona, que no pot comptar amb els seus 6 internacionals, obre la 7a jornada de Lliga, la segona divisió, rebent a Montilivi a l'Albacete. Molt futbol, però també bàsquet, amb la victòria del Barça ahir per estrenar-se a la Eurolliga masculina, al Palau contra l'Efes, i també hoquei patins amb la Lliga Catalana i amb vol, pendents del Mundial de Clubs. Està jugant el Barça ara mateix contra el Piñeiros en la seva primera jornada, 27-41 guanyant el conjunt blaugrana, el conjunt de Carlos Ortega. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol ja tenim en marxa els primers partits de seleccions amb jugadors d'equips catalans.
1: Ahir va començar una nova Nations League amb el debut de l'agrenc Xavi Hernández a la banqueta dels Països Baixos amb un empat a un contra l'Alemanya de Jürgen Klopp. El blaugrana de Yemi va ser titular i va disputar 80 minuts. També va jugar amb Alemanya Ter Stegen, ara porter de l'Ajax del Mitchell. També ahir en aquesta Nations League un altre jugador del Barça, Joao Cancelo, va jugar 90 minuts en la victòria per la mínima 1-0 de Portugal contra Gales. El gol portuguès el va fer un altre ex del Barça, Joao Félix. D'altra banda, l'extrema amb fitxa del filial blaugrana, Jesse Viziu, va disputar 85 minuts amb Bèlgica sub-21.
0: Des de les 12 d'hora catalana tenim a més el primer part dels amistosos que té el Brasil de Rafinha contra Austràlia, minut 59 encara ara mateix, 0-0, empat a 0 amb Rafinha com a titular i encara al camp, amb el dorsal 10 de fet a l'esquena.
1: Avui també juguen la França de Koundé, que estrena entrenador amb Zidane a la banqueta bleu contra Turquia a 9:45 del vespre. També ho farà Egipte amb el davanter blaugrana Hamza Abdelkarim contra Angola a les 9. I Espanya sub-21 amb Marc Bernal i Xavi Espar, que jugaran un partit de classificació per l'Eurocopa contra Finlàndia.
0: A tot això avui també juga el Girona, que no podrà comptar amb els seus 6 internacionals.
1: L'equip de Quique Álvarez rep aquest vespre l'Albacete en el partit que obre la 7a jornada de Lliga de segona divisió masculina. El conjunt gironí també té les baixes per lesió de Brian Hill i Justin, a més de 3 peces clau aquest inici de curs, com el jove central júnior, el colombià Esprilla i l'ucraïnès Benat, que han anat a més amb les seves seleccions. L'enfrontament avui a 9:15 del vespre a Montilivi.
0: Demà jugarà el Sabadell, que buscarà la primera victòria del curs fora de casa al camp del Celta Fortuna, en aquest cas. En categoria femenina sí que tenim una tota jornada de Lliga F aquest cap de setmana.
1: Demà a les 12 del migdia jugarà el Badalona Women, que rep el Granada al municipal de Palamós. També demà torna a jugar el Barça, que ve de debutar a la Champions, i dimecres vinent torna a tenir partit europeu. Demà a 4:45 de la tarda visiten el camp del Logroño. Finalment, l'Espanyol jugarà diumenge a la tarda al camp del Deportivo de la Corunya.
0: En bàsquet, victòria del Barça i en l'estrena aquest any a l'Eurolliga masculina.
1: Els blaugranes van començar malament el partit contra l'Efes, però van acabar remuntant aprofitant l'energia del Palau per guanyar 89-82. El Barça torna a jugar demà mateix de nou al Palau en la primera jornada de la Lliga CB contra el Leima Corunya.
0: Una primera jornada de CB que obre demà a les 6 de la tarda el partit del Quitzanes Manresa.
1: Els manresans visiten la pista del Bilbao de Jaume Ponsarnau. Diumenge jugaran els altres 3 catalans. L'Asisa Joventut, al migdia, la pista del Breugan. I ja a la tarda, el FIAC Girona rebrà l'UCAM Múrcia i l'Ilerna Lleida jugarà a la pista del València.
0: En handbol, el Barça ha debutat aquest migdia al Mundial de Clubs, que es disputa a Egipte amb el partit contra el Pinheiros brasiler. Falten 6 minuts, 5 minuts i mig perquè acabi aquest partit amb 30-43. Guanya de 13 el Barça de Carlos Ortega.
1: Els blaugranes defensen el títol aconseguit l'any passat. El grup de l'equip de Carlos Ortega, que recordem que fa més d'un any que no perd cap partit, també hi ha els Amalek Egipci, al qual s'enfrontaran diumenge, i el Montada Marroquí, contra el qual es veuran les cares dimarts vinent.
0: En categoria femenina, avui i diumenge, la selecció espanyola té un doble enfrontament amistós contra Alemanya.
1: El combinat estatal, amb dues catalanes, la portera Nicole Morales i la pivot Eli Cesario, s'enfronten contra la subcampiona del món, Alemanya. Dos partits que juguen al Palau d'Esports de Granollers, el primer avui a 7:45 del vespre i el segon diumenge al migdia.
0: En futbol sala també avui juga el Barça, partit de tercera jornada de fase d'obertura a la primera divisió masculina.
1: S'enfronten els dos últims campions de Lliga, Barça i Cartagena. El conjunt blaugrana ha fet un bon inici de curs i és colíder amb 6-6 i mirarà de mantenir-se en aquesta part alta de la taula. El partit a 9:15 del vespre. Diumenge jugarà l'altre català de la categoria, el Catgas Energia de Santa Coloma, que visita la pista del Manzanares.
0: En hoquei patins, avui es juga un nou partit de Lliga Catalana masculina.
1: A partir de 9:45 de la nit s'enfronten Voltregà i Lloret. L'equip osonenc, que ja va jugar ahir a la pista del Pons Lleida, amb triomf clar del conjunt lleidatà 4-1. Demà es disputaran 3 partits més d'aquesta Lliga Catalana masculina. A 7:15, Noia, Vilafranca i Calafell, Xummassanet. I a les 9 del vespre, Reus Caldes.
0: I un últim apunt de waterpolo, perquè avui arrenca la Lliga la Divisió d'Honor femenina.
1: Amb el partit d'un dels equips catalans, el Catalunya, que rep a l'Echei de Canari a partir de 9:15 del vespre. La resta d'aquesta primera jornada es jugarà demà.

0: I ja és divendres i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà, dissabte, Carme, tindrem futbol i hoquei patins.
1: A les 4 de la tarda, a les televisions locals i a la xarxa Més, es podrà seguir el duel de la primera jornada de l'Hockey Lliga Plata masculina del grup Nord entre el GEC i el Club Hoquei Vilaseca. I quan acabi a les 6, futbol de tercera federació femenina amb l'enfrontament entre el Sant Gabriel i el Girona.
0: Això serà demà, diumenge, més futbol i també rugbi.
1: Al migdia es podrà veure a la xarxa Més el debut de la Unió Esportiva Santboiana, l'únic equip català de la divisió d'honor masculina de rugbi que rep el Valdiri Aleu a El Salvador a partir de les 12. I ja a la tarda, a les televisions locals i a la plataforma de streaming, Lliga Elite de Futbol amb l'enfrontament entre la Unió Esportiva Rubí i el Club Futbol Martorell a les 4 de la tarda al Municipal de Can Rosés.

0: on també hi serà un altre blaugrana, Gordon. Aquest vespre en parlen el seleccionador espanyol Luis de la Fuente i també el capità, el jugador del Barça, Rodri. Sí que tindrem futbol, per exemple, a la Lliga F, ara en parlem, i també a la segona divisió masculina, el Girona, que també té 6 internacionals que han anat amb les seves seleccions, rep avui mateix a Montilivi a l'Albacete, en el partit que obre la 7a jornada de Lliga. I ho fa, com dèiem, amb aquestes 6 baixes que se sumen a les dels lesionats, Brian Hill i Justin, per exemple, que ja tenia l'equip, el que fa que Quique Álvarez probablement hagi de fer un equip de circumstàncies. En parlava el tècnic a la prèvia.
1: Està clar que quan un té baixes a posicions concentrades, diguéssim, a la mateixa posició, un pensa possibles solucions i sempre estem pensant, no sé si d'inici, però possibles canvis de sistema, no? És la nostra feina, és el que hem de fer, és intentar amb els jugadors que tenim treure el millor equip i tenir la continuïtat a la segona part de la millor possible i, bueno, és el que hi ha, afrontar-ho i jo crec que l'equip estarà preparat per demà competir bé.
0: Segons explicar Quique Álvarez, la intenció és poder recuperar un o dos jugadors de cara al partit de la setmana vinent contra el Mallorca, d'aquests 6 internacionals. El Girona comença 8è aquesta 7a jornada amb 10 punts, oportunitat per, com dèiem, pujar a la classificació. Un més 11 han assumat fins ara l'altre català de la categoria, el Sabadell, que ha començat molt bé i demà buscarà a Vigo la que seria la primera victòria fora de casa. Després de superar clarament diumenge passat a la Nova Creu Alta un dels candidats a l'ascens, l'Oviedo, el conjunt arrequinat s'enfronta demà, com dèiem, al Certa Fortuna. Demà 2:15 serà aquest partit. I en categoria femenina també demà juguen dos dels tres catalans. A les 12 del migdia, el torn del Badalona Women, que rep el Granada al municipal de Palamós. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
2: El Badalona Women s'enfrontarà demà al Granada en la 5a jornada de la Lliga F. Les badalonines, quartes en la classificació de la competició, arriben amb bones sensacions després d'aconseguir un empat molt treballat contra la Reial Societat en un partit on l'expulsió de Maria Valenzuela a la mitja hora va deixar l'equip amb 10. El Granada només ha pogut sumar 3 punts des del començament de la temporada i se situa en la posició número 13 de la classificació. Serà un enfrontament molt especial per una de les jugadores més en forma de l'ona, Lauri Requena. La davantera, que va ser capitana del conjunt andalús, és la jugadora amb més partits jugats amb la samarreta blanc i vermella de la història, amb un total de 361 partits en 13 temporades. Requena explica la fortalesa més gran de l'equip granadí.
3: Para mí el Granada, lo más fuerte que ha tenido siempre, es pues ese sentimiento que de club que han tenido las jugadoras que siempre hemos formado parte de él. Es verdad que este año hay jugadoras muy nuevas, que hay muchas caras que vienen a, pues bueno, espero que a sumarles al club, pero sí que es verdad que bueno, que aún hay gente que queda de ese sentimiento del que hablo.
2: El maig es disputarà al municipal de Palamós a les 12 del migdia.
0: Gràcies, Sílvia. També demà juga el Barça, 4:15 PM a Logroño. El Barça que ve de debutar a la Champions i dimecres vinent també té partit europeu, en aquest cas al camp de la Roma. Finalment l'Espanyol visitarà diumenge a la tarda al camp del Deportivo de la Coruña. Més futbol. A la primera federació masculina, demà tenim el primer duel català de la temporada. El nou estadi Costa Daurada s'enfronta en un Nàstic que va veure la setmana passada frenat el seu bon inici de Lliga i amb aquest 3-0 al Corcón, i un Sant Andreu que ve de jugar aquest mateix dimecres amb un empat a 1 contra el Madrid Castilla a Can Dragó. La prèvia des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
4: El Nàstic buscarà demà el ple de victòries a casa en el partit davant de la Unió Esportiva Sant Andreu. Els de Xisco Campos volen aparcar la derrota del darrer partit i centrar-se en tornar a ser un Nàstic competitiu a casa per imposar-se en el primer derbi català de la temporada. L'entrenador del Nàstic diu que han d'aprendre de les derrotes com la del passat a cap de setmana al camp de l'Alcorcón i reconeix que encara són un equip en formació i amb molts aspectes a millorar.
5: Crec que en tots els futbolistes que tenim, crec que amb el que estan fent, i no ens hem d'oblidar que aquest equip també ha donat moments molt bons, però que és una cosa que creiem des del principi, que som un equip en procés i les derrotes formen part d'aquest procés.
4: Xisco Campos segurament farà canvis a l'11 inicial i jugadors com Borja Sánchez, Atumán o Àlex Almansa podrien ser titulars per primer cop aquesta Lliga. La plantilla fa el darrer entrenament aquesta mateixa tarda per preparar el partit de demà a 6:45 PM al nou estadi Costa Daurada, on s'espera que registri una bona entrada on hi haurà més de 600 aficionats de la Unió Esportiva Sant Andreu.
0: Gràcies, Jordi. Demà a 6:45 PM començarà aquest Nàstic Sant Andreu. L'Europa estrenarà entrenador amb el debut de Luis Blanco a la banqueta diumenge a la tarda a Can Dragó contra el Rayo Majadahonda. Més agenda tornant a la categoria femenina. La primera federació, el filial del Barça, juga demà a migdia al camp d'Osasuna, i a la segona federació masculina demà tenim 3 partits amb emergència catalana. A 6:15 PM Ebro Terrassa i a 7:00 PM

0: El Manresa Logroñés B i el Barça Atlètic Penya Esport. A la tercera federació masculina demà només es juga el San Juan Atlético Moncada Tona, mentre que diumenge tancarà la jornada un Badalona Sant Cristóbal. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
1: Després de sumar la primera victòria de la temporada, el Sant Cristóbal viatja fins a Badalona per continuar aquesta bona dinàmica i enllaçar dues victòries consecutives. El conjunt agarenc afronta amb tota la plantilla a disposició aquest maig davant un Badalona que està cridat a ser un dels equips que està en aquesta llista de candidats per pujar de categoria o com a mínim per jugar al playoff d'ascens. Un Cristian García que destaca el pas endavant que ha donat al seu equip i també el més important, l'inici a casa, sumant 4 de 6 punts possibles, que recordem era una mica l'assignatura pendent les darreres temporades.
2: Si queremos conseguir el objetivo lo antes posible, haciendo fuertes en casa lo conseguiremos más holgadamente. Creo que los últimos 2 años que estuve aquí, más el medio año, creo que en casa no hemos tenido muy buenos réditos, hemos estado igual fuera de casa que en casa, y lo que buscamos es un poco hacernos fuertes aquí, dominar nuestro campo y eso.
1: Doncs un Sant Cristóbal que vol donar un passet endavant, recordem, ha sumat 4 dels 9 punts en joc, per tant, una bona oportunitat per donar aquest salt qualitatiu.
0: Gràcies, Miqui. Per rematar l'agenda en futbol, a la Lliga Elite demà juga un Argentona a Viladecans. La resta de la jornada serà diumenge, inclòs el partit que es podrà veure a les televisions locals i a la xarxa Més. Diumenge a la tarda, el Rubí Martorell. Ràdio Martorell, Gerard Gormedino.
3: El primer equip del Club de Futbol Martorell disputa aquest diumenge a les 4 i 5 de la tarda el primer desplaçament de la temporada a la Lliga Elite. Els blanquivermells visiten al camp de la Unió Esportiva Rubí després d'haver sumat un punt en l'estrena contra el Sabadell B. El conjunt local, per la seva banda, arriba al partit després de perdre per 2-1 al camp del Viladecans. L'entrenador del Club de Futbol Martorell, Edu Berrocal, espera un partit intens davant d'un Rubí necessitat de punts i considera que l'equip haurà de millorar l'eficàcia de cara a porteria.
4: Doncs ens esperem un Rubí amb moltes ganes de guanyar, perquè venen de perdre el seu primer partit a Viladecans, juguen a casa, segur que tenen molta fam de guanyar, segur que serà un partit molt intens, molt disputat, semblant el que hem viscut aquest diumenge, i haurem de fer moltes coses molt bé per poder-nos emportar 3 punts. Però bueno, a destacar, si haguessis de destacar alguna cosa en comparació amb el partit que hem jugat, doncs potser ser una miqueta més efectius quan sigui el nostre moment, i a l'àrea doncs ser més efectius.
3: Després del primer partit a la categoria, Berrocal assegura que les sensacions del vestidor són positives i que el Club de Futbol Martorell se sent preparat pel repte.
0: Gràcies, Gerard. S'ajorna el partit de l'Associació Esportiva Prat, que demà disputarà l'anada de l'eliminatòria prèvia de la Copa del Rei per poder jugar a aquesta primera ronda de Copa del Rei contra un equip de primera divisió. Serà a Eivissa, al camp del Sant Rafel. La tornada es disputarà diumenge de la setmana vinent, 4 d'octubre. Al Prat Ràdio, Nil Piera.
5: Bon dia, el Prat ja és a Eivissa per disputar el partit d'anada de la fase prèvia de la Copa del Rei. Els potablaves s'enfronten aquesta tarda a partir de les 4 al Club de Futbol Sant Rafael, que arriba amb la condició de campió de la Copa Illes Balears. És la tercera vegada en la seva història que l'AE Prat disputa la Copa del Rei després de les participacions de les temporades 12-13 i 16-17. Per la cita, Cristian Gómez no podrà comptar amb els lesionats Xavi Víctor, Dani Bona i Adri Toro, que continuen amb el seu procés de recuperació. Els pretencs arriben llançats després de golejar el Singerlin en la seva estrena Lliga Elite i ara buscaran marxar amb un bon resultat de terres eivissenques abans de tancar l'eliminatòria la setmana vinent al Sagnier. El partit el podreu seguir en directe a través del Prat Ràdio, sintonitzant el 91.6 de l'FM, o a través de www.elpratradio.com.
0: Gràcies, Nil. Per cert, encara pendents de l'Austràlia-Brasil, ara mateix, amistós internacional de seleccions de futbol, amb victòria momentània d'Austràlia, 1-0, minut 75. Encara juga Rafinha, que ha sortit de titular amb el dorsal 10 a l'esquena. Per exemple, Ancelotti ja ha canviat a Vinícius Júnior, que també ha sortit de titular, i també al madridista Endrick, que també ha estat titular a la davantera. Com dèiem, tots dos ja han estat substituïts, encara juga el blaugrana Rafinha. Parlem de bàsquet. Victòria al Barça i en l'estrena aquest any a l'Eurolliga masculina. Els blaugranes van començar malament el partit contra l'Efes, però van acabar remuntant, aprofitant l'energia del Palau per guanyar 89-82. Escoltem l'entrenador del Barça, Alexander Sekulić.
6: To be honest with you, I know of the...
7: Si et soc sincer, coneixia l'energia i l'ambient que es crea aquí al Palau Blaugrana, però mai l'havia sentit de la manera com l'he sentit avui com a entrenador. He vist que els jugadors estaven realment motivats i això els ha donat molta confiança. Tenim un equip nou, molts jugadors nous, algun d'ells sense experiència a l'Eurolliga. Per tant, és per això que crec que pel que fa als jugadors que ja tenen aquesta experiència ha estat superimportant com han reaccionat i marcat el canvi pels altres.
0: I en el mateix sentit s'expressava una de les peces claus ahir, Darío Brizuela, que juntament amb Panther i Parra es van posar l'equip a l'esquena per completar la remuntada.
8: Está bien que se quiere en este equipo, que se presione todo el partido, que se vaya al rebote como locos, que el rival se sienta muy incómodo, cada vez que recuperamos el balón o reboteamos correr. Y hoy sí que nos ha costado un poquito al principio, pero creo que en la segunda parte lo hemos hecho muy bien y no estamos en la situación de que se pueda entrenar mucho, así que sabíamos que estos automatismos, como tú has dicho, hay que construirlos en los partidos y hoy creo que lo hemos hecho muy bien. Siempre. Para mí, jugar aquí en el Palau es lo más, así que disfruto siempre.
0: El Barça que tornarà a jugar demà mateix de nou al Palau en la primera jornada de Lliga CB contra el Leima Corunya. De fet, la setmana vinent ja hi ha doble jornada d'Eurolliga masculina per al Barça. I avui mateix, encara en bàsquet, es juguen els quarts de final de la Lliga Catalana Tercera FEB, que es decidirà aquest cap de setmana a Mollerussa. A 3:15 juga l'equip anfitrió contra el Granollers i també tenim un Igualada-Montgat. A les 8, l'Espanyol Cornellà contra el Club Bàsquet L'Hospitalet i a 9:15 el CC Valls, el Real Ciutat de Valls, David Prats.
9: Els de l'Alcamp, que no guanyen aquesta competició des de l'any 2001, busquen un lloc a la Final Four, que es disputarà a Mollerussa aquest cap de setmana. Sobre el César, el tècnic Miqui Larràs el descriu com un equip exigent.
10: Serà un partit molt dur, una pista molt dura, una pista d'un club històric de Barcelona, un equip molt consistent com a equip, com a grup, perquè és un equip que els jugadors juguen junts fa anys i es coneixen molt bé, i això es nota. No tenen potser un roster de jugadors super contrastat a la categoria, però sí tenen un grup de jugadors molt, molt complet.
9: Si el CB Valls supera l'eliminatòria, disputarien la semifinal dissabte a les 7 de la tarda amb el vencedor del partit entre l'Igualada i el Montgat. La final està prevista per diumenge a 8:15 del vespre.
0: Gràcies, David. En handbol, el Barça ha debutat aquest mateix migdia al Mundial de Clubs, que es disputa a Egipte amb el partit contra el Pinheiros brasiler amb victòria clara d'11-33-44. Els blaugranes que defensen el títol aconseguit l'any passat. El grup de l'equip de Carlos Ortega també hi ha, en aquest cas, el Zamalek egipci, al qual s'enfronten diumenge, i el Montada marroquí, contra el qual es veuran les cares dimarts vinent. I encara en handbol, tornant a la categoria masculina, en aquest cas també tenim un partit avançat avui de la segona jornada de la primera estatal, amb el Garbí, Palafrugell i Calella. Ràdio Calella, Jordi Terme.
11: El Garbí Arena serà l'escenari de l'encontre entre el Garbí de Palafrugell i l'Unió Esportiva Handbol Calella, que s'enfrontaran aquest divendres a les 9 del vespre, en partit corresponent a la segona jornada de Lliga de la Primera Nacional. Els calellencs han encetat la seva segona temporada a la Primera Nacional amb una molt treballada victòria contra el Sant Quirze, 26-23. Aquesta temporada els de Jaume Soler s'han reforçat per consolidar-se a la categoria en l'any en què Calella és la ciutat de l'handbol català. Es dona la circumstància que aquesta setmana els calellencs celebren la seva festa major i el club ha estat el pregoner de la ciutat. Per altra banda, el Garbí ha començat de forma ben diferent la competició. Els gironins, que aquest any han tornat a la categoria nacional, van perdre el primer partit jugat a Palafrugell de forma contundent, 29-37, amb el Sant Vicenç. L'objectiu dels palafrugellencs és la de mantenir la categoria. Tot i la diferència de resultats a la primera jornada, de ben segur que es veurà un partit molt disputat en una de les pistes més animades de la Lliga.
0: Gràcies, Jordi. En hoquei patins, avui juga un nou partit de Lliga Catalana masculina. A partir de 9:15 de la nit s'enfronten Voltregà i Lloret, l'equip osonenc que ja va jugar ahir a la pista del Pons de Lleida amb derrota clara 4-1, victòria per al conjunt lleidatà. Demà tindrem 3 partits més d'aquesta Lliga Catalana. 7:15, Calafell, Xum-Mastanet d'una banda i Noia Vilafranca de l'altra. A Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
12: Aquest dissabte, 8:15 de la tarda, el Noia Freixenet inicia la Lliga Catalana a l'Ateneu amb un derbi comarcal contra el Patí Vilafranca. Els vilafranquins, recent ascendits a l'Hockey Lliga, arriben a Sant Sadurní després d'haver disputat la primera jornada ahir dijous amb derrota per 4-1 davant el Pons Lleida. Pel que fa al Noia, el de demà serà el primer test competitiu de la temporada després d'una pretemporada en què l'equip ha anat perfilant el nou projecte amb l'excapità Aleix Esteller com a nou entrenador després de retirar-se l'any passat. Escoltem-lo.
13: La veritat és que estic molt content amb el treball que està fent l'equip. Portem ja un mes entrenant, estem apretant molt i cada dia veig els jugadors més adaptats al que volem i, sobretot, més convençuts de la nostra manera de jugar. Evidentment, encara tenim molta feina per davant i coses per anar ajustant, però l'equip està fent passos endavant cada setmana. Tenim molta confiança en el treball que estem fent i, sobretot, en aquest grup. Veig les ganes i la intensitat i, sobretot, el compromís dels jugadors en cada entrenament. I penso que arribem al cap de setmana amb moltes ganes de competir, de fer un bon partit i traslladar a la pista tot el que estem treballant durant la setmana.
12: L'excapità del Noia passa ara de la pista a la banqueta en la seva primera temporada com a tècnic del primer equip i ho fa, a més, en una competició que el Noia ja ha guanyat en dues ocasions, l'any 1989 i més recentment, el 2023, quan Esteller era el capità de l'equip i l'encarregat d'aixecar el trofeu.
0: Gràcies, Miquel. I un últim punt abans d'acabar. En rugby, aquest cap de setmana arrenca la Lliga a la Divisió Nord masculina i diumenge al migdia ho farà l'únic equip català de la categoria, la Unió Esportiva Sant Boiana, que rep el Valdir i Aleu a El Salvador, en un partit que es podrà veure a la xarxa Més. En parlàvem abans. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
14: La Unió Esportiva Sant Boiana comença aquest diumenge una nova temporada. Després de salvar-se l'última jornada de la temporada anterior, el Degà d'Ona inicia un any més competint a la Divisió d'Honor i ho fa amb molts canvis dintre del club. El primer entrenador, el xilè Ricardo Cortés, que substitueix a Sergi Guerrero després de 5 anys a la banqueta de Sant Boi. I el segon, la marxa de fins a 10 jugadors internacionals, que han sigut substituïts en gran part per jugadors de la casa que pugen del sub-23. El primer duel serà contra el Salvador, que ve de ser campió de Lliga l'any 2025. Un dels capitans de la Sant Boiana, l'Alberto Millán, ens explica què s'espera d'aquest primer duel.
15: La veritat és que hem treballat moltíssim. Estem preparats, hem fet tot el possible per arribar al màxim aquest diumenge. Sabem que el Salvador és un equip que sempre està lluitant per cada campió de Lliga des de fa 15 anys. Esperarem un Salvador molt fort, un Salvador molt físic, però bueno, ja són molts partits contra ells, també sabem com són, i sabem que el Valdiri apreta molt i que tenim aquesta cosa a la nostra banda, no? Que podem jugar a casa, que ens dona moltíssim. Guanyar el Salvador i començar la Lliga amb el peu dret.
14: El partit es jugarà aquest diumenge a les 12 al Valdiri Leu, donant el tret d'inici a una temporada més de la Unió Esportiva Sant Boiana a la màxima categoria del rugby estatal. It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
0: Gràcies, Albert, i fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, bon cap de setmana, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com s'arribarà a invertir en educació un 6% del PIB. És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb la participació de tots els grups parlamentaris, excepció feta de Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca la importància de posar data a la inversió prevista.
2: Un altre espai de treball que té a veure amb treballar aquest compromís per l'assoliment del 6%. Poder treballar amb una calendarització i, per tant, poder posar en comú quina ha de ser aquesta senda per assolir aquest 6%.
0: L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. Pel que fa als socis de govern, Esquerra demana que no es facin anuncis unilaterals i els comuns incideixen en qüestions com les ràtios o les temperatures a les aules. És divendres 25 de setembre de 2026 i tenim més titulars. La paeria de Lleida aprova la prohibició de l'ús públic del burca i el niqab. Sònia Kerr.
3: El ple ha aprovat modificar l'ordenança de civisme i convivència per prohibir portar l'emergència que ocultin totalment el rostre. La proposta ha tirat endavant amb els vots del PSC, Junts i Vox. La regidora de Seguretat, Cristina Morón, ha defensat el text.
4: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei.
0: L'octogenària desnonada a Madrid, Mari Carmen Abascal, reapareix en un vídeo difós a les xarxes per agrair el suport rebut.
5: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
3: Els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
0: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas presentarà un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant.
3: Des del consistori asseguren que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar el mes de juny i asseguren que no poden donar per bo un projecte sense garanties que poden afectar, diuen, els veïns i el territori.
0: En cultura, La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidat a representar Espanya als Òscar, arriba avui als cinemes.
3: Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Miguel Bernardeu i Guitarrica de la Fuente encapçalen el repartiment.
0: Als esports, un Girona amb baixes obre la jornada segona divisió. Joan Barberà.
6: El conjunt gironí rep l'Albacete, cué de la categoria Montilivi, amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Hill i Justin no podran jugar al partit a 8:45 del vespre.
0: I cop d'ull el temps, tant per avui com de cara al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquesta situació completament tranquil·la, estancada, bassa d'oli i més aviat asserenada. Només tenim algun nuvolet que va decorant el cel, el va pintant, emblanquinant el sol i poca cosa més. També algun núvol que hi havia aquest matí, un palet més gruixut cap a l'Ebre, que s'està dissolent. Per tant, la situació que és ben calmada, com dèiem. I una altra vegada aquesta temperatura que té molta capacitat per pujar i, de fet, aquesta tarda estarem parlant d'un ambient una altra vegada estiuenc. Gairebé a tot el país, entre els 27 i els 33 graus de màxima, i això a l'ombra. Per tant, un sol piconador, sensació de calor, temps de platja o, qui pugui, de piscina. Hem vist el cap de setmana, tampoc ha de variar gaire la situació. Alguns núvols matinals, fruit d'aquesta mateixa xafogó, que sobretot hi haurà a les comarques de Tarragona el dissabte, i el diumenge al matí sí que despertarem amb més núvols en general. Sempre núvols que no deixaran pluja, i una temperatura que el cap de setmana continuarà sent superior a l'habitual. Fins i tot les nits ja no seran tan fresques. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Govern i grups parlamentaris han acordat crear un espai de treball per calendaritzar la inversió del 6% del PIB destinada a educació. També hi haurà una altra comissió que farà seguiment i propostes al debat que lidera el Consell d'Educació de Catalunya. Aquest és el resultat de la cimera política al Palau de la Generalitat, feta aquest matí amb el president Illa al capdavant i on hi han participat tots els grups parlamentaris, a excepció de Vox. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. El govern ha destacat el toc constructiu de la trobada, on s'han compartit prioritats educatives com el model d'inclusiva, l'acollida de nou vinculats continguts, el paper de les tecnologies o el reforç d'aprenentatges. El model lingüístic no s'ha qüestionat i la climatització a les aules no s'ha tractat a la reunió. S'ha acordat, però, la constitució de dos espais de treball on hi haurà representació dels grups parlamentaris, un per fer aportacions al gran debat educatiu i l'altre sobre la inversió del 6%. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
2: És un grup de treball que en aquest clima de confiança educativa necessària hem de poder compartir des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament Educació, Economia i els departaments que tinguin implicació, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig que és assolir o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments l'Estat i, per tant, el govern d'Espanya i, per tant, és poder compartir aquesta senda, aquest camí amb el conjunt de forces polítiques.
8: Niubó ha destacat la importància de recuperar el clima de confiança política per abordar un debat que va més enllà del govern i ha assegurat que els aspectes laborals dels docents es continuaran tractant a les properes meses sectorials on hi participen els sindicats.
0: L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Així, la portaveu de Junts, Mònica Sala, s'ha queixat de la manca de concreció de la trobada. Ha tornat a demanar el cessament d'Esther Niubó i ha reclamat que es compti amb la comunitat educativa.
10: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris i d'esquena a la comunitat educativa. I, per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
9: Des d'Esquerra, Jordi Albert també ha reclamat el concurs del sector educatiu i ha demanat que el govern deixi d'anunciar propostes sense consultar-les amb els partits.
11: Aquesta reunió no ha servit, ni era l'objectiu, validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
9: Mentrestant, el PP ha reclamat un pla de xoc que endreci l'educació del país, abordant, segons la portaveu Lorena Roldán, la qüestió lingüística.
12: Lengua materna. No podemos rechazarla simplemente por una cuestión ideológica. La lengua de escolarización no puede convertirse en una herramienta de construcción nacional porque, insisto, está perjudicando a los alumnos.
9: Al seu torn, els comuns han reclamat un pacte nacional per tornar a bàsics, com la baixada de ràtios, la climatització i la reducció de les pantalles. La CUP també ha demanat que es compti amb la comunitat educativa i que es compleixi la promesa de dedicar el 6% del pressupost a l'educació, principalment a la pública.
0: I a tot això afegim l'opinió dels experts. Enric Prats, que és professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, creu que certes mesures no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant, diuen, al dia a dia.
3: A més, ha reclamat polítiques educatives a llarg termini i torna a confiar en la feina dels mestres. Són declaracions a la xarxa.
13: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa d'escriure a mà, només faltaria, no? A lectura, ja es fa això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El ple de la Paeria de Lleida ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com és el cas del burca o el niqab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern del PSC i també dels grups municipals de Junts i Vox. Ho ha Lleida Ràdio, Judit Castellà.
14: El nou text que substitueix l'anterior ordenança del 2007 ha tirat endavant sense sorpreses després que Junts anunciés el seu suport aquest dimecres. L'equip de govern ha defensat que la norma no només limita conductes, sinó que protegeix llibertats. Cristina Morón és la regidora de Seguretat.
4: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei, senyor Palau. I aquesta redacció ha estat avalada pels serveis jurídics i sobretot per salvar els drets fonamentals, i per això no acceptarem la seva esmena. I quan el debat se centra especialment en les dones que porten burca o niqab, la nostra resposta no és només normativa, és una resposta social i feminista que inclou l'autonomia, la llengua, la formació, l'ocupació, les xarxes socials, l'acompanyament, sempre des de l'autodeterminació i la decisió de cada dona.
14: El debat també ha comptat amb la intervenció de representants de diverses entitats i col·lectius de la ciutat.
0: També hi ha hagut plenari a Barcelona enmig de les festes de la Mercè, la capital catalana. Declara la guerra als creuers d'escala i, tal com estava previst, ha aprovat en plenari encarir la taxa turística fins als 24 euros de forma progressiva en 4 anys. Així vol penalitzar el fet que molts creuers facin escala durant tot un dia i siguin els que menys temps passen i menys inverteixen en la ciutat, però en canvi fan un ús més intensiu de l'espai públic. Carina Bellbé, bon dia.
15: Bon dia. Tal com va passar dimarts en comissió, s'han repetit les votacions que permeten encarir progressivament la taxa turística fins als 24 euros pels creueristes d'escala gràcies a l'aliança de Junts i Esquerra amb el govern socialista. Escoltem la picabaralla entre el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, i la regidora dels Comuns, Gemma Tarafa, que amb el seu vot contrari li recrimina haver pactat l'encariment de cop i no de forma gradual durant els propers 4 anys, com s'ha acabat aprovant. A més, com a contrapartida, l'abstenció dels Comuns ha fet naufragar les ordenances fiscals per l'any vinent que preveien encarir l'IBI als hotels de luxe.
16: Incompliment, patada endavant amb els terminis. Vostès volen desincentivar de veritat l'activitat de creuers d'escala o la volen maquillar, senyor Valls?
17: Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg. I si reiteren la seva posició negativa, avui vostès els fan un favor a lo que vostès constantment parlen de lobbies turístics.
15: A canvi del seu suport s'ha aprovat el pla d'ombres de Junts i el programa municipal de reforç educatiu gratuït d'Esquerra. També s'ha aprovat la tarifa única de 40 euros mensuals als republicans pels gimnasos municipals. D'altra banda, el ple ha aprovat l'alcalde per la gestió de l'incivisme i la degradació al barri de Sant Antoni a proposta de Junts.
1: Notícies en xarxa.
0: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer, ha volgut agrair tot el suport rebut en un vídeo que s'ha difós a les xarxes socials. Mari Carmen també demana que la lluita continuï.
5: Quiero dar las gracias a todas las personas que han estado conmigo acompañándome en toda esta etapa de mi vida para poder defender mi casa. No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprenda a luchar por la suya.
3: Tot plegat mentre els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
0: De moment, Govern Central, PSOE i Junts mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor d'aquest nou decret. També els comuns instant l'executiu central a aprovar la nova normativa ja dimarts vinent.
3: El portaveu parlamentari de Comuns, David Cid, s'ha mostrat convençut que el futur decret d'habitatge haurà d'incloure mesures antidesnonament per evitar casos com el de la Mari Carmen a Madrid, però també altres igualment dramàtics, com ara el suïcidi d'una veïna de l'Hospitalet. Sí, t'ha advertit a Junts que no pot fer costat a PP i Vox.
18: Després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya, jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada, i per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. En Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria, perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu. Ha passat aquesta setmana a Catalunya, va passar a Vic, ha passat a l'Hospitalet i està passant també, doncs, en aquest cas, que crec que és una absoluta vergonya el que ha passat, no a, en aquest cas, a la Comunitat de Madrid.
3: Comuns també ha avisat al PSOE que ha d'accelerar la política a favor de l'habitatge social davant d'una societat que ha esgotat la seva paciència.
0: I encara en clau social hem de passar per l'Alt Urgell, que avança en el reaprofitament d'aliments amb l'estrena d'una màquina de Rex Catering. L'aparell està instal·lat al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la Seu i permetrà obtenir de franc racions de menjar sobrant dels menjadors escolars. Ràdio Seu, Pep Graell.
19: La Seu d'Urgell ha inaugurat aquest divendres una màquina de Rex Catering que distribueix els excedents d'aliments recuperats dels menjadors escolars que gestiona IAUSA, l'empresa pública del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. La màquina expenedora gratuïta està ubicada al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la capital urgellenca i té l'objectiu de lluitar contra el malbaratament alimentari i facilitar l'accés de la ciutadania a aliments de qualitat. Destaca la iniciativa Josefina Lladós, presidenta del Consell Comarcal.
20: La idea, doncs, és aquesta, és a dir, és poder continuar treballant per prevenir el malbaratament alimentari dels nostres menjadors escolars, que ja l'havíem anat reduint molt aquests últims anys, però que sempre, per motius diversos, doncs hi ha excedent, i a la vegada posar a l'abast de la ciutadania un producte de qualitat.
19: El servei de Rex Catering s'ha posat en marxa amb un pressupost de 11.253 euros.
0: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que es mobilitzaran recursos per al sector primari davant de la crisi del carburant i la pujada dels costos. Ho ha dit a Lleida en la presentació de la nova marca de Catalunya, l'Implicat. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
6: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha assegurat que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant. Ho diu abans de la taula agrària urgent convocada per dilluns amb les organitzacions agràries i de la convocatòria de mobilització a Barcelona pel 14 d'octubre.
21: Demanarem mesures extraordinàries urgents a la Comissió Europea, com també, com vam fer també, amb la interrupció de la importació de boví de Brasil per de temes sanitaris i per temes de pertorbació de preus. També demanarem el mateix amb l'arròs, perquè també ha passat, està passant el mateix, com també demanarem mesures extraordinàries, com també activar el fons de contingència de la Comissió Europea quan hi ha pertorbacions de mercat.
6: Ho ha dit a Lleida, a la Fira Mos, que ha acollit l'estrena firal d'Implica't, la nova marca impulsada pel Departament d'Agricultura per reforçar la promoció dels aliments produïts a Catalunya.
0: És un quart de tres. L'Ajuntament de la Vall d'en Bas a la Garrotxa presentarà dimarts que ve un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant. L'alcaldessa Magda Roca assegura que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar el mes de juny i assegura que no poden donar per bo un projecte sense garanties que pot afectar, diuen, els veïns i el territori. Olot FM, Gerard Puigdemont.
22: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas interposarà un contenciós administratiu d'entrada sense mesures cautelars contra la Generalitat de Catalunya pel projecte de variant d'Olot i les preses. La mesura serà aprovada al ple de dimarts que ve. L'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, explica que ho fan perquè segueixen sense veure garanties al projecte de variant presentat pel govern català. Diu que encara estan esperant resposta del requeriment previ al contenciós presentat el mes de juny a la Generalitat.
23: No se'ns han donat respostes ni coherents ni garanties suficients per estar nosaltres tranquils. I vist aquest punt, doncs hem considerat que l'única solució que tenim ara és de portar aquest recurs contenciós en contra de la Generalitat de Catalunya.
22: Quatre dels aspectes que preocupen més a l'equip de govern de la Vall d'en Bas són l'afectació i protecció de l'aqüífer fluviovolcànic, l'afectació que poden generar les obres del túnel de Verntallat a l'escola i els veïns, el soroll i els moviments de terres sobrants per construir la carretera. Aquest és el segon contenciós administratiu interposat contra el projecte de variant de la Generalitat. Fa uns dies Unió de Pagesos ja en va presentar un i s'espera que en els pròxims dies Salvem les Valls també ho faci.
0: No deixem la mobilitat perquè avui a Vic una trentena d'empreses i experts del transport i la logística aborden els reptes de futur. Ho fan en el primer fòrum català que va celebrar el sector. La jornada aborda la transició energètica i la intel·ligència artificial i també inclou una exposició de vehicles industrials. El 9FM, Ona Fàbrega.
24: Durant el fòrum que s'ha organitzat per Translocus Ona, s'ha fet un debat sobre la transformació del transport amb especial atenció a la descarbonització, l'electrificació i també la intel·ligència artificial. Sentim el president de Translocus Ona, Jaume Noguer.
25: Pensem que els carburants se'ns estan enfilant al preu molt bèstia. Tenim de veure com podem ajudar com a sector a reduir la petjada de carboni, perquè això és una realitat, el canvi climàtic, i tenim de ser capaços d'entre tots buscar les millors solucions.
24: Els representants del transport alerten que l'arribada de noves normatives i l'augment dels costos dels combustibles obliguen a les empreses a adaptar-se. També s'ha posat sobre la taula la necessitat de disposar punts de recàrrega i d'una millor infraestructura per els vehicles elèctrics. Un dels altres grans temes és la futura R3 i també la seva relació amb el transport de mercaderies. El fòrum ha reivindicat la importància de la logística a Osona i també reclama més coordinació entre administracions i empreses per planificar el transport del futur.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Detingut un home per intentar endur-se dos menors durant les festes de Santa Tecla de Tarragona.
3: Els fets van passar dimecres cap a les 9 del vespre a la plaça Verdaguer. Uns pares van requerir la Guàrdia Urbana perquè hi havia un home a la zona que es volia endur dos menors. L'home de 37 anys va ser enxampat per uns veïns que el van retenir fins que van arribar els agents i que van poder evitar aquest segrest.
0: La parella de l'arquitecte Josep Joan Pere passa a disposició judicial per la seva presumpta vinculació amb la mort de l'home.
3: Els fets van passar a Baqueira el 26 de desembre, però en un principi es va considerar que l'arquitecte havia mort d'un atac de cor. Els Mossos van detenir la dona dimecres per estar-hi suposadament relacionada. Avui la dona ha passat a mans del Tribunal d'Instància de Viella.
0: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, de la xarxa, que s'estrena diumenge a les 9 de la nit i que es fa en col·laboració amb el Centre Eurecat. Arnau Olmos.
9: El Zeros i Uns és un programa divulgatiu sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol explicar de manera fàcil i senzilla la revolució digital que està canviant la societat. D'aquesta manera es pretén lluitar contra la bretxa digital i que ningú perdi el tren de la intel·ligència artificial. En Joan Ferrer n'és el director i presentador.
2: El Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
9: El primer programa serà una introducció general a la intel·ligència artificial i els posteriors tractaran temes com ChatGPT, la robòtica, el bitcoin o la irrupció de la IA, el món laboral o el periodisme. Els Zeros i Uns s'emetrà l'últim diumenge de cada mes a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
0: I és moment per la cultura.
7: Has presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
8: Bola negra.
10: Bola negra.
11: Bola negra.
12: ¿Por qué te han echado la bola negra?
26: ¿Qué te han dicho?
27: Que soy homosexual.
28: ¿Y lo eres?
0: La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidat a més a representar Espanya als Òscar, arriba avui als cinemes. Partint d'un text incomplert de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents.
3: Miquel Bernadó i Guitarrica de la Fuente encapçalen un repartiment que també compta amb Penélope Cruz i Glenn Close, entre d'altres. Abans de morir assassinat, Federico García Lorca havia escrit les primeres pàgines d'una novel·la protagonitzada per un jove rebutjat com a soci del casino de Granada per ser homosexual. Amb aquesta premissa, Javier Calvo i Javier Ambrosi dirigeixen una pel·lícula que parla de la sexualitat, el desig, el dolor i l'herència. El film va iniciar el seu recorregut amb el premi a la millor direcció al Festival de Canes i recentment ha rebut el del públic al Festival de Toronto. L'Acadèmia de Cinema Espanyola l'ha escollit com a candidat als Oscars. El proper 15 de desembre sabrem si passa la primera criba i es postula per a la nominació que es coneixerà el 21 de gener.
0: Més enllà dels cinemes, hem de passar avui també en clau cultural per Canet de Mar, que ja ho té tot a punt per a la 18a edició de la Fira Mercat Modernista. Des d'avui fins diumenge, aquesta vila maresmenca torna a principis de segle amb diferents activitats, rutes guiades i espectacles. Enguany, per cert, la temàtica central és la gastronomia. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
29: Durant tot el cap de setmana, carrers i places es convertiran novament en un gran escenari a l'aire lliure, amb espectacles itinerants, música, teatre, cercaviles, activitats familiars, artesania, gastronomia i recreació històrica. Tampoc hi faltaran les rutes i visites que permeten endinsar-se en el patrimoni modernista i indià de Canet i descobrir espais i figures imprescindibles per entendre la història del municipi. A més, aquesta 18a edició incorpora la jornada indígena, una proposta dedicada específicament al llegat indià. Glòria Jiménez és regidora de Turisme.
30: Estaríem parlant d'un lloc paral·lel a la fira, però que està inclòs a dintre. Sí. S'ha reservat la plaça dels Americanos com a tal per crear aquest petit espai ambiental on tastar i viure encara el passat, podríem dir, dels propis modernistes.
29: La fira comença a agafar embranzida des d'aquesta tarda amb l'obertura del mercat d'artesans i les primeres propostes d'animació pels carrers de la vila.
0: Seguim amb òpera perquè el Gran Teatre del Liceu inaugura aquest vespre la temporada i ho fa amb la visió particular d'Aïda, de l'artista iraniana Shirin Neshat. La soprano russa Annette Brenko encapçala un repartiment que també compta amb la veu de l'italiana Anna Pirozzi.
3: La tragèdia d'amor ambientada a l'antic Egipte, musicada per Verdi, torna al Liceu sota el prisma de Shirin Neshat. Amb una escenografia minimalista, però amb l'ajuda de projeccions de vídeo, l'iraniana denuncia els horrors de la guerra i els patiments de les dones.
0: Per cert, que l'empresària Helena Guardans Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre del Liceu. Guardans és la primera dona que ostenta el càrrec i substitueix Salvador Alemany.
3: El nomenament d'Helena Guardans ha estat decidit pel patronat de la Fundació. L'empresària està vinculada al Gran Teatre des de fa 2 anys, quan va ser escollida presidenta del Consell de Mecenatge. El seu antecessor, Salvador Alemany, ha assolit la condició de patró d'honor de la Fundació.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Un Girona amb baixes obre la jornada de segona divisió.
31: Bon dia, Marta. El conjunt gironí rep l'Albacete, que és cué de la categoria, amb un Tiliví amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Hill i Justin no podran jugar al partit a 2:15 del vespre. Girona FM, Pau Villafañe.
4: Aquest vespre, Montilivi acull un partit que obre dues jornades seguides a casa. L'altre serà diumenge que ve davant el Mallorca. L'equip de Quique Álvarez arriba després de guanyar, però amb 8 baixes. Benat, Pixur, Krapistov, Júnior, Esprilla i Las amb les seleccions i Brian Hill i Justin lesionats. Com a bona notícia, Abel Ruiz, Unai Hernández i Mateu Morell ja estan disponibles. L'entrenador del Girona que fa un avís a navegants sobre el partit d'avui.
8: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-li la dificultat de partit, i des d'aquí pues, a l'afició pues, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport i que ens ajudin perquè, bueno, perquè el partit és difícil en tots els sentits.
4: I és que al davant hi haurà un Albacete penúltim classificat amb un punt i encara sense conèixer la victòria. El partit a partir de 8:45 del vespre.
10: I demà el Centre d'Esport Sabadell visita el camp del Celta Fortuna. Serà a 7:45 de la tarda. A la Primera Federació demà, partit duel català entre el Nàstic de Tarragona i el Sant Andreu. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
11: El Nàstic buscarà demà el ple de victòries a casa en el partit davant de la Unió Esportiva Sant Andreu. Els de Xisco Campos volen aparcar la derrota del darrer partit i centrar-se en tornar a ser un Nàstic competitiu a casa per imposar-se en el primer derbi català de la temporada. L'entrenador del Nàstic diu que han d'aprendre de les derrotes com la del passat a cap de setmana al camp de l'Alcorcón i reconeix que encara són un equip en formació i en molts aspectes a millorar.
12: Crec que en tots els futbolistes que tenim, crec que amb el que estan fent, i no ens hem d'oblidar que aquest equip també ha donat moments molt bons, però que és una, i és una cosa que veiem des del principi, que som un equip en procés i les derrotes formen part d'aquest procés.
11: Xisco Campos segurament farà canvis a l'11 inicial i jugadors com Borja Sánchez, Atumán o Àlex Almansa podrien ser titulars per primer cop a aquesta lliga. La plantilla fa el darrer entrenament aquesta mateixa tarda per preparar el partit de demà a 6:45 de la tarda al nou estadi Costa Daurada, on s'espera que registri una bona entrada on hi haurà més de 600 aficionats de la Unió Esportiva Sant Andreu.
10: En handbol, el Mundial de Clubs, el Barça ha guanyat avui fa uns minuts contra el Pinheiros, 44-33, primer partit de la competició que se celebra a Egipte. En rugby, us destaquem, diumenge a les 12, Sant Boiant al Salvador, partidàs de la divisió d'honor masculina, un duel que es podrà veure en directe a la plataforma La Xarxa Més.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 3:15. Nosaltres hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
3: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
6: Hi ha poemes divertits, tendres i per fer amics, però el que ara sentirem ens ajudarà a fer els deures. L'escoltem?
7: Hola, sóc la Itziar Fonfreda Reguí. Vaig a tercer B de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit es diu Obligacions i ho ha escrit la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè així sabem el que hem de fer. Obligacions. Sortint de l'escola després de jugar, em poso a fer els deures abans de sopar. Llibreta de llengua la repassaré i les matemàtiques també les faré. Els rius i les muntanyes els he de saber, els noms dels planetes el llistat sense. Ai, mare, mareta, podem sopar ja? Tinc la panxa buida i el cap com un bombo de tant estudiar.
6: Gràcies per llegir aquest poema, Itziar. Ara, les obligacions ens semblen més divertides. Fins al proper Embaladits. Adeu.
7: Adeu, Embaladits.
8: Ens agrada la poesia.
4: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com arribaran a invertir en educació un 6% del PIB. És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb participació de tots els grups parlamentaris excepte Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca la importància de posar data a la inversió prevista.
2: Un altre espai de treball que té a veure amb treballar aquest compromís per l'assoliment del 6%. Poder treballar amb una calendarització i, per tant, poder posar en comú quin ha de ser aquesta senda per assolir aquest 6%.
0: L'oposició ha sortit de la trobada amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. Pel que fa als socis, Esquerra demana que no es facin anuncis unilaterals i els comuns incideixen en qüestions com les ràtios o les temperatures a les aules. És divendres 25 de setembre de 2026 i tenim més titulars. La Paeria de Lleida aprova la prohibició de l'ús públic del burca i el niqab. Sònia Kerr.
3: El ple ha aprovat modificar l'ordenança de civisme i convivència per prohibir portar elements que ocultin totalment el rostre. La proposta ha tirat endavant amb els vots del PSC, Junts i Vox. La regidora de Seguretat, Cristina Morón, ha defensat el text.
4: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei.
0: L'octogenària desnonada a Madrid, Mari Carmen Abascal, reapareix en un vídeo difós a xarxes socials per agrair el suport rebut.
5: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
3: Els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
0: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas presentarà un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant.
3: Des del consistori Garrotxí asseguren que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar el mes de juny i asseguren que no poden donar per bon projecte sense garanties que pot afectar veïns i territori.
0: En cultura arriba als cinemes La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidata a representar Espanya als Òscar.
3: Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Miquel Bernardo i Guita Rica de la Fuente encapçalen el repartiment.
0: En esports, un Girona amb baixes obre la jornada segona divisió, Joan Barberà.
6: El conjunt gironí rep l'Albacete, cuet de la categoria, a Montilivi, amb 8 absències. Els davanters, Asprilla, Brian Hill i Justin no podran jugar al partit a 8:45 del vespre.
0: Fem també un cop d'ull al temps, tant per avui com de cara al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquesta situació completament tranquil·la, estancada, bassa d'oli i més aviat asserenada. Només tenim algun nuvolet que va decorant el cel, el va pintant, emblanquinant el sol i poca cosa més. També algun núvol que hi havia aquest matí, un palet més gruixut cap a l'Ebre, que s'està dissolent. Per tant, la situació que és ben calmada, com dèiem. I una altra vegada aquesta temperatura que té molta capacitat per pujar i, de fet, aquesta tarda estarem parlant d'un ambient una altra vegada estiuenc. Gairebé a tot el país, entre els 27 i els 33 graus de màxima, i això a l'ombra. Per tant, un sol piconador, sensació de calor, temps de platja o, qui pugui, de piscina. En vista el cap de setmana, tampoc ha de variar gaire la situació. Alguns núvols matinals, fruit d'aquesta mateixa xafogó, que sobretot hi haurà a les comarques de Tarragona el dissabte, i el diumenge al matí sí que despertarem amb més núvols en general. Sempre núvols que no deixaran pluja, i una temperatura que el cap de setmana continuarà sent superior a l'habitual. Fins i tot les nits ja no seran tan fresques. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de sort, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Govern i grups parlamentaris acorden crear un espai de treball per calendaritzar la inversió del 6% del PIB prevista per educació. També hi haurà una altra comissió. En aquest cas farà seguiment i propostes al debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya. És el resultat de la cimera política que s'ha fet al Palau de la Generalitat aquest matí amb el president Salvador Illa al capdavant i on hi han participat tots els grups parlamentaris, a excepció feta de Vox. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. El govern ha destacat el toc constructiu de la trobada on s'han compartit prioritats educatives com el model d'inclusiva, l'acollida de nouvinguts, el paper de les tecnologies o el reforç d'aprenentatges. El model lingüístic no s'ha qüestionat i la climatització a les aules no s'ha tractat a la reunió. S'ha acordat, però, la constitució de dos espais de treball on hi haurà representació dels grups parlamentaris, un per fer aportacions al gran debat educatiu i l'altre sobre la inversió del 6%. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
9: És un grup de treball que en aquest
2: aquest doncs, clima de confiança educativa necessària hem de poder compartir des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament doncs, educació, economia i els departaments doncs, que tinguin implicació, doncs, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig, que és assolir doncs, o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments doncs, l'Estat i, per tant, el govern d'Espanya, i, per tant, és poder compartir aquesta senda, aquest camí amb el conjunt de forces polítiques.
8: Niubó ha destacat la importància de recuperar el clima de confiança política per abordar un debat que va més enllà del govern i ha assegurat que els aspectes laborals dels docents es continuaran tractant a les properes meses sectorials on hi participen els sindicats.
0: L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Així, la portaveu de Junts, Mònica Sala, s'ha queixat de la manca de concreció de la trobada. Ha tornat a demanar el cessament d'Esther Niubó i ha reclamat que es compti amb la comunitat educativa.
10: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris i d'esquena a la comunitat educativa. I, per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
9: Des d'Esquerra, Jordi Albert també ha reclamat el concurs del sector educatiu i ha demanat que el govern deixi d'anunciar propostes sense consultar-les amb els partits.
11: Aquesta reunió no ha servit ni era l'objectiu validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
9: Mentrestant, el PP ha reclamat un pla de xoc que endreci l'educació del país, abordant, segons la portaveu Lorena Roldán, la qüestió lingüística.
12: Lengua materna. No podemos rechazarla simplemente por una cuestión ideológica. La lengua de escolarización no puede convertirse en una herramienta de construcción nacional porque, insisto, está perjudicando a los alumnos.
9: Al seu torn, els comuns han reclamat un pacte nacional per tornar a bàsics, com la baixada de ràtios, la climatització i la reducció de les pantalles. La CUP també ha demanat que es compti amb la comunitat educativa i que es compleixi la promesa de dedicar el 6% del pressupost a l'educació, principalment a la pública.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El ple de la Paeria de Lleida ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència, que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com el burca o el niqab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern del PSC, promotor de la iniciativa, i amb els dels grups municipals de Junts i de Vox. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
13: El nou text que substitueix l'anterior ordenança del 2007 ha tirat endavant sense sorpreses després que Junts anunciés el seu suport aquest dimecres. L'equip de govern ha defensat que la norma no només limita conductes, sinó que protegeix llibertats. Cristina Morón és la regidora de Seguretat.
4: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei, senyor Palau. I aquesta redacció ha estat avalada pels serveis jurídics i sobretot per salvar els drets fonamentals, i per això no acceptarem la seva esmena. I quan el debat se centra especialment en les dones que porten burca o niqab, la nostra resposta no és només normativa, és una resposta social i feminista que inclou l'autonomia, la llengua, la formació, l'ocupació, les xarxes socials, l'acompanyament, sempre des de l'autodeterminació i la decisió de cada dona.
13: El debat també ha comptat amb la intervenció de representants de diverses entitats i col·lectius de la ciutat.
0: També hi ha hagut plenari avui a Barcelona, en plenes festes de la Mercè. La capital declara la guerra als creuers d'escala i tal i com està

0: euros pels creueristes d'escala gràcies a l'aliança de Junts i Esquerra amb el govern socialista. Escoltem la picabaralla entre el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, i la regidora dels Comuns, Gemma Tarafa, que amb el seu vot contrari li recrimina haver pactat l'encariment de cop i no de forma gradual durant els propers 4 anys, com s'ha acabat aprovant. A més, com a contrapartida, l'abstenció dels Comuns ha fet naufragar les ordenances fiscals per l'any vinent que preveien encarir l'IBI als hotels de luxe.
1: Incompliment, patada endavant amb els terminis. Vostès volen desincentivar de veritat l'activitat de creuers d'escala o la volen maquillar, senyor Valls?
2: Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg. I si reiteren la seva posició negativa, avui vostès els fan un favor a lo que vostès constantment parlen de lobbies turístics.
0: A canvi del seu suport s'ha aprovat el pla d'ombres de Junts i el programa municipal de reforç educatiu gratuït d'Esquerra. També s'ha aprovat la tarifa única de 40 euros mensuals als republicans pels gimnasos municipals. D'altra banda, el ple ha reprovat l'alcalde per la gestió de l'incivisme i la degradació al barri de Sant Antoni a proposta de Junts.
3: Passem avui també per Sabadell. Allà el govern preveu iniciar l'ampliació del Parc Taulí en 3 o 4 anys, un cop s'ha recuperat l'antiga caserna de la cocapital vallesana, com us informàvem ahir. Avui s'ha celebrat la primera comissió bilateral Generalitat-Ajuntament, en què s'ha concretat l'acord i també s'ha tirat endavant una inversió de prop de 10 milions per a fer-hi un nou parc de bombers. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
4: La Generalitat ha tret a concurs el projecte i l'obra del nou parc de bombers de Sabadell amb la intenció que els treballs puguin començar el 2028. És un dels anuncis que ha transcendit de la comissió bilateral Ajuntament-Generalitat celebrada aquest migdia a l'Ajuntament de Sabadell i així ho anunciava l'alcaldessa Marta Farrés.
5: Hem signat ja l'acord per impulsar el nou parc de bombers de Sabadell, que saben que portem anys reivindicant des de la ciutat, i per tant la Generalitat ja ha iniciat la licitació del projecte i les obres amb una inversió prevista de 9,9 milions d'euros, 10 milions d'euros pràcticament per aquestes obres.
4: Segons han concretat, els dos tràmits es faran de manera conjunta en un mateix plec per tal de fer avançar el calendari i en total la inversió estimada s'enfila fins als 9,9 milions d'euros.
3: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer, ha volgut agrair avui tot el suport. Ha estat en un vídeo que s'ha difós a través de les xarxes socials. Mari Carmen també demana que la lluita continuï.
6: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la zona.
7: Primer en aquest cas. Tot plegat mentre els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret en 5 mesures per evitar casos com aquest.
3: De moment, govern central, PSOE i Junts mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor d'aquest nou decret. També els comuns insten l'executiu central a aprovar la nova normativa dimarts vinent.
7: El portaveu parlamentari de Comuns, David Cid, s'ha mostrat convençut que el futur decret d'habitatge haurà d'incloure mesures antidesnonament per evitar casos com el de la Mari Carmen a Madrid, però també d'altres igualment dramàtics, com el suïcidi d'una veïna de l'Hospitalet. Cid ha advertit a Junts que no pot fer costat a PP i Vox.
8: Després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya, jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada, i per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. En Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria, perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu. Ha passat aquesta setmana a Catalunya, va passar a Vic, ha passat a l'Hospitalet i està passant també, doncs, en aquest cas, que crec que és una absoluta vergonya el que ha passat, no a, en aquest cas, a la Comunitat de Madrid.
7: Comuns també ha avisat al PSOE que ha d'accelerar la política a favor de l'habitatge social davant d'una societat que ha esgotat la seva paciència.
3: Encara en clau social hem de passar per l'Alt Urgell, que avança en el reaprofitament d'aliments amb l'estrena d'una màquina de Rex Catering. Es tracta d'un aparell que s'hi ha instal·lat al vestíbul del centre cultural Les Monges de la Seu i que permetrà obtenir de franc racions de menjar sobrant dels menjadors escolars. Ràdio Seu, Pep Graell.
9: La Seu d'Urgell ha inaugurat aquest divendres una màquina de Rex Catering que distribueix els excedents d'aliments recuperats dels menjadors escolars que gestiona IAUSA, l'empresa pública del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. La màquina expenedora gratuïta està ubicada al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la capital urgellenca i té l'objectiu de lluitar contra el malbaratament alimentari i facilitar l'accés de la ciutadania a aliments de qualitat. Destaca la iniciativa Josefina Lladós, presidenta del Consell Comarcal.
10: La idea, doncs, és aquesta, és a dir, és poder continuar treballant per prevenir el malbaratament alimentari dels nostres menjadors escolars, que ja l'havíem anat reduint molt aquests últims anys, però que sempre, per motius diversos, doncs hi ha excedent, i a la vegada posar a l'abast de la ciutadania

0: Hi ha un producte de qualitat.
1: El servei de Rex Catering s'ha posat en marxa amb un pressupost de 11.253 euros.
2: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que es mobilitzaran recursos per al sector primari davant la crisi del carburant i de la pujada dels costos. Ho ha dit a Lleida en la presentació de la nova marca de Catalunya, l'Implicat. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
3: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha assegurat que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant. Ho diu abans de la taula agrària urgent convocada per dilluns amb les organitzacions agràries i de la convocatòria de mobilització a Barcelona pel 14 d'octubre.
4: Demanarem mesures extraordinàries urgents a la Comissió Europea, com també, com vam fer també, amb la interrupció de la importació de boví de Brasil per de temes sanitaris i per temes de pertorbació de preus. També demanarem el mateix amb l'arròs, perquè també ha passat, està passant el mateix, com també demanarem mesures extraordinàries, com també activar el fons de contingència de la Comissió Europea quan hi ha pertorbacions de mercat.
3: Ho ha dit a Lleida, a la Fira Mos, que ha acollit l'estrena firal d'Implica't, la nova marca impulsada pel Departament d'Agricultura per reforçar la promoció dels aliments produïts a Catalunya.
2: Són 3:15. L'Ajuntament de la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, presentarà dimarts que ve un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant al municipi. L'alcaldessa Magda Roca assegura que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar ja el mes de juny i assegura que no poden donar per bo un projecte sense garanties que pot afectar, diu, els veïns i el territori. Olot FM, Gerard Puigdemont.
5: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas interposarà un contenciós administratiu d'entrada sense mesures cautelars contra la Generalitat de Catalunya pel projecte de variant d'Olot i les preses. La mesura serà aprovada al ple de dimarts que ve. L'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, explica que ho fan perquè segueixen sense veure garanties al projecte de variant presentat pel govern català. Diu que encara estan esperant resposta del requeriment previ al contenciós presentat el mes de juny a la Generalitat.
6: No se'ns han donat respostes ni coherents ni garanties suficients per estar nosaltres tranquils. I vist aquest punt, doncs hem considerat que l'única solució que tenim ara és de portar aquest recurs contenciós en contra de la Generalitat de Catalunya.
5: Quatre dels aspectes que preocupen més a l'equip de govern de la Vall d'en Bas són l'afectació i protecció de l'aqüífer fluviovolcànic, l'afectació que poden generar les obres del túnel de Bern Tallat a l'escola i als veïns, el soroll i els moviments de terres sobrants per construir la carretera. Aquest és el segon contenciós administratiu interposat contra el projecte de variant de la Generalitat. Fa uns dies Unió de Pagesos ja en va presentar un i s'espera que en els pròxims dies Salvem les Valls també ho faci.
2: Encara en relació a la mobilitat, passem avui per Vic perquè allà una trentena d'empreses i experts del transport i la logística aborden els reptes de futur en el primer fòrum català del sector. La jornada aborda la transició energètica i la intel·ligència artificial. També inclou una exposició de vehicles industrials. El de UFM, Ona Fàbrega.
7: Durant el fòrum que s'ha organitzat per Translocuzona, s'ha fet un debat sobre la transformació del transport amb especial atenció a la descarbonització, l'electrificació i també la intel·ligència artificial. Sentim el president de Translocuzona, Jaume Noguer.
8: Pensem que els carburants se'ns estan enfilant al preu molt bèstia. Tenim de veure com podem ajudar com a sector a reduir la petjada de carboni, perquè això és una realitat, el canvi climàtic, i tenim de ser capaços d'entre tots buscar les millors solucions.
7: Els representants del transport alerten que l'arribada de noves normatives i l'augment dels costos dels combustibles obliguen a les empreses a adaptar-se. També s'ha posat sobre la taula la necessitat de disposar punts de recàrrega i d'una millor infraestructura per els vehicles elèctrics. Un dels altres grans temes és la futura R3 i també la seva relació amb el transport de mercaderies. El fòrum ha reivindicat la importància de la logística a Osona i també reclama més coordinació entre administracions i empreses per planificar el transport del futur.
2: I tenim encara més actualitat local. Notícies avui centrades en la Verema, que ens arriben des de Ràdio Falset i Ràdio Tàrrega.
9: La Déu Montsant celebra demà dissabte la primera edició de la Festa de la Verema, que s'emmarca en la celebració, aquest 2026, dels seus 25 anys. L'objectiu és donar a conèixer els vins de la D.O. des del mateix territori on neixen, un element que, segons la seva presidenta, Pilar Just, és precisament una part important del seu valor.
10: Sobretot per posar en valor que escolta, que estem aquí, que estem molt arrelats al territori i sobretot per donar a conèixer el que són els nostres vins, no?
9: La Festa de la Verema reunirà al celler Dos Terres, a Marçà, una trentena de cellers que hi presentaran més d'un centenar de referències.
0: L'associació Alba de Tàrrega ha inaugurat aquest matí a taula amb Picasso, una exposició creada pels artistes de la Divergent, el projecte d'art de l'entitat, a partir de l'obra i les tècniques de Pablo Picasso. La mostra compta amb tres plats originals de Picasso cedits temporalment per la Galeria Mayoral, que conviuen amb una col·lecció de 23 plats de ceràmica creats pels artistes de la Divergent. L'exposició s'ha concebut al voltant de la gran taula de l'antic Museu de Verdú, transformada per l'ocasió en un banquet d'inspiració romana coincidint amb la festa del Bacus.
2: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa de la xarxa. S'estrena diumenge a les 9 de la nit i es fa en col·laboració amb el centre Eurecat. Arnau Olmos.
11: El Zeros i Uns és un programa divulgatiu sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol explicar de manera fàcil i senzilla la revolució digital que està canviant la societat. D'aquesta manera es pretén lluitar contra la bretxa digital i que ningú perdi el tren de la intel·ligència artificial. En Joan Ferrer n'és el director i presentador.
12: El Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
11: El primer programa serà una introducció general a la intel·ligència artificial i els posteriors tractaran temes com ChatGPT, la robòtica, el bitcoin o la irrupció de la IA, el món laboral o el periodisme. Els Zeros i Uns s'emetrà l'últim diumenge de cada mes a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
2: I és moment per la cultura.
13: T'has presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
14: Bola negra.
15: Bola negra.
16: Bola negra.
17: ¿Por qué te han echado la bola negra?
18: ¿Qué te han dicho?
19: Que soy homosexual.
20: ¿Y lo eres?
2: La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidat a representar Espanya als Òscar, arriba avui als cinemes. Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents.
21: Miguel Bernardó i Guitarrica de la Fuente encapçalen un repartiment que també compta amb Penélope Cruz i Glenn Close, entre d'altres. Abans de morir assassinat, Federico García Lorca havia escrit les primeres pàgines d'una novel·la protagonitzada per un jove rebutjat com a soci del Casino de Granada per ser homosexual. Amb aquesta premissa, Javier Calvo i Javier Ambrosi dirigeixen una pel·lícula que parla de sexualitat, el desig, el dolor i l'herència. El film va iniciar el seu recorregut amb el Premi a la Millor Direcció al Festival de Cannes i recentment ha rebut el del públic al Festival de Toronto. L'Acadèmia de Cine Espanyola l'ha escollit com a candidat als Òscar el proper 15 de desembre. Sabrem si passa la primera criba i es postula per a la nominació, que es coneixerà el 21 de gener.
2: Seguim amb òpera perquè el Gran Teatre del Liceu inaugura aquest vespre la temporada i ho fa amb la visió particular d'Aïda, que estem escoltant, que fa l'artista iraniana Shirin Neshat. La soprano russa Anna Netrebko encapçala un repartiment que també comptarà amb la veu de l'italiana Anna Pirozzi.
21: La tragèdia d'amor ambientada a l'antic Egipte musicada per Verdi torna al Liceu sota el prisma de Shirin Neshat. Amb una escenografia minimalista, però amb l'ajuda de projeccions de vídeo, l'iraniana denuncia els horrors de la guerra i els patiments de les dones.
2: Per cert, encara al Liceu, l'empresària Helena Guardans i Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre. Guardans és la primera dona en assolir el càrrec i substitueix Salvador Alemany.
21: El nomenament d'Helena Guardans ha estat decidit pel patronat de la Fundació. L'empresària està vinculada amb el Gran Teatre des de fa 2 anys, quan va ser escollida presidenta del Consell de Mecenatge. El seu antecessor, Salvador Alemany, ha assolit la condició de patró d'honor de la Fundació.
2: I acabem amb Oasis abans dels esports, perquè avui s'ha donat el tret de sortida a la venda d'entrades per a la nova gira que faran els germans Gallagher i que també passarà per Barcelona.
21: Els fans registrats al sorteig per accedir a les entrades han començat a saber si han estat afortunats i poden accedir a la compra. Fins diumenge, els més de 10.000 milions, dels 10 milions, volíem dir, registrats, aniran sabent si poden optar a alguna de les 3 milions d'entrades disponibles per als 42 concerts que farà el grup l'any vinent. A Barcelona, els germans Gallagher actuaran el 10 i l'11 de juliol.
2: Amb Oasis, arribem avui als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Un Girona amb baixes obre la jornada a la segona divisió.
14: Bon dia, Marta. El conjunt gironí rep l'Albacete, cué de la categoria, a Montilivi, amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Hill i Justin no podran jugar al partit a 8:45 del vespre. Girona FM, Pau Villafañe.
15: Aquest vespre, Montilivi acull un partit que obre dues jornades seguides a casa. L'altre serà diumenge que ve davant el Mallorca. L'equip de Quique Álvarez arriba després de guanyar, però amb 8 baixes. Benat, Pixur, Krapistov, Júnior, Esprilla i Las amb les seleccions i Brian Hill i Justin lesionats. Com a bona notícia, Abel Ruiz, Unai Hernández i Mateu Morell ja estan disponibles. L'entrenador del Girona que fa un avís a navegants sobre el partit d'avui.
16: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-li la dificultat de partit, i des d'aquí, pues, a l'afició, pues, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport i que ens ajudin, perquè, bueno, perquè el partit és difícil en tots els sentits.
15: I és que al davant hi haurà un Albacete penúltim classificat amb un punt i encara sense conèixer la victòria. El partit a partir de 8:45 del vespre.
14: I demà el Centre d'Esport Sabadell visita el camp del Celta Fortuna a 6:45 de la tarda. A la Primera Federació, demà duel català entre el Nàstic de Tarragona i el Sant Andreu. També demà a les 6 de la tarda a la Tercera Federació Femenina, partides entre el Sant Gabriel i el Girona, el duel en directe a les televisions locals i a la xarxa més. I a la Tercera Federació Masculina, el partit de la jornada jugat diumenge serà el duel Badalona-Sant Cristòbal. Aquest partit, a partir de les 6 de la tarda, també es podrà seguir diumenge en directe a les televisions locals i a la xarxa més. A la Lliga Elit, diumenge a les 4 de la tarda, en directe a les televisions locals i a la xarxa més, Rubí Martorell. I en handbol, al Mundial de Clubs, el Barça ha guanyat contra el Pinheiros 44-33. Escoltem Òscar Grau, jugador blaugrana.
17: Venim aquí, doncs, a guanyar. L'any passat es va aconseguir i volem repetir-ho. I sabíem que era important començar aquest torneig amb bon peu. I això hem fet. Primera victòria, anar agafant sensacions. I res, a nivell personal també molt content. I res, a seguir millorant. I amb ganes d'afrontar el que queda setmana.
14: En rugbi, diumenge a les 12, Sant Boián El Salvador, partidàs de la divisió d'honor masculina de rugbi, primera jornada en directe a la plataforma, a la xarxa més i a la Lliga de Futbol Sala, avui a 8:45, Barça-Cartagena.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3 de la tarda, això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
18: La xarxa de comunicació local.

0: dia, Oriol.
1: Bona tarda, Lola. Què tal?
0: Quins nervis, quina emoció de sobte un altre
1: cop.
0: És
1: com el primer dia d'escola, això,
0: Totalment. Però millor encara, perquè això ve de gust.
1: I no hem d'estudiar.
0: Exacte. Bueno, una mica hauríem d'estudiar.
1: Sí, potser hauríem d'estudiar una mica, perquè primer programa de temporada...
0: Temporada 3.
1: Sí.
0: Si fóssim temporada 2, podríem ficar la cançó de Wikipedia, de 31 fam de temporada 2. Temporada 2, papa!
1: Pues no.
0: Ha hagut un avís, un segon avís. Dins del club estan baixant el curs sense permís. Ale, ale, ale, ale. D'igual.
1: Bueno, de tercer és a la tercera bala vençuda, no?
0: Totalment.
1: El dit, però què avançarà? No ho sé. A la tercera bala vençuda, que, de què?
0: Home, comparat amb la segona temporada, espero que sigui la vençuda. Perquè des d'aquí, demanar una mica de disculpes als nostres superfidels oients, nostres milers de seguidors, però sobretot a la ràdio del Prat. Perquè, or bad, encara no havíem dit my bad.
1: My bad.
0: Bueno, al final de temporada de la passada va ser un despiporro. No hi ha els capítols a YouTube, alguns Spotify ens els ha tombat.
1: Gràcies,
0: i...
1: Manel.
0: Sí, tot és culpa dels Manel, de fet. Mm. I no els hem tornat a menjar. Bueno, van haver-hi complicacions.
1: Sí, al final TVG és el que hi ha. Final de temporada complicat, no? Al final... càrrega de partits, arribes amb els jugadors cansats.
0: Desmotivats.
1: Però bueno, hem fet una bona pretemporada, creiem.
0: Sí, jo crec que sí.
1: I estem preparats, no?, per afrontar aquesta...
0: amb noves idees.
1: Amb noves energies, no? També.
0: Sí, renovades. Energies renovades, sobretot.
1: Després, quan ja hagi de començar jo el TFG, doncs ja...
0: Ja veurem com segueix el tema.
1: Ja veurem.
0: Però bueno, primer de tot, per qui ens mira YouTube...
1: Recap.
0: Anava a dir, per qui ens mira YouTube.
1: Ah, sí, sí.
0: Portem la supersamarreta de la Festa Major... Per darrere no es veu, però no passa res. Porta visca la Festa Major del Prat, Somosa i Galana. Ah, no, això ho posa davant. Bueno, samarreta xulíssima, sí. La que vam d'anar a buscar, de fet.
1: Literalment.
0: Som uns friquis. I què ha passat a les nostres vides, Oriol? Què ha sigut de tu? Què comença? Què comença els dilluns? Fet molt important.
1: Bueno, aquí, ràpid resum, perquè ja ho he dit molts cops a diferents llocs, que no tenen res a veure amb ràdio, és a nivell personal. Cinquè de carrera. Tu diràs, has repetit. I diré,
0: no.
1: Podria ser, però no. Perquè vaig tenir la meravellosa idea de fer un doble grau, nois i noies. En veritat, si són dues carreres que més o menys us agraden, ho recomano. És més matada, però al final és una fronteada, lo de tinc dues carreres,
0: total,
1: és molt fronteada. Aleshores...
0: Jo no puc dir això.
1: Clar, jo encara tampoc.
0: Bueno, però quan s'acabi l'any ho podràs dir.
1: Esperem que a la temporada 4 ho pugui dir.
0: Yeah.
1: I res, TFG, pròximament veurem. Si faig el que vull pot estar molt guapo. I més projectes que ens anirem ficant. Més coses. Aquest any pinta mogudet per nosaltres.
0: Pinta
1: si
0: mogudet.
1: Surten les coses com estem tal, pinta mogudet. I la gran cosa que comença el dilluns, començo les pràctiques. A un lloc...
0: A on, Oriol?
1: A un lloc que ningú... O sigui, a mi em diuen, faràs les pràctiques aquí, quan vaig començar la carrera, i diria...
0: Riuríem.
1: És broma. Però el dilluns aniré a l'Spotify Camp Nou, no per visitar-lo, sinó per estar de pràctiques. Sí, senyores i senyors, jo a la porta estava desesperat, no ha fitxat a Julián Álvarez, i han dit, pues bueno, fins al desembre, que serà el mercat de fitxatges hivernal, ens apanyarem amb aquest xaval. No, és broma, estaré al centre de documentació...
0: Nou fitxatge del Barça, l'Oriol.
1: I estudis del Barça, fent tasca documentalista. Arriba als documentalistes.
0: Digue-ho.
1: I, bueno, aquí podem anar explicant una mica, no? Tampoc desvetllar els secrets del club, perquè si no em fotran una multa històrica. Però sí, sí.
0: Bueno, com alguna cosa traurem.
1: Com diria Lamine, anar muy contento, no? Al final.
0: Doncs,
1: i tu, Lola, què te traes entre manos?
0: Jo soc actualment, oficialment, comunicadora audiovisual, graduada. I el 13 d'octubre, a mi encara em queda una miqueta, començo el postgrau de muntatge i edició de vídeo a la Pompeu. Què? Per què especifico a la Pompeu? Perquè això comporta deixar d'anar a l'autònoma 1:45 de trajecte i fer només 45 minuts.
1: Bravo, bravo.
0: I ja està, realment la meva vida de moment serà chill. Seguirem amb el gran podcast d'aquí.
1: Sí, sí, sí, és veritat, important.
0: Aquí sí que podem dir temporada 2.
1: Temporada 2.
0: Dels tòtils, el gran podcast. He començat a treballar a la Santa. Això és super random. I sí, una novetat dels tòtils d'aquest any, que no ho hem dit, és deixem de gravar els dijous.
1: Encara que avui estem gravant el dijous.
0: Encara que avui és dijous, però perquè encara no hem començat.
1: És l'última vez.
0: És The Last Dance. Però això ens les haurem de fer i...
1: A sobre amb l'horari que ja tenim agafat, o sigui que gravem aquesta hora... De... Yeah. Bueno, gravàvem aquesta hora normal.
0: És de les dents.
1: O sigui que s'ha acabat el... Avui, no, perquè gravarem un dia que potser no és avui, ni era demà, ni era passat. O sigui, avui sí que podem fer la broma de... Avui, no, nosaltres per nosaltres, ahir, per vosaltres... Ahir,
0: ja no la
1: saps?
0: Podrem fer.
1: No, no podem fer aquesta broma. Perquè si no, perdrem
0: no
1: el cap.
0: No tindrà sentit.
1: No.
0: Però bueno, ja anireu veient, ja anirem fluint...
1: Sí.
0: A poc hi ha bona lletra.
1: Sí, sí.
0: Com m'agrada dir a mi.
1: I ara comencem amb salseo setmanal, si
0: més
1: em permets. Si em permets.
0: Sí.
1: És que has dit una cosa de l'autònoma i abans de venir al programa he vist que esto es real, o sigui, esto es pot verificar, faran una batalla d'aura a l'autònoma. És que m'ha sortit abans per TikTok
0: és
1: i he dit,
0: Oriol,
1: ojalà faci una a la meva facultat.
0: Oriol, el que no faci a la UAP no ho farà.
1: Mira, mira, mira. No, això no és. Batalla d'aura, dimarts 29 de setembre a les 12:30 a la plaça Cívica.
0: 6-7.
1: Tens aura? Demostra-ho.
0: Ai,
1: el
0: ai,
1: que
0: ai.
1: Més farmeja s'emporta el respecte.
0: Ai, ai, ai.
1: Veniu, competiu, farmegeu i feu història. No falteu.
0: He de dir, em fa molt de cringe lo de les batalles d'aura. En plan, si algun dels meus amics em digués que va competir, em faria molta vergonya ser amiga seva en aquell moment. Però, per altra banda, crec que està molt bé que el jovent ocupi l'espai públic per fer coses no violentes, no agressives, saps? Simplement per xulear. Rollo, pensat així, està molt bé.
1: Sí.
0: Si fossin els meus fills, bueno, em faria molta vergonya. Però millor
1: esperem
0: això que ser droguer.
1: Que la pròxima quedin per llegir llibres... No,
0: per batalles de rap. S'han de
1: batalles
0: recuperar
1: de
0: les batalles de rap, jo crec.
1: Jo no sé què és pitjor.
0: No, no, és lo de l'aura, lo de l'aura. Mira, millor que lo dels Therians. No parlarem dels Therians, però.
1: No, no. Bueno, comencem ara sí,
0: ara
1: que si
0: sí.
1: No ens entotllem. Jo tenia preparada una secció inicial una mica així per fer un recap, més recap.
0: D'acord.
1: De flaixos d'estiu. He posat els meus, m'he inventat els teus.
0: Vale,
1: cosa que
0: bé.
1: És bastant divertit.
0: Sí.
1: I és una mica per fer recap del que hem fet, però ràpid, perquè tenim moltes coses a parlar.
0: Vale,
1: o sigui, sento que avui... Sí, sí, titulars.
0: Vale.
1: O sigui, els meus titulars són campaments amb el cau, molt bé. He vist molt l'atletisme aquest estiu. Fonts properes m'han dit que relax, o sigui, que estava anant a veure espectacles en viu i estava mirant el campionat d'Espanya d'atletisme.
0: Sí, això és
1: mòbil.
0: Veritat.
1: My bad. Després vaig anar a Lanzarote, molt xulo Lanzarote. Em recorda els dos cops que he anat a Canàries una mica la situació turística que vivim a Barcelona, l'únic que allà és com el que passarà en el futur o si aquí no ho aturem.
0: Sí.
1: I després, he fet important d'aquest estiu, que ho comentarem així, flash, i ja està, perquè ja està, ha passat,
0: sí.
1: És l'eclipsi, que jo vaig tenir la sort de veure'l i fotografiar-lo. Només diré que una de les coses més espectaculars que es pot veure amb els ulls. O sigui, no és...
0: Mira, seguint amb el titular de l'eclipsi, a mi l'eclipsi me la pelava gorda, he de dir, i jo el vaig anar a veure i hi havia un núvol. No el vam veure.
1: Història.
0: Però amb qui el vaig anar a veure? Us preguntareu, audiència. Doncs amb famílies i infants, perquè m'he estat 2 mesos fent de monitora.
1: Currant
0: allà tot l'estiu. No he tingut estiu, he treballat com una cabrona.
1: No, com
0: però
1: jo.
0: També l'altre titular ha sigut intendència, perquè no campaments. No he tingut campaments. I ja està, realment, no m'ha passat. És que he estat treballant tot l'estiu. Vaig anar al Festival B.
1: Molt bé.
0: Festival B, molt bé. I molt xulo, també. I ja està. Aquests són els meus titulars de l'estiu. És que crec que no m'ha passat res més.
1: Resumit, ràpid, sí. Concís...
0: I coses que s'hi han passat que no som tan importants.
1: Bueno, coses
0: que
1: encara no han passat i no ens agradaria que passessin. Com, per exemple, l'ampliació de l'aeroport, que ja hi tornem a ser.
0: Primer de tot, dir que nosaltres no vam poder estar a la mani del
1: My
0: passat bad. 20 de setembre. Ens va saber molt de greu, però teníem passos a l'Eig Anton Vilà. Hi han coses que no es poden moure.
1: No.
0: Però bueno, també hi han com dades diferents. Rotllo, per una part, les organitzacions diuen que hi havia com 30.000 assistents, la policia va dir moltes menys.
1: Crec que bueno,
0: va dir com
1: passa sempre això.
0: Passa sempre, llavors has de fer un punt intermig entre aquelles. Creure més a l'organització que a la policia, potser, però, bueno...
1: Sí, bueno, va ser una manifestació en rebuig. Justament va coincidir perquè el govern, d'Espanya havia proposat la inversió per ampliar la pista ja no sé què collons volen ampliar, o sigui, al final s'ampliaran per totes bandes.
0: Sí.
1: I bueno, just va coincidir i una manifestació que, això, el que ha dit la Lola, es van sumar més de 200 entitats, entre les quals el nostre estimat Ni un pam de terra, que és com l'entitat més forta d'aquí del Prat.
0: Que, anem a parlar d'això.
1: Tot i que la Lola...
0: Anem a parlar d'això. Perquè a mi m'han arribat informacions que a mi em fan enfadar.
1: Clar, perquè
0: no,
1: la Mani la va organitzar els de Zero Port.
0: Sí, que deu ser també una altra entitat, organització, no sé ben bé com dir-ho, en contra de l'ampliació de l'aeroport. Vale, molt bé que hi hagi una organització de Barcelona o de tot Catalunya. Però a qui li afecta de forma directa l'ampliació de l'aeroport? A la gent del Prat. Qui és qui conviu amb tot l'aeroport? La gent del Prat. Qui és qui porta anys fent actes puntuals però recurrents en contra l'ampliació del Prat, del Prat? Ni un pam de terra. Llavors, a mi, pel que m'ha arribat, és que com era? Zero Port, es deia. Va organitzar aquesta macro manifestació sense comptar amb Ni un pam de terra, i que Ni un pam de terra es va adherir sense comptar. Vull dir que no van contactar de forma directa per dir, oye, ja que és l'aeroport del Prat i hi ha una entitat, una organització, una assemblea, no sé ben bé què és, que està lluitant per això a la població on afecta de forma directa aquesta ampliació, anem a fer-ho conjuntament, que és el que tindria sentit, no? És a dir, si a la Cerdanya volen ficar un aeroport, Ni un pam de terra no organitzaria una manifestació multitudinària allà sense contactar amb qui, la gent d'allà, no?
1: Clar, donaria suport, com tots nosaltres, però no l'organitzaria.
0: Llavors, això, per mi això és un punt en contra. És sempre els de Barcelona creient que són més importants que les petites assemblees del voltant.
1: Això és factor, però bueno, al final l'important...
0: Tampoc sabem 100%
1: clar,
0: si va ser així. Són rumors que corren pel poble.
1: Clar, clar. O sigui, l'important al final és que el poble s'uneixi en contra d'aquestes lluites.
0: Totalment, totalment.
1: I bueno, és que realment és cansat perquè ja ho hem dit tants cops que és com que sembla que realment els hi dona igual. O sigui,
0: sí.
1: Si algú us pregunta, oh, per què no hem d'ampliar l'aeroport, no sé què, pues aneu-vos a cagar, primer de tot.
0: Escolteu tots els programes dels Totos
1: i, escolteu...
0: i sobretot seguiu Ni un pam de terra,
1: sí,
0: que ho expliquen
1: vam,
0: molt
1: vam
0: bé.
1: Fer un programa Ni un pam de terra, que vam estar parlant una hora sobre això, i jo crec que amb aquest programa queda bastant explicat. Si al 2026 algú té un dubte de per què no hem d'ampliar l'aeroport, jo li diria coses que no es poden dir a la ràdio pública. Aleshores,
0: totalment.
1: Passem de tema, no?
0: No, però una cosa que sí que és important també dir, que és aquesta manifestació estava convocada des de feia molts mesos i per alguna casualitat de la vida, 2-3 dies abans, va sortir el govern dient que estaven...
1: És que just està aquesta notícia.
0: Sí, que estaven com pactant i aprovant les primeres inversions vinculades a l'ampliació de l'aeroport.
1: El Dora de los huevos.
0: Sí.
1: El Dora 3
0: el Dora
1: de los
0: 3.
1: Huevos.
0: Un pla que preveu una inversió de 1.760 milions d'euros durant els propers 5 anys. Clar, què passa? Primer, terrible. O sigui, a part de tot lo terrible que pot ser, recordem que les compensacions ecològiques, que són una merda, igualment, en plan, són compensacions només per qui posa la pasta, per la gent d'aquí no compensa res, no han arribat de l'última ampliació. Llavors,
1: ni les de quan es va desviar el riu. Bueno, sí, segurament.
0: Segurament. Sí, com crec que això de les compensacions queda bé a l'hora de signar, però és que després no ho fan. De fet, crec que s'ha allargat... O sigui, com que crec que van dir que en 5 anys vista pararien. O sigui, com no l'ampliarien per intentar compensar això, no? O estic fent fake news?
1: No ho sé, això sí que no... L'únic que sí que és veritat que molts ecologistes diuen que lo de les compensacions ecològiques sobre paper... Bueno, ecologistes i gent sobre de medi ambient,
0: sí.
1: Que sobre el paper és com que queda molt maco, però a la pràctica és una cosa que no és efectiva al moment, que triga dècades i que no és una solució que substitueixi. O sigui, tu no pots agafar un espai on... Perquè el Delta de Llobregat és un punt de ruta migratòria d'aus. Tu no pots agafar i simplement dir, aquí no, ara iros un poc més pa allà, que
0: ja,
1: aquí hi ha un aeropuerto.
0: Que...
1: Iros un poc més pa allà, pa arriba.
0: En
1: plan, simplement no, això no es pot fer. Plan, perquè són centenars, milers d'anys que han passat la ruta migratòria per aquí. I l'únic que veuen els ocells o altres animals
0: que hi ha el Delta.
1: Que hi ha el Delta, és que cada any tenen menys espai.
0: Ja, totalment. No, i que a més...
1: ja està pitjor.
0: És un altre cop, en plan, un espai natural, és el que has dit, es crea amb centenars, milers d'anys. En plan, no tornarà a haver-hi un Delta de Llobregat a cap lloc de Catalunya ni a cap lloc del món, perquè es necessiten unes condicions molt concretes perquè es creï un Delta tan concret. Igual que tots els espais naturals del món, en plan com... per mi, el de les compensacions ecològiques és un altre cop humans volent convertir la terra i moldejar l'espai natural a la seva voluntat. I és com... bueno, ens estem, portem tot l'estiu queixant-nos, que és l'estiu més calorós que hem viscut, que estem al setembre, que ho han dit avui a TV3, que demà estarem 7 graus per sobre del que hauríem d'estar, que als Pirineus es pot fer pic històric de calor en aquestes dates. En plan, no ens podem queixar de que cada any fa més calor, de que cada any hi ha tempestes quan no toquen, hi ha coses de canvi climàtic més totxes, si l'únic que fem és carregar-nos la terra, perquè el canvi climàtic, que és una cosa també natural, que canvi el clima, cada cop el fem anar més ràpid. En plan, com... I direu, l'ampliació de l'aeroport és una cosa, però és que l'ampliació de l'aeroport es pot traslladar a tantíssimes més coses que fem com a, o sigui, com a societat mundial. Llavors, a mi em sembla fatal.
1: És això, o sigui, al final és sentar el precedent de que dona igual. O sigui, a mi la sensació que em dona és que senta el precedent de que dona igual. Dona
0: és
1: igual.
0: Que, és que els hi dona igual.
1: O sigui, dona igual que tots els arguments que ja s'han dit, no? Però a mi, personalment, el que més pes hi ha és dona igual que ens carreguem un espai natural protegit a nivell europeu si és per benefici econòmic. En plan, és com aquesta cosa de fins on dona igual, o sigui, fins on aquesta gent li dona igual, perquè a mi, per mi, que els hi doni igual carregar-se un estany sencer, que és un espai neutral protegit, per la puta cara, per posar un més formigó, a mi el que em diu és si el dia de demà t'haig de tirar la casa a baix per fer... per construir algo que em beneficia a mi, ho faré i em donarà igual.
0: Bueno, és que poden fer-ho. En plan, a nivell legal, si hi ha un pla urbanístic, poden fer-ho.
1: Clar, clar, per això. O sigui, a mi el que em diu és si el dia de demà hi ha una persona que... jo què sé, imagina't que no és el cas. L'aeroport s'amplia un muntó i per la cara diuen vale, doncs pues ara Sant Cosme, que està una mica com apartat...
0: dona igual.
1: Tirem el terra i fem una terminal nova, saps? O sigui, és molt exagerat i molt però, utòpic, però
0: és,
1: vull dir, la sensació que em dona...
0: és posar en igual situació els humans que
1: clar,
0: els animals.
1: Clar, la sensació que em dona a mi és aquesta, saps? Que et dona igual mentre els números pugin, la gent, què més dona?
0: No,
1: saps?
0: Totalment.
1: I que l'argument més fort que hi hagi per ampliar l'aeroport és que així les persones de Xina poden venir més comodament.
0: Ah, això
1: com...
0: no va dir. Perquè
1: hòstia, no me
0: jodes. Jo anava a dir, hi ha algun lloc del món on no puguem viatjar? Des de Barcelona? En plan, vale, que he de fer escales, vale. Però en plan, és decisió meva viatjar, és decisió de... no sé, en plan com... t'aguantes i fas les escales que hagis de fer. En plan com... a mi em sap... o sigui, és que és un altre cop aquest pensament de que els humans estem per sobre de tots els éssers vius del planeta, que per aconseguir una comoditat màxima en els humans ens ho carreguem tot. Semblen, tu creus que si jo vull anar a Nova York m'importarà fer 10.000 escales? No necessito un avió directe. Clar que és molt més còmode tenir un avió directe per anar a qualsevol lloc del món, però realment em cal? Canvia alguna cosa? En plan... sí, és que em fa molta ràbia.
1: Bueno, és que hi ha ridícul que una persona des de, m'invento, Taipei, pugui venir directament a Barcelona i després jo vulgui anar, no sé, m'invento un poble de...
0: a València. No,
1: a València.
0: Quan arribarà el tren que havia de creuar tot el Mediterrani?
1: O a Terres de l'Ebre, o vulgui anar pel Pirineu de Lleida i m'hagi de fotre aquí l'Odissea, saps? En plan,
0: totalment.
1: És com...
0: és que és un altre cop...
1: té tan poc sentit.
0: Es pensa més en els de fora que en els de casa.
1: Sí,
0: també.
1: 100%.
0: O sigui, es porta molts anys reivindicant que es va prometre una línia de tren que unís com tota la costa mediterrània des de Catalunya a Andalusia, crec que és... no ha arribat mai, perquè també els interessa que tot passi per Madrid. En plan... però és com... és que un exemple tonto. Es triga més en anar del Prat a Sant Boi que del Prat a la UAP, gairebé. En plan, no, del Prat a la UAP hi ha un tros, però com... que un poble que tenim aquí al costat, triguem, o sigui, com Catalunya està molt mal connectada, igual que gairebé tota Espanya, en plan, potser interessaria més fer esforços per connectar tot això, en plan, és que jo no ho entenc, de veritat, no sé en quin moment ens interessa més que vingui gent de fora a fer mal que no, que els d'aquí estiguem bé. Perquè una altra cosa, l'ampliació de l'aeroport no és només l'ecosistema, és a Barcelona, però és que ho podem lligar amb lo del desauci, desauci no,
1: desnonament
0: que va haver-hi,
1: que és
0: allí,
1: el que l'altra notícia que teníem,
0: sí, que ara parlarem, però o sigui, abans d'entrar en el tema, què està passant? Estan pujant els preus del lloguer una bestiesa, la gent a Barcelona ja no hi pot viure, s'està anant, la gent del Prat, és que jo no em vull imaginar quan nosaltres haguem de plantejar-nos marxar de casa perquè no podrem viure al Prat. Llavors és com, a la plaça de la Vila ja hi ha un apart hotel, a la plaça de la Vila, en plan com, és que ens estem tornant bojos, no paren de construir hotels al Prat, que és com, com pot ser que quan els meus pares eren petits el Prat fos un poble i ara de sobte és una ciutat de 67.000 habitants que cada dia s'escolten més idiomes, i no per gent que hagi vingut a viure i a casa parlin idiomes diferents, sinó perquè, bueno, els expats, no, al final, que,
1: sí,
0: que no sé quan entendran que no volem ser una segona Barcelona. Barcelona ja s'ha podrit molt i ja és,
1: sí,
0: i ja no és recuperable. En plan, com, sap greu, però ja no és recuperable.
1: De fet, amb el que has dit, just el, no sé quin dia, però dia 23, 24 de setembre, no, ara mateix no em pregunteu quin, es va celebrar el ple, un plenari de l'Ajuntament, en el que, bueno, a part de que es fan com un, o sigui, fan com un missatge comú de no a l'ampliació de l'aeroport, també han suspès durant un any la concessió de llicències a hotels al nucli urbà per estudiar com reformar la normativa per protegir el dret a l'habitatge davant, pues, la pressió, sí, hotelera. I també el Prat ha pujat al màxim la taxa turística, que és el que paga un estranger quan, sí, pernocta aquí a un hotel o a qualsevol lloc. Aleshores, clar, és que són coses que hem de fer perquè al final,
0: perquè no se'ns mengin.
1: No se'ns mengin. O sigui, perquè l'hotel aquest que han fotut a la plaça de la Vila i a l'apart hotel que han fotut al,
0: i és que jo he buscat
1: el cerc
0: preu,
1: hotel aquest.
0: Saps quan val?
1: Quan?
0: Crec que un lloguer d'un mes. Bueno, no, perquè és que diré una bestiesa. Perquè jo avui m'he ratllat i m'he posat a buscar lloguers, vale? Mm. I hi ha un lloguer al Prat que és de 4.000 euros i crec que és aquest, o sigui, crec que és aquest apart hotel.
1: Uau.
0: En plan, no sé si és de llogar tot el, com tot, no només una habitació.
1: No, crec que no, serà habitació.
0: És que em posava 4.000 euros.
1: No m'estranyaria.
0: Però que he pensat, algú de que haver mirat malament, perquè si és així, o sigui, a més, a la plaça de la Vila, un moment, és que poc estem parlant que sigui a la plaça de la Vila i no a les afores del Prat, que també em semblaria malament, però a la puta plaça de la Vila. És com, no ho sé, és que no m'hi entra al cap, no m'hi entra. Bueno.
1: Jo, bueno, no sé com serà rentable aquest lloc, perquè comencin a veure que per la nit no es pot dormir.
0: No es pot dormir allà per la nit?
1: Home, los bares hasta altas hores de la noche.
0: Clar, però pensa que allà anirà gent que ve de viatge, saps?
1: O que té business a Barcelona.
0: Per això.
1: Un alemany que té una empresa, una startup a Barcelona. De coworking, en anglès.
0: Bueno, parlant de, ara sí, de l'habitatge, anem al cas de, no, diu d'Isabel Díaz Ayuso,
1: no,
0: però
1: no,
0: de la Mari Carmen, una dona de 87 anys que ahir va ser desnonada a casa seva, una dona en cadira de rodes i que crec que era el quart cop que intentaven desnonar-la. Els vídeos són terribles, són terribles. En plan, jo he plorat veient aquells vídeos i llegint i veient entrevistes d'ella. Crec que com a societat estem podrides en el moment que deixem, o sigui, que la llei, l'Estat, deixa que desnonin a una senyora de 87 anys, que és que ho va dir ella en una entrevista amb la Inés Herrán, no ha deixat de pagar un lloguer en tota la seva vida. Pagava 500 euros de lloguer. Un fons voltor, que no sé si és la Caixa.
1: Era, es va sortir el nom, Ara ho busco.
0: Vale. Bueno, un banc va comprar pues tot l'edifici i li van demanar que pagués 1.600 euros. A mi ma mare m'ha dit que una escriptora famosa es va oferir a pagar la diferència, en plan, una persona que tenia aquests diners, a pagar-li la diferència quan es va fer públic el cas, i que a partir d'aquí li van dir, ah, no, no, no, ja no volem lloguer, ara t'has d'anar sí o sí, saps? En plan com una persona de 87 anys, és que ho parlava al final, les pensions d'Espanya donen pel que donen, una senyora de 87 anys ja no pot aconseguir més diners.
1: Crec que tenia de pensió 1.700.
0: Pues això.
1: Segons, bueno, potser m'estic inventant, però...
0: Però igualment, o sigui, si ha de pagar 1.600 de lloguer, saps? És que aquí li queden 100 euros per menjar,
1: però
0: pagar la llum...
1: Li posaven que era com 2.600 de lloguer o alguna cosa així, no?
0: No sé, era una bestiesa. En plan... bueno, jo vaig veure això, 500 que pagava i després 1.600, però potser... El meu germà també m'ha dit 2.000 i pico, llavors no ho sé. No sé, més m'han sortit molts vídeos de... policies, cossos policials a Ceuta deixant que feixistes tirin pedres, insultin i de tot, i els policies estan tranquils, i en canvi contra una senyora de 87 anys. I anem a parlar d'una cosa, perquè tot això ara està sortint també un tema que és sobre l'habitatge, que ho està parlant Vox, que és bueno, ara no sé com es diu el terme, vale? Però és com sobre els pisos de lloguer perquè no hi, de lloguer assequible perquè no hi puguin accedir certes persones no espanyoles. Vale?
1: El problema és això, clarament.
0: El problema és ese, clarament. Qui hi ha més espanyol? I ara em vaig a ficar a modo fatxa, vale? O sigui, no modo fatxa, però ja m'enteneu, en plan... Algo que mai diria per la meva boca. Qui hi ha més espanyol que una dona de 87 anys que viu a Madrid, que ha pagat el lloguer tota la seva vida, que... saps què vull dir-te? En plan com, qui hi ha més espanyol que una dona que ha treballat, ha currat, ha guanyat una pensió, viu a Madrid, simplement, i, o sigui, és que no hi ha res fora de... No és una ocupa, no és una persona que no hagi pagat lloguer perquè se la sudi, no és una persona que hagi fet res dolent, no és una persona migrada, en plan, saps què vull dir-te? En plan, no és una persona dissident en el sentit d'orientació sexual o gènere o tal. Si no protegiu aquesta senyora, a qui protegiu? Quan parleu de protegir els espanyols, a qui protegiu? És que de veritat que és algo que no entenc i que em fa molta ràbia. I a més, la Isabel Ayuso ha sortit a defensar, primer, a tirar-li les merdes al govern, quan és Comunitat de Madrid...
1: No, no. L'he tirat merda a Catalunya.
0: No, aquí anava. Primer, tirar-li merda, tio, a Pedro Sánchez, quan és la teva comunitat, ets tu qui l'està cagant, i després dient, no, és que en Catalunya hi ha més desahucios, que a més ha dit la Catalunya d'Illa i de Sánchez, que és com... Qui pinta Sánchez a Catalunya? Però bueno, vale, sí, a Catalunya hi ha... és que avui a la tele ha sortit, vale? Crec que hi ha més de 6.000 desnonaments han hagut aquest any. A la Comunitat de Madrid, més de 2.000. Catalunya té 1 milió més de persones que la Comunitat de Madrid, són 4 províncies, i a Madrid també crec que hi ha més diners, o sigui, com hi ha molta Catalunya rural, que crec que a la Comunitat de Madrid, si no m'equivoco, no hi ha aquest pes de Madrid rural.
1: És perquè a Madrid ja estan tots desahuciados. És broma, és broma. No ho sé.
0: Bueno, però com m'ha fet molta ràbia que... Sí, com s'ha tocat en un moment de vulnerabilitat humana posar-te a fer politiqueo malo. En plan que, a més, hi ha coses que he dit que no eren ni veritat. Que TV3 ho ha desmentit. Saps? En plan com... a mi aquestes coses...
1: Bueno, ràpidament hem buscat los datos. La empresa Urbagestión Desarrollo Inversión es la empresa responsable que ha desnonat una persona de 87 anys que portava vivint en aquest pis des del 1956.
0: És que...
1: amb el vist bo...
0: No havia nascut ni ma mare.
1: Clar, va donar el vist bo d'aquest desnonament la jutgessa Elena Cortina, i els propietaris de Urbagestión Desarrollo y Mojón són Ricardo Alonso Fernández i Fernando Alonso Fuentes. Bueno, és com l'ampliació de l'aeroport. Realment, si jo dic el que opino i el que els faria a aquestes persones, segurament ens traurien el programa. En plan, faríem... Primer programa de temporada 3
0: i
1: ja està. O sigui, sí. Perquè és que aquesta gent no es pot qualificar ni com persones,
0: no.
1: Realment.
0: A més, per exemple, l'entrevista que feia, jo és que només m'he vist la seva entrevista o coses que ella deia, es veu que com aquest fons va comprar el bloc de pisos o cada pis per 250.000 euros, vale? Que la senyora diu, és el que jo hagués pagat per aquest pis. En plan, potser no s'ho podia permetre, però diu, normal. Però és que ara els estan venent per 900.000 euros.
1: Sí, i és el fi. O sigui, plan... és això, el que volen fer aquestes empreses que molts cops venen de fora, no? que tant a la dreta espanyola tant li preocupa los que vienen de fuera, i els que venen de fora els rics que venen de fora són la principal amenaça que tenim, sí, la gent que vivim aquí, que vegen amb diners, compra pisos a preu marcat o més baix i els converteixen en pisos de luxe que posen preus
0: que la població espanyola no es pot
1: pagar. O sigui, posen preus que la gent no es pot pagar aquí, els posen de pisos turístics. Tornant al que he dit abans, és que em recorda tant a la situació que veig a Canàries, de gent allà a Lanzarote, per exemple, és una cosa que em sembla molt forta. Al sud de la illa hi ha molts complexos turístics que, parlant amb gent d'allà, ens van dir: no vayáis perquè no val la pena. I al poble on estàvem, on ens estàvem quedant l'ajut i jo, tallaven l'aigua a partir de les 4 de la tarda.
0: Yeah.
1: I allà, al sud, hi ha piscines i no es talla l'aigua. O sigui, això ens espera aquí. Si no espavilem, això és el que ens espera. Que la gent que va de fora tingui més drets que la pròpia gent d'aquí, perquè allà passa. Allà la gent diu: és que els turistes tenen més drets que nosaltres. I és que és veritat. O sigui, i aquí anem pel mateix camí. O sigui, en quin món un govern o qualsevol administració pública pot estar, o sigui, pot permetre que una persona que ha viscut tota la seva vida aquí, que ha cotitzat tota la seva vida aquí, 87 anys, imagina't quants anys ha cotitzat aquesta dona pel país, i que la pròpia policia, servei públic, la tregui fora de casa perquè un senyor d'una empresa que no és ni d'aquí, bueno, no sé, però si és d'aquí dona igual, si és d'aquí dona igual, no és el punt, la vingui aquí i la faci fora de casa, és com o sigui, és un programa molt negatiu, després remuntarà, us lo prometemos, però és que és com, ostres, és que
0: jo crec que al final
1: és que em fa, no puc dir el que em donen ganes.
0: Ja, jo és que mira, avui m'he discutit amb ma mare i mon germà pel tema. De fet, he decidit marxar perquè el meu germà no em deixava parlar i he dit, pues mira, passo i m'hi vull. I no diré el que ha dit el meu germà perquè ens censuren, en plan, que a més li he dit, el meu germà l'any vinent es vol anar a viure a Suïssa perquè aquí no es pot permetre un lloguer i no trobarà feina que li permeti guanyar els diners per pagar-se un lloguer. I li he dit, tu ets el primer que et vols anar fora perquè aquí no pots viure. I m'ha dit, ja, però jo em busco la vida, no em queixo. I he dit, però no és millor intentar arreglar-lo d'aquí? Bueno, da igual, no obrirem el tema, vale? Però per on anava? Ah, sí, que no hi ha lleis que protegeixin les persones.
1: Clar, és que ho entenc més d'un cop, perquè això no és un dret, la vivenda aquí.
0: Clar, però és que, encara que no fos un dret fonamental, ha d'estar protegit. La gent ha d'estar protegida. Fa més d'un any que el govern diu que aplicarà lleis per això. El Pedro Sánchez ho ha tornat a dir, però és que no ho estan fent. En plan, és que a mi em sap greu, però en quin moment, o sigui, com, no sé què s'hauria de fer, d'acord, però potser hauria d'haver-hi una llei de el màxim preu que pot tenir metre quadrat per vivenda, saps? En plan, com, o màxim d'hotels que pot haver-hi en una ciutat, o no ho sé, però igual que hi ha el del sou mínim, també hauria d'haver-hi el màxim que pots pagar per un lloguer i que no es toqui, i que no es toqui, perquè molt bé, sigui que la gent de fora no ens pot fer canviar el preu de les coses aquí, perquè si venen de països on el seu capital era molt més alt, la gent d'aquí estem ofegades. És que jo avui m'he posat a mirar pisos i és que quan he vist el preu, és que he dit, és que deixo de mirar. És que ni compartint el pis amb amigues ara mateix m'ho puc permetre.
1: 5 persones.
0: És que, no, és que hi havia un pis que eren 3 dormitoris i he començat a calcular que si fossin a un dormitori 2, a un altre 2, perquè han dit el matrimoni, i a un, llavors podríem, però clar, hauríem de ser 5 persones que volguessin marxar de casa juntes. Saps
1: duro,
0: com?
1: Duro.
0: Bueno, no diré res més perquè estic molt enfadada, i a més a mi és un tema que em toca de molt a prop perquè la meva situació tampoc és la millor i estic molt enfadada. Canvi de tema.
1: Sí, canvi de tema i passem a parlar de la més xamosa i la més galana.
0: Festa major del
1: Prat. I hi ha un canvi de to molt important en el programa perquè hem
0: la
1: començat
0: bella,
1: parlant de coses tristes, però bueno, ens hem d'alegrar perquè comença els dies més bonics a Prat del Llobregat. Comença la festa major i qui pensa en festa major pensa en música, pensa en festa, pensa en ballar, pensa en
0: cultura,
1: zona jove estació,
0: tradició,
1: sí, però
0: Catalunya.
1: Això encara no, perquè
0: vale.
1: Estem en música lovers, així que només pensem en música.
0: Aleshores, música.
1: com aquí tenim a dos experts musicals, som la Lola i jo, anem a fer un repàs.
0: Anem a divendres, que és l'únic important.
1: Anem a divendres, faves tendres.
0: Bueno, primer de tot, abans de parlar de què passarà, dir que l'Oriol i jo treballem els concerts.
1: Sí, estarem allà gravant els concerts.
0: Gravarà més l'Oriol que jo, perquè treballo a la Santa.
1: Sí, i bueno, divendres, què passarà divendres? Pues, a part de els actes típics de divendres, ara no trobo...
0: Aquí, jo ho tinc, jo ho tinc.
1: Ah, és que hi ha molt poca cosa.
0: Sí, divendres toca. Mira, coses importants. Al Fondo en Peixo, la Maig, no?
1: No, és el del Parc d'Estació. Pues, al Fondo en Peixo tenim Balahits, Malòmens...
0: Maloms, Biu...
1: I després... Miau. Ah, no, i després és tot Malòmens. Que són...
0: Bueno, podria ser...
1: Clar, jo m'he estudiat això perquè és la locució que tinc feta. Malòmens és una formació de tres persones que tocaven a un club de música, crec que del Prat, antic, i ara s'han juntat per fer això. És, a part de Balahits, que crec que és la banda de temes que hi ha com cada any el divendres per la nit, tenim la teca a la zona jove estació. Clar.
0: Començant amb Cat Lletres. Jo només sé que és un DJ que sempre va com amb barretina i ulleres com de neu.
1: Jo vaig llegir que el DJ aquest té un programa en el que senta amb els seus... convida la gent a menjar pa amb tomàquet i mentre parlen. És bastant divertit.
0: Que top, sí. Després, Maig, la Maig. No vol venir els tòtils, va dir que era massa guai per venir els tòtils. Literalment va dir això.
1: Potser vol anar a Vallecas.
0: Li va dir a una font propera.
1: Potser vol anar a Vallecas, que cada un interpreta el que quiera.
0: Totalment. Després, i no menys important...
1: De fet, el més important...
0: Crec que primer grup o primeres persones que repeteixen, almenys en molt de temps, a la festa major, a l'estació, DJ Habugo. Són els millors. A més, toquen dos cops. Toquen de 12 a 12 i mitja i després un altre cop a la 1:45, a 2:45. Són uns cracs.
1: I després acabem amb Maduixa i DJ Trapella, que crec que són dos DJs.
0: No, DJ Trapella és una noia.
1: No, en plan, però que són DJs.
0: No, Maduixa és un cantant.
1: Pues no me'n recordava. Però, sí. Passem a dissabte, que és el dia que hi ha més cosa.
0: Ah, i una cosa molt important de festa major, que segur que hi haurà xaranga, llavors jo col·loqui. Sempre es fa el cerca de tasques antifeixista, molt important, però aquest any hi ha com algo contrari al cerca de tasques antifeixista, que és el Correcibos.
1: És que, ojo, eh?
0: Autogestionat
1: la subtrama de les festes alternatives al Prat és un tema... De podcast, eh?
0: És un tema. Ja ens han demanat els Correcibos venir.
1: Promo?
0: Promo i
1: bueno,
0: venir aquí.
1: Bueno, que la paguin.
0: Eso.
1: Al final, el diner de les birres, un ha de venir invertit en publicitat pels tòtils.
0: Totalment. Què passa diumenge, Oriol?
1: Doncs diumenge tenim a les 7 Sant Feina Club i després un artista local com Elena Grueso, entrevistada pels tòtils al 30 aniversari de la capsa. Després...
0: Paco Pecado, al Fondo en Peixo, també, a les 8.
1: És veritat? Pues, sí.
0: O no estàs mirant, Oriol?
1: Dissabte.
0: Estic a diumenge, jo.
1: Ah, vale.
0: Perdoneu,
1: sí, sí, perquè
0: bad.
1: Després de Elena Grueso tenim a Vera Fauna i després, si no m'equivoco, acabem amb...
0: Bueno, i la cabra mecànica.
1: Però això és el Julio Méndez. Acabem després amb Pusil de Asalto. No sé què és, la veritat.

0: Jove Estació tenim una mica el flow urban, no?
1: Sí.
0: És com divendres és catalanets i després és flow
1: canis.
0: Urban. Sí.
1: A veure, l'experiència de l'any passat, jo vull... O sigui, tinc
0: bueno,
1: unes
0: l'experiència
1: ganes de,
0: l'any
1: fer,
0: passat,
1: de fer la review de dissabte la setmana vinent.
0: Jo espero...
1: Jo portaré ulleres d'aquestes antidisturbis.
0: Jo espero que els disturbis siguin més tard, perquè no vull estar amb una càmera
1: no,
0: i un trípode
1: no.
0: corrents. De... Sí, m'agradaria que aquest any hi hagués una mica de pau.
1: Però bueno, això, tornant a l'estació Zona Jove Estació...
0: Tenim a Llobregat una proposta de música urbana...
1: Que està molt guai perquè van fer al juny, el dia que aquí era l'Orgull al Prat, van fer el festival El Llobregat Suena a Cornellà, crec que era, van portar la Lorna. Que ja em diràs tu com aquests xavals van aconseguir portar la Lorna. I es va petar. I un d'ells és alumne de ma mare.
0: Onda?
1: I de fet, ma mare m'ha dit que si el volem entrevistar.
0: Sí, clar sí. que sí.
1: Hombre!
0: Tu t'has vingut als tòtils, fins als feixistes.
1: Sempre. Digueu. I que ens faci portar la Lorna.
0: Clar, el Llobregat Suena, jo he escoltat, llegit el programa de la Festa Major, que portaran a diferents artistes
1: sí.
0: de la zona, no? Després tenim, sincerament, no conec a cap
1: Glory
0: de les...
1: Glory Six Vine,
0: Cristina, Yacita i Fresh Cobo.
1: Cristina és amiga de la Lorna.
0: Fresh Cobo no és del Prat?
1: Sí, el Fresh Cobo sí.
0: És que crec que és el cosí d'una amiga meva.
1: Pot ser. Sí,
0: crec.
1: Aquest és del Prat. I ja està.
0: Sí, després...
1: Bueno, a la una ja,
0: clar,
1: a la plaça
0: tenimos...
1: de la Vila, la nit sona amb Xaranguín i Xaranga 92.
0: Que...
1: Això no és el xarop.
0: Sí, és el xarop. Es diu la nit soma, però és el xarop. És el que anava a comentar. I després, ja el diumenge, anem rebaixant...
1: Energies.
0: Tenim, ara sí... Clar, és que estem dient els concerts de la nit, no els del migdia.
1: Vale, clar. Nosaltres estem dient els concerts que ens interessen. Al final ja sabeu que és
0: no,
1: el nostre podcast.
0: El que gravarem. Tenim Zamorano, Julio Méndez.
1: Vale.
0: Estopaus, que és tribut a Estopa. I després Hotel Cochambre. I al fons d'en Peixu tenim, ara sí...
1: Paco Pecado.
0: Paco Pecado. I després...
1: Filles de Cassandra.
0: Filles de Cassandra.
1: Ah, i Angela Blackburn DJ.
0: Blackburn DJ. DJ el diumenge, eh?
1: DJ Angelus.
0: No m'hi veureu. El dilluns a les 9 tinc pràctiques, o sigui que el diumenge a dormir aviat.
1: Bueno, i ara anem a dilluns, que només hi ha a Fondo d'en Peixo, que jo sàpiga.
0: Bueno, està el concert de la plaça de la Vila, mític dels dilluns, que és molt maco de veure.
1: Sí, però... Toquen La Rauxa, que crec que és un grup antifeixista de música, no ho sé, m'ha volgut sonar. I la cosa més important... Fades!
0: És que, per què sempre hi ha Festa Major un grup que toca els dilluns per la tarda? Que és,
1: que
0: com,
1: és el millor.
0: Per què no el fiquen el divendres?
1: No ho entenc,
0: a l'escenari gran.
1: Jo tampoc.
0: És com, l'any passat, no, l'any passat o fa dos, amb Maria Jaume, per què no van fotre la Maria Jaume a l'estació?
1: També et dic, estava buit, dilluns amb Maria Jaume.
0: Per
1: amb
0: això?
1: Sí, però, per exemple, l'any passat és Betlana, sí que es va patar una mica més. Però també perquè l'any passat... Ah, l'any passat va ser Maria Jaume. Perquè Maria Jaume era com d'hora.
0: No,
1: va ser, tota
0: va ser fa dos, perquè va ser el nostre primer...
1: Ah, cony, és veritat.
0: De les primeres entrevistes que vam fer.
1: És veritat, és veritat. Tant de bo, d'aquí una setmana puguem dir que hem entrevistat a Fades.
0: I haurem entrevistat a tots els artistes que han cantat a... Mona, mona...
1: Uau. Bueno, això és el de música de Festa Major. La Festa Major està per gaudir, està per anar als concerts,
0: sí.
1: està per... no despertar-se d'hora pel matí, o també depèn de la persona.
0: Depèn de si ens entrega un reportatge abans de les 12 del matí.
1: Duro. I què més? I a veces se m'olvida.
0: A veces se m'olvides a l'àudio, que no saps què és, Lola, que no sé com no saps què és.
1: Però què és, de TikTok?
0: Sí.
1: No tinc TikTok, no tinc espai al mòbil.
0: Però és que ha trascendido. O sigui, és un grup de Cayetanos que saps el típic moment cayetanil de guitarra i tots cantar? S'ha fet viral un clip així. I els tios aquest han aprofitat de puta mare perquè han gravat la seva versió de la cançó i l'han tret. Aleshores, jo la porra que llenço és que 100% A veces se me olvida sonarà aquest cap de setmana al Prat. Després busca-ho. Tenen, és que està la cançó a Spotify, és molt divertit.
1: Ho buscaré.
0: Després passem a un tema que ens agrada, que és Fora de Joc. El Barça, comencem amb la culebra, amb el culebron d'aquest estiu, Julián Álvarez, que al final no ha vingut. Està empresonat.
1: Segon any, eh, que fa el mateix.

0: Sí.
1: El Julián no.
0: No?
1: Va ser Griezmann el que va estar, se hizo de rogar.
0: Però l'any passat no va sonar ja pel Barça?
1: No, que va, no, no, no.
0: Oriol, jo recordo aquesta conversa.
1: No, perquè sobre la sona des de fa mesos, perquè sona des de... abans del Mundial.
0: Ah, vale.
1: Sí, potser sona de l'últim programa.
0: Vale, potser la vam tenir com aquest any, però també
1: abans.
0: Va passar. Vale, vale.
1: Però sí, sí. O sigui, realment va escalar a uns nivells com...
0: Locos
1: de tuits de l'Atlético de Madrid. O sigui, va sortir una notícia que el Julián Álvarez tenia depressió.
0: Bueno, és que també va sortir un vídeo que el Julián Álvarez deia que volia anar al Barça.
1: Sí, sí, un vídeo del Mundial de... Mejor traspaso, ¿no? Ho sento, els argentins. o sigui, bueno, ha sigut molt loco. Ha sigut molt loco i la gent es pensava que el Barça no té nou. Mentida, sí que té nou. Vestit d'11, perquè el Barça va com un putíssim avió. És una locura. Guanyem de 5 en 5. O sigui,
0: no.
1: És una bogeria. Realment ningú s'esperava l'inici que ha tingut aquest Barça. Data, estos facto chequeado. Rafinha porta més gols que alguns clubs tops europeus aquesta temporada. Esto es real.
0: No, és que... Rafinha t'estimo.
1: Sí, estan tots a un nivell espectacular. Ara ha sortit Xavi Espart. Lamine, que em dona igual si és xulo, xulo playa, és el millor del món. Sí. És un equipàs. És un equipàs com el Barça femení, que fa poc es va estrenar a la Champions.
0: Sí, que fa res.
1: Sí, fa res.
0: Potser és ahir, fa res.
1: Pels nostres oients, no serà ahir.
0: Ja, això és veritat.
1: Ja no podrem fer aquestes bromes.
0: Ai...
1: Va guanyar el París Club de Futbol, no confondre amb el PSG, 5-2, amb gols de Carolyn, que és la nova el fitxatge estrella...
0: Doblete. Ah, no, de... vale, jo estava dient la Pajor.
1: No, Carolyn, que és com el fitxatge estrella aquesta temporada.
0: Sí.
1: Que crec que és el fitxatge més car de la història del Barça.
0: Uau, del femení, entenc.
1: Sí, sí.
0: Vale, vale.
1: Que crec que venia del City, una brasileña. La van confondre amb Rafinha.
0: Ai, sí! S'han fet memes... Vale, és que això ho vaig veure abans de treure'm TikTok. S'han fet memes molt bons. De... perquè com em va sortir un meme, vale, que era Rafinha tal, i el Rafinha com feia tal. Rafinha en l'altre, Rafinha feia l'altre. Rafinha, nos falta... No, en el femenino. I sortia ella.
1: Sí. Bueno, a sobre, a la pobra noia la van confondre amb la Becky López.
0: Ja...
1: És com, vale, perquè és negra, tiene que ser la Becky López.
0: Bueno.
1: En fi... Serra Jordi, Clara Serra Jordi,
0: una
1: diu Clara
0: cosa.
1: Serra Jordi, no?
0: Sí, és perfecta. En plan, ho té tot.
1: Què té, Lola? Ens podries parlar del seu xoc?
0: El seu xoc? Que és molt guapa, jo puc parlar. No, però que també m'agrada com juga. Però és que, clar, jo el que passa és, a mi m'agrada molt el Barça, em pot agradar un partit de futbol, però jo no entenc de futbol, llavors no et sé dir si juga bé o no. Jo la veig i penso, di-lo, reina.
1: Tu la ves guapa i dices, com juega.
0: Sí.
1: Ben fet.
0: No, però hi ha algunes que em semblen guapes i que si les veig jugar m'avorreixen, saps? Rotllo en plan, ara no et sé dir qui, però estic segura.
1: Clara Serra Jordi no és una d'elles,
0: no.
1: Com tampoc és Eva Pallor. Continua...
0: No, aquesta és...
1: Continua sent Eva Pallor, no, al final.
0: Sí.
1: I després, què dir?
0: La nostra... mai futura pilota d'or, però sempre
1: nascuda. Caroline Graham Hansen...
0: No, ella ja ho va dir.
1: Paraules, no?
0: Ella ho va dir, que això no estava en temporada, era estiu. Ella mai guanyarà una pilota d'or. Perquè per guanyar una pilota d'or has de ser molt més que una futbolista. I ella no li interessa el món de l'influencer.
1: Si no... Eva, o sigui, va pallor. Caroline Graham Hansen és d'aquestes futbolistes que...
0: juga a futbol i ja està.
1: Sí, sí. Que és com... Si no treballes a futbol, quina seria la teva afició? Jugar a futbol.
0: Sí.
1: En plan, és com és aquesta sensació de gent que viu pel futbol, saps? Jo, sempre el millor, l'exemple que poso sempre és Messi. Mm. Messi, en el seu temps lliure, jo estic segur de que juga a futbol també. O sigui, vull dir, de que és com su cosa. Pues és d'aquestes persones que és com furbo
0: la
1: i ja està.
0: La Graham serà entrenadora quan deixi de jugar a futbol, jo crec.
1: Bon hot take. Ojalá, estaria divertit.
0: O entrenadora, però treballarà de futbol. En plan, que tots ho acaben fent, més o menys, no?
1: Sí,
0: però
1: sí.
0: Com... jo la veig futura entrenadora del Barça. De fet, diré una barbaritat, vale? Seria molt top que fos futura entrenadora del masculí.
1: Uf.
0: quan hi haurà una entrenadora femenina pel masculí?
1: Jo crec que a la Bundesliga hi havia una entrenadora dona de primera divisió alemana. Que arribi al Barça és complicat. A l'NBA va estar a punt d'haver-hi una entrenadora...
0: Clar, però en el femení no es posa en dubte que siguin els entrenadors nois.
1: Clar, clar. Saps? Però no, és perquè crec que... perquè veiem una entrenadora al primer equip... Jo, saps què et diria? Que veig més possible una presidenta. Ho dic per Aitana bon matí, eh?
0: Ja ho sé,
1: o sigui... Jo ho dic allà, seria boníssim, la veritat.
0: M'encantaria.
1: I ja està.
0: De fet, Aitana Bonmatí s'ha quedat fora de la llista de pilota d'or per la lesió. De fet, aquest any no estan ni l'Alexia ni l'Aitana.
1: No, al final... Un mitjà que no et domina Rafinha i a Pedri, quina credibilitat té, no?
0: Sí, recordem que al final la pilota d'or ho decideix un diari, en plan... Sí,
1: sí,
0: crec
1: sí.
0: Que,
1: que vull dir que la Lola i jo podríem fer el tot i el d'or... I saps?
0: Seria molt divertit fer-ho amb els entrevistats.
1: Sí.
0: A final de temporada, tot il d'or.
1: El tot il d'or.
0: I els anem a buscar a casa seva i els hi portem un pastís.
1: Sense avisar.
0: Sí.
1: Ho farem.
0: Vale. Bueno.
1: I per acabar...
0: Sí.
1: Bueno, per anar acabant, això tampoc és sorpresa de la Lola, experts en cultura recomanaran activitats diferents a fer per la festa major.
0: Jo he de dir que estic molt trista... perquè aquest any treballo a Festa Major. Mai m'havia passat. A més, com el cap de setmana passat van ser passos al cau, he de tornar totes les hores que no vaig fer el cap de setmana passat, que són 4, però són 4 hores que he de recuperar. I treballo mig dia, llavors em perdré dissabte. El que més m'agrada de Festa Major, que són els versots diabòlics, que es fan a la una a la plaça. És que és... Jo visc pels versots diabòlics, he de dir.
1: Jo visc per sortir un any als versots diabòlics.
0: Jo crec que l'any vinent els escrivim. Els insultem i els diem postdata, tot aquest insult era perquè ens fiqueu els versots diabòlics.
1: Però és que, si no som polítics, jo veig difícil que sortim, perquè no som tan importants al Prat.
0: Que una cosa que... Vaig anar a la Festa Major de Cardedeu, vale? I una cosa que fan és l'última nit, a part de que l'últim dia de Festa Major hi ha concert fins tard, en plan com... L'última cosa que fan és... Hi ha un senyor disfressat que va pel poble fent com... No són versots diabòlics, vale? No sé com es diu, però com frases insultant a gent del poble i com a l'Ajuntament i coses així. I vaig pensar, que divertit. I tothom el persegueix pel poble fent coses.
1: Tirant-li tomate.
0: No hi tira res. Però bueno, més coses que fan. No podem oblidar la pregonera d'aquest any que es diu... Un moment, que ho estic buscant...
1: Si no, jo tinc idees pensades per dir.
0: Bueno, és que aquí, Cristina Bambán, que és una persona que és artista, que ho ha patat a Nova York. Molt loco. La veritat. Ja està, només volia dir això. És que em sembla molt fort que algú del Prat arribi a Nova York.
1: Sí. El Partit Internacional. Una cosa també que és molt maca de veure a Festa Major és la col·lectiva que fan a Torre...
0: l'exposició
1: a Torre Muntades al Cádiz, que també és molt xula de fer perquè és al final talent local. Una cosa molt xula,
0: cada any diem que ens presentarem i mai ens presentem.
1: Ja, que trist, eh?
0: O sigui, cada any tenim la mateixa conversa
1: de que hem de presentar alguna foto. Hem de fer una exposició tu i jo, en plan, saps? Algun dia hem de fer un reportatge fotogràfic tu i jo i exposar-lo allà.
0: 100%.
1: En fi.
0: Bueno, ja anem per feina perquè queden 5 minuts de programa.
1: Sí. Una altra cosa que també molt xula, dissabte a les 6:30, hi ha un concert de la banda de música del Prat. Tu diràs, per què? Perquè jo els porto escoltant assajar cada nit i no m'està donant compte. I és que cada nit jo escoltava...
0: El de Jurassic Park.
1: Sí. Jo escoltava bandes sonores de pel·lis, Jurassic Park, Star Wars... I clar, vaig investigar i fan un concert de bandes sonores.
0: Oh, que guapo.
1: És molt xulo. O sigui, jo si pogués anar, aniria. Si no treballés, aniria. Jo ho recomano. Vamos, crec que vaig llegir que feien Indiana Jones, Star Wars, Jurassic Park, Harry Potter, El Senyor de los Anillos. O sigui, molt top, molt top.
0: I bueno, realment fins aquí. Mireu-vos el tríptic. Amb les activitats, sempre hi ha activitats. No podem mirar tampoc la Diada Castellera.
1: Clar,
0: l'esclat de festa major inicial,
1: el circ, els diables, els concerts de, a part de la nit hi ha més concerts durant tot el dia, no només concerts típics de festa, sinó concerts de, crec que està la, toca la filarmònica,
0: concerts familiars, culturals, de tot. I sempre gaudir de la festa major, que jo us dic una cosa, com la societat vagi, com ha anat aquest estiu, qui ens diu que no ens acabin traient les festes majors a Catalunya?
1: Sí, al final, festa major és cultura, és tradició, és identitat.
0: I o sigui, com l'extrema dreta arriba al govern, la festa major, tal com la coneixem, no existirà. I ara sí que sí, ens acomiadem.
1: Però abans llancem una proposta, que també ja l'anunciarem més
0: endavant.
1: Més endavant. Bueno, més endavant amb una història d'Instagram. I és que què passa, Lola? Que els Manel no ens estimen.
0: No,
1: perquè a part d'estar retirats i no treure música, ens tiren els programes de Spotify. Aleshores, s'ha acabat. Corrandes de parella estable com a música final dels Tòtils.
0: Oh, no.
1: Aleshores, podríem pensar una, tu i jo, i posar-la, però no és divertit perquè no ens agrada pensar.
0: Totalment.
1: Aleshores, ho decidirà el públic, més o menys, i després ho acabarem de decidir nosaltres, però serà col·laboratiu.
0: Exacte, vosaltres.
1: Era la meva proposta. La Lola no ho sabia.
0: Jo no ho sabia, sorpresa, també. Vosaltres ens escriviu donant propostes de quines amb quina cançó podem tancar el programa dels Tòtils.
1: Que no tinc copyright, sisplau.
0: Sisplau. I nosaltres, pues, escollirem una d'aquelles. I si no, ja veureu què fem.
1: Sí, la cantarem nosaltres.
0: Fins aquí. I ara sí que sí, recordeu quina il·lusió tornar a dir això, que ens podeu seguir a Instagram, TikTok, Twitter crec que ja no utilitzem, però Twitter...
1: Jo a vegades sí.
0: Ah, vale. YouTube i Spotify, i ens veiem un altre cop la setmana vinent.
1: Adéu!
0: I visca la festa major del Prat!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha lamentat que la cimera educativa amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera Esther Niubó hagi estat molt inconcreta i buida de contingut. La líder parlamentària de Junts ha avisat l'executiu català que mantenir Niubó al capdavant del departament dificulta teixir un acord de país en matèria d'ensenyament, atès que el Parlament en va demanar la destitució.
2: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris i d'esquena a la comunitat educativa. I per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
1: I Esquerra Republicana ha reclamat un contracte de país en educació que sigui estable i ha avisat que la crisi no es podrà resoldre només des del Palau de la Generalitat. Així ho ha defensat el portaveu adjunt del grup parlamentari Jordi Albert, que ha admès que la proposta que un grup d'experts capitanegi el departament durant 12 anys segueix sobre la taula.
3: Aquesta reunió no ha servit ni era l'objectiu validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
1: Detingut un home per intentar endur-se dos menors durant les festes de Santa Tecla a Tarragona. Els fets van passar dimecres cap a les 9 del vespre a la plaça Verdaguer. Uns pares van requerir la Guàrdia Urbana perquè hi havia un home a la zona que es volia endur dos menors. L'home de 37 anys va ser enxampat per uns veïns que el van retenir fins que van arribar els agents i van poder evitar el segrest. I l'empresària Helena Guardans Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre de Liceu. Guardans és la primera dona en el càrrec i substitueix Salvador Alemany. El nomenament de Guardans ha estat decidit pel patronat de la Fundació. L'empresària està vinculada amb el grup teatre des de fa 2 anys, quan va ser escollida presidenta del Consell de Mecenatge. El seu antecessor, Salvador Alemany, ha assolit la condició de patró d'honor d'aquesta fundació. També tenim temps per l'actualitat esportiva. Girona amb baixes obre la jornada de segona divisió. El conjunt gironí rep l'Albacete, cué de la categoria Montilivi, amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Gil i Justin no podran jugar. El partit serà a 8:45 del vespre. És tot de moment, tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
4: 欢迎收听Rambla54，我是四，一档聚焦行动派人士的广播节目。今天的嘉宾是来自Radio Ruby电台的Mariona Herrera，她将向我们讲述自己为何开始学习中文，并点评我们的学习方法是否得当。Mariona Herrera de Radio Ruby，ben tornada al Rambla。
5: Hola, gràcies, Anna. Bona tarda.
4: Bona tarda. Escolta, no sé si l'amiga intel·ligència artificial de l'Arnau ho ha fet bé presentant el programa o no. Tu com ho has escoltat?
5: A veure, ho he escoltat prou bé. Sí que et dic que potser Rambla 54, Mariona Herrera o Radio Rubí, en realitat ho haguessin dit d'una altra forma. A Xina a vegades ho tradueixen, ho fan la traducció fonètica amb els seus caràcters, però bueno, dins del que cap, bastant decent.
4: Doncs no sé si tu, oient, recordaràs que la Mariona ja ha passat pel Rambla 54 per explicar la història de la nissaga dansaire dels Rubio de Rubí, i que aleshores vam descobrir, doncs, que a banda de redactora és estudiant de xinès. Mariona, com va anar això? Per què xinès?
5: Doncs mira, és una raó una mica estúpida, no m'enganyaré. Jo tenia una llista de coses que volia fer i dins d'aquesta llista hi havia com una llista d'idiomes que, si tenia l'oportunitat, volia estudiar. Hi havia rus, xinès, japonès, coreà, francès, bueno, el que vulguis. O sigui,
4: fàcil no t'ho poses, eh?
5: No, però la realitat és que estava a la universitat i vaig deixar el conservatori i estava avorrida i vaig dir, vaig aprendre un idioma. i vaig decidir que el xinès era el més important de començar a aprendre, primer de tot perquè deia encara sóc jove i encara, pues, si és tan difícil com diuen, tindré l'oportunitat, i a més perquè tenim molts parlants al món i especialment a Barcelona som la comunitat autònoma, bueno, Catalunya és la comunitat autònoma amb més col·lectiu xinès o comunitat xinesa de tot Espanya, fins i tot més que a Madrid.
4: I tu estudies xinès mandarí, o vaig errada?
5: No, sí, exactament. Jo estudio el xinès mandarí, hi ha després altres variants, però jo estudio el que diuen putonghua o la llengua comú, que és la que parlen a tota la Xina.
4: És amb la que s'entenen tots, després cadascú té la seva cosa. I a més d'estudiar xinès, també estàs involucrada amb la cultura xinesa de forma activa. Aquesta Mercè, la ciutat convidada de Barcelona és Xangai, i allà al mig hi ha la Mariona. Explica'ns això, si us plau.
5: Sí, doncs, bueno, la Mercè, la veritat és que ja porta temps col·laborant amb col·lectius de la comunitat xinesa, és curiós. I jo és que sóc part d'una associació que és l'Associació de Dansa de Lleó Guanghui, que ja l'any passat vaig estar fent la Mercè, però aquest any, com que a més el tema era la ciutat de Xangai, no la ciutat convidada, hem fet un espectacle en col·laboració amb un grup de dansa que es diu Kernel, que combina també un lleó català que és de Sant Boi, i que junts fem un espectacle que combina, pues, des de la cultura catalana a la cultura xinesa, com es troben, i després una dansa contemporània que barreja des de sardanes, a dansa de lleó, a tambors. La veritat és que és un espectacle molt xulo i, bueno, pues jo estic allà al mig. Aquest any tocant el tambor, l'any passat sí que feia dansa de lleó, però aquest any toco el tambor per acompanyar el nostre lleó xinès. I, bueno, si algú es vol passar, jo us recomano moltíssim. Estem a l'estació del Parc del Nord, o sigui, allà... I, bueno, a les 5 de la tarda, tant dissabte com diumenge. Jo faig la publicitat, però ja em parareu.
4: Escolta'm, això del lleó xinès és això que veiem, que és com una mena de cucafera amb cap de lleó, o vaig equivocada?
5: Bueno, no sé exactament com descriuries. És... Bueno, són dos persones dins d'una mena de disfressa de lleó que no sembla lleó, i la gent sempre li diu que és un drac, és un lleó. I és bàsicament, li diuen dansa, però és bàsicament acrobàcia. I, bueno, és això, es fa sobretot en inauguracions, també ho fem en bodes, i la veritat és que ho hem fet també, pues, això, per l'any nou xinès també el fem nosaltres a la meva associació, el Guanghui. Llavors a l'escenari, per exemple, vam fer acrobàcies al lleó i tot això, i bueno, és un lleó, per dir-ho així, però no sembla un lleó, i és això, la diferència és el drac són persones al descobert amb un pal i a dalt un drac molt llarg, i són moltes persones, i el lleó són dues persones sota una disfressa normalment molt peludeta i molt mona, que a més mou la cua i les orelles i és molt, molt adorable.
4: Veus, doncs, jo és el drac el que tenia al cap.
5: Mariona... També fem drac.
4: Si hi ha algú que vol seguir els teus passos amb l'estudi del xinès, què li recomanaries fer? Hi ha algun mètode que funcioni més que un altre?
5: Els mètodes sempre depenen de les persones, però per mi jo crec que el més essencial és submergir-te. És, justament el xinès, per exemple, és un idioma que el que és la Xina continental ha volgut enfocar molt cap a tota la població que té fora de la Xina, no? I per tant té molts continguts multimèdia, sèries, pel·lícules, animacions, que estan disponibles amb subtítols en anglès normalment, i estan disponibles, pues, a YouTube, estan disponibles a Netflix, i la veritat és que han invertit molt en aquest soft power, sobretot perquè tenen, pues, aquesta diàspora, i aprofitar-te d'això. Si el teu idioma, l'idioma que vols parlar, en aquest cas el xinès, té tot això de sèries que et poden enganxar, que et poden ajudar a submergir-te, és sobretot això. I la música també, i, bueno, si pots parlar amb gent de que parli l'idioma també, però això sempre és més difícil, i per tant jo sempre recomano sèries a tope.
4: I escriure ho ha de ser francament complicat, perquè clar, estem parlant d'un alfabet diferent del nostre.
5: Sí i no. Vull dir, escriure per mi és complicat, per exemple, el francès. Jo, el francès, sóc un desastre, aquestes vocals que no sonen. En canvi, el xinès té un sentit dins de cada caràcter. Sí que hi ha caràcters que es repeteixen i que tenen diferents pronunciacions o diferents significats, però, en general, els caràcters, pues, es construeixen d'una forma que, pues, per exemple, el que m'agrada a mi molt és el d'oblidar, perquè el d'oblidar té una part que és el caràcter de la mort, de morir, i a sota té el de cor. I llavors, la mort del cor és oblidar. I llavors, tots els caràcters com estan construïts d'una forma que té sentit.
4: És com molt poètic, no?
5: Molt, molt. El xinès és un idioma molt poètic, i de tant en tant, no tant, però també és molt curiós, la veritat, és que és fascinant.
4: Mariona, abans de marxar, ens podries dir alguna cosa en xinès per acomiadar-nos?
5: Bueno, va, ho intento, eh? 感谢大家收听Rambla54电台。 希望大家和我们一起度过了一段愉快的时光。 我们下个星期一下午4点再见。
4: Estic al·lucinada, eh, Mariona? T'ho traduït al català? Què vol dir?
5: Significa gràcies per escoltar el programa Rambla 54. Espero que hàgiu passat una bona estona amb nosaltres i ens veiem el pròxim dilluns a les 4 de la tarda.
4: Doncs definitivament m'agrades molt més tu i la teva veu que l'amiga intel·ligència artificial de l'Arnau. Gràcies, Mariona, i com dèiem, fins aviat.
5: Gràcies a vosaltres, quan vulgueu. Moltes gràcies.

0: quedem a la Rambla. Quedem a la Rambla. La Rambla 54.
1: Tornem a començar. I fas una parada perquè no quedin enganxades.
0: Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
1: I això què vol dir? Estàs celebrant? Estàs de festa?
0: Sí.
1: Vinga, ja està.
0: Su.

0: Sons com aquests doncs són indestriables del nostre paisatge sonor de cada dia, tant a casa com a la feina, com en el trajecte de casa a la feina i de la feina a casa. Vivim rodejats de pantalles, del mòbil, de l'ordinador, de la tauleta, i els més fans, fins i tot, hi ha pantalles per pujar i baixar les persianes de casa. Però tot això és molt d'ara, i avui volem tirar enrere i situar-nos als anys 70, quan el món començava a veure doncs aquells primers ordinadors, aquelles primers bèsties immenses, lentíssimes. Llavors semblaven llebres, però anaven molt lent, i inaccessibles per a una butxaca. Sergi Anson, benvingut al Rambla 54.
1: Un plaer, Anna. Bona tarda.
0: Sergi, hem fet aquest salt enrere per entendre un museu que teniu a Vilafranca del Penedès i on podem resseguir una mica aquesta història que dèiem, la història d'aquests primers ordinadors, oi?
1: Doncs sí, com bé comentes, us volem parlar del Museu Commodore i de microordenadors. És una iniciativa d'en Joan Boada. Ell és professor jubilat que, de fet, ha impartit classes de ciència i de tecnologia en diversos centres de Vilafranca del Penedès. Però a banda de la seva passió per l'electrònica, que l'ha identificat també, com dèiem, ja des de ben jove, juntament amb la seva dona van obrir una botiga al segle passat, en aquells llunyans...
0: En el nostre 70, segle.
1: Això mateix. Van obrir una botiga d'informàtica a Vilafranca, centrada precisament en vendre aparells de la marca Commodore. I d'aquí una mica, estirant el fil de la història, és d'on també el nom d'aquest museu. Quan van tancar l'establiment, i aprofitant que tenien tot de material que els quedava, van decidir endreçar-lo i mostrar-lo a persones que hi tinguessin interès. I d'aquesta manera també doncs, ensenyaven els inicis d'aquella primera informàtica a casa nostra. De fet, hem anat a veure el Joan Boada i efectivament ens explicava que aquests aparells han canviat moltíssim des del que va ser el seu primer ordinador.
2: Doncs et diré que ve de l'any 37. 37 vaig tenir el primer ordinador, que era un ordinador que era un Commodore, precisament. I aquell ordinador anava bé, perquè altres coses havia provat abans, però eren més complexes, més a nivell d'enginyeria. I llavors aquest doncs, era molt pràctic perquè portava tot complet. Portava el teclat, portava la unitat central a dintre, portava la pantalla també incorporada i el casset per poder gravar la informació.
0: Quina nostàlgia de museu, no, Sergi?
1: Doncs sí, sí, efectivament, i sobretot per aquells que ja som una miqueta més grandets i que potser en el seu moment ens vam iniciar precisament amb un Commodore i que, deixant de banda el que ens ofereixen avui els ordinadors, el fèiem servir bàsicament per jugar. Però, al final, també aquest museu pot ser interessant per a qualsevol persona que tingui curiositat per la tecnologia, com també ens apuntava el Joan Boada.
2: Es troba gent, com havia comentat al principi, que són de Commodore. I aquells doncs, s'hi troben totalment identificats, i després també joves, que ja tenen una certa edat, que havien agafat amb molt amiga un ordinador del Commodore que havia tret, l'Atari també havia tret un altre model d'aquests amiga, perquè en aquell moment els gràfics, el so, tot estava a nivell superior del que era en aquell moment el PC. Però esclar, el PC va sortir per cosa més comercial, més de botiga o d'empresa, petita empresa i tal.
1: Com dèiem, de fet, en aquells primers moments molta gent fèiem servir aquests ordinadors per jugar a casa i potser sí que quedaven els PCs, aquests personals que tots tenim ara a la feina per aquesta tasca més de feina. Però a banda dels ordinadors també hi ha molt de material d'electrònica. Per exemple, visitant el museu ens podem fer una idea de com podia ser i funcionar un dels primers ordinadors. Boada insisteix en que no tot el que mostren doncs, són Commodores.
2: Quan donava classes d'electrònica, estic parlant del principi dels 70, doncs ja tenia equipaments d'aquella època i altres que havia comprat de segona mà, que eren interiors l'any 70. Són equips que, bueno, diràs, són antics o no són antics, és igual, però tenen una època. I llavors, com que d'això en tinc, i repetits, doncs allà estan ben posadets dintre de l'espai que tenim. També hem posat tot aquest material i peces també. O sigui, tu avui dia no podràs veure un ordinador d'aquella època que anava en revés, per la senzilla raó primera, que ja no hi cabria. Perquè, a més pesaven tonelades. Sí, sí. I, bueno, en fi. Però sí podràs veure al revés.
1: De fet, un altre dels al·licients precisament de visitar aquest museu són les explicacions sobre l'evolució de la tecnologia i el món de les comunicacions lligades a l'electrònica que ofereix també en Joan Boada. La cosa arriba, però, fins a aquests actuals PCs i telèfons mòbils, infinitament més lleugers i accessibles.
2: Hem posat diferents models d'ordinadors. Doncs sí, d'Spectrum, que no pateixin els que tenen Spectrum, que tenim allà molts més models d'Spectrum, i ens n'han d'arribar dos models més, que són els dos primers models que es van fer, el ZX80 i el ZX81, que no van arribar aquí a Espanya, que també estan a punt d'arribar. Que avui dia, ja, quan estem parlant d'això, doncs, el més petit que et ve ja és el mòbil, no?
1: Sí.
2: Una tablet, un portàtil d'aquells fins i tal. Però bé, en altra època hi havia altres històries. Llavors, un portàtil pesava 10-15 quilos, amb pantalla i tot, però la pantalleta més petita que la que porta els mòbils d'avui dia.
0: Ai, Sergi, els Spectrums. Jo, el meu primer ordinador va ser un Spectrum connectat a una tele en blanc i negre, que encara conservo. Funcionaria si no hagués entrat en funcionament la TDT. I amb unes cintes de caset. Quins records.
1: Jo vaig començar amb un Astra, amb les pantalles verdes, d'aquelles que també servien a vegades per jugar amb segons quins jocs molt senzillets dels que veuríem ara.
0: Que programàvem nosaltres, no sé si era el teu cas, però aquella boleta que anava amunt i avall com si fos una partida de ping-pong,
1: sí,
0: no?
1: Sí, que tenies... Sí, passaves hores, Déu-n'hi-do. Ara ens queixem, també. De fet, però Anna, si el que vols posar, doncs, o passar aquesta nostàlgia, i entendre també una mica com anava en aquells ordinadors que feies anar, ja ho saps, et pots acostar a Vilafranca i visitar-lo. Els pots comparar amb això que tots ara portem, de fet, a la butxaca o a la bossa, i que ens permet estar hiperconnectats, que a vegades també és una mica complicat.
0: I una mica excessiu. Doncs, sí, sí. Sergi, si us plau, agraeix-li la feina de divulgació al Joan Boada, des del Rambla 54, a ell i a tu. Per cert, abans no marxis, com que has estat... Aquesta ha estat, de fet, la nostra primera connexió.
1: Sí.
0: Estem demanant a tothom que passeja per primera vegada pel Rambla, doncs, que ens faci 5 cèntims de qui és i qui és la seva emissora. Qui sou, Ràdio Vilafranca, i tu?
1: Doncs mira, jo sóc el Sergi, sóc periodista... Tenim ja un cert bagatge, de fet, amb mitjans de comunicació a nivell local i comarcal, i pel que fa a la ràdio, Ràdio Vilafranca és una emissora que va començar el 1982, per tant, doncs, ja fa també força anys, i que ens centrem en intentar acostar a nivell de Vilafranca i comarca, doncs, tot allò que va passant també a casa nostra, mirant de ser el màxim de propers possibles.
0: Doncs au, ja ets un rambler amb tots els ets i uts. Gràcies, Sergi, i parlem aviat. Una abraçada.
1: Perfecte, fins la propera, Anna.
3: Vale, la primera, aquesta. Vale. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera. Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
4: I ara l'última...

0: la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.
1: Víctor Montecino Valls, benvingut al Rambla 54.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Aclarim,
2: il·lusió.
1: Igualment. Aclarim, Víctor, per la música, que no estàs a l'estat de Nova York amb els Mohicans, sinó al Montsià, a la Galera. Allà encara hi queda un representant d'un ofici que durant segles va formar part de la vida quotidiana d'aquell poble. De fet, és l'últim d'aquí que ens ha vingut la inspiració d'aquesta cançó.
2: Sí, parlem d'últims, o almenys ara l'únic vigent, no sé, a vegades se'm mal dir l'últim, i concretament vull parlar-te d'un ofici amb molta història a la Galera, com deies, que és el dels terrissers o canterers, com se'ls coneix sempre, o se'ls ha conegut sempre aquí. Tenim, o hi ha documents des del segle XVIII, hi va haver una època en què hi havia diversos obradors funcionants. Però d'això ja fa temps, i ara mateix només en queda un en actiu, és Joan Cortilla García, que continua una tradició familiar, i des del 2011, a més, va ser nominat en aquell moment mestre artesà terrisser, i el tenim aquí. Joan, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
2: Joan, tu has crescut pràcticament entre fang, no sé si seria la forma de dir-ho, entre torns, entre peces de terrissa. Quan vas tindre clar que volies continuar aquest ofici que havies vist a la família des de sempre?
3: Pues bueno, mira, jo sí, vaig néixer, i pràcticament vaig néixer, com aquell que diu, allí a l'obrador, i, bueno, evidentment, pues, quan després, una vegada ja vam tindre la edat per anar a escola, pues, vam fer els estudis reglamentaris, l'EGB, després vaig ficar-me a fer el batxillerat, i quan va ser el moment de decidir entre anar a estudiar i fer una carrera o ficar-me a fer una faena, ja em vaig ficar a treballar al fang. També he de dir que, a part del treball al fang, també compaginant-ho bastant de temps en les oliveres, en el camp.
1: Joan, i abans de continuar, potser hauríem d'aclarir una cosa per parlar en propietat. Parlem de terrissers, de ceramistes, de treballar al fang. Quina diferència hi ha entre això? Quina diferència hi ha entre un terrisser i un ceramista, si és que n'hi ha?
3: Jo crec que sí que la hi ha, Anna, perquè tots treballem en fang, però el que és l'ofici de terrisser és un ofici que costa molt d'aprendre, i llavors és treball de torn, bàsicament, m'entens? Uh-huh. És tot sempre treballar al torn, fer no una peça, sinó fer sèries de peces, quantitats de peces, de diversos tamanys, sempre peces utilitàries, i fer-ne quantitat per a que pugui sortir uns preus raonables per a que la gent ho pugui comprar, perquè no oblidéssim que la terrissa antigament era una cosa necessària, imprescindible per a la vida quotidiana, eh? Llavors, són peces així una mica rústiques, el que fem aquí a la Galera, les peces tradicionals. N'hi haven algunes que anaven esmaltades, perquè necessàriament s'havia de tapar el poro del fang per a poder-les utilitzar perquè fossin higièniques per a la cuina, però sempre un estil així rústic. El ceramista també treballa en fang, pot treballar en torn o sense, potser no té tanta habilitat al torn com un terrisser, però també hi ha que dir que decorant les peces toquen el tema dels esmalts molt bé, vull dir, fan a lo millor esmalts d'alta temperatura, cosa que els terrissers, tot això ho tenim a part. I també la ceràmica, llavors està el que és la ceràmica artística, que hi ha gent que es dedica a fer, pues, unes peces per a fer exposicions, vull dir, m'agrada diferenciar-ho en aquest sentit.
2: I aquesta diferència també explica que avui, el que diem al principi, no?, se't considera l'únic terrisser en actiu del Montsià, tot i que hi ha altres persones del territori que es dediquen, que treballen el fang i fan ceràmica.
3: Sí, gent que treballi paregut a la manera que treballem, que treballo jo, per dir alguna cosa, ja no en queda, ja, vull dir. Jo encara tenim tot el taller que tenia del meu avi, tenim el forn antic, evidentment ara no funciona, però la faena meua és treballar al torn, fer sèries de peces. I per aquí a la comarca, i quasi que et vaig a dir que si no me'n anem a Miravet, ja no trobem a ningú tampoc, ja, que es dediqui a aquest ofici.
1: Ara ens ho deies, a la Galera hi havia hagut, no?, diversos terrissers, i avui en actiu, doncs, només quedes tu. Com ha anat això, Joan?
3: Pues bueno, jo la primera crisi molt forta de l'ofici no la vaig viure, perquè potser no havia nascut, que va ser quan se va inventar el plàstic i l'electricitat. van ser les dues coses que van pegar un cop molt fort a l'ofici. A la galera hi havia 6 tallers, i degut a això només va quedar el taller del meu avi, perquè ell tenia ja finques d'oliveres i va dir, bueno, doncs provem de compaginar-ho fent les dues coses, en vez de llogar gent per anar al camp, ens farem nosaltres la faena i l'altra temporada treballarem a la terrissa. I bueno, ho van aguantant, se va tornar a reinventar l'ofici. Si no es feien cadups per dir algo, pues se van fer miniatures per a batejos i es van fer altres coses i es va anar aguantant l'ofici així. Cada vegada ha sigut més complicat, sobretot ara estos últims anys que ja mos porten tants de productes d'estos països a uns preus que aquí és impossible competir. Llavors sí que és diferent la cosa, però molta gent a l'hora de comprar una cosa o una quantitat de peces, el que mira és el preu. Llavors una peça que està artesanalment, o sigui, feta a mà, que és tot treball de mà, pues, té un cost que en estos puestos la venda al públic és, bueno, no pagues ni la matèria prima, com aquell que diu aquí, treballant aquí. Llavors és complicat, és complicat.
2: Abans has fet, potser ho has avançat una miqueta, que utilitzes sobretot el torn, però quan parlem de la terrissa tradicional a la galera, de quines peces estem parlant? De quines, no sé si arriba a dir obres, perquè a vegades també són obres d'art, encara que no sigues la seva funció, i què surt habitualment del teu obrador o dels obradors que hi havia antigament a la galera?
3: Sortia, són peces, si tu vols, són tot peces fetes a mà, sèries de peces, però tot són peces úniques, perquè dos d'idèntiques no les hi ha. Tu les veus i pareixen iguales, però no ho són. Una serà més ampleta, l'altra serà més alteta.
2: Que és part de la gràcia, també.
3: És molt bé, de lo fet a mà. Que parella igual, però que no ho sigui. Si és una cosa industrial, és tot igualet. Llavors, quines peces sortien? Se feien peces, bàsicament, aquí al territori, aquí a la galera, peces que eren per a aigua. Cantes per portar aigua, cantes per a beure, de diversos tipus, la marraixa, que era el cante que es bevia a casa, la cantimplora, que era el cante que portaven penjat als carros. Llavors se feien molts de beuradors per animals, perquè la gent, evidentment, criava animals i en algun lloc o altre s'havia de ficar l'aigua per a beurar-los. Plats, cassoles per a menjar. Llavors se feien unes peces per a la construcció, que quan se va inventar el plàstic van perdre tot l'interès, vull dir, no se'n va parlar més, fins ara fa uns anys se va tornar a posar de moda, però vull dir, a vegades hi ha gent que ho busca i si ho troba ho fica, que són les tortugades de les cases, la part frontal de la teulada, que és el que arroplega l'aigua, i el baixant, la tuberia, també feta de fang. Això antigament, tots els baixants i tot era de fang, quan se va inventar el plàstic va desaparèixer el fang ja. Se feien molts de cadups, potser és la peça que es fabricava més a la galera. El cadup és una peça estreta i allargada, molt difícil de fer, però bueno, com se'n feien tanta quantitat, el que treballava en això tenia una pràctica ja, i no hi havia cap problema per a fer-los, que eren unes peces que s'utilitzaven per a regar en el sistema este que hi havia antic, que era de les hènies, les nòries en castellà, que voltava el cavall i voltava la roda, baixaven els cadups baix a l'aigua i la pujaven i te la traien fora. Aquestes peces a la galera potser és la peça que s'havia fabricat més. Jo sento contar que jo ja no ho vaig viure això, però que les feien a milers. I quan venia la primavera se desapareixien els milers de peces que havien fet al taller concret de casa nostra, el meu avi, el meu besavi, després mon pare. Quan venia la primavera, que es posava en funcionament els recs als horts, vull dir, se desapareixien els cadurs perquè se trencaven, s'havien de tornar a canviar. I bueno, era una cosa que funcionava. Una vegada es va inventar l'electricitat, se va posar la bombeta i el cadup, bueno, ja va deixar de tindre interès també, però és una de les peces també tradicional que es feia. Testos per a plantes i alguns estris per a la cuina, esmaltats també, vidriats, i el vidriat que llavors funcionava era el plom,
2: No sé si haguéssim acabat preguntant què no fèieu.
1: Exacte, no, tot es feia. Tot es feia
3: de tant. Se feia quasi de tot perquè era necessari per a la vida del dia a dia. Vull dir, no hi havia res més.
1: Clar, i malauradament ara estem parlant aquí d'un ofici que va a menys. Però, Joan, t'he de dir que a Barcelona, com a mínima gràcia, et dono testimoni de que estan proliferant com a bolets els tallers, en aquest cas de ceràmica, i els locals per viure l'experiència de fer-te-la tu mateix, de pintar-la. No sé si la gent més jove torna a interessar-se en el fang, la ceràmica, encara que sigui d'una altra manera. No sé si aquest interès us arriba o és només postureig de la ciutat, això.
3: Bueno, jo no crec que sigui postureig. Jo a vegades havia pensat que era com una moda, però ara ja també tinc el meu dubte.
1: N'hi ha
3: és
1: molts,
3: que...
1: Sí, que n'hi ha molts.
3: Sí. Ja, tinc constància. I llocs on hi ha un taller, com ara, per exemple, Argentona, cito el nom perquè hi tinc relació allà al Museu d'Argentona, tenen una llista d'espera per muntar, si convenia, una altra escola al costat, vull dir, la tindrien plena de seguida, saps? O sigui, és veritat, això. Però... penso que a part de que hi ha gent que li agrada i que li agrada tocar el fang i això, potser també és una mica una necessitat que, de la societat, no? Perquè estem tot el dia, moltes faenes són pantalla i tecles i arriba un moment que necessites a lo millor fer alguna cosa més i això, pues, no ho sé, fas treballar el cap, fas treballar les mans, t'embrutes, vull dir, és diferent, no sé, ja dic, pensava que sí era una moda, però no sé, el millor és que tenim una necessitat de fer això. Ara, d'aquí a que ho convertiguéssim en ofici, hi ha molta diferència, ja. Perquè molta gent que fa això és que treballa a un altre lloc i després va en plan una mica de hobby a fer això.
1: A desconnectar, no?
3: A desconnectar.
2: Sí. Una forma d'escapar de nosaltres, precisament, Anna, que treballem molt en ordinador i tot això, ens pot anar molt bé.
1: Exacte, exacte. Joan, no puc acabar aquesta conversa sense preguntar-te, en clau d'aquesta música que hem escollit de Moïcà, com et sents a sent per ara? Esperem, no sé, igual donem alguna bona notícia ben aviat, l'últim terrisser de la Galera i del Montsià.
3: Pues, bueno, jo me sento una mica en l'obligació de continuar-ho ara. Llavors, per l'altre costat, me fa com a llàstima o pena, com vulguis dir-ho, no? De que, vull dir, que no hi pugui haver detrás ningú que ho continue. La situació és molt complicada, vull dir, perquè, vull dir, un per aprendre l'ofici ha de destinar-hi moltes hores i si després no ha de poder viure dignament de l'ofici, no hi haurà ningú que s'hi dedique. Llavors, jo penso, i no sé, ho dic moltes vegades, que potser hauria d'haver un canvi aquí des de les administracions. Estos oficis tan artesans que continuem conservant aquestes formes i aquestes peces que es feien antigament, potser haurien de pertenèixer a cultura, tot això, ja. Llavors, evidentment que no hem de tornar a haver 5 o 6 tallers a la Galera, ni 2 a Santa Bàrbara i un a Amposta, no. N'ha d'haver un a la comarca en sigui, però que estigués una mica ajudat, i simplement perquè no es perdi este saber fer, estes peces, perquè formen part de la història del nostre territori.
1: I de la
3: cultura. Jo sempre dic que un arbre, quan li comences a tallar moltes arrels, al final s'acaba secant. Vull dir, no sé què pugui passar, però perdem moltes coses.
1: Doncs queda dit, queda recollit aquest clam. Joan, Víctor, moltíssimes gràcies a tots dos per ramblejar avui amb nosaltres, amb aquest ofici tan bonic, el de terrisser. Una abraçada ben grossa i fins aviat.
2: Gràcies, Anna. Fins la propera.
3: Moltes gràcies.
4: Quedem a la Rambla. A Rambla 54. Estàs escoltant Rambla 54, app la nova ràdio de Reus.
1: Ei, ja saps que estem immersos en una tournée gegantera per tot Catalunya, coneixent totes les figures que ballen per les festes majors. Ja hem parlat del Florenci i l'Agneta de Santa Maria d'Oló, del cavaller Narcís i de l'Arna, els gegants de l'Eduard, d'Ivars d'Urgell, o la gegantona Joana la Negra de Sallent, que és un homenatge a una remeiera del Lluçanès del segle XVII, assassinada per bruixa. Seguirem fent camí, però avui ens volem aturar per parlar del manteniment de totes aquestes peces. Què passa quan necessiten una reparació? Doncs l'Aleix Pérez té la resposta. Aleix, benvingut al Rambla 54.
5: Hola, Anna. Molt bona tarda. Encantat d'estar aquí des dels estudis de la nova ràdio de Reus. Doncs sí, ens n'anem també en aquell aspecte, no?, que sovint no veiem també de tot aquest patrimoni cultural que tenim a casa nostra.
1: Doncs, Aleix, de seguida ens presentes el convidat que t'acompanya, però abans, com fem sempre, avui és un dia de primeres connexions, n'hi ha moltes, i tu rambleixes amb nosaltres per primera vegada. Volem que ens expliquis, que ens facis una petita pinzellada. Qui és la nova ràdio de Reus i qui ets tu, si us plau?
5: Doncs mira, la nova ràdio de Reus és hereva del Ràdio Music Club, una emissora pionera aquí a la ciutat de Reus amb més de 44 anys d'història. I bé, ara mateix s'ha convertit en la nova ràdio de Reus, aquesta emissora local també que emet de manera digital. I jo, bé, sóc l'Àlex Pérez, sóc un noi nascut a Puigcerdà ara fa 25 anys i que ben aviat vaig arribar aquí a Reus, em vaig enamorar de la seva gent, dels seus costums i sobretot de la ràdio. I al final, doncs, m'he quedat aquí, vivint, descobrint, intentant explicar una miqueta casa meva a tot aquell que ens vulgui escoltar.
1: Doncs ara que ja ens hem situat amb la nova ràdio de Reus i amb tu, per parlar d'aquestes reparacions que dèiem, reparacions de gegants, qui tens al costat? Amb qui estàs?
5: Doncs, Anna, estic amb l'Aleix Álvarez, que és el gerent del Taller Vall, que és un taller de referència del tema que ens ocupa. Són també destacar el Premi Restaura de la Generalitat de Catalunya l'any 2024, i al qual saludem. Aleix Álvarez, benvingut a Rambla 54.
6: Molt bona tarda.
1: Aleix, benvingut. Bueno, benvinguts tots dos, eh? És Aleix i Aleix. Ho tindré complicat avui, perquè... Abans de res, un matís, perquè jo he parlat de reparar gegants i potser hauria hagut de dir restaurar. Espero que no t'hagi ofès. O és indiferent, o fas servir les dues coses?
6: Bueno, no, per naltros no és indiferent. Són dos conceptes. Reparar seria el que faria la gent, doncs, que no... té estudis, doncs, oficials, i conservar o restaurar és el que faríem, doncs, tots aquells restauradors oficials titulats, no? Però bé, avui en dia el terme sempre així, doncs, com es pot.
7: A mi m'agradaria començar preguntant-te pels teus inicis. Com acabes descobrint aquesta feina? Quina formació vas necessitar?
6: Doncs bé, nosaltres l'any 2013 obríem l'empresa. Prèviament, doncs, el que vam fer va ser, en aquest cas, jo vaig estudiar també amb la meva companya, que vam obrir l'empresa tots dos, vam estudiar conservació i restauració, en aquest cas d'escultura i arqueologia, i el que vam fer va ser endinsar-nos una mica en aquest món, doncs, quan es van començar a demanar, doncs, tot tema de figures, doncs, de reproduccions i peces vinculades, doncs, a el que és la festa, la imatgeria popular, no? Nosaltres, els nostres orígens i començament, que encara mantenim avui en dia, és treballant, doncs, amb l'Església i amb el manteniment de sants i patrimoni eclesiàstic, però és cert que, bueno, tot això ha anat derivant i ens va cridar l'atenció, no?, de dir, amb els encàrrecs que teníem, doncs, de començar a fer bestiari, gegants i elements festius, ens vam endinsar, vam començar a estudiar més en profunditat, vam seguir treballant-ho fins a dia d'avui, doncs, que hem derivat ja en que actualment ja som una SL, ja no som aquella empresa que vam començar al principi, i ara, doncs, bé, en vez de dos treballadors en som tres, i amb un gran volum de feina, doncs, per tot Catalunya i per fora de l'Estat.
1: I quina mena de perfil teniu aquests tres treballadors del vostre taller, el Taller Avall?
6: Nosaltres, el nostre perfil és un perfil tècnic, doncs, en aquest cas oficial, titulat i professional, però també treballem amb molts col·laboradors externs, com per exemple, doncs, sastres, ebenistes, doncs, en aquest cas també orfebres, joiers, inclús perruquers, per tema de que, clar, vull dir, totes aquestes figures, no només hi ha la vessant més científico-tècnica de la intervenció, sinó que també treballaríem, doncs, amb professionals externs per acabar de complementar que les obres quedessin, doncs, el més verídiques o més fidedignes possible en el seu origen, no?
7: Perquè, Aleix, normalment, què us demana la gent que arriba al taller a ballar els gegants? Què els cal per tornar a estar del millor aspecte possible?
6: Bé, nosaltres al taller, doncs, ve un molt tipus de gent, vull dir, tenim un ampli ventall de clients, n'hi ha de més específics que saben perfectament allò que volen, de dir, volem, doncs, fer una figura de nou, des de zero, volem així, amb aquestes característiques, no?, i n'hi ha d'altres que directament no és de dir, doncs, assessoreu-nos vosaltres a veure què creieu, o recuperar sobretot el que estem treballant molt últimament, doncs, el tema de la memòria històrica, totes aquelles peces moltes vegades que s'han perdut, doncs, en conflictes bèl·lics, doncs, i s'han d'anar restituint o recuperant. Altres peces, doncs, també, doncs, que en el seu transcurs històric, doncs, han quedat abandonades, oblidades, o ja estem parlant també de peces que serien de primera divisió, com peces centenàries o bicentenàries, en el qual el nostre taller, doncs bé, ara aviat farà 15 anys, doncs, de història, i que portem molt de temps ja especialitzats en aquesta vessant, que és amb el que més treballem, no?
1: I en aquestes actuacions ens hem d'imaginar unes eines de molta precisió o unes eines més grans?
6: Bé, en el nostre taller tenim dues metodologies, són eines de precisió, es podria

0: perquè tenim la part científico-tècnica i després també tenim la vessant artesana, que és d'on procediria, doncs, en aquest cas, la restauració, no?, en origen. Per tant, és molt interessant utilitzar i emprar les dues vessants o tècniques, no?, que es diu. Així que, bé, en el nostre taller utilitzem aquestes dues característiques, doncs, que conformen el que seria la nostra professió. Li dona més valor, evidentment, clar, aquesta vessant artesana, doncs, que és aquesta vessant històrica més antiga, però clar, avui en dia, amb totes les tecnologies que tenim al nostre abast, que són excel·lents, doncs, evidentment, les hem d'emprar i utilitzar, com per exemple un escàner 3D, no?, importantíssim, vital per a poder conservar una peça patrimonial, o vull dir, o altres tipus de mecanismes, no?, que ens està oferint la tecnologia. Antigament els informes es feien a mà i avui en dia ja es fan, clar, amb ordinador, doncs, amb tècniques molt més ràpides, no?
1: Aleix, una cosa, tu has dit, treballeu amb peces centenàries, peces que tenen un gran valor patrimonial, no sé si això, ostres, a mi, per mi seria una gran pressió per la feina, no? Ho noteu, això?
0: Bueno, nosaltres, més que pressió, ja estem acostumats, perquè són grans caixes o capses de sorpreses, no? Vull dir, un element singular, patrimonial, en aquest cas centenari, bicentenari, dins seu alberga i comporta tota la història en la seva esquena, no?, de tota la gent que en aquest llegat patrimonial que es diu ha anat cuidant i vetllant, doncs, per aquestes figures. Per tant, que avui en dia encara les tinguem, el que ens dona és una emoció molt forta, en el sentit de dir, han perdurat, han perllongat el pas del temps i avui en dia són tangibles, no les podem tocar. Hi ha altres peces, doncs, que bé, han existit, que en tenim constància, doncs, el 1600, el 1500, però per efectes de guerres bèl·liques o conflictes o diverses vicissituds han desaparegut al llarg de la història, llavors no les podem veure. Per tant, que les puguem restaurar, a part de ser una gran responsabilitat i un gran honor, és molt important, perquè vol dir que la nostra generació perllongarà, perquè la generació següent i els nostres hereus, vull dir, tota la gent, doncs, que vindrà al darrere nostre, podrà gaudir d'aquelles festes i seguir tenint aquells elements, no? I això, clar, no té preu. És meravellós.
1: Exacte, em sembla una història fantàstica i ha de ser molt reconfortant. Doncs Aleix i Aleix, els tots dos, moltíssimes gràcies per portar-nos fins al Rambla 54 aquesta història, aquest ofici, aquesta artesania que no s'ha de perdre de cap de les maneres. Gràcies al Pérez per la connexió i a l'Álvarez per obrir-nos la porta del seu taller. Una abraçada molt gran a tots dos i fins aviat.
0: Doncs moltes gràcies.
2: Igualment.
3: Rambla 54 és que diguin el que se'ls hi acudeixi.
4: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
3: I que tothom es deixarà. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això. Vinga.
5: Estàs escoltant Rambla 54 a Baixcamp Ràdio.
1: El dia que John Williams va seure's al piano per ensenyar-li a Steven Spielberg les dues notes amb les que va composar aquesta banda sonora de Jaws, de Tauró, el director va pensar que el seu amic li estava fent broma o s'havia tornat boig. He de confessar que quan l'Adrià Duc em va dir que els dofins poden ser dolents, em vaig sentir una mica Spielberg, jo i tot l'equip. Però, és clar, algú pot discutir avui que aquell mi fa, de Williams no la va clavar? Adrià, benvingut al Rambla 54.
6: Hola, bona tarda, moltes gràcies, molt content d'estar aquí.
1: Adrià, no saps les grans estones que hem passat parlant dels teus dofins amb l'Arnau, la Laia, la Gisela, l'Ivan i el Francesc Ávila, que ara que ho penso no us he dit que aquests dies el Francesc està suant la cancel·lada amb la taula de so i les connexions. Els d'ofici...

0: Pins són uns animals indestriables de la iconografia infantil, que creiem que sempre són bons, simpàtics i intel·ligents, però resulta que no, que també tenen la seva part fosca. O això diuen els pescadors de Cambrils, oi?
1: Doncs sí, Anna, és que els dofins s'han convertit en un problema cada vegada més important per als pescadors artesanals de Cambrils. I no perquè els pescadors tinguin res contra els dofins, evidentment, sinó perquè els animals estan atacant les xarxes de pesca per alimentar-se.
0: I, esclar, les xarxes es deuen fer malbé.
1: Ahí està una de les claus principals del problema, Anna. Perquè no és només que el dofí es menja el peix que hi ha atrapat a la xarxa. L'animal també acaba trencant i malmetent les xarxes. Per tant, el pescador perd la captura i, a més, ha de pagar per reparar o substituir l'eina amb què treballa. I això, segons m'ha explicat la gerent de la Confraria de Pescadors de Cambrils, la Clàudia Masdeu, no és una problemàtica nova, però sí que s'ha anat agreujant amb el temps.
2: Doncs des del 2019, els atacs dels dofins, els arts de pesca de les embarcacions d'arts menors han augmentat any rere any. En el seu moment es va posar pues, en alerta tant el sector i es va informar al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Sí que és cert que van activar actuacions des del departament des d'un primer moment, es van realitzar estudis de quina era aquesta afectació, de quin eren els resultats d'aquests atacs i de quina era l'afectació que acabaven tenint els pescadors artesanals pels atacs dels dofins.
1: Anna, per a que entenguem una mica la dimensió del problema, has de pensar que les xarxes haurien de durar més d'una temporada, però els atacs poden arribar a ser tan freqüents que una xarxa pot quedar inutilitzada en qüestió de dies.
2: Aquests arts, a més, doncs, són arts que han de durar més d'una campanya i que no arriben ni a acabar una campanya. Vull dir, estem parlant d'arts que en una mateixa setmana que han pogut tenir atacs de manera diària o en dies alterns, en una setmana doncs aquesta xarxa ja no es pot utilitzar. Tot el temps que la utilitzes, que allargues el seu ús, és temps que també estàs perdent captures, perquè si l'aprofites fins que no s'acaba de fer malbé, tots aquells forats que s'han anat deixant en els atacs anteriors deixen de treballar i, per tant, deixen de capturar peix.
1: I això obliga alguns pescadors no només a reparar o comprar xarxes noves, sinó fins i tot a modificar la seva manera de treballar, perquè determinada zona o una determinada espècie concentra molts atacs i continuar treballant i pot acabar sent fins i tot econòmicament inviable.
0: I després hi ha una altra dificultat afegida. No estem parlant d'un animal que es pugui simplement espantar o apartar de qualsevol manera.
1: Exacte, i aquí és on la situació es complica, perquè els dofins són una espècie protegida.
2: És una problemàtica complicada, perquè al final estem parlant d'una espècie protegida i que, tot i que tots, evidentment, tots estem d'acord en aquesta protecció, hi ha un efecte col·lateral que són aquests atacs, perquè, evidentment, és un animal que troba allà el seu aliment, a més, de manera fàcil, sense haver-lo de lluitar o de perseguir, per dir-ho d'alguna manera, i per tant doncs és una comoditat, no?, tenir-lo servit.
0: Sí, és ben bé allò del plat a taula, eh? I llavors què, Adrià, què han de fer els pescadors?
1: Doncs mira, ells són mirat i remirat i els darrers anys han anat provant diferents mesures. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació ha concedit ajuts per reparar les xarxes i també han aparegut els famosos pingers.
0: Pingers, què és això?
1: Doncs són uns dispositius que s'instal·len a les embarcacions i que emeten un so quan els dofins s'apropen a les xarxes. La idea és que aquest so els molesti i els faci marxar, però pel que sembla els dofins també s'han anat acostumant a aquesta mesura.
0: Confirmem que són intel·ligents, doncs, i adaptats al soroll dels humans.
1: Sí, efectivament, i aquest és precisament un dels problemes. Les mesures poden reduir els atacs durant un temps concret, però els pescadors continuen buscant una solució efectiva a llarg termini.
0: Doncs, Adrià, és un senyor problema aquest i una gran història la que ens has portat. Crec que no em tornaré a mirar mai més el Flipper de la mateixa manera. Per cert, tu avui has debutat al Rambla 54 i abans no marxis, volem que ens facis 5 cèntims sobre Baix Camp Ràdio i sobre tu mateix. Què hem de saber?
1: Doncs mira, jo sóc un noi de Castelló que va arribar a Tarragona per amolar el bàsquet, algo ben diferent al que faig ara, i que gairebé sense adonar-me doncs em vaig acabar quedant. I ja fa més de 10 anys que Tarragona és casa meva, i després juntament amb Ràdio Ciutat de Tarragona i amb Baix Camp Ràdio, que també són casa meva ara, casa nostra, i des d'aquí us portem tota l'actualitat i tota la informació local que podem, i ho fem de la millor manera possible.
0: Doncs tens una casa nova al Rambla 54. Moltes gràcies i fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Fins aviat.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Arenys.
0: La realitat sovint supera la ficció. Ja fa anys que lluny de la gran pantalla els humans convivim amb uns éssers ben peculiars, no fan soroll, tenen una pell forta, metàl·lica, també una energia que no s'esgota i els fa incansables. Fins i tot tenen, o sembla que tinguin, sentiments que els permeten entendre'ns. Són els robots. Avui dia, tant els pots trobar en un restaurant servint plats com el dentista. Oriol Leo, benvingut al Rambla 54.
4: Moltes gràcies, Anna. Encantats d'estar aquí ramblejant.
0: Oh, Oriol, abans d'avançar res sobre dentistes robòtics, deixa'm donar-te la benvinguda al programa i demanar-te, avui és una estrena darrere una altra, si us plau, que et presentis. Què n'hem de saber de tu i de Ràdio Arenys?
4: Doncs, mira, jo sóc l'Oriol, 44 anys, casat, pare d'una nena de 6 anys, sóc nascut a Arenys de Munt, visc a Calella, treballo aquí a Ràdio Arenys, Arenys de Mar, sempre m'he dedicat al periodisme local, i bé, de la ràdio, que anem de dir, no?, és la degana de les emissores locals de Catalunya, tenim molta història, crec que ara estem en un moment dolç, de ressorgiment, amb força per explicar tot el que passa a Arenys i també als voltants.
0: Doncs, fetes aquestes presentacions, ara sí, anem al gra. Ens portes un robot dentista.
4: Doncs sí, mira, concretament és el robot de la clínica dental de Marina Ostrell, d'Arenys de Mar, que han incorporat la darrera tecnologia.
0: I quin aspecte té i què fa ben bé aquest robot?
4: Doncs mira, és alt, és un robot alt i el seu cap és una pantalla grossa, i també té braços, uns bracets més aviat petitons, i te'l trobes just a l'entrada. La seva funció és rebre els pacients, guiar-los dins les instal·lacions, i això ho explica la dentista i propietària de la clínica, Marina Ostrell.
5: El robot ara és la nostra última incorporació que hem fet. La veritat és que el tenim una mica encara a proves perquè està bastant verd i estem treballant molt amb tot el que és el tema dels tècnics i tot perquè ens acabi d'ajudar, però sobretot ens ajuda amb tot el que és la tarea administrativa. Rep el pacient, els acompanya al box, firma consentiments informats, llavors si li fas alguna pregunta també te la contesta, si t'ha acompanyat al lavabo també t'acompanya, llavors són tasques més administratives simples que estem treballant perquè sigui un palet més, però bueno, és una miqueta limitat encara la situació.
0: Bé, els primers dies d'una nova feina tots anem perduts, és normal. Si vull trucar per demanar hora, ho faré amb ell?
4: No, a mi això ho fa la seva companya, l'Elisa, que s'encarrega de l'administració, i mira, no pateixis, evitem malentesos, l'Elisa és humana, el robot t'acompanya dins la consulta on tampoc hi falten eines avançades.
5: Començant per tot el que és avui en dia la planificació 3D amb tota la imatge, fem escàner facial, fem escàner oral, anem introduint molta d'aquesta tecnologia dintre perquè al final volem apostar i són eines que a nosaltres ens ajuden moltíssim a poder diagnosticar i ens ajuda molt a simplificar, i sobretot per tot el que és pel pacient també els hi facilita moltíssim moltes situacions que la tecnologia doncs, ens ajuda a planificar prèviament i no potser amb el pacient allà sentat a clínica.
0: I tot això, Oriol, sense sortir d'Arenys de Mar, oi? Ho dic perquè sovint pensem que aquestes grans coses robòtiques són cosa de la capital, de Barcelona, i no, vull dir, també hi ha clíniques importants que estan super al dia fora de Barcelona.
4: Sí, exacte. Jo us parlo d'aquí Arenys, d'aquesta clínica en concret, que és qui ens ha obert les portes, i ens ho ha explicat, però segur que a molts municipis hi ha clíniques dentals que utilitzen tecnologia avançada per fer cirurgies. És un dels punts amb què ha volgut fer incidència Marina Ostrell.
5: Molta gent ens diu, sembla mentida, que tenint-ho aquí al costat, no?, i pensant que potser tinc que anar a Barcelona a fer-ho. Llavors, sí, és algo que m'agradaria que la gent sapigués, que pues, no sempre s'ha d'anar a ciutat per trobar aquest tipus de tecnologia o aquest tipus de cirurgies que són una miqueta més planificades i més detallades. No s'ha de tenir por perquè realment avui en dia ha canviat moltíssim, el postoperatori és molt més... Hi ha casos específics, però és molt més fàcil, no hi ha tant dolor, també hi ha molta més medicació, al ser més planificat és molt més fàcil l'adaptació a tant les dents com a la cirurgia.
0: Doncs té raó, Oriol. Avui hem vist alguns exemples de com la tecnologia doncs, ha afectat els oficis de tota la vida, però hem de dir, no volem ser allò tecnopessimistes, que a vegades la tecnologia doncs, també ens permet avançar.
4: I tant, sens dubte. I ho hem vist també doncs, en un àmbit diferent, com és la consulta d'una clínica odontològica, d'un dentista.
0: Doncs així és. Oriol, moltíssimes gràcies per portar-nos aquest cas al Rambla 54, que ja és casa teva. Una abraçada, benvingut i tornem a parlar aviat.
4: Moltes gràcies. Fins ara.

0: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.
1: La xarxa de comunicació local. El Prat Ràdio, 91.6 FM.
2: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
3: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
4: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
5: I així,
4: gener,
5: durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
7: L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
8: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
9: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
8: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
10: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
11: Festejamos nuestra décima temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Radio.
12: ¿Te recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
13: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
10: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
14: Són les 5.
10: El Prat en 3 minuts.
14: Bona tarda, es parla Josep Díaz Alonso. Les entitats escalfen motors de cara a la Festa Major que arrenca oficialment aquesta tarda a la plaça de la Vila, Matoc d'inici, la Cercavila i l'Esclat de Cultura Popular. Serà la prèvia al Pregó i els Focs, inici de Festa Major, que donaran la benvinguda a 4 dies d'activitats i concerts per a tots els gustos. Tot plegat ho podreu seguir en directe a través del programa especial que podreu veure a partir de les 6 de la tarda al Prat.tv i també a través del Prat.com Ràdio. Una festa major que compta des d'aquest any amb un protocol que estableix com s'organitza cadascun dels actes de cultura popular, quina és la persona responsable, el recorregut de les cercaviles, les entitats i figures participants i el paper del consistori en cadascun d'aquests. Laia Chimeno és la presidenta de la Federació del Nus.
15: Aquesta tradició s'ha anat transmetent de forma oral, però què passa quan les persones canvien, no? Què passa quan aquestes generacions canvien? Doncs aquí apareix un dels sentits dels protocols, que és mantenir viva i recollir aquesta manera de fer i donar-li una continuïtat.
14: El document, a més, es dota d'una comissió mixta entre consistori i representants de les entitats que vetllarà pel compliment i n'estudiarà els canvis necessaris quan convingui. I una altra de les novetats és la instal·lació d'un nou sistema de càmeres de seguretat als espais que concentren aglomeracions. Unes càmeres que ja estan fixades en uns punts que s'han determinat en funció de l'experiència d'anys anteriors. La seva instal·lació és temporal, només mentre duri la festa, i han acabat, es retiraran. Escoltem el sotsinspector Toni Arenas, cap de la Divisió Tècnica de la Policia Local.
16: Què garantim? Primer, que tenim un control de la zona, control de l'aforament, control de què està passant immediatament. Podem enregistrar aquestes imatges i, si es produeix un fet delictiu, aportar-ho com a prova a al jutjat i aquesta prova no és un vídeo ni aquells que circulen per les xarxes socials alterats en intel·ligència artificial.
14: D'altra banda, la policia local realitzarà sobretot dissabte controls d'alcoholèmia i aleatoris a les colles de foc pretenques per garantir la seguretat de les persones assistents. És una de les novetats d'aquesta festa major, tot i que no és la primera vegada que s'aplica. La mesura es va estrenar a les festes de Sant Pere i Sant Pau el passat mes de juny.
17: Esport.
14: L'esport també és protagonista durant aquesta festa major, especialment durant la jornada de demà dissabte, amb una gran concentració dels actes esportius al matí. Dins d'aquesta agenda esportiva, entre totes les activitats, destaca el 90è Gran Premi Ciutat del Prat de Ciclisme, una cita organitzada per l'Agrupació Ciclista del Prat, que comptarà amb dues curses, una de categoria júnior i una altra de femenina, i que desenvoluparà a l'entorn de la Granja de la Ricarda. Les notícies d'aquest 25 de setembre. Us recordem que a partir de les 6 connectarem en directe amb el programa especial de Festa Major.

0: despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quina...
1: 5 i 3 minuts. Comença el Connectats.

0: Connectats amb Carme Reverte.
1: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres, per fi divendres, 25 de setembre, i ens n'anem ràpidament fins al Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs de moment tenim encara, en general, globalment una tarda més o menys tranquil·la, sense massa volum de trànsit. En aquest pont de la festivitat de la Mercè, doncs, que es nota pel que fa a la mobilitat, amb força més tranquil·litat del que és habitual aquesta hora de la tarda d'un divendres. En tot cas, sí que tenim punts en intensitat, a zones de la P7, com és a Barberà del Vallès, en sentit sud, la C58 d'entrada a Barcelona, aquest últim tram entre Torrebaró i el nus de la Trinitat, i també els punts i trams afectats per obres on la circulació és més intensa, més lenta, com és el cas de l'autovia 2 a la zona de Jorba i en sentit Lleida. En tot cas, a la resta, de moment, com dèiem, amb circulació en general còmoda. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Gràcies, Eduard. Bona tarda.

0: Doncs avui al Connectats descobrirem la història, coneixerem la tasca que fa la ciutat i quins projectes de futur té el Club BMX de Terrassa. Conversarem amb el seu president, Ricky Urbina. Continuarem amb el repàs a les estrenes cinematogràfiques de la setmana amb Jordi Guillem i Sergi Estapé. I marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats, comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Bé, doncs a aquesta hora de la tarda ens posem al dia de l'actualitat d'allò més destacat en els diferents municipis del Connectats i començarem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. El Raval de Montserrat va acollir ahir el col·lecte institucional de commemoració de les riuades de 1962, un fet que van passar fa 64 anys i encara es recorden aquí a Terrassa. Per primera vegada es va presentar el cens de víctimes mortals que s'han pogut documentar. Són 189 persones al cens com a víctimes i 69 desapareguts. Amb tot, tant l'Ajuntament com les entitats i institucions implicades demanen a les famílies de les víctimes que verifiquin les dades per resoldre qualsevol possible inexactitud. L'acte va comptar amb la declaració institucional per part de l'alcalde Jordi Ballar i un parlament de l'associació Niños Desaparecidos de la Riada de 1962 a càrrec de la seva secretària, Susana Escalera. Noel Duque, el regidor de l'Ajuntament, i la presidenta de l'entitat, Anna Martínez, van llegir tots els noms de les víctimes que han quedat plasmats en uns llençols penjant de l'atri de l'Ajuntament. L'homenatge a les víctimes continuarà avui a les 7 de la tarda amb un acte organitzat per la Comissió de Rieres a la plaça de la Immaculada, al barri d'Àgara. Allà es farà una ofrena floral en record dels infants desapareguts i el proper 8 d'octubre l'Arxiu Comarcal acollirà una jornada per explicar tota la feina feta, els mecanismes emprats i la informació recollida en l'elaboració del cens.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: El director sabadellenc Fèlix Colomer ha estat nominat als Premis Emmy Internacional pel documental Temps Mort, una producció de 3CAT que reconstrueix la vida del jugador de bàsquet Charles Thomas. Colomer ha explicat que la nominació l'ha agafat per sorpresa, però que la rep amb molta il·lusió. També ha valorat que el documental, que explica una història de caiguda i superació, hagi aconseguit arribar al públic nord-americà.
3: És una història de fracàs, de caiguda, de superació, èxit posterior, com una americanada. Llavors està bé que arribi als americans. Jo ho volia que passés i finalment ha passat. Així que molt, molt content. Si no guanyem, no passa res. Serà una experiència increïble anar a Nova York el 23 de novembre. Tinc moltes ganes de viure aquesta experiència i molt content pel que significa i pel treball de l'equip.
2: El documental competirà amb Baila Vini, The Fieldstone Weird Car Grand Prix i Tom Daley, 1,6 segons.
0: Gràcies, Pol. Anem a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Les obres d'adequació de la nova sala d'estudis del barri de Coll i Pujol s'iniciaran la setmana vinent. Uns treballs que s'allargaran almenys 6 mesos amb un pressupost de prop de 500.000 euros. Així ho ha anunciat l'alcalde de Badalona en una visita d'obres del local situat a la plaça de Júlia Minguell, entre els carrers de Santa Bàrbara i Vila Vall-llebrera. L'espai de prop de 400 metres quadrats disposarà d'una sala de treball i també d'una de polivalent adreçada als estudiants de la ciutat amb una capacitat d'una norantena de persones. Els usuaris hi podran accedir a través d'una aplicació des de les 9 del matí i fins a les 9 del vespre. I és que l'edifici, recordem, no tindrà personal de seguretat, sinó que disposarà d'un servei de videovigilància ininterromput connectat amb les dependències de la Guàrdia Urbana. A més, en períodes d'exàmens, la sala d'estudis estarà oberta a les 24 hores del dia.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Des del Prat de Llobregat, ara ens informa Rocío Santaeufemia. Bona tarda.
5: Bona tarda. La Festa Major del Prat comptarà enguany amb un nou sistema de càmeres de seguretat als espais que concentren aglomeracions. La seva instal·lació serà temporal, només mentre duri la festa, i en acabat es retiraran. El sotsinspector Toni Arenas, cap de la Divisió Tècnica de la Policia Local del Prat, detalla les zones on s'hi posaran.
6: Aquest any incorporem un sistema de càmeres de seguretat a tots els espais als quals es desenvolupen activitats massives de gent. És a dir, Fondo en Peixo, Jardins de la Noguera, Plaça de la Vila, la zona de l'estació, Jaume Balmes i el tema de la fira d'atraccions. En tots aquests espais hi haurà càmeres de seguretat.
5: A més, la policia local realitzarà controls d'alcoholèmia aleatoris a les colles de foc pretenques per garantir la seguretat dels seus membres i la ciutadania.
0: Gràcies, Rocío. Tornem al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Després de dues temporades aconseguint la classificació per la promoció d'ascens, aquest curs 2026-2027, l'Hoquei Club Castellà vol aconseguir la fita d'ascendir a Hoquei Plata. En la tercera temporada del tècnic Joan Antoni Pérez en la banqueta grana, les mateixes que l'equip estatal nacional catalana, els granes s'han reforçat amb el porter Eloi Gasset i amb Ramon Carné, procedents del Sant Feliu, i han perdut a 3 jugadors. La pretemporada ha estat força irregular per l'equip, però després de mantenir el bloc principal, els de Fiti parteixen com uns dels favorits per aconseguir classificar-se entre els quatre primers equips i disputar novament la promoció d'ascens. Aquest dissabte l'equip debutarà contra el Club Hoquei Cadí al pavelló Dani Pedrosa de Castellà, un rival que la campanya passada va acabar en setena posició amb 21 punts menys que els castellarencs, que van acabar en tercera posició. L'equip de la Seu d'Urgell s'ha reforçat amb dos jugadors nous.
0: Gràcies, Albert. Seguim al Vallès. Ara ens n'anem fins a Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Avui, a Rubí, fa 64 anys que la nostra ciutat va patir un dels seus episodis més tràgics de la seva història. Ens referim a la riarada del 25 de setembre de l'any 1962. Aquella fatídica nit van perdre la vida més de 600 rubinencs. Per aquest motiu, aquesta tarda, a partir de les 6 de la tarda, a la placeta del 25 de setembre, es farà l'acte commemoratiu institucional. Com cada any, la commemoració serà una ofrena floral feta per l'Ajuntament de Rubí, els partits polítics i la ciutadania que volen que no s'oblidi mai el que va passar ara fa 64 anys. Coincidint amb la data històrica, aquest cap de setmana el grup de teatre Esbarjo i la Càmera Teatre Rubí representaran l'espectacle Metamorfosis, al casino de la plaça Catalunya del nostre poble. Hi haurà dues funcions, una a les 8 avui i l'altra demà també a les 8 del vespre. La idea és fer un homenatge a les víctimes de la Riarada i també d'altres poblacions de la comarca, a més dels afectats de la Dana del País Valencià fa gairebé 2 anys.
0: Gràcies, Mariona. Abans de marxar, el repàs habitual també a la crònica de Sant Cugat. Sarabella.
9: Sant Cugat recuperarà el servei regular de grua amb un vehicle municipal propi. El ple d'aquest setembre ha aprovat una modificació pressupostària que inclou 130.000 euros aproximadament per comprar una grua per a la retirada de vehicles de la via pública. La proposta també preveu modificar el catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament per incorporar un gruista municipal. La compra del vehicle es finançarà amb reduccions de diferents partides del pressupost. La nova grua permetrà recuperar un servei que en els darrers anys ha funcionat de manera irregular i que s'ha cobert amb solucions provisionals i encàrrecs puntuals. El servei de grua de Sant Cugat concretament arrossega problemes des de fa anys. Entre el 2022 i el 2023 només es disposava de grua per atendre emergències, mentre que el 2024 el municipi es va quedar sense servei regular. El 2025 l'Ajuntament va intentar recuperar un servei estable mitjançant una contractació externa, però el concurs provisional va quedar desert. Des d'aleshores, les retirades s'han anat resolent mitjançant encàrrecs extraordinaris.

Les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.

tarda, no et desconnectis. Connectats.

Les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.

0: Bé, doncs és divendres, ja sabeu que els divendres és moment per repassar les estrenes de la cartellera cinematogràfica, arribant una mica abans d'hora, però el Sergi Estapé i el Jordi Guillem doncs estan ja a punt i preparats per explicar-nos què podem trobar com a novetats en les cartelleres dels cinemes dels nostres municipis. Nois, Sergi, bona tarda.
1: Bona tarda. Torna al cinema aquí a la Connectats i, com sempre, ho fem repassant algunes de les estrenes i ho fem de la mà del periodista de Diari de Terrassa i el nostre cinèfil, no contractat, però sí que col·laborador, Jordi Guillem.
2: Bon dia.

0: Doncs comencem amb les estrenes d'una setmana. Jordi, em comentaves, no... Va, poqueta cosa, no?
1: Home, d'entrada la pel·lícula que Espanya presentarà als Oscars...
0: Ja, però vull dir que
1: i la resta
0: fluixeta, una mica
1: sí.
0: Tifa.
1: Sí, sí.
0: Val, doncs, com deies tu, hi ha una pel·lícula que representarà Espanya als Oscars que es diu La bola negra. Què em pots explicar, aquesta pel·lícula de Los Javis?
1: Doncs és una introducció en el món d'oníric i poètic de Federico García Lorca. És una història d'històries connectades, valgui la redundància. Ens parla de les vides de tres homes homosexuals en tres èpoques diferents.
0: Uh-huh.
1: Ens parla de desig, de dolor, d'herència i també d'una obra inacabada de Federico García Lorca. La pel·lícula va aconseguir el premi a millor direcció al darrer Festival de Cannes.
0: Uh-huh.
1: I, com dèiem, competirà pels Oscars el mes de març, d'aquí mig any, la millor pel·lícula de parla no anglesa, millor pel·lícula internacional, que es diu ara, després de superar Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, i també de superar la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, El ser querido. Aquesta va ser finalment la guanyadora, La bola negra, que està protagonitzada per Guitarrica de la Fuente, Miguel Bernardó i Carlos González, amb aparicions puntuals i molt estimables de les actrius Penélope Cruz i Glenn Close.
0: Molt bé, doncs escoltarem una mica d'aquest La bola negra i al final recuperarem una mica, doncs, una cosa relacionada amb aquesta pel·lícula.
2: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
3: El otro día recibí la llamada de un abogado. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
4: Porque no le conocías.
3: Hombre, porque nunca me has hablado de él tampoco, ¿no?
4: Alberto, no me toques los cojones, ¿vale? Te lo digo ya. El sueño va
0: sobre el tiempo. Doncs aquesta, La bola negra, aquesta pel·lícula, doncs, que, com recordava el Jordi, representarà els Oscars al cinema espanyol, però que, doncs, ara ja s'estrena i la podeu veure en els cinemes.
1: Una pel·lícula llarga, 2 hores 35 minuts.
0: Molt bé. Doncs ens anem als Estats Units per saber d'una pel·lícula d'animació que es diu La isla olvidada. És per oblidar o no?
1: Home, més o menys. És una pel·lícula dirigida per Joel Crawford i Januel Mercado. Explica la història de dues amigues que es queden atrapades en el místic món de Nakali, un món imaginari, i l'única manera d'escapar que tenen els hi costaria la seva vida compartida de records. És una pel·lícula amb veus de Liz de Soberano, Dave Franco, Jane Slate, i és una producció de DreamWorks distribuïda per Universal. Si teniu nens i als nens els agraden aquestes coses d'animació, doncs endavant, La isla olvidada.
0: Bé, nens i no tant nens, hi ha pel·lícules, doncs, que...
1: Sí, però històries... aquesta és més dirigida,
0: sí,
1: al públic infantil,
0: més pels,
1: eh?
0: Nens. Sí. Molt bé, escolta'm una cosa, digue'm cosetes de la següent, que es diu En el corazón de la bestia, una pel·lícula d'aventures feta als Estats Units amb un gos com a també
1: protagonista. Sí,
0: no?
1: Sí. És una de les pel·lícules que competeix al Festival de Sant Sebastià, que es clausurarà demà al vespre. Veurem quins són els guanyadors, finalment, al palmarès. Aquest Heart of the Beast és una pel·lícula dirigida per David Ayer, que el seu principal ganxo és que està protagonitzada pel actor nord-americà Brad Pitt.
0: Home.
1: Juntament amb el també guanyador d'un Oscar, J.K. Simons.
0: Ah.
1: I Anna Lamb.
0: El gos no sabem el nom.
1: El gos no sabem el nom i no... Sempre estan menys tinguts, els animals. Com
0: sí,
1: deia,
0: no?
1: Hitchcock, Hitchcock sempre recomanava que no rodessin mai els directors amb gossos ni amb nens.
0: Però ell va fer un ocell.
1: Ell va fer un ocell, sí, sí. Però gossos i nens quasi no en sortien.
0: No en volien.
1: Llavors, és la
0: home,
1: història...
0: L'home que sabia demasiado, precisament, és un nen el que és el...
1: Sí,
0: gran...
1: home, però ho feia el menys possible, només quan era imprescindible.
0: Ell les rosses li agradaven.
1: Exacte. És la història d'un... del Brad Pitt, diguéssim, que sobreviu a un brutal accident aeri, que ja ens l'ensenya en el tràiler, per si teníem algun dubte. Ell interpreta el paper de James Belmont, que és un oficial de les forces especials, i té l'accident amb el seu gos de combat, que es diu Odin, a conseqüència de l'accident queden atrapats al cor d'Alaska, en una zona deshabitada i feréstega, i hauran de fer front, doncs, a una naturalesa impecable, i hauran de lluitar portant la seva vida al límit per intentar sobreviure. És una pel·lícula menor, diguéssim, de Brad Pitt, que suposo que en fi, deu necessitar diners, això molts actors els hi passa, que no tots els seus projectes són perfectament escollits i desitjats, sinó que aquest és, mira, en fi, paguem això, doncs endavant. Veurem si ha anat al Festival de Sant Sebastià alguna altra història deu tenir, però vamos, no estarà al palmarès ni de lluny.
0: Molt bé, doncs el que farem és escoltar un trosset de En el corazón de la bestia.
5: Tranquilo, ven aquí. Solo era una pesadilla. Ya no estamos allí.
6: Eres la primera persona que veo tan al norte. Dime, ¿en qué trabajas, James?
5: Fuerzas especiales, retirado.
6: He visto algo plateado en la boca de tu perro.
5: Odín era un perro de combate. Un enemigo le dio en la boca con un ladrillo.
6: ¿Y también le jodió la pata?
5: Sí.
6: Espero que le dijeses cuatro cosas.
5: Le pegué un tiro.
6: Joder.
0: Doncs aquesta pel·lícula En el corazón de la bestia, aquesta d'aventures dels Estats Units, i marxem a Argentina per saber quatre cosetes de La noche está marchándose ya, un drama fet, com dèiem, a aquest país sud-americà.
1: Sí, és una pel·li que arriba de l'any passat, de l'any 2025, dura 105 minuts, una pel·li argentina dirigida per Ezequiel Salinas i Ramiro Soncini, que signen també el guió, protagonitzada per Octavio Bertone, Juana Oviedo, Rodrigo Fierro. Els actors no us diran gran cosa, són coneguts a l'Argentina, però no aquí. És una història sobre, és un drama, de fet, sobre la precarietat laboral, també sobre el cinema dins el cinema, perquè, de fet, ens explica la història d'un jove d'uns 30 anys que treballa de projeccionista en un cineclub municipal a l'Argentina. Uh-huh. Perd la seva feina, però el deixen quedar-se vigilant el local com a sereno. I acaba vivint...
0: Si no perd tant la seva feina, no?
1: Sí, la perd perquè, home, ell era el projeccionista, es dedicava això, i ara el releguen, diguéssim, a fer només de sereno, no? I es dedica això, a passar pel cinema, aprofita la nit que no molesta ningú per revisar les seves pel·lícules, les que més li agraden, i a mesura que es va sentint més còmode en aquesta llar, perquè ell pràcticament viu allà, comença a formar-hi una petita comunitat. Hi ha un grup de nois, també hi ha una excompanya seva que grava vídeos pel canal d'OnlyFans allà mateix a la sala de projecció. En fi, és com un microcosmos, un món tancat que aprofita en Salinas i Soncini per explicar la precarietat de la crisi, que la crisi és un estat d'ànim gairebé en la societat argentina i en el cinema argentí, que amenaça de tancar aquest cinema i que posa en risc tota aquesta comunitat. La pel·li es va veure al Festival de Valladolid, a la Seminci, i, en fi, interessant, projecte argentí interessant.
0: Acabem amb un thriller fet als Estats Units que es diu Fall 2, 2 de número, el Dead Point, un thriller fet als Estats Units.
1: Sí, pots contar. És un remake d'una pel·lícula bastant interessant que es deia Fall, que és la història de dues noies que pugen a una torre de comunicacions a centenars de metres i, en fi, tenen un accident, una pel·li molt angoixant. Una pel·li d'aquelles que basen l'adrenalina tot el seu curs. Ha estat dirigida per Michael Spearing i Peter Spearing, que són dos germans, que igual que els Harris els hi diuen els germans Spearing, en aquest cas, dirigida a quatre mans. I això, la història no té massa més. És la supervivent de... Ara he fet un spoiler de la primera. La supervivent de la primera part està molt enfadada perquè ha perdut a la seva amiga, diguéssim, i torna, en aquest cas, a les muntanyes de Tailàndia per afrontar un nou repte, una nova ascensió. En aquest cas, pujarà a una muntanya de 1.500 metres i allà passarà una cosa, hi haurà un petit accident i es veuran atrapades, no? Dirigida per Harriet interpretada per Harriet Slater, Arsema Thomas i Tom Brittany. És una mica això, la història de què passa amb aquestes... Amb aquests...
0: Escoltem un trosset de Fall 2.
7: Hola. ¿Me recibís? ¿Hay alguien ahí? Por favor, avísame si me oyes. Hola. Si me oís, responded.
0: Doncs aquesta angoixa també es veu una mica aquí, el que deia el Jordi, es veu una mica també en aquest tràiler de Fall 2 Dead Point. També s'estrena La família Dina, una de pel·lícula d'animació feta a Rússia, Rise Up, una pel·lícula Rise Up, Levántate, un drama fet a Espanya, i es restrenen dues pel·lícules, Vengadores Endgame, de ciència-ficció dels Estats Units del 2019, ja em diràs tu, l'estrena una pel·lícula del 2019, i aquesta potser té més sentit, Chicho o Mientras el cuerpo aguante, un documental fet a Espanya el 1982. Doncs, com deia, veiem, recuperem una mica, parlàvem de La bola negra, aquesta pel·lícula esperada, pel·lícula que serà la que representarà el cinema espanyol als Oscars, i volies parlar una mica de qui són els Javis, no? Igual que parlaves ara d'aquests dos, no sé, tenim els germans Coen i tenim això, doncs tenim els Javis, no? Qui són?
1: Són dos cineastes, un és madrileny, Javier Ambrosi, nascut el 84, i l'altre és murcià, nascut el 91, per tant, 7 anys més jove, que és Javier Calvo. Se'ls coneix no com a Javier Calvo i Javier Ambrosi, sinó com Los Javis.
0: Ells eren parella, eh?
1: Eren parella, des de...
0: Tot i que continuen amb una bona relació,
1: sí, sí, sí.
0: Van, i fent cosetes.
1: Van deixar-ho l'any passat, precisament, eren parella des del 2010, i l'any passat van anunciar la seva separació, tot i que mantenen una estreta amistat i, evidentment, una col·laboració professional que els ha dut a dirigir, per exemple, aquesta pel·lícula de La bola negra.
0: Tot i que no són molt de... poca producció cinematogràfica, sí, més aviat sèries.
1: Sí,
0: no?
1: El que han fet bàsicament són sèries. De fet, Javier Calvo ja va començar com a actor, en aquest cas, com a actor quan era un nen, pràcticament, a la sèrie Física i Química.
0: Sí, és una sèrie que va impactar bastant, i en un moment que encara les sèries no acabaven de... Mm. I era una sèrie que et feien una a la setmana, ara.
1: Sí, no l'havia vist, jo, sí. Però... I, en fi, i també Javier Ambrosi també es va fer d'agafet d'actor, banda de, i ara tots dos són fonamentalment directors i guionistes. De fet, com tu deies, no és habitual que uns cineastes guanyin el premi a millor direcció a Cannes, després d'haver fet dues pel·lícules, és a dir, la seva segona pel·lícula, perquè la primera va ser La llamada, que és un fenomen que va començar com una obra de teatre underground a les sales de Madrid, i finalment es va convertir en un fenomen musical i cinematogràfic bastant important. Recordo que es va estrenar un estiu, ja fa més d'una dècada, i va ser...
0: Sí, sí, va tenir...
1: Va ser una pel·li...
0: Va tenir molt impacte.
1: Sí, jo
0: crec que no l'he vist.
1: Jo l'he vist, però no és de les coses que més m'interessin d'ells. La bola negra crec que sí que m'agradarà, per tot el que estic sentint, té pinta de que és una gran producció. I com deies, doncs s'han centrat en fer sèries de televisió, com Paquita Salas.
0: Aquesta va ser la primera.
1: Sí.
0: Bona, si no l'heu vista, és una...
1: Sí, està bé.
0: Una sèrie una mica... una comèdia, però com si fos un fals documental, i està fals... Jo crec que, bueno...
1: Sí, està explicada així en aquest format. I després van fer també, més recentment, ja Veneno, que és la sèrie biogràfica sobre la Veneno.
0: No sé si tu l'has vist.
1: Sí, sí, sí, la Cristina Ortiz, que és la, en fi, la popular Veneno dels programes aquests de matinada de televisió. La van fer el 2020.
0: Un joguet trencat, no?
1: Sí, sí, exacte. És una dona amb problemes, no? El moviment trans, també.
0: Una història molt...
1: Intenta visibilitzar-lo.
0: Sí.
1: És una sèrie que, en fi, està bé. I per mi la seva millor sèrie fins a la data és La Messias, que es va estrenar a Movistar Plus.
0: És més minissèrie.
1: 2023. Més aviat, no? Sí, és minissèrie. Crec que són, ara no sé, però són 7 o 8 capítols.
0: I de què va? Què tal?
1: És la història...
0: No facis spoiler, eh?
1: No, està inspirada en fets reals, perquè, de fet, els Javis s'inspiren en la història d'una família religiosa que es dedica a predicar l'Evangeli, diguéssim, a través de vídeos musicals. Jo coneixia la notícia, m'havia fet gràcia, fan uns vídeos, no?, com si fossin vídeos de YouTube, però en què canten totes les germanes, una família amb moltes filles i totes canten, en fi. Doncs és una mica això, la història d'aquesta família, adaptada, diguéssim, i, en fi, ja no puc explicar més, perquè ja faria
0: espanyols. No.
1: Està rodada al Bruc, en gran part a Catalunya, surt l'Albert Pla fent de pare, que fa un paper extraordinari, i jo us la recomano, si no l'heu vist, la tenim a Movistar Plus, La Messias, ara tindrà més volada, segurament, amb l'estrena de La bola negra, no? També havíem fet, el 2020 van estrenar Paca la piranya, digue-me, 2021 Cardo...
0: I han fet una sèrie de petits curtmetratges,
1: sí,
0: com una sèrie que es deia Terroriferia. Escolta una cosa, però no marxarem amb res relacionat amb els Javis, sinó que marxarem recordant una pel·lícula que fa ara al setembre, fa 20 anys, de la seva estrena. Jo crec que és una pel·lícula que t'ha agradat a tu bastant, es diu Viento que agita la cebada,
1: sí,
0: de Wind That Shakes the Barley. Va guanyar la Palma d'Or de Cannes el 2006, és Ken Loach i Cillian Murphy, el de Peaky Blinders, el principal actor, i escoltem la cançó que diríem, no és que sigui de la banda sonora, però és una cançó que porta el mateix títol, de Wind That Shakes the Barley, és a dir, el vent que agita que sacseja la cebada. És una balada típica irlandesa, en aquest cas us la deixem interpretada per Dolores Kane. Gran pel·lícula, eh?
1: Si no l'heu vist, tot Ken Loach és molt
0: gran. Exacte, Ken Loach és molt gran, però aquesta en concret és molt, molt bona. Per tant, si no l'heu vista, ràpidament busqueu-la i gaudiu-la. Jordi, ens veiem la setmana vinent.
1: Ens veiem divendres. Que vagi bé, bon cinema.

Les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.

cada tarda de 5 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat, Rubí i Badalona. Connectats.

0: Molt bona tarda, benvingudes, benvinguts a aquest programa especial de Festa Major del Prat Televisió i el Prat Ràdio, que hem començat, com ja és tradició, recordant com vam viure aquests dies fa tot just un any. Nosaltres ja ho tenim tot preparat i durant les properes hores us explicarem tot el que passi en aquest inici de la Festa Major del Prat. Víctor, bona tarda, bona Festa Major.
1: Bona tarda i molt bona Festa Major, Rocío. Un any més som aquí a la plaça de la Vila, l'equip del Prat Comunicació, per seguir de ben a prop tot el que passi al Rovell de l'Ou, i no només aquí a la plaça de la Vila, també des de la cercavila de la plaça Pau Casals.
0: I no ho farem sols, perquè allà on hi sigui l'acció hi serà el Lluís Rodríguez. De fet, el saludem perquè ja el tenim preparat. Lluís, bona Festa Major, bona tarda, explica'ns. Sembla que el Lluís no ens sent encara.
1: Són coses del directe. El tenim aquí al costat, el recuperem ara mateix. Lluís, bona tarda i bona Festa Major.
2: Començarà a posar-se en marxa aquest engranatge i serà a càrrec, com sempre i com mana la tradició, per part dels capgrossos Nas de Carxofa i Cap de Meló, que vindran fins aquí, fins a la plaça de la Vila. Caldrà veure com faran aquesta arribada aquest any fins aquí. Recordem que és el que engegarà tot aquest engranatge, com dèiem, de la Festa Major del Prat, i que donarà pas al toc d'inici, que és el primer punt d'aquest guió que ens espera en aquesta jornada d'avui aquí a la plaça de la Vila. Després hi haurà doncs aquesta cercavila que donarà inici a la plaça Pau Casals, i finalment un altre cop de tornada cap aquí, cap a aquest punt on ens trobem ara mateix amb l'esclat de Cultura Popular, per ja donar la nota final d'aquesta primera jornada de Festa Major.
1: Lluís, un toc d'inici que començarà d'aquí a uns minuts, a 6:45, de fet, i que podreu seguir en directe, com és habitual, a través del Prat Televisió, també al Prat Ràdio, al 91.6 de l'FM, i a les nostres xarxes socials, a Instagram, @elpratradio. Serem amb vosaltres durant aproximadament 4 hores, que durarà tot plegat, coneixent en detall com es viurà avui, però també al llarg dels 4 dies de Festa Major, que convertiran el Prat doncs en un escenari excel·lent per gaudir de música, teatre, activitats infantils, cultura popular, esports, fira i de tota mena de propostes.
0: Doncs si entrem ara una miqueta en detall de tot el que passarà al llarg d'aquestes hores, perquè en breus moments s'arrencarà el toc d'inici. Els capgrossos Cap de Meló i Nas de Carxofa picaran a les portes de l'Ajuntament per demanar que surtin els gegants Reis, el Rutllà i la Griselda, però com bé sabeu necessiten l'ajuda dels infants de la ciutat.
1: I un cop surtin els Reis i els veurem amb aquesta imatge ja icònica aixecant-se enmig de la plaça, ballaran abans de marxar a la plaça Pau Casals, des d'on arrencarà el seguici de Festa Major, que podrem també seguir en directe amb el testimoni dels i les protagonistes.
0: Tot plegat és el preludi d'una Festa Major carregada d'activitats per tots els gustos i totes les edats. El Prat Televisió ha sortit al carrer per veure com viurà la gent, la ciutadania pretenca, aquests 4 dies de festa.
3: Estamos ahí, galana.
4: La Vila del Prat.
5: La vida emoció. Vaya la sardana.
6: La Festa Major.
7: Si haguéssiu de ser una entitat cultural, quina seríeu?
8: Jo crec que castells, perquè fan com molta pinya.
9: Sens dubte, els diables.
10: Gegants, perquè de petita era gegantera.
11: Les gitanes.
12: Gitanes.
11: Sí, i per allò que fan, sí. Gitanes.
13: Jo em quedaré amb el Nus, que m'engloba una miqueta tot.
7: Anireu a la Mercè o us quedareu al Prat?
11: Al Prat, on vas a pata?
10: Home, aquesta pregunta m'ho fent.
7: Quina pregunta, no?
9: Em quedaré per aquí, pel Prat.
7: Creieu que hauríem de tornar als orígens i celebrar la Festa Major durant Sant Pere i Sant Pau, o està bé al setembre?
14: Setembre.
15: No, el dia 27, 28 i 29 de setembre eren. Caigués amb la data que caigués.
9: No, està bé al setembre, ara.
16: Jo crec que totes dues està bé.
10: Sí. Jo crec que està bé perquè així hi ha doble festa, a l'estiu i al final de l'estiu.
7: Un concert no us perdreu.
10: DJ Trape, ja segur que no ens la perdem.
9: Jo aniré a la Renfe, així que veuré tot.
16: Crec que tots els de la zona jove de la Renfe, segur.
11: Gospel, que canten, ara no me'n recordo quin dia, ho he de mirar.
7: Sortireu divendres o dissabte?
16: Divendres i dissabte.
10: Els sí. Dos.
9: Tots els dies, hi ha que celebrar.
11: Jo ja he començat, que vaig anar ahir a
17: Jo aniré demà. Bueno, jo he sortit tots els dies.
7: Aquesta Festa Major plourà o no?
17: No.
10: Una mica.
4: Ojalá que no.
9: Ah, esperem que no, no?
6: La nit, no?
15: El temps va dir que no plou.
10: Jo he mirat el temps i diu que no, però mai se sap.
4: Confiem que no, no, no. Aquest any no.
7: El divendres, de 6 a 9, que veureu?
9: El programa especial de la ràdio.
10: El programa especial de Prat TV i Prat Ràdio, evidentment.

0: Doncs déu-n'hi-do la feina que està fent aquests dies l'equip de xarxes intentant portar tot el que passa a la ciutat, i que de fet nosaltres us recomanem que mireu els històries que tindreu avui al llarg de tot aquest toc d'inici i l'esclat, però també al llarg dels propers 3 dies, és a dir, dissabte, diumenge i dilluns de festa major, perquè anirem penjant històries de tot el que passa, però també els videoresums del Prat Televisió. Com cada any tindreu el més destacat de cada jornada en vídeos a la nostra plana web.
1: I ja veiem aquí darrere com va plegant-se la gent que ja està esperant aquest toc d'inici. Ara però marxem novament amb el Lluís. Ell es troba a la Font del Gall, està de camí, podríem dir, amb aquesta gentada, com dèiem, en aquesta plaça de la Vila, que ja comença a plegar-se de persones de totes les edats que estan esperant aquest toc d'inici per poder veure els capgrossos, però també sobretot els gegants reis. Ara sí, anem a connectar amb el Lluís, que crec que està molt ben acompanyat. Lluís.
2: Què tal? Doncs ara mateix ens trobem a la Font del Gall, un altre dels punts centrals d'aquesta primera jornada de la Festa Major del Prat, i ho fem acompanyats amb la primera de les nostres persones, les nostres convidades especials en aquest programa especial. Ella és la Laia Chimino, és la presidenta de la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional del Prat, del NUS. Què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda. Doncs una mica nerviosa ja, eh?
2: Una mica nerviosa. Primera Festa Major com a presidenta del NUS. Com afrontes això?
3: Doncs amb molta il·lusió, primer de tot, i amb moltes ganes, però és veritat que els nervis des d'ahir la tarda ja van començar per això, eh?
2: Com es prepara una festa major com aquesta? Perquè portem ja dies escoltant música pel carrer, veient assajos, sí. Setmanes, de fet, diria.
3: Exacte, clar. Nosaltres hem acabat Sant Pere i ja teníem la festa major a sobre, com que ell qui diu, no? Des de principis de juliol ja vam estar treballant tot i preparant tot amb molta energia.
2: També volem preguntar-te, perquè hi ha diverses novetats enguany. Durant les darreres setmanes hem anat comentant els diversos espais informatius. Una d'elles és aquest protocol, del qual ja n'hem parlat doncs, també al Prat.tv, i que és doncs, aquest document, no?, que posa una mica d'ordre a com serà la Festa Major del Prat.
3: Exacte, sí, el document estableix el que volem que conservar, no?, i com volem que sigui la nostra Festa Major, amb uns criteris de cultura popular que hem establert amb les entitats i l'Ajuntament i els tècnics de cultura, i que el que fan és mantenir l'estructura de tota la Festa Major a través de la cultura popular.
2: Explica'ns una mica, perquè recull això, eh? Tots els detalls de totes les entitats, què és el que s'ha de fer, qui és la persona responsable, fins a quin punt cal protocolaritzar tant, potser, la cultura popular?
3: Bueno, el protocol estableix exactament tots aquests punts que has comentat, no? Des de fins a quina hora, no?, es tanquen les portes de l'Ajuntament el divendres, avui, que fa 10 minuts, no?, o 17, sí, que s'han tancat, a les 6, fins a l'hora que es tanquen el dilluns a la tarda i es guarden, per tant, els reis a dins de l'Ajuntament, no? I dins d'aquí, doncs, tot el que vagi succeint queda gravat i amb la persona responsable de cadascuna d'aquestes tasques a fer. Simplement, doncs, al final, protocolaritzar tots aquests esdeveniments significa també una mica preservar-los i cuidar-los, no?, que no es puguin en un futur malmetre, i mantenir al final els nostres orígens, que són aquests, no?, la cultura popular, la Festa Major i viure-la al carrer.
2: Tanmateix, és un document viu, eh? És un document
3: exacte,
2: obert.
3: Exacte, exacte. La comissió de protocol l'avaluarem després de la Festa Major, a veure com s'ha anat realitzant aquest protocol, però bueno, exacte, està viu i anirem veient.
2: A banda del protocol, quines altres novetats, doncs, com a NUS, com a Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional del Prat, hi ha aquesta Festa Major 2026?
3: Doncs, com a noves, no en tenim cap.
2: Bueno, estic veient una, que és una samarreta.
3: La samarreta, perdona, sí, és veritat, la samarreta. Les samarretes les hem fet, bueno, per això, per viure tots la cultura de la popular de la Festa Major, per identificar-nos quan anem pel carrer i poder gaudir tots junts. És una proposta des de la Federació. I res, aquests dies les hem estat venent amb molt d'èxit, la veritat, han superat les nostres expectatives.
2: En els últims anys, de fet, hem pogut també veure com hi ha més marxandatge, també, no?, la figura del pollo, la mulassa, alguna cosa més que vulgueu treure?
3: Bueno, hi haurà novetats de cara a l'any que ve, aquí ho deixo.
2: I també m'agradaria que ensenyessis a càmera, perquè també s'han dissenyat aquests magnífics tatuatges, unes calcomanies. Aquí tenim, doncs, a la geganta reina.
3: I després també tenim per aquí Xamosa i Galana, que és la nostra Festa Major.
2: I tant.
3: I això els direm repartint aquests dies pel carrer, igual que també hem fet enganxines. I ja està.
2: Molt bé.
3: A viure la Festa Major.
2: Ja per acabar, Laia, volem preguntar-te també en aquest sentit, fins dilluns tenim moltíssimes activitats de cultura popular i tradicional aquí al Prat de Llobregat, convidar la gent a que assisteixi amb elles.
3: Exacte, o sigui, tal com està fet el protocol, no? I aquesta estructura de la cultura popular, podem assistir a gairebé el 100% de les activitats de cultura popular. Per tant, us animo a que agafeu l'agenda, l'horari, i comenceu a seguir una per una, que en gaudireu de totes moltíssim.
2: Les anirem repassant també al llarg d'aquest programa especial. Laia Chimeno, bona tarda i molt bona festa major.
3: Igualment per vosaltres.
2: Doncs la Laia Chimeno, que és la presidenta del NUS, és la seva primera festa major com a assumir aquest càrrec de presidenta de la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional del Prat. I aquí, en aquest carrer Ferran Puig, que comença a passar moltíssima gent que ja encara cap a la plaça de la Vila, bàsicament per assistir en aquesta arrencada, que després us mostrarem també amb aquesta càmera mòbil, i que és el toc d'inici. I veurem, ja ho dèiem en l'anterior connexió, com també arriben aquests capgrossos, que són els que marcaran el ritme d'aquesta primera espurna, podríem dir, de la Festa Major del Prat 2026.
1: Gràcies, Lluís. De seguida tornarem amb tu. Estem veient ara en imatge com s'estan aplegant, sobretot els més petits. Aquest és un moment molt especial pels infants. De seguida tornarem a connectar amb el Lluís. Avui estem molt pendents d'aquest esclat de Festa Major, però nosaltres ja portem dies escalfant motors.
0: Doncs sí, la ciutat, de fet, ja ha fet diverses activitats prèvies i una d'elles, de fet, la més matinera, la primera, és la cursa popular, que enguany ha arribat a més de la 45a edició i que, com ja fa uns anys, se celebra el cap de setmana previ a Festa Major, aquest diumenge, de fet, passat. Doncs veiem un resum de com ha anat aquesta cursa popular.
4: La 45a edició de la cursa popular del Prat ha donat el tret de sortida a l'agenda esportiva de la Festa Major. Una jornada en què els carrers de la ciutat s'han omplert de vora 1.400 corredors de diferents categories. La cursa de 400 metres i 1.500 metres, totes dues infantils, la cursa de 5 quilòmetres infantil i sènior i la prova reina, la de 10 quilòmetres. Els primers a sortir han estat els infants, que a les 9 en punt han inaugurat la jornada amb la prova de quilòmetre i mig. Un quart d'hora més tard ha estat el torn de la resta, que han travessat la ciutat amb un recorregut que ja és tot un clàssic. De Peles Mestres a Remolar, girant Avinguda Montserrat fins a tocar de l'Estruc i després girar cua per completar un circuit de 5 quilòmetres en final a la pista Moisès Llopart. El pretenc Ángel Fernández, corredor del Triatló Prat 1994, s'ha imposat a la prova reina de 10 quilòmetres amb un temps de 35 minuts i 50 segons. A 24 segons ha entrat ferit Quitra, mentre que John Raymond Fernández ha pujat al tercer calaix del podi.
5: La cursa ha ido bien, he salido con los chicos del 5K, los dos primeros kilómetros y luego ya pues mantener 3:30, la he hecho solo, ha ido bien.
4: En categoria femenina, la guanyadora ha estat la també atleta del Triatló Prat 1994, Anna Cavaller, que ha entrat en primera plaça amb un temps de 41 minuts i 10 segons. L'han acompanyat al podi Sònia Reguard i Mireia Espigares. La distància dels 5 quilòmetres ha deixat l'atleta del pretenc, Antonio Godoy, com a guanyador de la prova masculina i a Neus Gutiérrez de la femenina. La pretenca més ràpida ha estat Markela Castrisianakis. Tots ells han coincidit que el principal atractiu de la cursa és córrer pels carrers que travessen cada dia on reben l'escalf dels seus familiars, amics i veïns.
5: Bueno, pues hace especial que pasas por delante de donde vives. Yo vivo en Virgen de Montserrat, la cursa pasa 4 veces por ahí y vas viendo a mucha gente que conoces.
6: Jo mateix, que et van animant gent que coneixes i que passes per carrers que passes diàriament.
7: A mi m'encanta córrer pel Prat, és molt pla i a més he conegut a molta gent que estava allà animant i molt bé, és molt divertit.
8: Sí, per això no hem anat a la Mercè i hem corregut aquí, que tenim ja una tradició i molt bé, de veritat que molt bé.
4: D'aquesta manera, la cursa popular ha arribat a les 45 edicions, demostrant que és un dels principals actius d'esport popular del Prat. Per això mateix, des de l'Ajuntament, es fa una valoració molt positiva.
6: Doncs la veritat que ha estat també un èxit aquest any. Teníem una mica de por perquè coincidia amb la cursa de la Mercè, però s'ha mantingut la participació. És més, vora els 1.400 participants, més o menys com l'any passat, i la veritat que la gent ho ha celebrat, o ha participat, i com sempre és una cursa familiar que sempre tothom vol ser-hi, vol deixar el seu granet de sorra i passar-s'ho bé.
4: Amb la cursa popular s'ha posat la primera pedra de l'agenda esportiva de la Festa Major, que es completarà la setmana vinent amb la resta de celebracions i activitats festives.
6: És una tradició dintre de la nostra programació de Festa Major i això és el que deies, no? Tret de sortida de la nostra Festa Major i, com no, fer-la de forma ben sana, amb activitat física i amb família. O sigui, al final sempre tenim ganes.
4: En definitiva, ha estat una jornada intensa on petits i grans han pogut gaudir de l'esport popular pels carrers de la seva ciutat. Gràcies.
1: aquesta cursa que aplega moltíssims pretencs i pretenques que any rere any la corren. Nosaltres avui estem molt pendents de tot el que passi en aquesta plaça de la Vila i un dels moments més esperats avui també serà el pregó. Com bé sabeu, cada any s'escull una persona o col·lectiu referent de la nostra ciutat perquè doni pas a aquest pregó de festa major. I enguany la pregonera és l'artista Cristina Bambán.
0: Doncs sí, la pretenca afincada a Nova York té una llarga trajectòria explorant a través de les seves pintures el cos humà, especialment el de les dones, i ho ha fet exposant a diversos indrets, Nova York, Xangai, Tòquio, per exemple, París, per tant, Londres, de fet té una trajectòria amplíssima.
1: De fet, la Cristina Bambán, pretenca, va començar aquí, a l'Escola d'Arts del Prat. Primer ho va fer com a alumna i després com a professora. El Luis Rodríguez ha pogut parlar amb ella i ha preparat una sèrie de vídeos que veurem al llarg de les properes hores perquè la puguem conèixer millor. Això és el que els explicava la Cristina Bambán dels seus orígens.
9: L'artista pretenca afincada a Nova York, Cristina Bambán, torna a casa. Amb una trajectòria on ha explorat el cos humà, especialment el femení, ha exposat a diverses galeries prestigioses d'arreu del món, a ciutats com, per exemple, Londres, París, Xangai, Tòquio o també als Estats Units. A més enllà d'aquesta trajectòria global, també doncs, volem parlar de la seva trajectòria més local. Es va formar aquí, a l'Escola d'Arts del Prat, va fer el cartell de Festa Major del Prat de l'any 2018 i avui torna com a pregonera. Cristina, què tal? Com estàs?
10: Molt bé, bona tarda.
9: Explica'ns una mica en què estàs treballant ara mateix.
10: Ahora estoy de vacaciones. Acabo de inaugurar la exposición Jaque Mate en la Galería Skarstedt en Nueva York, que sería la cuarta, si no me equivoco, con la galería. Nos fue muy bien y ahora ya me toca descansar. Así que he venido para pasar el tiempo con la familia y para el pregón, que estoy muy contenta. Para mí tiene un valor muy grande. Quiero decir que he aprendido todo lo que sé de pintura, de dibujo, y fue el primer lugar que me abrió un poco la mente o la pasión al dibujo, ¿no? A veces me preguntan, bueno, ¿y cuál fue la primera pintura que tú recuerdas? O ¿cuál es tu primera memoria mirando arte? Pero para mí mirar arte fue venir aquí y ver a los profesores, a los alumnos más mayores, y la verdad que le debo mucho a la escuela, de como alumna, porque empecé a los 5 años, hasta los 17 que estuve de alumna, y luego ya como profesora, y estuve unos cuantos años también. Así que es una segunda familia. Creo que de una manera muy natural. Sí que es verdad que mi abuelo siempre ha sido humanitas, mi padre un poquito también, mi abuela era costurera, entonces siempre tenía tijeras y trozos de telas en casa, pero fue de una manera muy natural. Y me acuerdo estar en el cole y una amiga mía me dijo, ah, pues he empezado a ir a la escuela de arts, y creo que eran como unos 4 o 5 añitos que yo tenía y nada, y me apuntaron y este fue mi día a día después de salir del cole. Aquí vaig fer de tot, aquí hice desde dibujo, mucho dibujo al natural. Aprendí las técnicas de color desde muy pequeña, teoría del color, cómic, acuarelas. La verdad que aprendí todas las técnicas, ¿cómo decías? Técnicas secas, técnicas de acrílicas, de todo, pero fue todo aprendido aquí. Y luego hice el bachillerato en Valdiri, o sea, ahí justo, y después hice Bellas Artes, igual me preguntas después, pero venía aprendida de casa. Yo ya lo sabía todo desde aquí.
0: I ja ho veieu, puntual, pràcticament a 6:45 de la tarda, són aquí els gegants macers que faran la inauguració d'aquest toc d'inici. Estan arribant ja amb aquest vehicle clàssic. Marxem amb el Luis Rodríguez, que està allà ara mateix amb ells i que podrà explicar-nos de ben a prop què està passant. Luis.
2: Què tal? Doncs ara mateix ens trobem a la plaça de la Vila, pràcticament amb el carrer Ferran Puig, on, com podeu veure, bueno, sense sorpreses, els capgrossos que estan a punt d'arribar i ho fan un any més amb aquest cotxe antic, també doncs, acompanyats de l'Hereu i de la Povilla, doncs, que els acompanyaran també fins a aquesta plaça de la Vila. Com mana la tradició, com mana aquest protocol que comentàvem abans amb la Laia Chimeno, amb la presidenta del NUS, cada any una entitat diferent acompanya doncs, a l'entitat, a Capgrosso, aquests capgrossos, i són justament aquest any, com podeu veure en la imatge, la colla d'ensaire Picacrestes, la que està doncs, obrint pas amb aquests focs en aquest camí que han obert aquí a la plaça de la Vila amb el carrer Ferran Puig.
1: Gràcies, Lluís. De seguida tornarem i començarem ja a parlar amb protagonistes d'aquesta festa major, però abans començarem també repassant alguns dels actes previs. Ja hem pogut veure un repàs de com va ser aquesta cursa popular. I ara anem a parlar d'un altre d'aquests actes que podem dir que enguany ens ha fet especial il·lusió, Víctor.
0: Doncs sí, perquè el Prat Ràdio ha sigut una de les premiades, una de les doncs, que hem pogut estar premiats per Amics del Prat, però hem de parlar també doncs, del paper que fan entitats precisament com Amics del Prat, que també tradicionalment celebrava el seu sopar de festa major a l'entorn doncs, d'aquests dies de la festa. Abans de festa, aquest any també ho ha fet una miqueta abans, i doncs, el sopar d'Amics del Prat enguany ha reconegut el Prat Ràdio amb el guardó Jaume Monés, i repassem també totes les persones que han estat reconegudes amb aquest vídeo.
11: A la nit Amics del Prat, que serveix per reconèixer a persones i entitats per la seva trajectòria. L'entitat ha atorgat el Premi Amiga del Prat a Anna Carreras Mola per la seva tasca professional a les urgències mèdiques, la pneumologia i la salut pública. Aquest tradicional acte previ a la Festa Major del Prat també ha atorgat el guardó Josep Maria Vilà a la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional del Prat, el NUS, per la seva tasca col·lectiva en la promoció de la cultura.
12: Les amigues del col·legi, del CAU, de la medicina, de les amistats que han anat arribant de més grans i de tantes i tantes persones que potser avui no puc anomenar.
0: Doncs tornem a fixar-nos en la plaça de la Vila, perquè ja són els capgrossos massers sortint d'aquest vehicle, que seran els encarregats de ballar just abans que es faci aquest toc d'inici. Recordem aquest moment tradicional en què tota la canalla pica a la porta. Lluís, què ens pots explicar des de peu de plaça?
2: Doncs com podeu escoltar, ara mateix sona aquest tema que comentàvem abans, la marxa dels capgrossos del Prat a càrrec de les gralles dels tambors de l'Associació Gegantera Recreativa del Prat, amb aquesta peça amb la qual doncs, es dona ja pràcticament el tret de sortida a aquesta primera jornada de Festa Major de Prat i també doncs, aquesta edició 2026 de la Festa Major de Prat. Com podeu veure, dos capgrossos que doncs, són molt estimats per la canalla, que estan doncs, aquí rodejant-los. I ara mateix es dirigeixen cap al centre de la plaça, on faran el seu tradicional ball.

quan vulguin donar-me pas que em donin, eh? I ara mateix els cabrossos, cap de meló i nas de carxofa que acaben de començar aquest ball protocolari amb el qual, doncs, es fa el primer ball, bàsicament aquí al centre de la plaça i a continuació les autoritats que avui ens acompanyen aquí mateix, que són l'alcaldessa de Prat a l'Oboi i també el primer tinent d'alcalde, Juan Pedro Pérez, els signaran les claus per poder obrir les portes a l'Ajuntament, que com podeu veure en la imatge, ara mateix està tancat. Aquest és el ball dels cabrossos del Prat. Un ball tradicional amb el qual aquestes dues figures a l'associació recreativa gegantera del Prat doncs marquen el tret de sortida.

en aquests moments que reben les claus per part de les autoritats municipals, amb les quals ara mateix cap de Malorena de Carxofa aniran cap a la porta de l'Ajuntament a obrir la Casa de la Vila. Acaba aquell ball dels Cacarossos del Prat i, per tant, ja comença ara sí, quan passen pràcticament 7 minuts per sobre de dos quarts, aquest toc d'inici a la plaça de la Vila. T'agafo jo. Hem d'anar al centre, eh?

0: Doncs ja ho veieu, aquest rotllar, la grisel dels gegants reis del Prat, que surten pels dies grans com són precisament la festa major i que ja han fet el seu ball al vell mig de la plaça, i ara doncs encaminaran aquest seguici, l'encapçalaran per anar fins a la plaça Pau Casals. Des de, doncs, d'aquí a bona estona hi haurà l'inici del seguici. Ja ho heu vist, han vingut primer els gegants Macers, el cap de meló i el nas de carxofa, han sortit d'aquest vehicle clàssic, han picat a la porta, han donat les claus, de fet, a l'alcaldessa, tot el que estem ja habituats des de fa molts anys, com ja és tradició que tingui la mateixa estructura. Però enguany aquesta estructura, que ja nosaltres en sabem de memòria, està escrita negre sobre blanc, perquè per primera vegada hi ha un protocol.
1: Doncs sí, és la primera vegada que la festa major compta amb un protocol, com deies, Víctor, que estableix com s'han de fer tots aquests actes de cultura popular durant aquests 4 dies de celebració que arrenquen avui mateix. Ho repassem amb aquest reportatge.
0: La Festa Major del Prat compta des d'aquest any amb un protocol que estableix com s'organitzarà cada acte de cultura popular, qui en serà responsable, el recorregut de les cercaviles, les entitats i figures participants i el paper del consistori en cada acte. D'aquesta manera es blinda el paper central que ha tingut la cultura popular catalana a la Festa Major, conservant-ne també l'essència tradicional.
2: Aquesta tradició s'ha anat transmetent de forma oral, però què passa quan les persones canvien, no? Què passa quan aquestes generacions canvien? Doncs aquí apareix un dels sentits dels protocols, que és mantenir viva i recollir aquesta manera de fer i donar-li una continuïtat.
3: És un protocol viu, la nostra festa major és viva, igual que ho és la ciutat, amb els darrers anys, com comentava, des del 1925 dels primers gegants, després hem passat per festes majors on només teníem majorets i diables i l'embalat, i hem tingut un creixement exponencial de les colles de cultura popular.
0: El llibret del protocol s'ha presentat al Cèntric Espai Cultural i és fruit d'un conveni entre l'Ajuntament i el NUS. Des de l'Ajuntament han posat en valor el gran consens del text.
4: Aquest protocol neix d'un diàleg i d'un consens. Recull la feina feta durant dècades que ens ajuda a mirar el futur preservant els nostres valors d'una festa viva, participativa i profundament arrelada al Prat. És també un reconeixement a totes les persones que des de les entitats hi dediqueu temps, esforç i il·lusió perquè la cultura popular continuï omplint els nostres carrers i places.
0: El document es dota d'una comissió mixta entre consistori i representants d'entitats que vetllarà pel compliment i n'estudiarà els canvis necessaris quan convingui. Doncs ja ho veieu, aquest document que també doncs s'ha presentat públicament fa uns dies. I una altra de les activitats prèvies, i us en parlàvem abans, era el sopar d'amics del Prat, que enguany ha reconegut, dèiem, el Prat Ràdio amb el Premi Jaume Monés. Repassem ara sí tots els premiats i reconeguts en aquesta edició del sopar d'amics del Prat amb aquest vídeo.
5: Més d'un centenar de persones s'han trobat a la nit d'Amics del Prat, que serveix per reconèixer a persones i entitats per la seva trajectòria. L'entitat ha atorgat el Premi Amiga del Prat a Anna Carreras Mola per la seva tasca professional a les urgències mèdiques, la pneumologia i la salut pública. Aquest tradicional acte previ a la Festa Major del Prat també ha atorgat el guardó Josep Maria Vilà a la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional del Prat, el NUS, per la seva tasca col·lectiva en la promoció de la cultura.
6: Les amigues del col·legi, del cau, de la medicina, de les amistats que han anat arribant de més grans i de tantes i tantes persones que potser avui no puc anomenar, però saben que formen part d'aquesta història. Perquè potser això és el que per mi significa aquest guardó, el reconeixement d'una... una història compartida.
2: Darrere de cada festa, cada assaig, cada cercavila, cada actuació i cada trobada hi ha persones. I potser aquest és el veritable valor de la cultura popular, que la tradició ens recorda que no ho fem sols, que formem part d'alguna cosa. El NUS forma part d'un teixit associatiu que fa del Prat una ciutat diferent, el nostre lloc al món.
5: També s'ha atorgat el Premi Jaume Monés al Prat Ràdio en reconeixement pel seu compromís amb la informació de proximitat, la cultura local, la participació ciutadana i la identitat de la ciutat, a les portes, a més, del seu 25è aniversari.
7: En aquest context, posar en valor precisament la feina professional i de qualitat

0: de l'equip professional i dels col·laboradors i de tota la corporació té un punt fins i tot de valentia i d'emèrit que agraïm moltíssim i que és molt important en un moment que per primera vegada s'estan posant en qüestió pilars fonamentals de la nostra democràcia, del nostre estat del benestar, com és la llibertat de premsa, la llibertat d'expressió i la llibertat d'opinió en certa manera. No?
1: I un altre reconeixement, en aquest cas, el Premi Pau Vallhonrat a Maria Àngels Codina Álvarez per la seva dedicació durant 25 anys al capdavant de la companyia teatral Els Pastorets.
2: Res d'això no hauria estat possible sense tota la gent, eh? Sense aquesta magnífica gent que al llarg de tots aquests anys ha format part dels Pastorets. Perquè el teatre no el fa una sola persona, es fa entre tots. I nosaltres hem fet la gran família dels Pastorets i hem tingut la sort de comptar amb la col·laboració de moltes entitats i persones que ens han ajudat a fer realitat aquest projecte.
1: Finalment, el títol de soci d'honor de l'entitat ha estat per Joan Busquets i Grau, en reconeixement per la seva trajectòria en l'arquitectura i l'urbanisme, que ha fet una classe magistral sobre la història del Prat.
3: Però el Prat segueix sent un element, com veiem avui dia, molt compacte i molt definit, amb un espai voltat totalment pel verd. Espai voltat pel verd, sempre amb l'aigua, l'aigua del riu, l'aigua del mar, l'aigua de tots aquests elements que van jugant i van fent aquesta situació.
4: Aquests reconeixements connecten plenament amb l'esperit que ha guiat Amics del Prat des dels seus inicis. Fa 71 anys, Amics del Prat va néixer amb una vocació molt clara, el compromís amb el Prat, amb la seva història, el seu patrimoni, les seves tradicions, la seva cultura i amb vocació de defensa del territori, del nostre delta, que és també la defensa de la seva gent, la gent del fang.
1: Tot plegat ha estat previ a dos actes que organitza Amics del Prat properament. La primera jornada d'Història i Patrimoni, dissabte a la Granja de la Ricarda, i la Petita de Tartana a l'octubre, que més enguany arriba a la seva 30a edició.
5: És una cita molt important.
6: I ara és moment de començar amb la primera de les entrevistes al set. En aquest cas, amb la persona que ha estat l'encarregada d'entregar les claus als massers. Ho veiem fa pocs minuts. Es tracta de l'alcaldessa del Prat, la senyora Alba Bou. Molt bona tarda i bona
7: tarda.
6: Festa major, alcaldessa.
7: I molt bona festa major per tothom.
6: Com està vivint les hores prèvies a aquest esclat de festa major?
7: Doncs la veritat és que, com sempre, amb molta emoció, això que acabem de veure ara, aquest esclat de festa major, és un dels moments, diguéssim, emotius, i per tant, doncs això, amb molta expectativa, amb molta emoció i amb moltes ganes de que comenci ja, de fet ja ha començat aquests dies, perquè realment fa molt de temps que ens estem preparant i és un dels moments que la ciutat sempre ens ha d'agradar més viure.
8: Si bé la festa major, doncs ja fa moltíssims anys que s'organitza i per tant més o menys tot va una mica rodat, com és la preparació d'un acte tan gros com una festa major?
7: Doncs mira, t'he de dir que com a mínim a l'alcaldia no ens molesten gaire, és una cosa que ho fan molt al Departament de Cultura, i evidentment com que fa tant de temps ja saben que després de a Sant Jordi ha d'estar pràcticament tot muntat, per tant és una cosa que es munta, s'organitza realment amb molts mesos d'antelació. El que passa és que evidentment, com totes les grans celebracions, fins l'últim moment no t'assegures que tot està ben lligat, però vamos, jo tinc plena confiança, som un equip de plens professionals i a més tenim molta experiència i tenim molts professionals desplegats per la ciutat perquè tot vagi superbé.
6: Ara ho deia, aquest toc d'inici és un d'aquests primers moments emocionants. Ens queden molts moments emocionants avui. De fet, un dels més esperats també és el pregó de festa major. Ja ho hem explicat, enguany a càrrec de l'artista pretenca Cristina Bambán. Sí. Per què han escollit des del consistori aquesta artista per donar el tret de sortir de les festes?
7: Bé, sempre intentem, ja sabeu que aquí al Prat no som d'aquells que demanem pregoners o pregoneres que tinguin realment un nom molt conegut a tot el món. Ens agrada buscar el talent local com en moltes altres propostes. I a més, doncs, sincerament, a mi m'agrada també doncs, intentar incentivar que siguin dones i a més que tinguin aquest punt d'internacionalització. Sabeu que la Cristina Bambán és una artista realment reconeguda i per tant que es mou en un entorn molt complicat, molt complex i sobretot, el que ens ha agradat molt és que sempre que té una o dues setmanes de vacances, la primera opció sempre és tornar al Prat, no? Per tant, no se n'oblida, explica sempre que ella és molt pretenca i, tot i que jo no el sé exactament, però sí que he pogut conversar amb ella i m'ha explicat aproximadament de què parlarà en el seu pregó i crec que tocarà el cor de moltes de nosaltres.
8: També aquest any tenim la imatge del cartell de fira amb De fet, amb la fira, no? Amb la fira, aquí el protagonista fet en paper, amb papiroflexia, què li sembla aquest cartell?
7: Mira, els cartells, tant els de Festa Major com els de les altres festivitats que fem a la ciutat, poden agradar-te o no, és a dir, va qüestió de gustos, no? La veritat és que jo m'agraden pràcticament tots, o tots. Aquest és veritat que n'hem fet cartell d'un artista que fa coses molt més plàstiques, no? Amb més volum, etc, etc. I ella mateixa i ens explicava que al principi tenia una mica de por que no es perdés l'essència, no? Però jo diria que la Festa Major, el cartell de Festa Major, el que ens ha d'abocar és justament en aquesta festa, una cosa molt local i una cosa que s'entengui de seguida. I jo diria que amb aquest carrusel s'entén perfectament, per tant, a mi m'agrada molt, honestament m'agrada molt, sí.
6: Ara dèiem fora de micros que avui comença la Festa Major, no trepitjarem les nostres llars fins dimarts, segurament, fins dilluns a la nit, seguríssim. Aquesta potser, alcaldessa, és la pregunta més complicada, i és què no es perdrà l'alcaldessa del Prat en aquesta Festa Major.
7: Sí, és complexa perquè és veritat que donaré moltes voltes, no tantes com voldria, i la meva agenda d'aquesta Festa Major, de totes les festes majors, tots els alcaldes i alcaldesses, no? Però va gairebé en franges de mitja hora i de vegades no pots gaudir de tot el que t'agradaria. Però què no em perdré segur, segur? No em perdré Los Estopaos, per exemple, perquè realment és un tribut que a mi em fa il·lusió de veure i de sentir, crec que és una cosa molt, molt fàcil. Us anava a dir que no em perdré l'Esclat, perquè realment és una cosa d'aquestes així molt emotives. No em perdré tampoc el Correfoc, a mi m'agraden les festes de foc i per tant també és una de les coses que més m'agradaré, igual que tampoc no em perdré el Piro Musical de final de festa. I bé, així, si em dóna temps, jo crec que sí, posarem la Cirereta del Pastís amb l'Helena Grueso, que és un altre ambient, és un altre estil, és una cosa una miqueta més tranquil·la, i en l'entorn de Fondo d'en Peixó, i a més, doncs, també reivindicar les nostres artistes locals, crec que és el que hem de fer totes.
8: Gràcies, alcaldessa. Segur que si algun dels actes no pot arribar, el Prat Televisió serà allà per poder fer un resum, ja sigui a xarxes o sigui en vídeo propi.
7: Segur,
8: per tant,
7: sí,
8: la convidem també a veure aquests vídeos i a tota
7: la ciutadania.
8: I també
7: us hem d'agrair molt perquè sabem que tot el desplegament que fa la Ràdio Televisió Pública, doncs, és importantíssim també perquè tothom pugui seguir-ho, encara que no sigui presencialment. Per tant, gràcies a totes també.
6: Gràcies.
8: Gràcies, alcaldessa. Doncs, Rocío, ja veus una mica, no? Al final, la Festa Major té tot això, no?, que comentava l'alcaldessa. Al final, activitats per tothom, per tots els gustos, però sí que és cert que nosaltres no trepitjarem gaire a casa nostra aquests dies, haurem de fer moltíssimes, moltíssimes activitats. M'agradaria veure ara mateix com està l'ambient doncs a la plaça, perquè ja quan han començat a marxar, veus, ja han començat a marxar, la gent ja comença a desfilar cap a passar Pau Casals i es veu això una miqueta desangelat, i en aquest segur que nosaltres podrem ben aviat veure també des de la plaça Pau Casals que és el que està passant allà, quan els nostres equips doncs hi arribin i vegin una miqueta el que està passant allà. I no sé, Rocío, tu aquests dies has escalfat motors amb Festa Major, amb altres activitats?
6: Nosaltres, Víctor, sempre escalfem motors des del Prat Televisió, també ho deies, des del Departament de Xarxes Socials també porten molts dies anant per tot arreu. Parlàvem precisament de que nosaltres no trepitjarem casa nostra en aquests dies, però també qui està molt ocupat, molt ocupada aquests dies són tots els membres de les colles i les entitats de cultura popular de la nostra ciutat, entitats de tot tipus d'àmbits que col·laboren i sense les quals no es podria fer aquesta Festa Major. De fet, també, com ja saps, és tradició aquest reconeixement a aquesta recepció d'entitats que dona també, podríem dir, de forma no oficial el tret de sortida a la Festa Major.
8: Doncs sí, hi ha altres activitats que també han estat doncs importants i que també són clàssiques ja i que pleguen moltíssima gent. El Prat Nocturn és un gran exemple, recordem, amb aquestes quatre jornades d'activitats, dilluns, dimarts, dimecres i dijous, recuperant alguns dels millors moments de tots aquests anys de Prat Nocturn, Prat Ocult, Prat Nocturn, i també la recepció d'entitats, que és el tret de sortida no oficial a la Festa Major, i que nosaltres al Prat Televisió doncs hi hem estat també presents i hem pogut veure com es viu aquests moments també. De fet, amb la presència de l'alcaldessa recuperarem ara aquest inici no oficial de Festa Major, però que ja escalfa motors.
9: La recepció d'entitats i el Prat Nocturn han clos aquest dijous els actes previs de Festa Major.
8: El pati de l'Ajuntament ha acollit desenes de persones de les diferents entitats de la ciutat per celebrar-ne el tret de sortida. La tradicional recepció d'entitats és el moment de trobada del teixit associatiu de la ciutat. L'alcaldessa del Prat, Alba Bou Jordà, n'ha destacat el paper cohesionador de la societat en un moment, ha dit, en què els radicalismes tensen la convivència.
9: La festa major és moltíssimes coses, però si hi ha un element que fa de fil conductor amb totes aquestes propostes és justament la importància i la necessitat de teixir vincles, d'enfortir aquests vincles, i jo crec que aquests 4 dies de festa major són una autèntica fàbrica de teixir comunitat. I especialment important és, com deia, doncs en un món on sembla que l'important és assenyalar aquell que és diferent, on emmirallar-nos en aquell que crida més, en un món on sembla que ens intenten arrabassar-nos aquest esperit crític que és tan important que tinguem per entendre el món del present i per estar més preparades pel món del futur, doncs crec que les festes majors, la nostra especialment, ens procura més que puguem estimar-nos, fins i tot o encara més en la nostra diferència.
10: Si et refereixes a l'itinerari històric teatralitzat que organitza l'Arxiu Municipal del Prat, és el Prat Nocturn.
11: Això, el Prat Nocturn.
8: Enguany, el Prat Nocturn ha recuperat un recull d'escenes d'antigues edicions. Amb 2 passis diaris de dilluns a dijous, centenars de pretencs i pretenques s'han sumat a aquest viatge en la història que ha recorregut des del Teatre Artesà fins al Càdix en el seu 50è aniversari, tot recordant figures com la de Fermí Marimon i el cinema Montmari, i amb personatges com Santiago Rusiñol, la noia del Pou i Ferran Puig.
6: I precisament ara per conèixer més detalls de com s'ha preparat aquesta festa major i també del paper de les entitats tan imprescindible com dèiem durant aquests dies, saludem aquí al set a la tinenta d'alcaldia d'Educació i Cultura, la senyora Anna Martín. Molt bona tarda, bona festa major.
12: I molt bona festa major.
6: Com ha estat la preparació d'aquesta festa major? Dèiem, el paper de les entitats és clau.
12: El paper de les entitats és clau i hi ha una cosa que anem repetint, que és un mantra, que és que hi ha entitats que fan l'esquelet de la nostra festa major, són les entitats de cultura popular, que durant molts anys ens fan aquest seguit d'activitats dia tras dia que donen forma a una festa major tan participativa i tan comunitària, i que a més aquest any li hem donat un punt més amb aquest protocol de la nostra festa major que ordena, que jo crec que també reivindica els espais que s'ocupa de la cultura popular, per què passen, quan passen, qui participa, com participa. Jo crec que s'ordena, es dona també sentit a tot el que passa i també és capaç de mirar el futur, perquè hi haurà una comissió que vetllarà per tots els canvis que tinguin que passar. A part d'elles, tenim un reguitzell d'entitats del món de l'esport, que tenim moltes activitats i, per descomptat, moltes altres activitats de caire regional que també munten la seva festa major i que nodreix un seguit d'activitats de la nostra festa major que, unit a el que fem des de cultura, doncs aleshores arribem a les quasi 100 activitats durant 4 dies.
8: I ho sentíem que ho deia l'alcaldessa també en el seu discurs a la recepció d'entitats. Al final són moltes entitats amb molta gent diferent, amb diferents formes de pensar, amb diferents formes de viure. Aquests dies tots aparten les seves diferències per viure la festa major. És molt complicat coordinar-ho tot això perquè surti bé?
12: La veritat és que els hi fem un famós correu que els enviem en el mes de juliol, aproximadament al maig-juliol, els enviem un correu perquè ens enviï les activitats. I la veritat és que totes ja s'han col·locat en el seu lloc, els seus dies, i no és gaire complicat, perquè al final, després de tants anys fent aquestes activitats, ja saben el lloc que ocupen, que és importantíssim amb la festa major, i ho tenen super per la mà. Totes les entitats, tant de cultura popular com les regionals, com les esportives, totes saben els seus horaris, el que volen fer, i la veritat és que és fàcil, ens ho fiquen molt fàcil les entitats del Prat, són molt participatives i si hi ha algun canvi ho entenen perfectament. Justament les musicals hem viscut canvis, tant la filarmònica com la banda, hem provat altres espais i al final hem acabat consolidant alguns espais que els hi va millor, o fins i tot aquest any la banda de música, que sempre havia estat al Delta i en obres al Delta, doncs passen a la plaça Catalunya. Per tant, es saben moure i ens acompanyen i ens ho fiquen molt fàcil.
8: al final es va adaptant tot una miqueta, no?, a la realitat. A vostè li ha tocat ser regidora de Cultura en un moment en què ha canviat també molt el tema de les festes majors. Existeixen els grans festivals, tenim la Mercè Tocai, per tant això és, no sé si dir monstre, però vaja, és una gran competència per portar doncs, artistes. És molt difícil poder concretar qui vindrà a la festa major, per exemple, en el món de la música, les, doncs, els grans artistes que vindran, i com distribuir els diferents espais, que també doncs, de fa uns anys s'ha apostat per aquests espais, com la zona jove a l'estació, o també el Fondo d'en Peixo, el Julio Méndez. Costa més ara potser que fa uns anys?
12: Sí, ha canviat absolutament com pensàvem o com teníem, com participàvem abans de la nostra festa major i què passava amb les festes majors farà 15 anys o 10 anys. Ha canviat totalment, no solament ha canviat aquí, ha canviat a totes les ciutats metropolitanes, podríem dir quasi també a la Mercè, que també els grans concerts, els grans caps de cartell han desaparegut. Hi ha una altra lliga, que són la dels festivals, que ja no hi ha solament festivals uns dies concrets a l'estiu, com abans podia haver un Primavera Sound, ara hi ha festivals de tot tipus, molt diversos i durant tot l'any. I aleshores els productors i els que són els managers juguen amb unes lògiques que el món dels ajuntaments no hi podem jugar i tampoc volem jugar, perquè és una visió bastant capitalista de l'ús que se'n fa de la música, quan hauria de ser, jo crec que nosaltres l'entenem com un dret a la música en viu, i el reivindiquem amb la nostra escola, amb la CAPS, amb els concerts, i el reivindiquem també a la Festa Major. Volem que siguin gratuïts, no volem caps de cartells però que s'hi hagi de pagar una entrada, i no volem pagar unes dimensions estratosfèriques de pressupost i que no passin altres coses a la ciutat. Apostem per diferents espais amb música diversa, on siguin espais de trobada i on passar-s'ho bé, al cap i la fi, i també en apropar a vegades gent emergent. Jo sempre dic que a vegades quan parlen de Tietz, de Figaflowers o de Grans o de la Batgial, sempre dic, però si va venir, si al Prat ja els hem tingut a la nostra festa major, si ja han passat per la capsa, però ara malauradament no els podem pagar, jugant altres lligues, però els hem tingut, i per tant nosaltres crec que el Departament de Cultura té molt bon ull, i també la ciutadania, que sempre ens fa propostes durant l'any, que sempre dic, no ens fiquem a l'últim moment, durant l'any la gent ens va dient propostes, he anat a un festival i he vist aquest, mireu-li si pot venir. Un exemple és Paco Pecado, Fades i tal, és gent que fa un temps que ens havien dit podrien venir, Rauxa, coses possiblement més emergents o més petites, que també creiem que han de tenir el seu espai a la festa major i que la gent de la ciutat els pugui conèixer. I després tenim doncs, a altres tributos o altres grups més grans que bueno, porten a moltíssima gent. També apostem per apropar tant el talent local com a l'altre emergent, que a vegades el tenim a prop a Espanya i que també és una manera de donar-los una oportunitat. Si es fan famosos dintre de dos anys, sempre direm que han passat per la Festa Major del Prat.
6: Regidora, de fet, un altre desplegament molt important d'aquests dies és pel que fa a la seguretat. Tots volem gaudir de la Festa Major, però d'una manera segura. Enguany, en aquest sentit, hi ha una novetat, que és la instal·lació d'aquestes càmeres de seguretat. Com funcionaran?
12: Doncs hi ha unes càmeres que sobretot estan vinculades a la policia local i estan dins del circuit de tot el que fem perquè la festa major sigui segura. Ja a vegades hi ha coses visibles, com poden ser aquestes càmeres, però també hi ha molta gent invisible que treballa perquè passem una bona festa major, segura en tots els sentits, i per tant, a part del desplegament policial que sempre tenim i d'altres cossos que ens acompanyen, sempre tenim tècnics i tècniques i funcionaris que treballen en aquests dies en els diferents espais per si passa qualsevol cosa, i d'una part, un extra que hem ficat també són aquestes càmeres que la policia local va proposar i que les hem ficat també per poder a vegades també evitar-ho, perquè la gent si pensa que hi ha càmeres a lo millor evita fer qualsevol malifeta o tenir proves si passa alguna cosa.
6: Quines altres mesures hi ha organitzades en aquest sentit pel que fa a la seguretat, perquè realment hi ha tot un protocol i uns plans d'emergència que s'activen durant aquests dies?
12: Clar, nosaltres tenim plans d'autoprotecció perquè hi ha moltíssimes persones al carrer, milers, i treballem en protecció civil, treballem en policia local, amb els Mossos, i tots treballem amb una taula de coordinació que es treballa quines persones hi ha a cadascun dels recintes, juntament amb el Departament de Cultura i d'altres companys i companyes que treballen aquests dies de festa major, vigilant que tot passi també amb els tempos que han de passar, que si passa alguna cosa puguem actuar ràpidament, i per suposadament, que m'oblidava, ambulàncies i també altres serveis més específics com el punt Lila que tenim a Renfe.
8: Ja han avançat una miqueta al respecte d'aquest protocol de festa major que s'ha signat, bueno, s'ha signat i ara també s'ha imprès, no? I aquest document també servirà una mica per ensenyar, no, a la gent què és el significat de la festa major, quina importància té la cultura popular, amb quin objectiu es fa aquest document.
12: Aquest document es fa també com a divulgació. Aquest document es repartirà també a les escoles, perquè les escoles també i el professorat conegui quina és la nostra festa major. Hi ha moltes festes majors a Catalunya també molt, molt famoses, però volem que s'expliqui sobretot la nostra, i per tant ens serveix també per explicar la nostra història, per què la festa major es fa quan es fa, que es fa durant aquests dies a finals de setembre, quin és el llegat de, bueno, quin és el relat històric que ens va acompanyar, i per descomptar quines són les entitats que la fan possible, i l'Ajuntament, quin és el paper i el paper que té. I el que volem és que sigui divulgatiu. Aquest llibret s'ha fet d'una manera amb dibuixos i fàcil d'entendre. És un protocol una mica més llarg, que té un conveni, que té moltes concrecions, però hem volgut fer una cosa molt més fàcil de llegir, amb la intenció de que la gent el pugui descarregar, i les escoles el tindran en paper, i per descomptat, si algun ciutadà també vol algun, es pot apropar al Departament de Cultura i li donarem un llibret que se'l llegeixi, i dona tot el sentit del món a la nostra festa major.
6: Regidora, ja per últim, què no es perdrà d'aquesta festa major?
12: Doncs no em perdré a l'esclat i al pregó, són de les meves actes preferits, que a mi m'emociona molt el que és l'esclat, el pregó i els focs, són un mas que no puc faltar. Després em vull apropar a veure a Paco Pecado, vull veure també, per descomptat, no em perdré la trobada gegantera, que és un clàssic. I sobretot també em passaré per algunes propostes de circ familiar, que també és una de les propostes que tenen molt d'èxit i que agraden a tothom. I a Fades, tinc que dir que venen els meus amics de Barcelona el dilluns i els tindré que acompanyar, així que també tampoc m'espatré.
6: Doncs moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres, senyora Martín. D'aquí uns minuts, tot el Prat sentirà un tro. Serà l'anunci de l'inici de la cercavila de festa major que està a punt de començar. En total, com bé sabeu, n'hi haurà 3, i l'últim serà el que doni el tret de sortida a tota una desfilada de les colles de cultura popular que ballaran fins a arribar aquí, a la plaça de la Vila.
8: Però mentre això no passi, nosaltres volem conèixer una miqueta més la nostra pregonera d'enguany, la Cristina Bambán, i que ens parla de la seva obra en aquesta càpsula, en aquesta entrevista.
13: Sí, me marché, si no recuerdo mal, el 2012, que era un poco a raíz de la crisis que creo que empezamos en 2008, y para mí era una manera de buscar nuevos horizontes a nivel de trabajo, también aprender inglés. Entonces, digamos que Londres es como lo más fácil a nivel europeo para aprender inglés, bueno, cruzar el charco menor primero, y allí estuve 7 años. Explotó, empecé yo más en serio, y digamos que sí que hubo un par de acontecimientos que hizo de que mi trabajo se empezase a ver un poquito más en Londres. Una de estas cosas fue participé en la colectiva de Summer Show de la Royal Academy de Arte de Londres, y allí me dieron un premio, y a partir de allí pues es cuando empezó un poco a rodar. Y porque después de llevaba como 7 años ya en Londres, y ya creía que esa etapa estaba ya cumplida. Creo que a nivel profesional también Londres yo ya había conseguido lo que más o menos esperaba, y creía que a nivel profesional tenía que marchar a Estados Unidos. Londres fue como los primeros inicios, ¿no? Después de, yo me mudé en 2012, pero después estuve trabajando una cosa de otra, y finalmente me puse en serio en 2016, y sí que me dio las primeras oportunidades para yo empezar a dedicarme a la pintura. Sí, yo creo que Estados Unidos, Nueva York o Los Ángeles, pero más Nueva York, hay más concentración de artistas y de galerías, y como que hay mucho más movimiento. Y bueno, mi día a día es un poco, supongo que parecido a cuando estaba en Barcelona. No es lo mismo, pero básicamente por la mañana me desayuno tranquila, luego intento hacer un poco de deporte y luego voy al estudio hasta la noche. Uh-huh. Pues es una vida un poco solitaria la vida del estudio. Pues tengo mucha suerte porque trabajo con estas dos galerías, empecé a trabajar con ellas en 2021 con Perrotán y con Skarstedt, si no me equivoco, un año después. Bueno, es increíble porque gracias a esta plataforma puedes poner el trabajo a nivel internacional, en Asia, en Francia, luego con la representación en Estados Unidos, también en un contexto con ciertos artistas que a mi nivel personal me interesan mucho, ¿no? Esta galería Skarstedt se dedica a organizar exposiciones a nivel más museísticas e históricas. Y bueno, estoy feliz y la verdad que me mantienen ocupada.
14: De seguida continuarem descobrint la Cristina Bambán ara, però ja ho podem veure en imatges a la pantalla. Volem marxar fins a la plaça Pau Casals, canviem d'ubicació perquè ara l'acció no és aquí a la plaça de la Vila, sinó que s'ha mogut tot cap allà. Allà hi tenim el Lluís Rodríguez perquè falten poquets minuts perquè soni aquest primer tro que farà petar la colla de Trabucaires del Prat. Lluís, explica'ns.
1: Doncs ara mateix ens trobem a la plaça Pau Casals, on en aquests moments estan arribant doncs, totes les colles de cultura popular i tradicional del Prat per fer aquesta plantada. Una plantada que està previst que duri fins pràcticament dos quarts amb l'últim dels tres trons. Bàsicament, què passarà aquí? Doncs bàsicament el que podem veure aquí al fons són els gegants, que ja estan tots plantats allà davant de Torre Balcell. Són els gegants Reis, el Rullà i la Griselda, acompanyats dels capgrossos macers, que no els veureu, però estan per allà també, creieu-me. També tenim els gegants pagesos, el Pere i la Paulina, acompanyats del Joanet i del Pau, el Canudes, l'Eulàlia, el Terrida, el Barrat i la Carxofeta, així com també, encara no ho ha fet, però arribarà d'aquí ben poc, la Mulassa. El que sí que ja el vira cap a la meva esquerra, i ho veureu allà al fons, és justament el Pollo, una de les dues figures de Diables que també doncs, ja ha fet aquesta plantada aquí a la plaça Pau Casals, davant de Torre Balcells, del Centre Cultural Torre Balcells. Com dèiem, què ha de passar aquí? Doncs ara mateix tenim aquesta plantada, quan som, doncs, pràcticament falten 3 minuts per arribar al punt d'un quart de 8, i bàsicament en aquest instant, doncs aquí uns instants, ha de sonar el primer dels trons. Bàsicament són 3 trons que són els que marquen, com sabeu, en tots els esdeveniments, com per exemple doncs, un piró musical. Els 3 trons marquen, són un avís, i són cada 5 minuts i donen com a l'avís de que alguna cosa ha de passar, no? Doncs aquí el que passarà serà la cercavila. El primer tro, el veurem després en directe, serà a les 7:20, el segon i 25, i l'últim a les 17:30. I ja podem saludar, i teníem nosaltres aquí el vicepresident del NUS, el Marc Pardo. Què tal? Bona tarda, com estàs?
15: Molt bona festa major a tots els pretencs i les pretenques. Molt bé, molt neguitosos, emocionats, tenim la plaça plena de gent i, bueno, ja tenim aquí preparat el primer coet que donarà, que encendrà la senyora presidenta, el segon i l'últim que, com marca el protocol, encendrà la presidenta de la comissió del protocol i res, esclatarà la festa al Prat.
1: Abans ho comentàvem amb la Laia, era el seu primer any com a presidenta del NUS, també és el teu primer any, de fet, com a vicepresident.
15: Sí, vam començar la junta amb el Sergi Asensio, l'Eric Casinos, la Laia i jo, i la veritat que ens vam estrenar per Cap d'Any amb l'home dels nassos i, bueno, ja hem fet Prat i Folk, Sant Pere i aquesta, la nostra primera festa major. Molt emocionats i, de moment, anem a temps, que és l'important, i amb moltes ganes de començar.
1: Ara, doncs, com deies, aquí uns instants sonarà el primer dels tres trons i després ja començarà tota la xaranga, aquí.
15: A Ibin començarem, llavors ja formarà Trabucaires, la banda i, bueno, l'ordre que marca el nostre estimat protocol d'aquest any, no?
1: És una de les novetats d'aquest any.
15: Sí, és una de les novetats, sempre l'hem tingut, però no estava escrit, no? I llavors hi havia allà uns buits que enguany, bueno, pues, complirem, com dic jo, a rajatabla.
1: Molt bé, doncs Marc Pardo, vicepresident del NUS, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i molt bona festa major.
15: Igualment, passeu-lo el millor que podeu.
1: Gràcies. Doncs el Marc Pardo, el vicepresident del NUS, que ens ha explicat una miqueta doncs, el que comentàvem abans, el que ha de passar en aquesta plaça Pau Casals, després d'aquesta plantada, d'aquí aproximadament doncs, uns 6 minuts ha de començar a sonar el primer tro, que el teniu allà a mà esquerra, serà el primer dels 3, l'últim ha de sonar a les 17:30 i a partir d'aquí arrencarà tota la cercavila amb totes les entitats de cultura popular i tradicional del Prat.
14: clar, veiem aquesta plaça de la Vila. Ara mateix estem una miqueta sols aquí. Ens encantaria poder moure tot el set, t'imagines?
8: Doncs sí, sí, i està allà.
14: Cap a la plaça Pau Casals i cap allà. A tots els llocs on estigui l'acció.
8: Però tu i jo, Rocío, ja hem viscut la Festa Major d'aquesta manera, aïllats completament de la Festa Major. Fa 6 anys que el Prat Televisió emet la Festa Major en directe, però abans el Prat Ràdio ja hi era, de fet ara encara hi és, i nosaltres ho fèiem allà just aquí a tocar, i els estudis del Prat Ràdio érem tu i jo allà dintre, mentre la Rocío, la Isa i companys estaven doncs vivint-la en directe, i nosaltres doncs ho vivíem diferent. Doncs encara la ràdio està vivint la Festa Major, no para. El Planeta Prat aquesta setmana han fet un munt d'entrevistes als protagonistes, i de fet ahir no es van voler perdre l'estrena de la Fira, de la Fira d'Atraccions, que a més va estrenar-se, doncs, com ja és habitual, fa uns anys, a meitat de preu, i el Marc Quinto ha anat a la Fira, i això és un tastet del que podreu sentir al Prat Ràdio, al Planeta Prat, dimarts, però també veureu ja a les xarxes socials del Planeta Prat i al Prat Ràdio.
16: A més, el Prat amb una de les fires doncs, més importants i més potents de la zona, no? Que a més la gent li agrada molt venir.
17: Sí, per nosaltres sí, per nosaltres i per tots, bueno, per totes les fires que fem tota Barcelona i Catalunya, és una de les fires més importants i més potents que n'hi ha. Ja només es té que veure, tot és quasi un quilòmetre. Aquí compta que aquí n'hi ha, mínim n'hi ha aquí 200 o 300 persones treballant.
16: I estem amb l'Àngels Cornejo, que justament està cobrant, recordem avui dijous, el dia econòmic, el dia que està tot a meitat de preu, i és una de les atraccions, junt amb el Tren de la Bruixa, que té ara mateix més cua i més gent, no para d'entrar gent, i això és un goig, no, Àngels? Què tal? Bona tarda.
18: Sí, la veritat que sí, bona tarda. És la veritat que sí, és un goig. Mm-hmm. Sí. Escolta, penseu que portem molta feina, molta despesa, i clar, 2,50, a veure, el preu econòmic va bé perquè ve molta gent, però penseu que treballem en grup electrogen i el gasoil, ja sabem tots el preu que està, no? Mm-hmm. Tot és caríssim, però bueno, el públic està content, nosaltres també, tots contents.
16: Àngels, digue'm. Quants anys té l'atracció del Làtigo? Perquè 70, és de les més antigues.
18: Volem, 70, ha passat per 3 propietaris. Nosaltres som els tercers. Primer va ser Andrés Moreno, que el van dissenyar i el van construir, després el senyor Piqueras, i nosaltres fa 35 anys que el tenim. El meu fill és la quinta generació de firaires, eh? O sigui, fa molts i molts anys que fan de firaires.
16: És fort, eh, això?
18: És molt fort. I queden poques famílies així a la fira. I si l'administració ens continua posant pas a les rodes, cada cop n'hi haurà menys. Mm-hmm. És complicat, no ajuden gaire, la veritat.
16: Mm-hmm. I dèiem, fa molts anys que veniu, us trobeu gent coneguda? Sí. De gent que repeteix,
18: Penseu que hi ha clients que al final són amics, perquè venen cada any. Nosaltres és que hem vingut molt. Nosaltres aquesta fira que es fa dels pollastres, nosaltres teníem una pista d'autos de xoc també. I el primer any que la va inaugurar el Jordi Pujol, allà a l'Avinguda Montserrat, el meu sogre els hi va deixar la pista, el que és l'armazón de la pista, perquè poguessin posar l'exposició dintre. Van treure els cotxes del mig de la pista i van fer l'exposició dins de la pista d'autos de xoc nostra.
16: Que fort, sou gairebé pretencs, ja.
18: Sí, sí, sí, sí. Passàvem tot l'hivern aquí. El meu fill, a l'octubre fa 50 anys, i quan era petit nosaltres passàvem els hiverns aquí sempre en la pista d'autos de xoc. Sempre hem estat aquí, és un poble que ens agrada molt.
14: Aquesta fira d'atraccions, que és un dels elements preferits per moltes persones del Prat. Vull marxar ara de nou a la plaça Pau Casals perquè queden pocs segons per aquest primer tro i jo no me'l vull perdre, però tampoc vull que se'l perdin ni els nostres oients ni tothom que ens està veient a través del Prat Televisió. Tornem amb el Lluís, que està allà a la plaça Pau Casals.
8: Com veiem, com la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana del Prat, el NUS, està a punt d'encendre aquest primer tro. Veiem la seva presidenta, el vicepresident, també l'antic president.
14: Traspàs generacional, podríem dir.
8: Sí, sí, és el traspàs generacional d'aquest tro. I el veiem aquí en uns segons,
19: s'enlairarà. Pràcticament tothom és a punt per aquest primer tro. És el primer dels tres trons i que, com dèiem abans, doncs, com passa en els focs d'artifici, doncs marquen, avisen de que alguna cosa passarà. Aquí tenim el primer tro. S'encén, no s'encén. Doncs aquí el tenim, el primer dels tres trons que doncs, ha llançat l'expresident del NUS, per cert, en aquesta plaça Pau Casals. I ja comencen aquí a preparar-ne el segon, que, si tot va bé, segons el rellotge, en aquest sentit hem anat amb puntualitat britànica, ha de sonar d'aquí doncs, pràcticament uns 5 minuts. I com podeu veure, doncs, aquesta plaça Pau Casals, perdó, que està doncs, plena ara mateix, plena a basar a moltíssimes persones que estan aquí. Per cert, hem de comentar que moltes encara porten doncs, mocadors d'altres anys, però també n'hi ha moltes també que porten aquest mocador que ja es va començar a repartir l'any passat, que és un mocador que no posa l'any, és un mocador que serveix per qualsevol any, perquè no posa això, no posa la data, no? I ara mateix estem en disposició d'oferir-vos la primera de les entrevistes amb més convidats especials que tenim aquí a la plaça Pau Casals. És una de les entitats que marcarà també el tret de sortida en aquesta doncs, cercavila, i ho farem ara mateix parlant amb el cap de colla, amb el cap de colla de Trabucaires del Prat. És el cap de colla de la colla Trabucaires del Prat de Llobregat, carrabiners i contrabandistes. Ell és el Correcte. Manuel Navarro, què tal?
20: No,
19: Manel? No.
20: Soy el Chiqui.
19: El Chiqui, perdó.
20: Sí, soy el Chiqui.
19: Que veig l'última hora, no passa res, estem en directe.
20: Es lo que tiene.
19: Expliqueu-nos com, doncs, com entomeu aquesta festa major del Prat.
20: Pues con mucha ganas, con mucha ilusión, como cada año, y a quemar mucha pólvora, a que la gente le guste lo que hacemos y a lucirnos todo lo que podamos y más, y que la fiesta del Prat sea más grande todavía.
19: Aneu pràcticament obrint aquesta comitiva ara mateix que sortirà d'aquí a plaça de Pau Casals.
20: Sí, sí, claro, es que los Trabucaires abrimos la fiesta para que la gente venga a la fiesta. Por eso las matinadas lo primero que sale son los Trabucaires.
19: Expliqueu-nos, perquè a banda d'avui, que avui és el dia gran per totes les colles, doncs també teniu el vostre moment especial, no? En aquest cas serà demà dissabte amb els trons de festa a 4:45 de la tarda a la plaça de la Vila, oi?
20: Sí, sí, sí. Para mí es uno de los actos más bonitos que hacemos, que lo hacemos con la colla El Galliner, sí. Unos chavales impresionantes. Y venir a verlos es que es espectacular, espectacular. Es que no hay palabras, no hay palabras.
19: Què teniu preparat per demà, per aquesta galejada?
20: Per demà o per avui?
19: Bueno, o per avui també, clar.
20: Per avui tenim pues, molta foc, molta pólvora, i per demà més i més. Tenim cruçats, metralletes, tenim una miqueta de tot.
19: Demà més també teniu aquest moment que tindreu amb una mirada inclusiva, no?, que feu amb Coufar, sí. I que de fet també feu amb Fundació Rubricatos i la penya del Galliner que comentaves.
20: Sí,
19: no?
20: Sí, sí, sí.
19: Com serà això?
20: Això va ser com... ell porta al Tabals... Y nosotras pues disparem, y yo con algunos de ellos me los acerco para que manden los tiros y digan lo que tienen que hacer los tiradores.
19: Molt bé, doncs estarem allà per veure-ho i per veure-ho. Molta festa major.
20: Igualment, molta festa major. I visca el Prat!
19: Visca!
14: Moltes gràcies, Lluís. Ara estem molt ben acompanyats. Veieu aquest set ple de gom a gom, perquè ara és moment de parlar amb un dels artistes locals, en aquest cas que passarà pel Julio Méndez, i és el Javi Zamorano. Molt bona tarda, Javi.
21: Buenas tardes, ¿qué tal?
14: I a més, has vingut molt ben acompanyat del guitarrista Ignasi Cama i el percussionista Mauro Mancebo. Bona tarda. Com esteu? Primer de tot, Javi, explica'ns com es presenta aquesta festa major. És la primera vegada que et podrem veure actuar en un d'aquests escenaris, en aquest cas del Julio Méndez. Imagino que molt emocionat. Anem una miqueta enrere. Explica'ns com vas començar al món de la música.
21: Bueno, pues empezó todo de manera inesperada, quedando con un amigo de Ignasi, que es Albert Sánchez, que fue el que me tiró un poquito para adelante para el tema este de cantar, y bueno, le propuse de hacer algo desenfadado en el local del bar de un amigo nuestro de aquí del Prat, del Zurito, del Carlos, y bueno, así fue. Hicimos una tarde de musiquita en directo, la gente súper agradecida, vimos que funcionaba mucho, seguimos y hasta que al final ha llegado el día de la fiesta mayor, que bueno, mucha ilusión y sin, bueno, a uno no se lo cree tampoco, porque bueno, después de un añito y medio, pues me iba a decir a mí que este año salía la revista de mi pueblo, ¿sabes? Así que, bueno, muy contento, muy agradecido. La verdad que, bueno, es un regalo para nosotros.
8: diumenge a les 7, us podrem veure al Julio Méndez. Què ens teniu preparats?
21: Bueno, pues traemos un directo que aún no nos han escuchado, que vamos una banda de 8 músicos y bueno, vamos a hacer cositas nuevas. Va a ser especial porque bueno, la gente que nos sigue sí que va a seguir escuchando nuestra esencia, pero bueno, traemos sorpresas, traemos un directo muy bueno, muy divertido, que la gente se lo pase del minuto uno hasta el final, como siempre, súper bien.
8: Guitarra, bongos, no és atrezzo. Veniu a tocar-nos alguna cosa?
21: Sí,
8: us atreviu?
21: Sí, sí.
8: Vinga, doncs endavant, a veure què ens porteu.
21: Pues el tema que tenemos, Mírame, que se puede escuchar en todas las plataformas, así que nada, que lo disfruten. Vamos allá.

0: Doncs super xulo, podrem veure això el Julio Méndez a les 7 diumenge.
1: El diumenge a les 7 de la tarda.
0: Doncs esperem que moltíssima gent us vingui a veure. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Enhorabona per també participar a la Festa Major.
1: Moltes gràcies.
0: I nosaltres ja estem veient aquí a la plaça Pau Casals aquest ambient, perquè està a punt de sonar el tercer tro. I anem a veure si el Lluís ens pot explicar com està sent aquest ambient en aquests moments previs al tercer tro. Veiem de moment
2: tot el Prat està allà.
0: Tot el Prat està allà, eh? El que no veiem,
2: Morano, que ens acompanya.
0: Tenim la majoria de la gent, no?, que ha marxat de la plaça de la Vila, ja està a la plaça Pau Casals, i veiem aquesta expectació.
3: Bona tarda de nou, doncs efectivament continuem aquí a la plaça Pau Casals. En aquests moments doncs estem esperant ja el tercer i últim tro, però com podeu veure ha estat doncs pràcticament tothom preparat. Trabucaires ha fet una primera galejada, també tenim aquí a la colla de músics, que són els que lideraran doncs aquesta cercavila, i també a la colla de gegants. Tenim allà al fons, el viren els dos gegants reis, el Rollà i la Griselda, que també, doncs, tal com marca el protocol, aquest famós protocol del qual hem parlat bastant en aquest programa especial, doncs és el que ens ha de marcar doncs com ha de ser aquesta cercavila, que començarà doncs quan arrenqui el tercer tro, que és el que estem anant a buscar ara mateix amb la nostra càmera mòbil, per tal que el pugueu veure a les vostres pantalles. Un tercer tro que serà el que marca l'inici d'aquesta cercavila, el que marca l'inici doncs d'aquesta doncs desfilada que faran totes les entitats de cultura popular i tradicional del Prat. L'encapçalen la colla trabucaire del Prat, Carrabiners i Contrabandistes, amb els quals hem parlat ara fa uns instants, i que de fet situen d'alguna manera una mica més separats de la resta, evidentment per motius de seguretat, per aquestes galejades que aniran fent també al llarg del camí. Ara mateix podrem veure en pantalla que estan doncs preparant-se aquí els capgrossos, Nas de Carxofa i també Cap de Meló, que estan aquí doncs liderant aquesta comitiva amb l'Associació dels Gegants del Prat, l'Associació dels Gegants d'aquí del Prat, i tenim també en pantalla doncs aquest tercer tro, aquest últim tro que comentàvem. A partir d'aquí, quan soni aquest tro, començarà la cercavila, com dèiem, a totes les entitats de cultura popular i tradicional d'aquí del Prat de Llobregat.
2: Doncs queden pocs segons per aquest tro. Ens quedàvem aquí a la plaça Pau Casals. Aquí ja comença a fer-se de nit. Escoltem les campanes, ja són 8:15 de la tarda, i estem doncs ja veient ara sí en imatge aquest tercer tro. Enguany no ens l'hem perdut,
0: no
2: és que ens encanta aquest moment.
0: Exacte, hem vist dos en pantalla, a més n'he sentit un tercer, per tant, un segon, el segon l'hem sentit en directament mentre estava aquí en Javi Zaboraro, per tant, perfecte.
2: És que hem de dir, per tothom qui no sàpiga una miqueta com es prepara un programa com aquest, pràcticament tot el guió està preparat per poder veure aquests trons.
0: Sí.
2: No sé si és que a mi m'agrada molt, però sempre ho fem per poder connectar amb aquests trons, perquè és cert que marquen aquest inici. Ja podem veure les colles ballant, els macers, els capgrossos, Cap de Meloines de Carxofa amb els gegants reis. Ara sí que sí, comença la festa ja, aquesta ballada fins aquí, fins la plaça de la Vila.
3: Arribar a la plaça de la Vila, on es farà l'esclat de cultura popular amb aquests moviments individuals i després de col·lectiu de totes les colles i de totes les entitats de cultura popular i tradicional del Prat. I el que dèiem abans, a l'anterior connexió a la plaça de la Vila, els capgrossos, que són algunes de les estrelles, de fet, que podem veure, tots els nens, totes les nenes estan aquí doncs xocant la mà amb aquestes dues figures que són molt estimades per la canalla, també per la gent gran, evidentment. I també, atenció, que hem pogut veure abans, a veure si després ho podem mostrar en pantalla, que hem pogut veure ja alguns nens que anaven fins i tot amb disfressats de Rotllà i de Griselda, d'aquests gegants reis del Prat. Ara mateix la comitiva que comença ja a encarar per l'Avinguda Verge de Montserrat, aquí amb Pau Casals, amb aquests gegants reis, el Rotllà i la Griselda, amb aquest ball que podeu veure en pantalla en aquests moments. I de seguida també doncs, tindrem amb més protagonistes amb nosaltres, perquè volem parlar amb totes les entitats de cultura popular i tradicional del Prat, que ens expliquin doncs, com viuran aquesta festa major del Prat. Quines novetats presenten? Algunes ja les hem comentat abans, però en qualsevol cas, què és el que ens espera en aquestes doncs, quatre jornades de festa major del Prat? Ara mateix aquí tenim el Rotllà i la Griselda. Recordem que són dos gegants que són de l'any 1954, que de fet, ho dèiem a l'anterior connexió, estrenen per festa major aquesta nova imatge, estan restaurats. Ho vam veure, de fet, a l'acte de la Diada Nacional de Catalunya el passat 10 de setembre a l'Arc de l'Esperança, allà a la plaça de Catalunya. I aquesta és la seva primera festa major amb aquesta nova imatge totalment restaurada i que representen un rei i una reina. Tradicionalment estaven anys enrere acompanyats també d'altres capgrossos. En aquesta ocasió i des de fa ja uns anys només els acompanyen el nas de carxofa i també el cap de meló, que són aquests capgrossos macers, que són els protocolaris que surten bàsicament per festa major, que surten per Corpus i que surten també per les recuperades festes de Sant Pere i de Sant Pau. Ara mateix aquí doncs, continuen ballant els gegants Reis, ho fan acompanyats de dos gegants més, en aquest cas del Pere i la Paulina, que són els gegants pagesos. En aquest any, en aquest cas, són de l'any 1980 i són una parella de pagesos batejats amb aquests noms perquè també doncs, són en honor als dos copatrons del Prat, el Sant Pere i Sant Pau, que comentàvem abans. I a banda, doncs, aquests gegants, tan gegants, mai millor dit, també doncs, els acompanyen gegantons, que en podem veure. Tenim el Joanet, que és de l'any 94, i en aquest cas rep aquest nom pel Joan Sanauja, per la seva tasca que va fer per consolidar la festa gegantera, i també el Pau, que és de l'any 2015, i que és en honor a totes les nenes i nens que doncs, volen iniciar-se en aquest món geganter. I estem ara sí en condicions de parlar amb la primera de les nostres persones convidades també d'aquestes colles d'entitat de cultura popular. Ella és la Mireia López, la cap de colla i presidenta també de Gegants. Què tal? Bona tarda i bona festa major.
1: Bona festa major a tothom.
3: Com esteu?
1: Molt contents perquè anem just a temps, estem complint superbé el protocol i la veritat que estem feliços de poder estar amb tanta gent del Prat que estan aquí veient-nos. Està tot ple de gom a gom.
3: Com deies abans, us estem dient tota la zona del programa, hi ha aquest protocol en marxa, va tot fil per randa, o sigui que superbé.
1: Nosaltres anem fil i agulla i superbé, anem a temps però a tot. Ha sortit un toc d'inici espectacular que suposo que ja l'haureu vist, sí. I estem molt, molt i molt contents perquè a sobre estem estrenant la banda dels Gegants del Prat, que hem canviat de xaranga, ara anem amb una banda. I estem molt contents aquest any de gaudir el 100% de la festa major sense cap problema.
3: A banda d'aquesta, hi ha una altra novetat també, que és la imatge que s'ha restaurada recentment, no?, dels Gegants Reis.
1: No, dels Gegants Pagesos.
3: Ah, dels Gegants Pagesos, perdona.
1: Sí, dels Gegants Pagesos, sí, el va restaurar el Joan Avilés, sí. Constructor d'aquí del Prat, sí. Veí nostre, bueno, fill nostre, diguem, sí. I la veritat que ha estat una restauració molt completa. Falta fer un parell de canvis que ja vam parlar amb l'Ajuntament que vindrien l'any vinent, però tema restauració de les cares i tot, ha estat una restauració molt bona, estem molt contents i la veritat que espero que durin així uns quants anys.
3: Mireia, volíem preguntar-te també ja per la trobada gegantera, que hi haurà diumenge, què ens espera? Què teniu preparat?
1: Bueno, doncs com sempre, moltes colles i que la gent vingui a veure'ns des de la plantada a tota l'avinguda fins al fons d'en Peixo, que com sempre hi haurà els nostres balls protocolaris i per nosaltres és la trobada més gran de l'any i estem esperant que tothom ens acompanyi.
3: Mireia López, cap de colla i també presidenta de l'Associació Recreativa de Gegants de Prat, gràcies per acompanyar-nos, bona festa major.
1: Igualment, moltes gràcies.
3: A gaudir-la.
0: Gràcies, Lluís. De fet, això ha estat el poder de manifestar desitjos, perquè nosaltres volíem estar en directe amb aquest tercer tro i ho hem aconseguit. Jo porto dies desitjant. Tu creus en això del poder de manifestar desitjos, Rocío?
2: Jo no et sabria dir, m'encantaria saber fer-ho perquè hi ha molta gent molt implicada en aquesta manifestació i de fet sé d'algú que sí que hi creu, que és precisament la nostra pregonera, la Cristina Bambán. Això deia fa tot just un any.
4: M'encantaria ser la pregonera de la festa major i hago un llamamiento, por favor, para el 2026. Si no hay nadie más, me encantaría, por favor.
5: Pues aquí estamos, se ha hecho realidad manifesting.
6: Il·lusionada, suposo.
5: Muy ilusionada, es un honor muy grande, una responsabilidad también, pero pero muy contenta y bueno, y a ver cómo sale el pregón, pero yo espero que bien y que a la gente le guste.
0: Doncs el poder de manifestar desitjos, dit i fet. Demanava ser pregonera i ha acabat sent pregonera. Doncs així entoma ara aquesta responsabilitat que s'ha fet real.
5: Pues siempre estoy muy cercana a lo que son mis raíces, a mi ciudad, a mi país. Tengo una relación muy estrecha con la familia. Intento que las costumbres no se pierdan, todo lo que se pueda. En Estados Unidos tengo un grupo de amistades españoles o catalanas bastante, bastante firme, y a nivel cultural pues intentamos eso, siempre como hacer piña, las comidas siguen siendo parecidas y digamos que intento también venir todo lo que pueda, al menos 2 veces al año para el Prat. Como decíamos, la pintura ha ido evolucionando. Aquí sí que igual era una manera más de... Los personajes eran más redondos, eran más, ¿cómo se dice?, más cartoonis en ese momento, y representa un poco en la imagen o en el momento en el que estaba artísticamente. Pero lo recuerdo con mucho cariño y contenta. Muy ilusionada, es un honor muy grande, una responsabilidad también, pero muy contenta y bueno, y a ver cómo sale el pregón. Pero yo espero que bien y que a la gente le guste. Me llamo Alba, estaba yo trabajando en un estudio y nada, con mucha ilusión lo recibí, un poco de nervios, un poco de se me viene encima, pero aquí estamos para adelante, pero muy contenta. Pues yo no soy una persona muy de letras, pero me gusta hablar, me gustan las personas, entonces haré lo mejor que se pueda. Pero bueno, un poquito de vértigo, sí. Sorpresa. Yo quiero que la gente venga a las 9:30, el viernes que viene, a hacer piña y que después del pregón se vean a festejar y que se lo pasen bien.
0: Doncs ja coneixem una miqueta més a la Cristina Van Van. Hem també pogut parlar amb un dels artistes d'enguany, amb en Zamorano, i ara toca parlar d'un altre dels protagonistes, el cartell.
2: Doncs sí, perquè enguany la imatge d'aquest cartell ha anat a càrrec de l'artista Estela Moreno, que podeu trobar a les xarxes socials amb el nom de @cartoncita. L'artista, que és experta en origami, ha escollit el cartró com a base pel seu cartell. De fet, el tenim aquí a la portada de la revista de la Festa Major.
0: Doncs sí, no sé, Rocío, veiem aquests cavallets, tots aquests elements de fira fets amb papiroflèxia. Tu, Rocío, com se't dona això de la papiroflèxia?
2: Se'm dona també com dir-te que no sé ni fer un avió de paper, i tu ho has pogut comprovar.
0: Ho he pogut comprovar. Doncs sí. I em tenies preparat un repte.
2: Sí. Ja saps que jo més que d'avió en soc d'ocells. Llavors, com no podia ser d'una altra manera, un avió és massa fàcil, t'he vist fer moltíssims, però jo et vull demanar que facis un ocell d'origami.
0: Ostres, quina casualitat que porto dies practicant justament per fer un ocell d'origami. Mira, porto aquí, de fet, un paper preparat.
2: Ai!
0: I intentaré fer-ho en directe.
2: Vinga, jo confio moltíssim en
0: tu. Ho provarem.
2: L'audiència segur que també, segur que t'estan animant des de casa o des d'allà on t'estiguin veient.
0: Intentarem.
2: Tu, sobretot, no et posis nerviós, no has de sentir la pressió.
0: No, la pressió la sento.
2: Només pensa que estem confiant en tu, t'estan veient la teva dona i la teva filla, sobretot.
0: Perquè jo faig les rectes totalment tortes. Llavors, hem de veure,
2: a veure
0: com surt això.
2: Hem de dir que es veu una miqueta d'oblegatge, aquest paper.
0: Sí, bueno, havia preparat lleugerament, a veure com sortia, i ara he de fer així. Que en recordar-se de tots els passes, de totes les passes per fer un origami és complicat.
2: Tu ets molt meticulós, Víctor. És que aquest repte era perfecte per tu.
0: Però avui no està sortint molt meticulós, eh? Jo crec que en les proves m'havia sortit una miqueta millor. A més, aquest color verd corporatiu del Prat Televisió...
2: Són molt corporatius aquí al Prat Televisió.
0: Ens encanta.
2: De fet, només ens falta anar vestits de verd.

0: Jo crec que estarà, sortirà una miqueta tort. Sortirà tort, però sortirà.
1: T'estàs posant clarament nerviós. La música no és per res, però té un final, no és eterna. Sí, Víctor, sí, això no sé si ho saps.
0: Bueno, la dones per bona, aquest ocellet? El dones per
1: bo? És perfecte. Mira, si no, espera.
0: El tenia ja preparat, és veritat.
1: Ai, mira aquest altre. Ai, Víctor.
0: El que portava preparat de casa ha quedat millor, oi que sí?
1: No, estan... Són iguals, Víctor.
0: Sí, pràcticament, pràcticament.
1: No et preocupis, ho has fet molt bé.
0: Doncs de Papa Aeroflexia, quin estil...
1: Sonar molt difícil.
0: Molt complicat, molt complicat. I que li dona, doncs, també amb aquest joc de colors, no? Vius del cartell, que a més també representa aquesta fira, que és un element, doncs, molt destacat de la Festa Major, que moltíssima gent, com deies, viu aquests moments.
1: I aquests pot a blava, com no podia ser d'una altra manera, perquè al Prat som molt pot a blava, això és
0: doncs
1: així.
0: Sí, sí. Pota verda, no? Serien aquests, sí. Els meus, són pota verda. Estem veient ja que la cercavila ja avança, veiem aquí... doncs ja els gegants, el Lluís estarà, doncs, ara mateix veient com es mou l'ambient, i veurem si ens pot explicar alguna cosa el Lluís del que estem veient. Veiem aquí també doncs sí, en Pere Tarrida
1: amb aquest vermut,
0: amb aquest
1: Víctor,
0: vermut
1: que
0: mulla
1: a
0: més,
1: aigua,
0: qui no ho hagi viscut, mulla, és aigua,
1: sí,
0: no, no desvetllarem la màgia, però és molt divertit. Doncs Lluís, no sé si ens pots sentir i ens pots explicar una miqueta com va aquesta cercavila, per on sou ara mateix? Sona a Verge Montserrat, és evident, no et sabria dir l'altura, no em conec la ciutat tan a pam com per dir-te ara amb aquesta imatge.
1: Jo crec que som molt a prop del cinema Capri, si no m'equivoco, per aquest pàrquing que es veu
0: sí,
1: aquí
0: sí,
1: de
0: sí,
1: fons.
0: Sí, tens raó.
1: Ve al costadet de la cantonada
0: i ja tenim
1: i
0: el Lluís.
1: Tenim.
2: Ara mateix ens trobem pràcticament en el cinema Capri i tenim també a un altre dels convidats que ens acompanya avui, un altre convidat especial en aquest programa que estem fent de Festa Major del Prat, Pau Vilaplana, i és el president de l'associació Delta de Gegants. Què tal? Bona tarda, com estàs? I bona Festa Major.
3: Bona Festa Major.
2: Com encareu, doncs, aquesta edició 2026, aquest any?
3: Amb ganes, com sempre. O sigui, és la nostra Festa Major, encara que siguem la segona colla de la ciutat, però som la nostra Festa Major encara, i ho encarem amb forces i amb ganes, evidentment.
2: Hem pogut veure que teniu, doncs, totes les figures que porten un crespó negre per a perdre una companya, no?
3: Sí, la perdre una companya, la Mari Carmen, bueno, una companya molt estimada per nosaltres, ens sap molt, molt de greu, i evidentment aquests anys van per tota la família i per ells, que una forta abraçada en aquests moments complicats, l'Isma, la Laia, el Martí, tota la família que sempre han sigut membres i són membres, i evidentment aquesta Festa Major, els seus gegants, han de lluir-ho amb senyal de dol.
2: Explica'ns una mica també què teniu preparat de cara a la trobada gegantera de diumenge.
3: Diumenge som convidats a la colla anfitriona, de la colla de la ciutat,
2: sí.
3: I poca cosa més, i acabar sortir cercavila, passar molta calor, esperem que ens respeti el temps, de moment sí, dintre dels gegants no hi ha aire condicionat, i ja està, i a passar-ho un any més.
2: Molt bé. Doncs Pau Vilaplana, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en directe, ara mateix en aquest programa especial, i bona tarda.
3: Gràcies a vosaltres i bona Festa Major a tothom.
2: Doncs a Pau Vilaplana, que és un altre dels convidats que tenim i que hem tingut d'aquestes colles que estan participant ara mateix en aquesta cercavila. Una cercavila que ara mateix, com podeu veure allà al fons, doncs comença ja pràcticament a arribar a Frederic Soler, que és on girarà i després encararà de cara doncs a Ferran Puig. Parlàvem fa una estona d'aquesta trobada gegantera i d'aquesta, doncs, associació gegantera Delta, que recordem va ser creada l'any 2005. Podeu veure, doncs, els seus gegants principals, que són l'Eulàlia, que està dedicada bàsicament a l'hostalera que regentava cap a finals de l'any 1580, un dels primers negocis que hi havia aquí al Prat, i de l'altre també tenim el Canudes, que el Canudes era, doncs, una personalitat molt destacada dels primers anys, era un aviador i era un dels pioners més destacats en aviació a Catalunya i també a tot l'estat a principis del segle XX. A banda d'aquests dos gegants, una miqueta més endavant, no sé si el veieu, però en qualsevol cas ja el Tarrida, que és aquest, una de les últimes incorporacions de la colla, és un gegantó, en aquest cas, que va ser construït l'any 2014 amb motiu dels 90 anys que hi havia, doncs, a la fundació de Seguer, que el Pere Tarrida, així com també el gegantó Bernat. Tots ells participaran en aquesta, doncs, en aquesta trobada gegantera de diumenge que organitza l'Associació Recreativa Gegantera del Prat i que tindrà moltes colles convidades. Anem a veure si podem agafar a gent que estigui per aquí i que ens expliqui una miqueta com encara també aquesta Festa Major del Prat. Què tal? Bona tarda, com estem?
4: Molt bé.
2: Estem en directe a la tele del Prat. Com encareu aquesta Festa Major del Prat?
4: Bueno, yo que no te entiendo muy bien el catalán.
2: Digo que, ¿cómo encara esta Festa Major? ¿Qué es lo que no se va a perder?
4: Bueno, da una vuelta por la feria, la casetita, pues ya lo... En los viajes ya no te puedes montar, ya somos un poquito mayores.

0: primero las casetitas, tomar alguna cervecita, algún...
1: No se pierden una, ¿eh?
0: Ah, no.
2: Sí.
1: Muchísimas gracias y buena festa major.
0: Ah, muy bien, gracias.
1: Doncs a veure si podem agafar alguna persona més. Anem a veure si podem agafar aquesta gent que s'està intentant fugir cap al programa. Mira, cap aquí. Nil és a la nostra càmera. Hola, què tal? Bona tarda. Hola. Bona festa major.
3: Gràcies.
1: Hem intentat fugir, però no, l'hem atrapat.
3: Que no hablo català.
1: Ah?
3: Que no hablo català.
1: No passa nada. Explica'ns una mica, què és el que no perdes d'aquesta festa major a banda d'aquesta cercavila?
3: Que no te entiendo.
1: ¿Qué es lo que no te vas a perder en esa fiesta mayor, aparte de la Sarcavila?
3: Pues bueno, y a la feria también y el resto de actividades que hacen con los gigantes.
1: ¿Y qué más? Sobre todo actividades familiares, entiendo.
3: Sí, sobre todo, para que los niños puedan disfrutar también.
1: ¿El niño con la familia, entiendo?
3: Sí, con mi hija y la mujer.
1: Muy bien. Muchísimas gracias, buena fiesta mayor.
2: Muchas gracias, igualmente.
1: Doncs, més persones que m'ha agafat aquí a... Bueno, hem segrestat directament, com pugueu veure, aquí al mateix al carrer, a l'Avinguda Verge de Montserrat. Doncs, i ara mateix tenim, ara darrere nostra, si ens girem una miqueta, podreu veure a la colla infantil de Vall de Picacrestes, que és una altra també de les colles que doncs, participen en aquesta cercavila pel carrer del Prat. Aquesta és la colla infantil, recordem que també tenen la colla d'adults, que la veurem també més endavant i que ven aquí darrere, i que va ser creada aquesta entitat doncs, l'any 2011 per tal de recuperar, amb l'objectiu de recuperar els balls tradicionals propis de la ciutat, amb la seva música, el vestuari i sense deixar de banda també altres danses catalanes. Aquí veiem la infantil i si girem justament en sentit contrari tenim la colla d'adults que també estan fent aquí, en aquest cas un ball de bastons. I tal com podeu veure allà al fons també, doncs teníem a la Mulassa, que també ara vindrà cap aquí, la Mulassa, que és aquesta figura dels Sants Metges, que també doncs, torna a sortir, que no es perd una festa major mai, i que després també doncs, tindrà el seu ball d'Ixit, és aquest ball tan conegut que farà a la plaça de la Vila en el moment del lluïment. Aquí ve corrents, esperem que no se'ns porti per davant. I aquí tenim la Mulassa. La Mulassa, que és una figura de seguici protocolari que va ser creada l'any 2020 per Arnau Codina al seu taller d'Olivella i que també tindrà el seu principal

0: moment a la plaça de la Vila.
1: Doncs ja veus aquesta cercavila que va avançant poquet a poquet. Ens quedem amb aquesta imatge de la mulassa ballant, que a més és una de les meves preferides.
2: Ai,
1: i una, i és la preferida de la meva filla, també t'ho he de dir, amb la mulassa de goma, no para de jugar a casa, li encanta la mulassa.
2: La Laia sabe el que es fa.
1: Sí, sí, sí. A més, la tenim molt a prop de la ràdio, perquè la mulassa està moltes vegades, o està sempre, al taller del Joan Avilés, i moltes vegades la veiem treure el cap al carrer... del doctor Soler i Torrents.
2: No, som veïns,
1: al revés, el doctor al carrer, ara t'ho diré malament, és que diré el carrer dels Pixats. Diré el carrer dels Pixats. El carrer dels Pixats, ja ens entén tothom, no? Al final, darrere de la ràdio. I allà doncs, estava tots els dies la mulassa i la veiem allà. No sé, Rocío, jo volia preguntar, perquè hem dit que no estarem per casa, que estarem tot el dia que sí treballant, que sí no sé què, gaudint també de la festa major.
2: Sí, a la nostra manera.
1: A la nostra manera? Bueno, què és el que no et perdràs aquesta festa major?
2: Jo, a banda de l'esclat, evidentment, aquí som amb vosaltres, amb tots els companys, jo no em perdré seguríssim el tribut a Estopa de diumenge, els Estopaos.
1: Los Estopaos.
2: I com que serà el Julio Méndez, ja que estaré per allà, doncs aniré també a les 7 a veure el Zamorano. Ja saps que a mi aquesta música m'agrada molt.
1: Tant.
2: Avui m'has dit, quan m'has vist, has vingut molt flamenca, i jo t'he dit, clar, és que ve Zamorano.
1: I tant.
2: No
1: i
2: em
1: tant.
2: Puc perdre el concert de Zamorano diumenge. I tu? Ens encanta fer aquestes preguntes.
1: Sí, sí, perquè ens agrada explicar coses nostres. Aquestes mai som protagonistes i un dia que ho som, no? Doncs està bé explicar.
2: Doncs,
1: jo tinc una nena petita,
2: micros, no?
1: Tinc una nena petita, per tant, jo tot serà activitats infantils, sobretot teatre, la trobada gegantera, els castells també els veurem, ens encanten, i sobretot això, molt de circ i bé, els diferents espais de circ.
2: No sé si ens trobarem, perquè jo tampoc em perdré el piromusical de dilluns. No sé si ens veurem allà a l'estació.
1: Jo me'l perdré, aquella hora estic posant a dormir la nena, i per tant no veurem el piromusical aquest any.
2: Horaris de pare, encara
1: sí,
2: no et puc entendre.
1: Sí. I els Estopaos també me'ls perdo, la meva dona voldria anar-hi, però són horaris que no...
2: La teva dona està convidadíssima a venir amb mi.
1: I tant,
2: que
1: doncs em quedo jo amb la nena.
2: I tu et quedes a casa.
1: I tant, i tant. Doncs el que m'agradaria bé conèixer una miqueta més és l'obra de la nostra pregonera d'enguany, Cristina Bambán, que també ens ha explicat doncs, com desenvolupa el seu art, com fa doncs, les seves creacions a través de la pintura, el color, com dèiem, el tractament del cos de la dona, i ens ho explicava en aquesta entrevista.
3: Proceso creativo, suele echarle muchas horas al estudio. No creo en eso de esperar a que se te aparezca la musa y empezar a trabajar. Yo siempre he sido muy trabajadora, creo que es algo que me viene de familia, y bueno, el día a día vas al estudio, trabajas a nivel un poco administrativo lo que tengas que hacer, te preparas, y lo que es a nivel pintar, bastante básico. Eso soy yo, yo sola en el estudio. Y bueno, al principio es un poco... Siempre dibujo al principio a nivel preparativo y luego lienzo. Y luego ya prepararte las exposiciones con los deadlines y cuando se la recogida de los trabajos. Y esta es la vida del estudio. Y luego me preguntaba sobre el estilo. Bueno, el estilo es una cosa que te acompaña y que intentas que se te identifique, pero a la vez intentas ir cambiando. Creo que un artista si se estanca, malamente. Bueno, es una herramienta que yo utilizo para... Pues, para contar historias o contar historias o para punto de partida. Entonces ahora mismo no son los paisajes, siempre ha sido las personas, en concreto las mujeres. Creo desde un principio siempre fue una manera como más autobiográfica de contar, no de manera explícita, pero siempre lo que te va pasando personalmente. Y luego a partir de ahí siempre ha sido como el ancla, y mis últimas pinturas sí que se están volviendo un poco más abstractas, pero siempre tiene como núcleo la mujer. Creo que siempre te tienes que forzar a estar incómoda y a seguir cambiando y a no conformarte con lo que tienes y a dar siempre un poquito más. Y de ahí lo de la lucha constante, porque es como una obsesión que nunca termina. Pero de ahí que salgan las cosas. Ahora lo que me gustaría es volver al estudio de una manera un poco más libre e intentar hacer algo totalmente distinto. A nivel de técnica, igual el contenido sigue siendo parecido, pero a nivel de lenguaje me gustaría tomarme unos meses para experimentar en el estudio y poder presentar algo diferente.
2: ja anem veient com comença a omplir-se de nou aquesta plaça de la vila, poquet a poquet, perquè veiem aquesta cercavila quan connectàvem amb el Lluís com anava just per la cantonada del Cinema Capri. Això vol dir que les primeres entitats ja s'estan apropant per Frederic Soler i per Ferran Puig per arribar fins aquí, fins a la plaça de la vila, perquè queden 25 minutets aproximadament perquè comenci aquest esclat de festa major, que jo crec que és el moment més esperat d'avui. Tothom tenim moltíssimes ganes de veure totes les colles, com fan la seva ballada, com gaudeixen també tots els pretencs i pretenques que s'acumulen en aquesta plaça de la vila d'aquest esclat, que serà previ, recordem, al pregó de la Cristina Bambam, que ara que la coneixem una miqueta més, doncs també tenim més ganes, no? Diria jo, de saber què ha preparat. Serà un pregó artístic? Serà un pregó parlat? Serà una barreja? Jo sempre penso, com serà el pregó? Serà un diàleg? Una conversa amb el públic que està aquí a la plaça?
1: Que n'hi ha hagut.
2: Hi haurà una performance?
1: Mm-hmm, que també n'hi ha hagut.
2: Podríem fer una porra d'això.
1: Jo crec que serà un discurs, perquè la Cristina ens ho deia, que ella no és tant de lletres com de pintar. A no ser que ens tregui un quadre i ens l'expliqui, però no m'ho imagino. Imagino que serà, doncs, un discurs emotiu, perquè evidentment al final és una persona que viu a Nova York, viu en un món absolutament diferent al nostre, però té aquest lligam amb la seva casa, i ho deia, no? Que el primer que farà serà anar a la fira amb la família, no? Al final la família sempre tira, i casa teva sempre és casa teva, encara que visquis, doncs, a un altre fus horari, no? com és el cas de Nova York.
2: I a més, una persona sempre és un honor per tothom fer el pregó, però enguany ho hem vist, està molt il·lusionada i té realment moltíssimes ganes de fer aquest pregó. Serà un moment segur també molt especial per ella.
1: Doncs sí, i deies que en uns instants començarem a veure que comencen a arribar aquí les primeres colles de cultura popular, els encapçalarà la Filarmònica, que aniran tocant, i els Trabucaires, per tant, els sentirem segur quan estiguin
2: segur
1: a prop de la plaça.
2: Sempre, els Trabucaires els sentim sempre allà on hi siguem.
1: És prat. Una forma de no perdre's. Tot i que els Trabucaires, ho hem sentit, també adapten el seu, la seva actuació a noves formes, doncs, per també poder ser més inclusius, i ho ens han explicat també amb aquesta entrevista que ens explicava que tenia el Lluís. Tu deies, primer aquest esclat de Festa Major, que podrem seguir en directe des de la plaça de la Vila i podrem veure aquest lluïment, però aquesta cercavila encara està de camí aquí a la plaça de la Vila, i doncs podrem veure una miqueta com és aquest ambient. Lluís, explica'ns.
0: Què tal? Doncs si fa uns instants veiem la Mulassa, no?, fent aquest ball doncs aquí per l'Avinguda Verge de Montserrat, és moment de parlar del Joan Avilés, que és el seu president de la Cultural de Ses Metges. Què tal? Bona tarda i bona festa major.
4: Molt bona tarda, igualment.
0: Com encarem aquesta festa major d'enguany?
4: Doncs amb molta il·lusió, la colla l'hem refundat, és la cultural nova, diguem, sí. Així que molta il·lusió, avui ens estrenem i a per totes.
0: Expliqueu-nos, perquè avui de moment només surt la Mulassa, però...
4: Bueno, aquest any ja ho sabeu, hem parlat bastant del protocol. Al protocol només apareix la Mulassa, llavors avui traiem la Mulassa i demà a Sant Cosme traiem els grans petits, els grans, els capgrossos, la Mulassa i tota la faràndula.
0: Expliqueu-nos una mica, doncs, com ha anat aquest procés de refundació també i, doncs, aquesta estrena a la Festa Major.
4: Bueno, doncs la colla antiga de la Mulassa va tancar ara farà un any, i amb un grup de gent, doncs, ens hem anat ajuntant, hem fet els tràmits corresponents per fundar l'entitat nova, vam parlar també amb el rector de Sant Cosme, i una mica, doncs, ha sigut fundar l'entitat de nou seguint més o menys, doncs, el caràcter que ja tenia l'antiga, i avui ens estrenem.
0: Avui no veurem els gegants, però sí que demà, doncs, com bé deies, hi haurà, doncs, aquesta, doncs, cercavila que fareu per Sant Cosme, no? Hi ha la plantada que es farà a la plaça de l'Aigua i després sortida fins a la parròquia, no?
4: Bueno, aquí al Prat es celebra més o menys dels anys 60 aquesta processó, han anat canviant i evolucionant els elements, sí. I demà, doncs, un any més, el dia 26, doncs, farem la processó i allà sí que traiem, doncs, tot el nostre seguici sencer.
0: Que veurem el Sant Cosme i Sant Damià petit, entre cometes, perquè són gegants, molt gegants, i després els grans també, no?
4: Els petits, que són tamany gegant normal, diguem, i els grans, que ja ho sabeu, que es fan 4 metres i mig, són molt grans, i també els capgrossos, que feia uns anys que no sortien, quan sortien a l'Ola Mulassa, i ara els tornem a reincorporar també a la cercavila de Sant Cosme.
0: Joan, ja per acabar, tu, a banda d'ostentar la presidència de l'entitat, també ets el responsable de restaurar moltes d'aquestes peces, algunes les hem pogut veure també avui, i ho comentàvem en l'anterior connexió, no?, que s'estrenaven també amb aquesta nova imatge, no?
4: Bueno, avui es va estrenar l'11 de setembre, però sí, és el primer dia que es feien cercavila als pagesos, i també la Mulassa, que està acabada de restaurar ara mateix, avui l'acabem d'estrenar.
0: I com ha estat aquest procés? Bueno, molta feina, però...
4: Molta feina, aquest estiu, i les vacances les començaré dimarts, però, bueno, el mateix de sempre, no? Doncs restaurar, repintar, en alguns casos que es noti més i en altres com la Mulassa que pràcticament està igual.
0: Molt bé, doncs Joan Avilés, que és el president d'aquesta nova i refundada Cultura de Ses Metges, bona festa major i bona tarda.
4: Igualment, que vagi molt bé.
0: I tenim a l'altra banda una altra persona també que ens acompanya, una altra convidada especial. Què tal, Clàudia Sanfeliu, de Verdes Gitanes? Explica'ns una mica, com esteu? Bona festa major.
5: Igualment, doncs estem molt bé, ara a Cercavila, i demà tenim la nostra pròpia actuació del nostre ball parlat a les 12:45 a la plaça de la Vila. Fem un petit Cercavila a la Font del Gall i anem cap a la plaça. Aquests anys els versots van a fer mal, eh?
0: Sí o què? Alguna cosa que es puguis avançar?
5: Hi han moltes novetats. Jo només us dic que vingueu preparats i que els de l'Ajuntament es preparin, que els toca rebre.
0: Escolta, porteu poquet, relativament, porteu 2 anys només, però déu-n'hi-do, eh?
5: Sí, sí, és la nostra tercera festa major. Crec que ens hem adaptat molt bé i hem fet el ritme de les altres entitats bastant ràpid,
0: sí.
5: Molt contentes perquè tenim nous membres, l'entitat està molt activa i estem molt contents també de la rebuda de la gent de la ciutat, perquè el primer any doncs, ningú sabia qui érem ni què fèiem i ara ja la gent em diu, ai, el ball de gitanes, això sempre fa il·lusió.
0: Sí, que es demostra que aquella reivindicació que hi havia, no? Falta un ball de gitanes al Prat, era necessari, eh?
5: Home, jo crec que sí, jo crec que està molt... Amb totes les altres entitats de ball ho fa molt bé, és molt xulo, però sí que el ball de gitanes per mi té un component sentimental, però més per la ciutat són molt divertides, venim a fer gresca i a liar-la bastant.
0: I demà sobretot, eh?
5: Home, demà és el divertit, jo crec. Demà sí. I després hi ha el versat del Vall de Diablo, així que tot d'una i el vermut.
0: Sí? Doncs ho perdrem, segur.
5: Ah, espero que no, eh?
0: Doncs ho perdrem. Doncs la Clàudia Sanfeliu, bona festa major, bona tarda.
5: Bona festa major a tothom.
0: La Clàudia Sanfeliu, que és una de les membres d'aquesta colla de gitanes, que com ella mateixa deia, es van estrenar per festa major fa tan sols 2 anys. Aquesta és la seva tercera festa major i a veure què tenen preparat demà amb aquesta també doncs, jornada que hi haurà a la plaça de la Vila.
1: Doncs ja sentíem, ho hem avisat, ja sentíem els trabucaires arribant a plaça i els sentim en aquest moment, segur que es cola pels nostres micros perquè és impossible que això quedi en silenci i per tant això vol dir que ja arriben les primeres colles de cultura popular, per tant aquí d'aquí a res, a menys d'un quart d'hora tindrem l'inici aquest d'esclat, però abans recordem, hi ha l'esclat amb el lluïment de totes les colles, un ball conjunt, la sardana de la festa major, el pollo, el pregó, els focs d'artifici i s'ha acabat?
2: No
1: s'ha acabat.
2: Però queden moltíssimes coses encara.
1: Queden moltíssimes coses encara avui divendres. Per tant, sí que és veritat que quan diem que són 4 dies de festa major, és que són 4, i podríem dir molts més si comptem les prèvies. Mira, ben a tocar d'aquí, tenim aquí l'estació de la Renfe, que és el lloc més fàcil per potser anar, no? la zona jove. Tenim Bala Hits, una sessió
2: de... Jo sé que ho diràs molt bé, Víctor.
1: Sí, els tinc apuntats, ja giré.
2: Demanem perdó si no diem bé.
1: Bala Hits, sessió de Meloms amb Biyu, Mano i Miou, també coneguda com DJ Nu, al Parc del Fondo d'en Peixo a partir de les 10. A partir de 11:15 a la zona jove de l'estació, Cat Lletres amb Maig, Jabugo, Mamaduixa i DJ Trapella. Per tant, nit de música jove en català per estrenar-se aquesta festa major a la zona jove.
2: I si no, una altra opció també a banda d'aquests concerts és anar a visitar la fira que ja hem pogut veure aquest tastet de la mà del Marc Quinto i l'equip del Planeta Prat. Aquesta fira que, com bé explicava, s'ha arrencat dijous, com ja ho va fer l'any passat, amb els tiquets al 50%. Jo he de dir que ahir vaig anar, hi havia gent, però encara no hi havia massa aglomeracions, això s'agraïa perquè és que sí que és cert que és un espai que concentra moltíssimes persones i que el fet de fer-lo a la Ronda del Sud fa que sigui un espai molt ample, molt més còmode de passejar i també de gaudir d'aquesta fira d'atraccions.
1: Però hi ha els clàssics com el Làtigo, que aquest no falla mai, el Tren de la Bruixa, tots aquests clàssics.
2: La granota. És el preferit també.
1: Sí, i tant. Doncs tenim això, però després demà continuen totes les activitats i arrenquen amb la cultura popular, sentireu doncs les matinades, sentireu les matinades grelleres que us despertaran a 10:15 del matí, també teniu el Parc del Fondo d'en Peixo doncs activitats ja de música. Recordem que a més aquest any s'han posat DJs al final de les sessions de directe, doncs per aquests que ens agrada potser quedar-nos fins a última hora després dels concerts, encara fent l'última amb els col·legues, doncs encara tindrem acompanyament musical.
2: Clar, com deies, tenim les matinades grelleres a les 8 del matí, però si és massa aviat per les persones que avui allarguin la nit, Doncs després tenim el Trencassons, també ens podem afegir començar la festa, que serà 2:15 del matí aproximadament, i com bé sabeu, dissabte és sinònim de cultura popular i d'esports. Tenim moltíssimes activitats al llarg de tota la jornada i hem pogut parlar amb algunes de les colles que ens explicaven la prèvia del que faran demà amb aquests versots, que ja ens han avançat
1: diabòlics,
2: que enguany venen forts, i amb totes les activitats esportives.
1: Sí, que des de ja l'any passat els versots, recordem que es feien al voltant de 3:45, a les 4, ara no recordo ben bé l'hora, aquest any acaben a 2:45, així que hi ha una parada més o menys general de l'activitat de tot tipus al Prat a aquella hora, perquè tothom pugui dinar tranquil·lament a casa, sigui al restaurant, al bar, sigui amb els col·legues, però tenim aquest moment en què s'atura una miqueta l'activitat dissabte. Però és que és un dia, com deies, Rocío, amb molta activitat de cultura popular, amb els picacrestes, també tenim el Ball de Gitanes, dèiem, el Ball de Diables.
2: Veiem ara mateix aquí veiem... en pantalla, amb aquesta cercavila que ja està a punt d'arribar aquí a la plaça de la Vila.
1: Doncs sí, està justament aquí a tocar de Ferran Puig. I de fet, veiem també, doncs, dèiem, les activitats de cultura popular, la Diada Castellera, un clàssic també, que arrenca a les 6 de la tarda amb les colles convidades, i que doncs, serà un parell d'horetes de Diada Castellera, després podreu descansar una miqueta abans
2: del pratifoc a les 9, que és un moment molt i molt esperat també per persones de totes les edats, perquè la canalla també gaudeix moltíssim del foc i d'aquestes activitats de la colla de Diables.
1: Tot i que diumenge sí que hi haurà un espai precisament dedicat al foc a la tarda per les criatures amb, la, doncs, amb aquest pratifoc infantil i també prèviament amb els gegants infantils.
2: Aquí ja es comença a notar que l'esclat està a punt de començar, falten 9 minutets aproximadament perquè comenci, uns 9-10 minuts, perquè ara la plaça ja comença a omplir-se cap als costats. Això és molt important també tenir-ho en compte. S'han de seguir unes mesures de seguretat molt estrictes, però que són imprescindibles per poder gaudir de l'esclat amb seguretat. Hi haurà moltíssimes colles, també sortiran les colles de foc, per tant, si us plau, tothom que estigui per aquí, que faci molt de cas a les autoritats i els cossos de seguretat que hi ha desplegats per la plaça per poder gaudir de l'esclat, però també d'una forma segura.
1: Doncs sí, i aquest esclat, que com és habitual, i ara també està imprès el protocol, està signat el protocol, doncs arrencarà d'aquesta manera amb aquest lluïment individual de cadascuna de les entitats de cultura popular, tindran el seu moment doncs, per poder fer el seu ball, la seva mostra de la seva activitat, i finalment una ballada conjunta, la sardana de festa major, que també és un clàssic, xamosa i galana.
2: La Vila del Prat.
1: Doncs sí,
2: però més enllà de la lletra costa d'aprendre.
1: Sí, sí.
2: Sobretot
1: reviu d'emoció.
2: Viurem un moment classiquíssim que és quan no acaba la sardana, que
1: quan
2: hi ha
1: s'atura
2: la,
1: la música
2: i després
1: tothom
2: segueix.
1: Aplaudeix i encara hi ha la tornada un altre cop.
2: No seríem del Prat de si no féssim això.
1: Exacte, sí, sí, sí. És un clàssic. El que va ser allà aplaudir i ha acabat. No, torna a començar la sardana, recordeu. Això és com els quarts, ho hem d'avisar. Quan fem, algun dia farem les campanades.
2: Sí, mira, és un bon moment per manifestar com va fer la Cristina Bambán. La Cristina Bambán va manifestar fer el prego a través del Prat Televisió. Nosaltres, des del Prat Televisió, podem manifestar fer les campanades, també.
1: Bueno, tu manifesta jo, que aleshores habitualment ja estic a punt d'anar a dormir. Jo sóc molt d'anar a dormir aviat, Rocío. Jo faria Cap d'Any al migdia, si fos jo. Però vaja. I ja comencem a veure també aquestes entitats, alguna protesta també amb banderes de Palestina a Ferran Puig amb la plaça de la Vila, i és que això estan a punt d'arribar algunes de les entitats, i veiem, com dèiem, aquesta gent que comença a plegar-se a l'entorn de la plaça de la Vila, que podrem seguir en directe. Nosaltres desconnectarem micros perquè volem que sentiu el que està passant a la plaça de la Vila, amb el so de la plaça de la Vila, com si hi fóssiu, com
2: ja
1: si fóssiu allà dins. I jo crec que no es pot viure millor que si hi ets enmig, doncs genial, però si ets a casa o on siguis i ens estàs seguint en directe, sigui per el Prat Ràdio, sigui per la tele, sigui per les xarxes socials, gaudir de l'esclat de festa major és una de les millors coses. Sentim que comença ja l'speaker a parlar, això vol dir que ja comencen les colles arribar.
2: Fem ja el compte enrere per aquest esclat. De fet, no sé si podrem fer una última connexió amb el Lluís abans que comenci aquest esclat per saber quin és l'ambient ara que ens movem entre les persones que hi havia pels carrers amb aquesta cercavila des de Pau Casals i les que ja han arribat aquí a la plaça de la Vila. Veiem ara mateix els castellers del Prat en imatge. O sigui que la veritat que va tot rodat.
1: I tant,
2: el protocol s'està seguint perfectament.
1: I tant, i així ha de ser. I dèiem, les cercaviles, que seran una de les altres protagonistes de la festa major al llarg d'aquests 3 dies de festa. A partir d'avui tindrem moltes cercaviles de molts tipus. I ara sí, podem anar amb el Lluís des d'aquest encreuament entre l'Avinguda Verge de Montserrat i Frederic Soler. Lluís.
0: Doncs tornem a estar aquí en directe des de ara mateix Verge de Montserrat amb la cruïlla en Frederic Soler, on ja la meitat pràcticament de les colles han encarat cap a la plaça de la Vila. I el que tenim en imatge és la colla castellera del Prat, que ara mateix doncs s'aixecarà aquí un castell en aquesta mateixa cruïlla. L'entitat Blau Pissarra, doncs, que avui farà aquest castell que està fent a Verge de Montserrat amb la cruïlla de Frederic Soler, i que doncs es prepara per la jornada de demà, que serà el dia gran. Com sabeu, els dissabtes és dia de sinònim de diada castellera, i en aquest sentit, per demà, per aquesta diada, s'acompanyaran també a banda de la camisa Blau Pissarra, doncs seran amb ells també en aquesta diada els capgrossos de Mataró, els castellers de Terrassa i també els castellers de Castelldefels, que repeteixen també novament per una festa major del Prat. L'enxaneta que ja està preparada per pujar i que encapçala, que puja cap amunt, volem dir, d'aquest pilar de 4 que han format aquí en aquesta cruïlla de Verge de Montserrat amb Frederic Soler. I pilar coronat. Veurem que ens tenen preparats els de la camisa Blau Pissarra per la diada castellera de demà, com dèiem. Recordem que la seva millor actuació va ser l'any 2019. Aleshores van assolir diverses construccions, com un 3 de 7 i també un 4 de 7, que són els més alts que han arribat a assolir els de la camisa Blau Pissarra. Doncs ja ha acabat aquest pilar que han fet aquí la colla castellera. Recordem que és un dels que van fent al llarg d'aquest recorregut, al llarg d'aquesta cercavila per aquí, i que s'ha de portar ara fins a la plaça de la Vila. I anem a veure si podem parlar amb el seu president. Vine cap aquí, vine cap aquí. Que no se'ns escapi, que no se'ns escapi. Què tal? Bona tarda, bona festa major.
6: Hola, bona tarda i bona festa major a tothom.
0: Com encareu aquesta diada?
6: La diada d'avui, bueno, és el toc d'inici, genial, fantàstic, però la diada de veritat demà, amb moltes ganes de fer coses grans.
0: Us acompanyen ja colles que hem pogut veure en altres anys, també, no?
6: Sí, repetim Mataró, colles, Capgrossos de Mataró, però espera't un moment.
0: Si no t'ho dic jo, que jo m'ho sé, no passa res, no, acabem d'explicar,
6: Talla, talla.
0: Estem en directe, no podem tallar.
6: Fantàstic. És que el cap de colla és aquest senyor.
0: Vine cap aquí, vine cap aquí.
7: Bones.
6: És ell el cap de colla.
0: Com encareu la festa major?
7: La festa major, doncs, com sempre, amb moltes ganes. Aquest any volem recuperar castells grans, o sigui que recomanem que tothom vingui a la plaça de la Vila a donar-nos un cop de mà també, animar-nos, perquè si tot surt bé intentarem recuperar la gamma de 7 aquest any.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Bona festa major.
6: Igualment.
7: Gràcies.
0: I retornem, doncs, us mostrem ara mateix la colla de Vall de Diables, que és la primera entitat de foc que arriba aquí en aquesta mateixa cruïlla, i ens retirem bàsicament perquè faran també un petit lluïment en aquest mateix espai. I aquí tenim doncs la colla de Vall de Diables, que està doncs fent una miqueta d'espai perquè encendrà d'aquí poquet els seus focs aquí en aquesta mateixa cruïlla. I com dèiem, és la primera de les entitats de foc que estan en aquesta cercavila. Després veurem també els diables i bàsicament que tenen preparat. Tenen preparada doncs, uns versots diabòlics que jo avançava abans des de Vall de Gitanes a la nostra convidada especial que hem tingut aquí. Tenen preparat doncs, uns versots diabòlics força punyents de cara a la jornada de demà.

si vols. I així acaba aquest lluïment de la colla de Vall de Diables aquí en aquesta cruïlla de Frederic Soler amb Verge de Montserrat. Mira, anem a veure si podem tenir algun membre de la colla per poder parlar-ne. Doncs mentre ja veiem arribar la banda filarmònica, la Unió Filarmònica aquí a la plaça de la Vila, per tant els primers en arribar superpuntuals a un quart de nou, com indicava el protocol, i justament després de la lectura del manifest del NUS, de la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana del Prat, que doncs d'una banda doncs ha reivindicat el passat pagès del Prat, també els 100 anys o al sobrepassar els 100 anys de la primera manifestació històrica d'un ball de gegants al Prat, per tant aquest paper doncs històric i present sempre de la cultura popular a les arrels de la ciutat, i també en aquest cas del protocol, defensa de Gaza i també contra l'ampliació de l'aeroport. Escoltem la banda filarmònica.

0: tant, Mònica, ara sí, nosaltres ens acomiadem una estoneta, donem les gràcies al Lluís que ens ha apropat durant totes aquestes hores tot el que estava passant, però és moment d'escoltar l'ambient, d'escoltar tot el que està passant a plaça, perquè ara sí, donem per iniciat aquest esclat de Festa Major.
1: I tant, nosaltres tornem just abans del pregó per explicar-vos quatre cosetes i tornem de seguida, d'aquí una bona estona, de fet, no tan de seguida, d'aquí...
0: No. Anem a gaudir
1: bé de la Festa Major d'aquest esclat. Us deixem amb l'ambient de plaça.

és el torn dels gegantons. En Joanet i en Pau de l'associació Gegantera Recreativa Prat i els gegantons de l'associació Gegantera Delta Prat, en Bernat la Carxofeta i en Pere Tarrida. Els gegantons ens oferiran el Ball dels Gegantons del Prat, interpretada pels músics de les colles geganteres.

Donem la benvinguda a l'associació gegantera Delta Prat, que entren a la plaça amb les seves figures, en Josep Canudes i l'Eulàlia, oferint-nos el seu ball propi, interpretat pels músics de la seva colla.

Gràcies, Associació Gegantera Delta Prat. A continuació, donem la benvinguda a la plaça als gegantons infantils de la colla gegantera del Mare de Déu del Carme, que ens ballaran les peces de gener i febrer, al so dels músics de la seva colla.

Un fort aplaudiment pels genantons infantils de l'AFA Mare de Déu del Carme i la seva actuació. Les entitats de cultura continuen arribant a poc a la plaça de la Vila. Quin goig d'actuacions i ballades les que ens hem estat gaudint fins ara. I continuem tot seguit amb la colla d'en Saire Picacrestes i l'actuació infantil del ball tradicional de Panderos del Prat, interpretada pels músics Jordi Ribas i Quim Vila.

A continuació, la colla dansaire Picacrestes ens oferirà la seva segona actuació amb l'actuació d'adults entrant a la plaça amb el ball de la Somosarra i continuaran fent el ball dels cabals i el ball de la Padilla, interpretada pels músics de la colla Àxel Blasquet i Martial Musté.

Un fort aplaudiment, gràcies, Colla Dansaire Picacrestes, per aquestes dues ballades. Tot seguit, donem pas a la plaça La Mulassa, que ens ballarà el seu ball propi de renom, el Dixit, que serà interpretat pel grup Dina Pontus, de l'Escola de Grallers de Sitges.

Un fort aplaudiment per la Mulassa. Seguidament donem pas a la plaça al nostre ball de gitanes. Com els hi agrada remenar les cames. Ens ballaran al ball popular.

Sants provarem la vostra energia per aquesta festa major. Esteu preparats pel ball de gitanes? Una mica més d'energia, si us plau. Endavant, gitanes meves, remenem ben amunt les faldilles i entrem a la plaça vassallant com les bones guerrilles.

Un fort aplaudiment pel Ball de Gitanes. Ara és el torn de la colla bastonera que ens ballarà el toc de vermut, interpretada pels grallers Guillem i Pau.

Un aplaudiment ben fort a la colla bastonera. Atenció, que a continuació rebem a la plaça a la colla castellera del Prat, que ens alçaran un pilar de quatre caminant acompanyat del toc de castells interpretat pels músics de la seva colla.

Un fort aplaudiment per la colla castellera del Prat i aquest pilar per sota magnífic. Quines meravelles totes les actuacions que hem vist fins ara i les que encara ens queden per veure. Ara torna la pólvora a la plaça de la Vila i donarem pas a la plaça a les colles de foc. Per això demanem que s'obri una mica més la plaça, sempre seguint l'ordre i les indicacions dels membres de l'organització. Amb un fort aplaudiment rebem a la plaça a la colla Trabucaire, carrabiners i contrabandistes del Prat, que ens farà el seu lluïment.

Moltes gràcies per la vostra actuació. Si us plau, un fort aplaudiment per la colla Trabucaire. Ara donem entrada a la plaça al Ball de Diables del Prat. Amb en Llucifer, la Diablesa i l'Angelet encapçalant la comitiva de Diables que ens faran vibrar amb la seva encesa de foc.

Un fort aplaudiment pel Ball de Diables del Prat. Arriba un dels moments més especials amb la interpretació conjunta de la cançó Dimonis de Massalfassar, interpretada pels músics de les colles de Cultura Popular i la banda Unió Filarmònica del Prat, que acompanyaran la colla de Diables i la seva papota. Just després, la bèstia de foc del Prat, el Pollo, farà la seva espectacular encesa de rigor.

Un fort aplaudiment per aquesta actuació de la colla de Diables del Prat. Ara, si us plau, demanem al públic que a mesura del que sigui possible i seguint l'ordre, es faci més gran al centre de la plaça per donar pas a la ballada conjunta de totes les colles i entitats de cultura.

Demanem, sisplau, que es faci espai davant del Modern per la retirada dels gegants. Quin goig aquesta ballada conjunta de totes les colles i totes les seves figures. I tanquem l'acte donant pas a la nostra sardana de Festa Major del Prat, que serà interpretada per la banda Unió Filarmònica del Prat i ballada al centre de la plaça pels amics de la sardana. Us animem a totes les persones que vulgueu ballar la sardana, de les entitats també, demanant que es faci una rotllana més gran al voltant de la rotllana de l'entitat d'Amics de la Sardana. També us animem a cantar amb nosaltres la nostra sardana, himne de la Festa Major. Visca la Festa Major del Prat!

0: ara sí, després d'aquest esclat de festa major, donem pas al pregó, com us hem explicat, enguany a càrrec de l'artista pretenca Cristina Bambán, que a més estarà un any més interpretat en llengua de signes per la Marta Bericat.
1: Moltes gràcies.

0: nit, pretencs i pretenques. Després d'aquest magnífic esclat de la Festa Major de les entitats de cultura popular organitzades amb la Federació del NUS, em fa molta il·lusió presentar-vos a la nostra pregonera d'enguany. Una dona artista pretenca de projecció internacional. És una de les veus més destacades de la pintura contemporània actual. Les seves obres s'exposen als principals centres d'art del món, com a Nova York, Tòquio, Xangai, París, Londres i moltes altres ciutats. Tot i la distància professional, sempre ha mantingut els seus vincles amb la seva ciutat i en especial amb l'Escola d'Arts Visuals del Prat. Va ser Premi Ciutat del Prat el 2021 i tenim l'honor avui de presentar a la pregonera de la Festa Major del 2026, Cristina Bambán.
1: Hola! Bona nit al Prat! Bona nit, pretencs i pretenques! Uau! Fa goig la plaça! És tot un honor estar aquí avui amb vosaltres. Jo no sóc una dona de paraules, però farem el millor que es pugui. He de confessar que quan van proposar fer aquest pregó vaig sentir molta il·lusió, però també un poquito de vèrtigo. Estar en aquest balcó és una responsabilitat molt gran, perquè no hi ha res més bonic que el reconeixement de la teva pròpia gent, de la ciutat on vas créixer i on vas aprendre a mirar el món. Moltíssimes gràcies a l'alcaldessa, l'Alba Bou i també a l'Anna Martín per la confiança, per pensar en mi i per seguir la meva trajectòria artística amb tant d'afecte. Quan em vaig asseure davant del paper en blanc per preparar aquestes paraules, no sabia per on començar. Com es pot resumir en 10 minuts què significa el Prat per mi? Com puc explicar la manera com aquesta ciutat ha marcat cadascun dels meus passos? Com a tots vosaltres, de sobte, se'n va venir molts de records. Rialles, llàgrimes, moments d'il·lusió, d'altres de decepció, cares, converses, tota una vida. El nostre Prat és una terra de contrastos. Tenim la platja, la ciutat, els camps del Delta, l'aeroport, però més enllà de la geografia, allò que fa l'únic al Prat, allò que el defineix de veritat, és la qualitat humana de la seva gent. I per això vull dedicar aquest pregó a les persones que m'han acompanyat i que han fet possible que avui estigui aquí amb tots vosaltres. Gràcies. Primero de todo, jo sóc la filla de la Teri i del Clemente. Sóc germana del Sergi i tieta orgullosíssima de la Lola. Sóc neta, neboda, cosina i amiga. Sóc una pretenca del barri de la Granja i també sóc pintora. Per mi, la meva família sempre ha representat el valor del treball dur, de la disciplina, del compromís sincer i del tirar per adelante con la cabeza bien alta. I la meva neboda Lola, que avui em mira, representa el futur, la continuïtat i l'esperança. Com a artista, sóc una persona molt sensorial i quan intento rescatar records de quan era petita, sempre em ve a la memòria una olor molt concreta, l'olor de paper i de llibres. De fet, aquest mateix pregó el vaig acabar d'escriure a la Biblioteca Antonio Martín, un dels espais que van construir la meva infància i que van forjar la meva educació. Penseu que abans la tarifa plana d'internet, allò que teníem, era la biblioteca i la seva mítica fotocopiadora en blanco i negro. Allà vaig passar tardes senceres fent els deures i sudando la gota gorda estudiando. Però la biblioteca no era només un centre d'estudi, era el nostre punt de trobada, on quedàvem amb els amics. En aquella època, com molts recordareu, la biblioteca era al carrer de Ramon Llull número 16. I a la primera planta d'aquell edifici hi era la meva estimadíssima Escola d'Arts Visuals del Prat. O com em deien aleshores a casa, l'escola d'arts, l'escola de dibuix o simplement l'escola. Visca l'escola! L'escola va ser la meva família, el jo com vaig créixer com a creadora, però sobretot com a persona. Si tanco els ulls, encara puc sentir perfectament l'olor d'oli de trementina, complir aquells passadissos. De nena, les meves tardes consistien en el soroll dels llapis sobre el paper i en una atmosfera de silenci i calma. L'escola era un espai segur que va alimentar la curiositat d'una niña inquieta. Eren unes aules modestes, nada de lujos, però que ens van proporcionar amb allò que realment importa, una formació pública de qualitat, amb uns professors excel·lents i encara més, persones extraordinàries. Érem una petita comunitat de gent que es reunia per aprendre, compartir inquietuds i entendre la creativitat com un estil de vida. Vull aprofitar aquest moment per recordar que enguany es compleixen 50 anys des de que el nostre estimat Josep Mayol, amb el suport de l'Ajuntament, va fundar l'Escola d'Arts a les golfes de Torre Baixells. Feliç aniversari, escola! Dels 5 fins als 16 anys vaig pujar aquelles escales pràcticament cada dia. I això va ser possible gràcies al meu pare, que en sortir de la feina agafava la moto corrents per portar-me a classe. Gracias, papa, porque creo que ese esfuerzo al final ha valido la pena. Avui vull donar les gràcies públicament a tots els que va fer possible aquella màgia, a tot l'equip d'artistes i educadors. I a ver que no se me olvide a nadie. A la Maite, el Diego, el Fernando, la Gemma, la Teresa, Toni, l'Olga i també els que més tard van convertir-se en col·legues. A la Laia, a la Dolors, a la Montse, Rosa, a l'Alba, en Carna, Lisa. Molts ànims i força a tot l'equip docent actual que continua llevando este barco viento en popa. És des d'aquest balcó que vull reivindicar el valor incalculable dels espais públics dedicats a la cultura. Hauríem d'estar orgullosos del que tenim. En la meva opinió, l'art i la creativitat són les eines que permeten a una societat pensar, tenir perspectiva i relacionar-se amb el món. I és de la mateixa manera que crec cegament en l'educació pública. Uns bons mestres i unes bones escoles són i seran sempre la millor inversió de futur que pot fer un poble. Jo vaig créixer a l'Escola de la Granja, una escola petita i acollidora, amb aules d'uns 22 alumnes i d'on han sortit dones i homes excel·lents. Una abraçada també als meus companys d'aquella època. I després va arribar l'adolescència a l'Institut Baldir i Guilera, cursant l'ESO i el batxillerat artístic. D'aquells anys recordo la confusió emocional típic de l'edat, els primers amors i les primeres festes, però també una ambició gran per aprendre, la mateixa que em va empènyer a estudiar Belles Arts a Barcelona. I acabo, eh? Durant els anys d'universitat, mentre acabava la carrera i donava classes a l'Escola d'Arts, no sé com, però també vaig trobar temps per començar amb el que seria el meu primer taller. Un local molt modest a la Granja, que ben aviat es va ampliar per convertir-se en l'Ambada, un espai creatiu que vaig compartir amb la meva amiga Vanna i en José, i del qual em porto moltíssims records. L'Ambada va ser un exemple d'aquella energia creativa i emprenedora que sempre hi ha hagut entre els joves del Prat. D'aquella època també recordo amb molt afecte el projecte col·lectiu Galum Galum i l'emoció d'inaugurar la primera exposició individual a Torre Baixells. Soc molt feliç perquè visc de la pintura i de la meva passió. L'art m'ha permès viatjar i exposar arreu del món. Però us he de confessar un secret. No hi ha res que es compari amb el sentiment de pujar un avió, aterrar al Prat, arribar a casa, posar-se la bata i asseure't al sofà a mirar la tele amb la teva mare. Per a mi el lujo més gran és baixar a la plaça a menjar pipes mentre veus les veïnes xerrant als bancs. És el mercadillo dels dijous. És fer una canya o un tallat qualsevol hora al carrer Major. Són aquestes petites converses espontànies de carrer que no existeixen enlloc més. És els que em defineix com a pretencs. El caliu, la proximitat i el sentiment de comunitat són l'autèntic ADN del Prat. Ara, Després de 14 anys i vivint a l'estranger i observant altres realitats, valoro molt més tot allò que abans potser donava per descomptat. La nostra llibertat quotidiana i aquest caràcter pot hablar tant nostre. Som una ciutat de treballadors, de gent valenta que s'esforça cada dia, tal com ho van fer els nostres pares. Li devem un agraïment infinit a tota aquesta generació que amb molt de curro ens van donar tot allò que potser ells no van poder tenir. He tingut la sort immensa de poder anar molt junt, però he tingut encara una sort més gran, la de no oblidar mai d'on vinc. Porto amb molt d'orgull el código postal 0820 allà on vaig. Presumint sempre de ser del Prat, una ciutat acollidora, generosa, emprenedora, culta i viva. Orgullo pot hablar sempre. I ara, pretencs i pretenques, ha arribat el nostre moment. Sortiu als carrers, veieu, abraceu-vos, canteu, rieu i gaudeu d'aquestes dies de festa amb la gent que estimeu. Que comenci la festa. Visca la festa major i visca el Prat. Gràcies. Aún no me he ido. ¿Me haríais el favor tan grande de hacer un selfie conmigo para recordar que esto solo pasa una vez en la vida? Vamos. Una, dos y tres. Muchas gracias. Ahora, a pasarlo bien. Pretencs i pretenques, visca el Prat i molt bona festa major. Un petó.
2: Moltes coses. I ara sí, després d'aquest pregó, donem pas als focs d'artifici que donaran pas a la festa, a la gran festa major del Prat.
3: I vosaltres, gràcies a tothom, als nostres oients i televidents que heu seguit aquest programa especial per seguir en directe aquest esclat de Festa Major, i també a tot l'equip del Prat Comunicació per fer possible aquesta retransmissió i també per poder-ho seguir a través de les xarxes socials. I també podeu recuperar tots els vídeos al Prat Televisió del que passi al llarg dels propers dies. Gaudim moltíssim d'aquesta Festa Major i moltes gràcies.
2: Gràcies. Bona festa major.

Estem a falles, la nit està sempre encesa. Em trobaràs entre colors rojos i negres. Crema la

I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, ni si encara et fa el cor la primavera. Sé que tampoc et faig el pes amb aquesta veu desagradable. Dius que he envellit molt i estic obès, que tinc l'humor inestable, que la meva única higiene és per netejar-te la carretera, que m'ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

cintura avall, tot ens fa figa i tenim la sang d'orxata. Ens fa falta silicona pel davant i pel darrere. Ja no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

xafa. La vam canviar per mil avorrides tardes una amb l'altra. Vam passejar els nostres reflexos pels carrers molls de Barcelona. Ara ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

R4 i la Franca del Penedès.